Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2025. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2025. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: I think I might.
1: A la meva esquerra.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
1: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, amb el seu programa matinal i diari La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us el presenta Pere Païssa. Avui comencem amb dues sardanes de Siegfried Galbany, amb la cobla Els Mongrins. La primera es diu Cabrils mil anys, i després El petit Pol.

Avui hem començat escoltant dues sardanes de Siegfried Galvany amb la copla Els Mongrins, Cabrils mil anys i El petit Pol. Bé, i continuem amb aquest compositor i amb la copla Els Mongrins per ara escoltar la sardana que es diu La Font Sagrera i després Oda a Cabrils.

Hem pogut escoltar a la copla Els Mongrins, amb dues sardanes de Siegfried Galvany, La Font Sagrera i després Oda a Cambrils. Bé, i ara escoltarem una sardana amb la copla Marinada de Badalona. És del compositor Josep Maria Damunt i es diu 40 aniversari.

Hem pogut escoltar la sardana 40 aniversari de Josep Maria de Montbell i d'aquí uns moments escoltarem també d'aquest compositor amb la cobla Marinada, Santa Oliva al cor i Estrella de Plec. Això serà d'aquí a uns moments.

Hem pogut escoltar la Cobla Marinada de Badalona amb la sardana Santa Oliva al cort i després aquesta obligada de tenora Estrella de Plec. Són sardanes de Josep Maria Damunt. Bé, i ara escoltarem una altra sardana d'aquest compositor amb la Cobla també Marinada. Es diu Noces d'Or.

Hem escoltat la sardana Noces d'Or de Josep Maria Damunt amb la cobla Marinada. Bé, i ara ja anant per acabar, dues sardanes cantades. La primera es diu Cant de Record i la segona Doll de Catalunya. Són d'Antoni Mas i Bou i les escoltarem amb la cobla Salvatana acompanyada per la coral dels Cantaires de Caldes de Malavella. I així, d'aquesta manera, amigues i amics, em despedeixo de tots vostès. Fins demà. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. El Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBI comès estan amenaçats per l'ultradreta i va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i anar agafats de la mà. El col·lectiu condemna qualsevol forma de violència, discriminació o delicte d'odi contra les persones del mateix col·lectiu i mostra la seva solidaritat cap als afectats. I nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 22 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, amb 235 municipis. Els bombers van treballar durant la tarda d'aquest dissabte en 3 incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També va cremar una zona de cultius a la Baronia de Rialp, a la Noguera. Es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aèris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. Va afectar unes 2 hectàrees. Busquem ara la previsió del temps per les properes hores d'aquest diumenge. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest diumenge que es presenta molt estable al conjunt del país i aquestes hores del matí les temperatures són molt i molt suaus a bona part de la costa catalana, més concretament al delta de l'Ebre. Aquests valors superen els 24 graus, que amb aquesta humitat més elevada la sensació de xafogor aquestes hores és molt marcada. En un matí que serà molt assolellat al conjunt del país, sí que és cert que a la costa d'Aurora tindrem núvols una miqueta més compactes, a la resta es presenta un matí molt més tranquil i a la tarda sí que els núvols guanyaran terreny inclús a la costa d'Aurora, de costa central i punts del Pirineu. Seran nuvolades aïllades que no ens deixaran precipitacions. I amb un mitjà les temperatures clarament aniran a alça, arriben als 40 graus inclús a punts del Pla de Lleida. La xafogor continuarà ben marcada a la costa.
1: Gràcies, Marc. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Sí, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
4: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Revenga. Els dilluns, d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: molt
1: sí.
0: bé. Susana,
1: el carrer és horrorós.
2: Hi ha Calima, i encara fa més calor amb la Calima aquesta.
0: Ha fet una estona de vent així a migdia, però després
2: s'ha
0: anat.
2: S'ha parat. Bona tarda.
0: Doncs escolteu, res, que nosaltres estem aquí com cada setmana. Suposo que estarem una setmana més o dues? Una, va. La setmana que ve també estarem aquí com a final de temporada. I llavors, doncs, bueno, ja ens acomiadarem de tots vosaltres i tal. Avui el que passa és que avui tenim com una mica de festa, oi? Estem,
2: sí,
0: estem
2: avui és un dia d'alegria.
0: És un dia d'alegria, tindran un sopar i tot això. Què tal, Gemma?
2: Sí. Bé, sí? Calor.
0: Calor.
3: Hi ha un nou look, no?
2: Sí.
0: Sí, s'ha posat a l'altre.
4: M'he fet trenes.
2: Està guapíssima.
0: Però això t'ho han pintat o t'ho van posar?
4: M'han fet trenes amb un cabell postís de color
2: vermell.
0: M'ho ha semblat.
5: Bueno, a mi m'encanta aquest look.
2: A mi també, Maria.
4: Sí, m'agrada molt.
0: A la mà dreta, el Mario. Què tal, Mario?
3: Doncs molt bé.
0: I avui ell ha decidit que és del que parlarem, que ja veureu quina cosa més interessant, no?
3: Sí.
0: Bueno, ja ens has introduït ara amb això dels estoics també un element que és prou important.
3: Sí, ja ho havia mirat fa molt de temps, però ara he decidit tornar a mirar-ho i és està molt bé, sobretot. O sigui, si us centrem en el tema de salut mental, és molt positiu perquè una persona pot donar el millor de si i no li té que importar el resultat, el que pensin els altres, perquè l'important és que aquella persona estigui en pau en si mateixa i sapiguem que està fent un bon treball.
0: D'acord.
3: També s'ha de permetre que si aquella persona en un moment donat està més baixa, tal, també forma part de l'acceptació. O sigui, no s'ha de sentir frustrat o frustrada perquè... Però això no li passa només a les persones amb un trastorn, li passa a qualsevol persona, no?
0: Estic convençut.
3: Aleshores, doncs, bueno, i l'altra temàtica és que la medicació és fonamental, però que no tot és medicació. N'hi ha uns hàbits que afavoreixen també
0: que en parlarem avui.
3: Sí, la recuperació i la millora, no?
0: D'acord. I també tenim a la Maria aquí.
3: Sí.
0: Hola, Maria. Què tal?
6: Hola.
0: Bé, doncs benvinguda en el nostre programa.
6: Gràcies per estar-me.
0: També en el sopar que farem, eh? I això serà allà Can... Com se diu, allò?
3: Can Pixa.
0: No, no. Ah.
6: Can la Ràdio.
2: Can Pixa.
0: A cada baller que diu aquest. Està de conya, eh, avui. Avui disfrutarem amb ell, eh, que sí. Ah. A més de l'estoica... Bé, doncs, comencem a parlar. Quan has dit que hi havia coses que eren favorables al fet de suportar doncs, els inconvenients del trastorn mental, no? Doncs la Maria t'ha fet així, que estava d'acord en que hi ha moltes maneres que veritablement són molt positives perquè això sigui, bueno, no un camí de roses, però sí un camí que es pot transitar tranquil·lament, no? Podríem dir,
3: sí.
0: O bastant tranquil·lament.
3: Sí, sí, jo crec que... I també serveix per tothom, no? I parlant des de la meva pròpia experiència, tant quan treballava feia un tipus d'hàbits, i ara que tinc que estic com prejubilat i de més, omplo els espais amb coses que m'aporten molt i un àmbit de vida més saludable.
0: I sobretot voluntariat, no? Vull dir, partint de la base del voluntariat.
3: Sí, és important també fer coses no per un mateix, sinó pels altres, perquè també als altres n'hi ha un retorn i és que t'aporta moltíssimes coses.
0: A mi, tu a mi, segur. Maria, digue-li alguna cosa.
5: Bueno, superinteressant tot això de la mentalitat estoica. Jo crec que aporta moltes coses a nivell salut mental en general. També és una línia molt prima.
2: Sí.
5: És una eina superprima. Jo puc a l'altra banda. Però, bueno, sí que és veritat que tenir un objectiu a la vista pues es pot treure del llit en moltes vegades, no? En moments de tristor.
4: Uh-huh. No, és vital, eh? Ja t'ho dic ara. Tenir un objectiu et treu del llit. Perquè a mi m'ha passat.
0: Això és important. Molt bé, molt bé.
4: Sí, sí.
0: Queda la primera matització. Ara, això de que sigui prima, què vols dir? Es pot trencar en qualsevol moment?
5: Vull dir que n'hi ha una línia molt prima entre el jo puedo, o tu puedes, i l'acceptació i el no, realment no puc.
4: Clar.
5: Saps? Val. Però a nivell social, ja, per els missatges aquests de la Mr. Wonderful i totes aquestes coses, saps?
0: Bé, eh?
5: Això és el meu parell, el que jo penso, eh?
3: Mm-hmm.
5: Des del meu punt de vista. Però sí que és veritat que tenim un avís de salut, aixecar-te, meditar, o anar a fer esport, o fer voluntariat, o fer coses que t'omplen, o dinar a determinades hores, o d'una manera saludable, pues sí que és veritat que jo crec que favoritza tenir una millora de salut mental.
0: Podríem dir que estaries d'acord en el fet que sí, que encara que sigui prim això, vull dir, tal com ho vas alimentant en el teu interior, es va fent gruixut i veritablement...
5: Sí, però s'ha de tenir molt els peus a la terra, eh?
0: Ja.
4: Sí, perquè és molt fàcil tornar al llit, per exemple.
5: Bueno, o pujar-te...
4: O anar-te'n a volar, sí.
5: Sí. Llavors, s'ha de ser molt, molt conscient, no? I sí que és veritat que, ostres, els hàbits... jo tinc una rutina molt no direm estricta, però sí que és veritat que molt enfinestrada, no? I no vull sortir-me d'allà. I sé que n'hi ha una línia molt prima entre el... lo super, no? I la rigidesa o que en moments no pugui o... No sé si m'estic explicant bé.
2: Jo t'entenc molt bé, Maria.
5: No sé si m'enteneu o no, perquè...
2: Sí,
5: no trobo la paraula ara.
0: Empoderament.
4: No trobes la paraula per expressar?
5: Empoderament, però no passada de rosca.
0: Vale.
5: Perquè n'hi ha com una... A nivell social, eh?
4: Disciplina, potser.
5: No, és com un altre concepte. A nivell social n'hi ha com el tu puedes, no? Hi ha moments que el cos no pot. I ha de descansar. I està bé, també.
4: Ja és que no sigui el cos, és que és la ment que no pot. Perquè la ment no acompanya el cos.
2: A mi em passa de les rutines, també. Me les marco molt, també, les rutines. Mm. I no vull sortir, tampoc. Clar. Si surto, és com que se me'n va les coses de
4: fa
2: mans.
4: Molta por.
0: La por.
5: A l'igual sí que és veritat que he parlat de dos... Potser jo tinc com un esquema al cap, no? Una cosa seria el que és la salut mental i el que és el que el estoïcisme ens pot ajudar, no? Com tenir un objectiu a la vida i tot això. I una altra cosa a nivell social, lo del tu puedes i tots aquests missatges que ens fan ens bombardean, no? Jo crec que sí que les rutines afavoreixen a tothom, i l'altra banda és com un plus a la gent que pateix un trastorn de salut mental o un neguit, el tu puedes. Mm-hmm. Perquè realment o no es pot o es pot pot o un espasa de poder.
2: I què fem quan estàs en aquesta situació de no puc i el teu entorn el més proper et diu sí que pots?
3: Però us poso un exemple. La gent que fa esport de competició, que
4: sí,
3: per fer l'esport,
4: sí, sí,
3: visualitza molt aconseguir la meta i tal, però també visualitzen molt en cas de que no s'aconsegueixi. És a dir, han de gestionar tant l'èxit com la frustració, perquè si només gestiones una cosa, et pots fotre una hòstia de
0: pronòstic, sí.
3: Sí. I aleshores, per mi, més que estar amb eufòria o tal, jo busco estar optímic. Aleshores, una cosa que he treballat molt és reconèixer els pròdroms. És a dir...
4: Els?
3: Pròdroms, senyals de si m'estic anant cap amunt o si m'estic anant cap a baix. Jo no passa res si un dia no he tingut un bon dia i no passa res. Reconec que puc tindre un mal dia o una mala ratxa o el que sigui.
2: Acceptar-ho, no, Mario?
3: I n'hi ha dies que són molt bons i sé que no sempre són iguals, o sigui, no vull... O sigui, depèn molt també de les circumstàncies que et dona la vida. Jo no fa molt m'he separat, he hagut de deixar el pis on estava, aleshores reconec que n'hi ha un dol i aquest dol em farà estar dies que em costarà més fer-ho. Un dia ho aconsegueixo, un dia no ho aconsegueixo, però bueno, quan ja han passat 6 o 8 mesos, cada vegada ho aconsegueixo una mica més. Però també em venen dies que no. I aleshores, doncs, ho tolero, forma part. Tampoc em vull amagar. És a dir, amb vosaltres puc tindre la confiança de compartir un bon moment, com un dia que digui...
2: Avui no.
3: Doncs no toca. Però bueno, i això penso que a mi em fa més saludable. Per exemple, una cosa que no em fa saludable és que ara cada dia estic beguent alcohol.
2: Ui.
3: Clar, surto a sopar cada dia amb la meva mare.
2: Ui.
3: Bec vi, ahir veient el partit...
2: Parranderos, que ahir, sou uns parranderos.
3: Ahir veient el partit, doncs...
2: Bueno, clar,
3: cervesa... dissabte vaig a un concert amb... No sé, ja veurem què faig. Bueno, i aleshores què he notat? Que he baixat una mica. Aleshores, doncs bueno, potser la solució és dir que no. No passa res si un dia ho faig, però si ho he agafat per hàbit cada dia, doncs potser trencar aquest hàbit. De beure vi cada nit i no una o dues copes perquè amb una et quedes curt, doncs bueno, però miro de detectar-ho.
2: No, però està molt bé que ho hagis detectat.
3: És que he notat una mica de baixada.
2: Clar, però jo crec que notes la baixada perquè amb el vi o l'alcohol notes que puges una mica d'eufòria i després, quan ja se't passa l'efecte, veus la baixada. I no és que sigui una baixada real, sinó és fictícia, perquè és pujada amb alcohol, baixada amb alcohol.
3: Clar, s'ajunta amb la calor, també.
2: Sí, bueno, però és que ve de gust
7: això
2: prendre's.
7: També,
0: això també pesa.
7: Això també, penso que quan estem amb hipomania, que ens sentim lo más grande del mundo, que som meravellosos...
0: Bueno, però llavors no estàs bé, no?
7: Vull dir, no estàs bé perquè estàs assalat, però tu et sents bé.
0: Ja.
7: Jo em sento bé amb la hipomania.
5: És que això és l'hòstia.
0: Discrepo.
7: Veus?
5: Però sí que és veritat que jo també he començat ja fa anys, no?, a detectar aquestes coses i jo... Quan pujo les escales de 3 en 3, és com 3 dies, és com... Puf, Maria.
7: Ja, estàs a tope.
5: Això se t'està anant. O quan a mi un cop un metge em va dir és que portes coses a la mà i no fas res, Maria. Què fas amb totes aquestes llibertes que portes, no? I bueno, el Ramon va dir, i què fas? I jo, quan se'm va passar, vaig pensar, ostres, doncs no feia res. Però jo sí que tenia aquesta sensació d'hiperheroïna i super...
7: Sí,
5: jo no m'he drogat mai, però diuen que és una sensació molt, molt semblant, no?
0: I... És com si fos la primera vegada que t'enamores, no?
5: Millor.
7: Sí, és millor.
0: Millor encara. Ostres, sí. Doncs la primera vegada que t'enamores, la veritat és que és com descobrir... Que tot és molt maco, no? No
7: és sé, com no? Un brot psicòtic, però en positiu.
0: En positiu. Ja. Perquè el brot psicòtic et fa patir, esclar.
7: Per això ho dic en positiu, però...
0: Sí.
7: Però sí que reconec això, que que quan estàs en hipomania és que et sents superbé.
5: Però sí que és veritat que les rutines, per exemple, n'ajuden moltíssim, no? Una rutina de son, posar llums a... A com es diuen això?
4: Fredes.
5: No, més... més
3: càlides.
5: Llums càlides, a l'hora ja de que es fa una mica fosc i tot això, sense pantalla, sense mòbil, 2 hores abans, bueno, això ho sabem tothom, no? I què difícil és fer-ho. Perquè al final estàs remant contra la societat.
3: Per què?
5: No?
3: Per què?
5: Sí, claro. Ara bé, jo me'n vaig a dormir a les 11.
3: Sí.
5: A 8:45, a les 9 apago el mòbil, per exemple.
3: Sí.
0: Ja no vull saber res.
5: Ja no vull, fins la 8 del dematí.
3: Uh-huh.
5: Ara bé, qui persona del món mundial a les 9 de la nit no agafa el telèfon?
0: Tothom.
4: Sí. Tothom. Uh-huh. I ara amb els mòbils l'agafem a qualsevol hora.
5: I ara, claro,
4: per si, de
5: si
4: cas,
5: truca
4: un
5: si familiar,
4: urgència...
5: si truca la mare, la germana, no sé què, ara ves a explicar, no, és que jo no tengo notificaciones de WhatsApp. No, és que jo no em truquis a partir de les 8:45. No, és que jo tinc que dinar a les 2. No, és que jo tinc que anar al gimnàs a les 11.
0: Carai, aquesta, oi?
5: Claro.
3: Bueno, t'ho dirien, ells ja estan a la feina. Et dirien el mateix, no puc agafar WhatsApp perquè estic a la feina. I jo, per exemple, arriba a les 9 de la nit i jo no agafo. Agafaria una trucada si veig que és urgent. Però si no, pot esperar el dia següent.
5: Però vull dir que al final totes aquestes coses és remar contra la societat, perquè socialment no està ben vist. Que tu... O sigui, estem... com que ens premien la immediatès. Llavors, claro, a sobre de que tens una etiqueta, a sobre eres el raro, perquè no agafes el telèfon, o no mires el WhatsApp, o no me'n contestes ja.
7: Jo a les 9 estic al llit.
0: Sí, però contestes sí, a tothom,
7: sí.
0: Tu, no?
7: Bueno, contesto l'endemà també. Quan em vaig a dormir ja no contesto a ningú.
0: Què dius, Gemma?
4: No, jo contesto, però tampoc em truca ningú a cap deshora.
0: Aquest és un problema també a vegades. Oi,
4: no, però el deixo obert, perquè tinc una amiga que és veïna meva, que, porta en porta, i bueno... És viuda i per ser de cas. Mm-hmm. I la meva tieta també. Mm-hmm. No sé, deixo connectat.
0: O sigui, que tu estàs connectada, la Maria,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí, jo sí.
0: Maria, a les 9 fora.
5: Bueno, sí que és veritat que intento explicar-ho, no? Sí, però n'hi ha persones com mi madre, que si nos está escuchando, nos escuchará, pues... Però no, n'hi ha coses que no s'entén, sobretot ara a l'estiu, no?
0: Mm-hmm.
5: Que tot és parrandeo.
0: No, llavors, no, i que hi ha claror fins allà.
5: Clar, sí, bueno, parlant-ho avui dia, això que n'hi ha llum, que...
0: Sí,
5: llavors, sí. Hi ha coses que no s'entenen i costa molt portar una rutina, costa molt, pues això, sobretot la gent que té problemes per dormir.
3: Clar, però això és com els meus amics, que quan surten de festa queden a la 1 del matí. Jo a la 1 del matí em dono un pal.
7: Home, normal,
3: Maria. A la 1 del matí...
0: Del matí vol dir migdia, no?
3: No, de la matinada.
4: O sigui, et fiques al llit a les 9 i t'aixeques a les 12:30?
3: No, ja sé que no hi vaig.
7: Directament.
0: També.
3: Era un pal.
4: És que
7: a la 1, Mario.
4: A aquella hora,
7: aquestes hores...
4: una copa.
3: No, i a més que, jo què sé, per anar a luz de gas, és que no tinc ganes. Jo prefereixo prendre alguna cosa per la tarda o anar a sopar. Però...
4: Heu provat d'anar de tardeo?
3: Sí.
4: Això és superdivertit.
3: Però jo, ara...
4: És una discoteca per la tarda per gent de la nostra edat, de 50 i pico cap amunt, o 40 cap amunt.
0: De 80,
7: han
0: no.
7: inventat això.
0: De
4: 80 hi ha uns altres discoteques.
3: La Paloma, sí, sí. No?
0: La Paloma.
4: La Paloma. No sé si el Tango no existeix ja, no ho sé.
3: No, està a l'Imperator, però ara l'Imperator
4: es diu d'una altra manera, no?
3: Sí, per gent de la nostra edat.
4: Ah.
3: I està el Trauma, també.
7: Hòstia, el Trauma.
3: Sí.
0: Ostres. Sí, Maria, els coneixes, aquests Traumes?
5: Bueno, el Trauma sí, jo no he anat mai, però...
0: Saps de què va,
5: però sí.
0: Bueno, doncs jo me n'assabento avui, i això de que n'hi ha per més grans,
7: sí.
0: Això de la Paloma,
7: però,
0: i escolta...
7: Però això està de moda, ara, Jaume, tardeo. Hi ha mil coses a tardeo.
0: Mira, jo penso, després de la segona part en podem parlar del que és més normal, del que no ho és, i en definitiva què és el que ens ha d'engrescar bueno, i superar. En tot cas, ara podríem ja agafar la mitja part, no? Ja sabem, mm-hmm. ja sabem com ho hem plantejat, això. I quina peça? Avui la xeringa, Shakira, no?
2: La Shakira.
3: Shakira.
2: La xeringa.
0: Doncs escoltem-la.

0: Lido.
1: Sí? Hem acabat amb la Shakira, ja? Què dius ara? Ho he dit bé, això.
2: Carai.
3: Jo crec que se m'ha sentit.
2: Ha acabat ràpid, no, la Shakira?
1: Sí. Escolta, és que ens estaven informant d'un detall molt important. Parlem, doncs, de totes aquestes constants que... Perquè una de les coses que ja has dit és dir, sobretot, la medicació és una cosa bàsica, no? Si no tens una medicació que et tranquil·litzi, difícilment podràs aconseguir una situació favorable a aguantar l'inconvenient del trastorn, eh? Seria això, no?
4: Uh-huh. La medicació és bàsica.
1: És bàsica.
4: És la base, sí.
2: Sí, però jo penso que si fas uns hàbits que t'afavoreixen...
1: Pots anar baixant.
2: Pot baixar. Pot baixar. Uh-huh. Si fas uns hàbits que no t'afavoreixen, possiblement afectarà també a la medicació. Uh-huh. Jo reconec que he agafat uns hàbits i el que us deia de sortir a la una del matí, és que he sortit molt, però ara jo ja poden ser els meus amics, però a la una del matí no quedo.
1: De la matinada.
2: No quedo.
1: De la matinada, es diu.
3: De la matinada.
2: Doncs de la matinada. Són coses, no sé.
1: Sí.
4: Per mi, la meva base d'estar bé i estar a gust i això, és la biodança. Des que vaig començar a fer biodança, jo m'he recuperat molt. Molt. La biodança per una banda, i després el contacte amb la natura. També...
1: Et lleves aviat i vas a passejar, a caminar...
4: Sí, jo surto de casa a les 6, 7
1: i mitja.
4: Jo me l'he
1: trobat a les 8 del matí davant de casa. Dic,
4: a Cornellà, sí. I el contacte amb la natura ara fa temps que no la tinc i la trobo a faltar. La trobo a faltar molt, la veritat.
1: Ara una mica cap a la tardor, per això, perquè ara que temps...
4: Ara fa massa calor.
1: No, el matí encara s'està prou bé, no? Però bueno, però ajuda
4: bueno,
1: molt.
4: Tinc el meu refugi, també, de quan em trobo malament, doncs, en comptes de les meves urgències, me'n vaig el dia següent a la Plana.
1: La Plana
4: és una, com una casa rural que fan activitats i pots pujar allà a fer retiros i està allà tranquil·la i sense que ningú et molesti i s'està molt bé.
1: Això em fa pensar que amb la psicòloga Adelaida, que la tenim allà a Sant Joan d'Espí, ella també ens parla de tot un seguit d'activitats que cal fer precisament per millorar el teu estat, no? I tu en saps molt d'això, oi? Perquè tu portes temps amb ella i, bé, i ara també la coneixes tu.
2: Sí.
1: També la...
2: Saps de què va? També ella.
5: Sí, jo també.
1: També, carai.
5: Bueno, pues... Bueno, avui parlant amb ella, doncs han sortit unes ulleres, em parlava d'unes ulleres, que això que parlava abans de les llums a l'hora de fer-se de nit, baixar les revolucions una miqueta i posar les llums de...
3: Càlides.
5: Pues n'hi ha unes ulleres que tu vas a per casa i la llum de l'ordinador, la llum del mòbil o tal, pues, és com protegir-te, no?, de tota la irradiació aquesta. Llavors baixa a les, a veure com dir-ho ara,
3: les revolucions.
5: Sí, se prepara el cos per anar a dormir, es respecta una mica los ciclos circadianos, com los ritmos circadianos. Llavors em sembla molt important tot això a mi, o sigui, lo de la rutina, lo de tot aquest, el contacte amb la natura, el respirar o sortir a caminar i sentir, només sentir, no? O la Susana abans que deia lo de la biodança, que important és tenir contacte al cos.
1: Jo la veritat és que la biodança, com diu ella, jo la vaig ballar una vegada només i sí que vaig sentir una cosa molt estranya, és veritat, vull dir, és com si em retrobés amb mi mateix en aquest interior que moltes vegades el tens com una mica oblidat, no? I de cop i volta sents com una satisfacció i tal, però no ho he fet més i hauré de provar-ho, això, ja veurem.
4: Si ho fas de forma regular...
1: Regular, eh?
4: No, no és un punt sol, sinó no ho fas regular, es noten els això...
1: Hi ha uns punts que es fa, això, no? I a més ho podem muntar, Vull dir, això és una cosa que ara aquest any s'ha fet, encara que poc més aviat, no?
4: Es podria fer.
1: Es podria més, ens podria fer
4: algun
1: més.
4: Taller més podríem fer, un taller o dos.
2: Sí, jo l'altre dia vaig comentar que n'hi ha una associació a Castelldefels que té uns recursos potser més limitats, però li dona molta importància a fer art-teràpia a la gent. Aprendre a pintar, fer ioga, fer meditació, totes aquestes coses, i la gent millora moltíssim. També vaig parlar de la biodança quan ens vam reunir el dissabte i fer activitats que ja estem fent.
1: Reunir nosaltres? No, amb ells.
2: No, quan ens vam reunir el dissabte.
1: Vale, vale.
2: Que estan molt bé els grups que fem.
1: Que és allà on... Art i Ment és això, potser?
2: No. A Castelldefels.
1: Però és Art i Ment, oi?
2: Art i Ment.
1: Es diu Art i Ment.
2: Sí.
1: Vale, vale, d'acord. Sí, ho conec. Sí.
2: I nosaltres ara estem amb els grups i bueno, doncs, també... quan puguem poder fer més coses perquè o coses més plàstiques que la gent es pot expressar també a través d'aquest mitjà i la gent millora molt també.
4: I es poden fer també banyos de bosque.
1: Com?
4: Banyos de bosque.
1: Què és això?
4: Pues vas al bosc i
1: abraces un arbre.
4: Bueno, això és una...
1: Seria un...
4: exercicis. Es fan diferents exercicis com biodança igual i vas en un bosc on comences a experimentar certes sensacions
1: amb vegetals
4: al bosc.
1: Bueno, però al bosc també hi ha bèsties a vegades, no?
4: Sí.
1: L'altre dia feien...
4: però ho fa gent ja preparada, no és qualsevol...
1: Què vol dir preparada, aviam, què és?
4: Bueno, gent que ja ho ha fet
1: i que ho ha experimentat. Molt bé, què més?
5: Bueno, jo sí que vull afegir a lo de l'arteteràpia. Amb l'Adelaida jo sí que he fet arteteràpia i jo tinc, bueno, tenia molt de contacte amb lo que és les pintures i tot això, no? I arrel d'això, de l'arteteràpia amb l'Adelaida, molt meditativa i molt tal, pues jo vaig recuperar també un montón. O sigui, va ser... Jo no puc dir que és només l'arteteràpia, sinó un...
0: conjunt de coses.
5: Conjunt de coses, i sí que és veritat que l'Adelaida ens ha parlat també moltes vegades que n'hi ha diverses maneres d'arribar al... Ara no em vull equivocar. El sistema simpàtic i el parasimpàtic,
1: sí,
5: totes aquestes coses, pues, són eines de diferents maneres d'arribar per poder tranquil·litzar-nos, poder tratar el trauma, poder...
2: Clar, jo penso que tot el que sigui poder-te expressar... abans amb Susana també hablàvem de la importància que és per nosaltres la ràdio, ja no només per transmetre, sinó el fet d'estar nosaltres junts, de poder parlar,
5: sí,
2: de sociabilitzar, d'expressar les nostres emocions, que potser sí, en un altre context doncs no tens la possibilitat. Jo els meus amics me'ls estimo tota la vida, però no puc expressar el que expresso aquí amb el grup, no? Parlem més de futbol, però d'emocions no... És que els hi costa molt. Tenen encara la idea de que l'home és una idea equivocada de lo que seria la paraula estoic, saps? I aleshores, doncs, bueno...
1: Aquesta és una matització molt interessant, eh? El masculisme aquí no juga un paper important, no? Perquè...
2: Però per ells tampoc, eh? Perquè moltes vegades tenen que tragar o han passat emocions que
1: no saben de què va.
2: No, però que fan mal. Si no les treus fora, passen factura també, tard o d'hora, no? Aleshores, doncs bueno, ens ha tocat això i també s'ha de desestigmatitzar, com es diu?
1: Sí, ja ho has
0: dit.
1: Ja t'hem entès.
2: Vale, sí, això perquè tinguem la possibilitat de poder cessar les emocions.
4: Sí, igual que hi ha grups de dones que fa més temps que funcionen,
0: sí,
4: hi ha ara grups d'homes també.
1: Que també s'organitzen, sí, no?
0: A l'hospital, sí, on sí, estic jo després de l'ingrés, em vaig allà a les activitats per poder aixecar-me del llit, dutxar-me i sortir a la vida, doncs hi ha grup de dones que fa molt temps que funciona i des de fa poc funciona un grup d'homes.
2: I van?
0: Sí, sí, tots els que estan són els pacients que estan ingressats.
1: Els que s'hi han
0: compromès. Sí, sí. Mm-hmm.
1: Aquesta també és una altra de les constants que cal atendre des del trastorn, no? Perquè d'aquesta manera la recuperació també és més fàcil, és més diària, per dir-ho d'una manera, no? També.
0: A mi és el que m'ha salvat la vida. La medicació que va començar a funcionar i el que em donguessin l'alta i començar a anar cada dia a fer les activitats. Això m'ha anat ajudant i ara jo crec que ja sóc jo.
1: Ara ja et trobes a tu mateix.
4: Sí,
0: jo crec que ja sóc jo, sí, perquè ja faig bromes, ja faig amb ric, no m'expreso.
1: Mm-hmm. Molt bé. Molt bé.
2: Sí, sí, sí, sí, s'ha notat.
0: Clar, allà fem teatre, per exemple.
1: Ah, sí?
0: Està canoteràpia, que amb unes gossetes. Clar, són coses que són cuina, que són tot és expressió.
1: Gossetes, acabes de dir?
0: Unes gossetes, sí. Mm-hmm. Fem... Ve l'Oriol, que és un psicòleg, mm-hmm, i fem... els hi fem fer coses a les gossetes. Seu.
1: I seu.
0: Gira, salta. Sí. I els hi donem un premi i ho fem tots. Uh-huh. Bueno, tothom qui vol. Uh-huh. I després fem joc amb cartes també per parlar de les emocions i de tot.
1: Interessant, eh, que sí? Què et sembla, tu? Ah, tu ja vas allà al bosc i ja tens prou.
4: És que a mi em va molt bé l'atura, Jaume.
1: Se'n va al bosc i a la...
4: Llavors, no, si fos per mi, m'aniria a viure a la muntanya.
1: A la muntanya, bueno...
4: Allà al mig del bosc.
1: Però fas una barraqueta com a mínim, no? Vull dir... No, una barraca, vull dir, quatre totxos i...
4: Bueno, aviam, jo, ara, ja sense broma, Jaume, jo vaig estar 2 anys... estant en una casa rural i estava fent de búfer. Els búfers són com es diu, voluntaris agrícoles que ajudes a la persona que hi és a la casa a l'hort. Uh-huh. En el meu cas no era així, jo em dedicava a la cuina i les habitacions i vaig estar 2 anys i tenia la meva caseta. Una caseta superxula.
1: Uh-huh. Quatre parets, una porta i una taulada.
4: Sí, però ja en tenia prou.
1: Ja n'hi ha prou. Mm.
4: I vaig estar molt a gust durant 2 anys. Després se'm van creuar els cables i vaig tornar a Barcelona.
1: Vas tornar a Barcelona perquè se'm van creuar els cables. Què vol dir això? Vas entrar en crisi.
4: Bueno, que no, sí, que no acabava d'estar bé.
1: No acabaves d'estar prou bé. Necessitaves, en el cas, per estar més bé, d'una medicació més...
4: No, no era per la medicació. Era més aviat per trobar a faltar la meva família, trobar a faltar les meves amigues...
1: No m'estranya.
2: Bueno, sense necessitat d'aïllar-te, jo el que faig, n'hi ha un grup... bueno, n'hi ha una aplicació que es diu Meetup. Que sí? Jo, per exemple, faig excursions de tant en quant, perquè també en la natura, o sigui, prefereixo fer una excursió que cada a la 1 de la matinada.
1: I llavors a les 6 del matí, no?
2: Clar. Sí, però m'aporta més.
0: Uf, a les 6 del matí
1: és una bona hora, eh? Jo també.
2: Aquí no t'aixecar.
1: Jo sí, acostumo a aixecar-la. Sí, sí. L'espero l'hora, normalment, sí. Vull dir, clar, com que vas a dormir sobre les 11, a les 6 del matí ja has dormit 7 hores, ja està bé, no? Ja, ja qui ho diu, que com més gran, menys, no? I llavors, quan arriba a les 6, doncs ja la dona diu, encara no, dos quarts de 7. Però d'una manera o altra, sí, a aquesta hora ja anem, va, ja esmorzo, ja, ja escolto les notícies i tal, sí. I tu te'n vas a la muntanya.
2: Jo, de tant en quant, sí.
1: Saps què havia fet jo quan estava? Llavors, que us ho vaig explicar, que anava així de vacances amb el Joan, amb la filla i tal, també, que anàvem, em vas dir, hosti, quin privilegi allà a la Cerdanya, no? Uh-huh. Doncs a vegades ens aixecàvem fins i tot a les 3 del matí.
0: Mora meva!
1: I llavors... Déu meu! Que sí, tu, però és una... Però és que és allò de fer el que no toca.
0: Sí, sí, jo que m'aixeco a les 12, imagina't.
1: Però m'entens el que vull dir? O sigui, no toca, però tu tens com una curiositat de fer aquell trajecte, que a més és per...
0: No, sí, val.
1: És per carretera, i no creguis que et fots al mig del bosc allà, I, ja. I vas després, però... I llavors allò sí, allò m'agradava molt, perquè anaves més lluny, i llavors, doncs, bueno, pujàvem un cim d'aquells, després pujàvem l'altre, i baixàvem i tal. Sí, això ja no ho puc fer ara, no? Vull dir, això si ho fes... Què dius, tu no?
5: Ah, sí, bueno, és que jo crec que per més en aquest temps, no? Quan vas a fer un cim, amb tota la calor, no vols... llavors... estàs pensant, bueno, prefereixo aixecar-me a les 4 o a les 5 del matí i després ja, no sé, a les 11 o així ja...
1: Ja estàs
5: a dalt i ja després vas baixant i ja sembla que...
1: Sí, és una altra cosa, per baixar ja no és tan difícil. De tota manera, el baixar és més perillós que pujar quan la muntanya puja, Això també ho vaig experimentar més d'una vegada, però bueno, era qüestió d'anar en compte i tal... Sí, m'ho vaig passar molt bé. I organitzava i fins i tot me n'ocupava d'arribar allà i de tenir jalar quan arribés. I és una cosa que és espontània, no? I això, espontània vol dir que no és que tu ho preparis abans d'anar al lloc, sinó que et trobes amb gent que s'hi va apuntant i tal. I gent molt curiosa, no? Hi havia un que m'explicava que comprava unes sabates l'any i que valia molt, però garantia que d'aquesta manera li duraven tot un any, no? I llavors, quan es va trobar posant a la muntanya, ni sabates ni punyetes, estava bloquejat el tio. Però jo vaig aconseguir que pugés a dalt, Vull dir, acompanyant-lo, vinga, va, jove, que ets tu, comprat a mi i tal. I sí, vull dir, tot això sempre m'ha agradat, força.
4: I jo penso una cosa superimportant per una estar bé també és la xarxa social que puguis tenir. La xarxa social d'amistats, de coneguts, de... Penso que és superimportant.
1: Això sí que és important, i tant.
4: Perquè ajuda. Ajuda a estar bé i tindre persones properes que puguis parlar amb elles i puguis estar amb elles quan et trobes malament...
1: I que et sorprenguin aquestes persones amb segons quines constants. Avui mateix, quan m'ha parlat de l'estoic, dic, oi, això sembla que... sembla que sé de què vaya, no? Sí.
2: Bueno, doncs una cosa. Sí. Aviam si em podeu ajudar.
1: Ah, això, clar que sí.
2: Jo ara tinc un molt bon amic que fa 2 anys va entrar en una depressió ultraforta, que no n'hi havia forma de que...
1: Jo també,
2: Tu també.
1: Jo també.
2: Bueno, no n'hi havia forma que sortís. Jo crec que estaria diagnosticat de bipolar. El que passa és que ell no vol admetre-ho. Li han donat antidepressius i ara està com una moto. I està super happy i pot amb tot i tal. I clar, estarà així perquè...
0: Sí, sí, bipolar.
2: El metge... no li va voler donar liti ni estabilitzadors i ara està que pot amb tot i jo dic, hòstia, l'hòstia està garantida.
1: Bueno, el meu cas no és aquest, és totalment contrari, però sí, com pots ajudar en aquestes persones?
2: No sé si parlar amb la seva dona.
1: Sí, per exemple. Jo ho he intentat més d'una vegada i no me'n surto.
0: Però parlar amb ell no...
2: No, no em farà cas.
1: No,
0: et farà cas.
2: No, ja no ja cas. Li va passar una vegada i jo li vaig explicar i em va dir... Jo t'escolto. Li vaig explicar i va continuar fent-ho. Ara, fins que no va caure, i quan va caure profundament, però bueno, ell, mira, per lo que sigui, nosaltres ens coneixem més els pròdroms i sabem una mica més i tal, i ell ara es troba tan feliç que diu que estaria disposat a repartir felicitat i tot.
4: No? Ui, perquè està amb una hipomania de mucho cuidado.
2: Clar, clar, clar, clar.
0: I no l'han ingressat? Ni pensen ingressar-lo, ni
1: no,
0: res?
1: No, és que això, si no, hi vas tu.
2: No, és que...
0: Hauria de canviar de psiquiatre, jo crec.
2: Però clar, què faig? Parlar amb la dona?
0: Que canviï de psiquiatre, sí. Si és de la Seguretat Social, suposo, el CESMA, deu ser, que canviï de psiquiatre, perquè si un psiquiatre no se'n dona compte que aquest senyor té rasgos bipolars...
4: I si l'acompanya a urgències?
2: No, em dirà que no. Si ella ara pensa que està superbé, i amb capacitat de fer de tot. I clar...
1: Deixa la Maria Goita que et
2: contesti. Ah, sí.
5: Jo crec que l'únic que pots fer és deixar que es doni l'hòstia.
2: Sí.
5: Això és la

0: o no,
1: pues,
0: o
1: és,
0: no,
1: pues o no. És aquest el problema. Llavors aquest psiquiatre no...
2: no està fent la feina com cal. Sí, jo ho entenc també això, eh?
3: Però van tan ràpids. O sigui, les consultes són tan ràpides,
1: però
3: i cada X
1: igual,
3: temps...
1: Però si és que només entra per la porta ja se li veu com ve.
0: Però tu, Maria, dius que faci el seu procés.
3: No, jo dic, la meva opinió és
0: la
3: aquesta.
0: Opinió.
3: La meva opinió, sí, cadascú té el seu procés i al final no podem posar-nos el procés dels demés. No? Sí, jo tinc un amic que m'encantaria que estigués aquí.
2: I no pot.
3: Parlant, i no vol.
2: Sí, sí.
3: I l'ajudaria un muntó. I l'ajudaria a altres coses i també, saps? I al final dius, bueno, jo només puc escoltar-te, estic aquí, si vols anar a urgències i algun dia pues, t'acompanyaré, si t'ingressen aniré a veure't a l'hospital i te diré les coses en forma de colleja hasta que espaviles, però no puc fer més.
2: Jo m'atreviria a dir una altra cosa. És clar, és molt diferent del cas que jo t'he dit, que jo també em trobo amb una persona, però aquest està plegat, està completament plegat. Jo crec que nosaltres hem de... El que dius tu, Maria, però sense esmentar el fet que deixi que es foti una bufetada.
3: He sigut una mica burra, eh?
1: No, sí, però sí.
2: Però està. Perquè nosaltres, per exemple, amb aquest amic que tenim en comú amb un altre, doncs estem en contacte amb el seu propi fill, i el fill ens va informant. I això és el que penso que es pot fer. Amb la seva dona és difícil, i més quan ell és com és. Perquè ell més aviat era com d'això, a la seva dona li costava interpretar-la i tal, no? Així com jo la meva no la interpreto molt. Val. La qüestió és que, bueno, que jo prenc paciència, a vegades la perdo, també, per això. Però jo diria de saber estar així, com actiu, no? Que és el que crec que has volgut dir, i no deixar que es foti...
3: Bueno, vull dir, deixar sí. En plan... O sigui, jo no puc fer-te així no. I dir-te... no ho veus? Perquè al final tens impotència. Sense impotència, sí, i és l'hora.
2: Sí. Sí. La veritat és que jo en aquest últim any m'he trobat amb aquesta situació i és molt dur, ser un company d'una persona que no t'escolta, que et mira malament, que d'allò... Bueno, per sort, això arriba a un punt que pum, es trenca. En aquest moment crec que ja s'ha trencat i tots els que ens heu escoltat fins ara doncs hem de confiar en que això es trenca i en definitiva funciona. D'acord? Sí? Doncs anem a acabar el programa dient quina cançó tenim.
4: Ella baila sola.
2: No.
4: Y cuando los sapos bailen flamenco.
2: Doncs la setmana que ve tornarem a estar aquí amb vosaltres i agafarem vacances. Que vagi molt bé.
0: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. El Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors. En una manifestació amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull", la marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys, a l'Arc de Triomf, amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+ estiguin amenaçats per la ultradreta, assegura, i va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'Adif. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams, que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. D'altra banda, els jardins de Can Parrella de Torelló, a Osona, acullen avui la tercera edició de Can Paella, un concurs de paelles per colles organitzat per l'entitat Deixebles de Sant Feliu. Des de Ràdio Ona, Maria Ceituno.
2: Un total de 26 equips competiran per elaborar la millor paella en una jornada que s'ha consolidat com una de les activitats prèvies a la Festa Major. A més de valorar la presentació, el gust, la cocció o l'originalitat de les receptes, el concurs incorpora un joc que introdueix factors sorpresa durant l'elaboració dels arrossos. Ho explica Xevi Febrer, membre de l'organització.
3: Mentre hi ha la cocció, hi ha un joc. O sigui, a algun grup li pot tocar que hagin d'afegir un ingredient que nosaltres hem decidit i l'han d'afegir a la cocció. Els hi pot tocar, doncs, que hagin d'anar a ajudar amb un altre grup, que puguin demanar consells a algú del jurat, diferents coses, o simplement que no els hi toqui fer res. I això es fa durant l'elaboració, és a dir, des de les 10 fins a les 2.
2: El primer premi serà un val de 100 euros per consumir en un dels establiments col·laboradors amb l'entitat, mentre que els segons i tercers classificats rebran llibres de cuina.
1: Gràcies, Maria. I diumenge, marcat avui per la final del Mundial de Futbol que es viurà aquesta nit a Nova York a les 9, hora catalana, que enfrontarà la selecció espanyola i l'Argentina, en Lamine Yamal com a crac de la selecció espanyola i amb Messi com a líder de la selecció argentina. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: La Vidal Cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
5: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
3: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
7: Hola, bona tarda. Aquí a Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. En el nostre programa de tu a tu avui ens visita, i estic molt content, jo personalment, ens visita el Jesús Cardona i l'Ari. És així?
8: Sí, senyor. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda, Jesús. Escolta, Jesús...
8: Molt agraït.
7: Cardona, sí. Començant per Cardona. Família sí. amb el forn Cardona que hem tingut aquí molts anys enrere?
8: Coita, aquesta... Mira, els Cardona van arribar a Corbera al 1800 i llavors els Cardona d'aquí a Molins de Rei, que coneixem els Cardona del forn, era un germà del meu rebesavi.
7: Rebesavi?
8: Rebesavi.
7: Són anys, això, eh? Sí,
8: sí, sí, sí, perquè, goita, eren dos germans d'una casa de Corbera, que en deien la Casa Cremada. Eren 8 germans, analfabets, pobres com una rata. El meu avi explicava que el seu avi, quan anaven a missa el diumenge, feien diverses misses. Llavors, un feia un trajecte, deixava les sabates a mig camí, val? Quan tornava, deixava les sabates a mig camí. I el que anava, les agafava a mig camí, anava amb les sabates aquelles, a missa tornava i les deixava al mateix lloc. Doncs dos d'aquests germans, el Pau i el Josep, van baixar a Molins de Rei, un forn que hi havia allà a llavors, no sé quin, van baixar a prendre forner a Molins de Rei. Un es va quedar a Molins de Rei, el Josep, i l'altre va pujar a Corbera, que és el Pau, que és el que va fundar el forn de casa nostra. I el Josep Cardona, el germà dels rebesavis, el que va fundar el forn d'aquí a Molins de Rei. Què va passar? Aquesta gent va morir sense fills. Aquesta gent no van tenir fills.
7: El forn de la plaça de la Vila.
8: De la plaça de la Vila. I el treballador que es va quedar al forn era la família Vinyets. I van conservar el nom del forn. Van dir, ens quedem al forn, però també com a agraïment, homenatge, etcètera, etcètera, conservarem el nom de forn Cardona. I doncs el Lluís, el Luigi, i l'Avalí, i el seu pare, el Lluís, que l'havia conegut, doncs aquests són els de la família, el seu pare, és el que havia agafat el forn.
7: I la mare Montserrat.
8: Sí, Montserrat sí. I l'Avalina.
7: L'Avalina era l'àvia. La més gran, sí. La Montserrat era... A veure, sí. La Montserrat era la dona del Vinyets, no?
8: Sí, del Lluís.
7: Veure, sí, ja
8: sí, exacte. Sí, sí, sí, sí.
7: Escolta, però sí. Jesús Cardona i Alari.
8: I Alari, que és el cognom nostre molinenc de Cal Carreter, que era la fusteria que hi havia doncs, davant del forn del pont, al sí? costat de la Creu Roja hi havia un, no sé si hi ha oients que ens ho recordaran, hi havia una fusteria.
7: Jo t'ho volia preguntar. Sí. Sé que tenia la família, de part de la teva mare, sí. un negoci que eren tres germanes
8: sí.
7: i que es deien Alari,
8: Alari.
7: I que era un negoci de fusta, crec.
8: De fusta.
7: Però t'ho volia preguntar.
8: Era el meu avi, sí. Era el meu avi, en Joan Alari, que també el va iniciar el negoci el seu pare. Però, clar, jo me'n recordo d'anar a la fusteria i tant... De tu... petit i fins que es va jubilar i fins que la casa es va enderrocar i es van fer els pisos i això, però clar, jo de la fusteria...
7: Si allà hi havia la Creu Roja, un sense bandera, sí. Cal Alari
8: sí.
7: i també... jo recordo alguna cosa més.
8: Bueno, una mica més avall hi havia el Santonja,
7: sí.
8: hi havia el Bofill, el de les carrosseries sí. Bofill, al costat.
7: I més cap aquí, més cap aquí...
8: Sí.
7: Clar. Ja hi havia Cal Alari.
8: Sí, exacte.
7: Si al carreter li deien Cal Carreter, o no?
8: A aquella casa li deien a Cal Carreter.
7: Ah, ja.
8: Perquè el pare feia carros. I era un punt, doncs, de... Era un punt que tenia molta atracció, perquè molta gent que... Els carreters que baixaven de l'Ordal... i que se'ls havia trencat una roda o alguna cosa, estaven esperant arribar a Molins de Rei per arreglar el carro, i com que estava doncs, ja a l'entrada a Molins de Rei, doncs paraven allà i allà feien... i allà els hi arreglaven el carro.
7: Sí, i d'aquells anys que jo recordo, eren tres germanes, algun germà no?
8: No, la mare són tres germanes.
7: La teva mare era la gran o la mitjana?
8: La mitjana, era la mitjana, la Teresa, sí, sí. La gran, la Carme, després la meva mare, la Teresa, i la petita, la Mercè.
7: Sí, la que conec una mica més és a la petita.
8: La petita, la Mercè.
7: Sí.
8: Que havia treballat al Naturana.
7: I els detalls també, perquè l'edat d'elles i meva va per aquí, no? Però parla'm una mica de la teva mare.
8: Bé, la meva mare, dels records que en tinc, bé, pels oients que no estiguin assabentats, doncs va morir ara fa just 3 setmanes d'una sèrie de malalties i finalment doncs ja finalment descansa. Sí que és veritat que ens parlava molt del Molins de Rei. Clar, ella es van casar amb el meu pare, es van casar l'any 70. La meva mare tenia 22 anys. I clar, dels records ella que ens explicava de Molins de Rei era de l'escola... de l'Alfons 13, que estava separada per nens i nenes. Ens parlaven de tots els actes que feien a la joventut catòlica, no només els pastorets, sinó tots els balls folclòrics que feien. Parlar també que anaven allà, clar, en aquella època de la dictadura, no? Que anaven una mica més avall, que havia la secció de la Falange per allà, i allà van aprendre... No sé, havien d'anar a fer costura, no sé què havien de... Trabajos, no sé què... No sé quins
7: treballs havien... Sí, té un nom, treballs socials, sí. No? Servei social, sembla que es deia. I allà també hi havia l'emissora de Ràdio Molins de Rei, eh? Sí, hi havia Ràdio Molins de Rei allà, a la Falange.
8: Clar, i anaven allà, i clar, i totes les noies de Molins de Rei, doncs clar, quan entraven allà... al pati i a tot arreu, parlaven en català, però quan entraven allà havien de... En fi... de parlar una estona en castellà, no?
7: Però ella es casa amb 22 anys i se'n va a viure a Corbera.
8: Se'n va a viure a Corbera, va conèixer el meu pare, els va presentar una cosina d'aquí de Molins de Rei, del meu pare, es va presentar i, bueno, clar, aquelles coses, no?, que la gent abans es casava molt aviat, no? Clar, sí. La meva mare amb 22 anys...
7: Sí, llavors es casava aquesta edat. La majoria, menys jo, que m'estic esperant encara. Però sí, i la teva mare, molt jove. I tu ets el gran de la família?
8: No, sóc el segon. Som 5 germans. Hi ha la gran, que és la Miracle, que és mestra. Després vinc jo, i una altra noia, la Núria. I els bessons, que són el Sergi i el Marc.
7: Ah, hi ha dos bessons, també.
8: Són dos bessons, sí. Que són els que porten... També estan al negoci... El Sergi està més al tema de l'elaboració del pa i el Marc està més al tema d'espatx i reparto i gestió i tot plegat.
7: Jo recordo les tres germanes que eren molt guapes, això sí.
8: Sí.
7: Ara, no sabia dir quina era la gran, una casada amb Llopart.
8: Amb en Josep també, Llopart, sí.
7: Que ens va deixar fa
8: que
7: poc,
8: que també ens ha deixat fa molt poquet, sí. Fa un parell de mesos. Sí.
7: I jo coneixia fins i tot la seva mare, Isabel Barceló, crec
8: sí,
7: que es deia.
8: Sí, sí, sí. Clar, sí. Coneixia la iaia Isabel, però sí que els coneixia perquè... Jo les vegades que venia a Molins, en Pierre anava allà i pujava els avis, jo recordo aquella casa que sempre havia gent.
7: Que era la casa aquella de darrere la carretera, que es diu a la casa... De...
8: Ah, no. Està davant del forn del pont.
7: Davant del forn del pont. Ara sí. Jo anava a la casa de la Isabel, dels Llopart.
8: Ah, no, ells vivien allà al carrer General Castanyos.
7: Castanyos, sí.
8: Sí, sí.
7: Val, però tu parles de la casa de la carretera.
8: La casa pairal dels avis, jo me'n recordo, pujaves a dalt i sempre hi havia gent que passava a saludar o gent que deixava un recado i pujava o... No sé, sí que veia...
7: Ah, perquè el taller o negoci era baix, i llavors a dalt era la vivenda.
8: Sí, llavors havia una escala, i ens feia molta gràcia, perquè dalt la vivenda, a mitja escala, hi havia com una finestra amagada, i tu des d'allà veies directament la porta.
7: Ja sabies qui venia.
8: I llavors, si algú trucava al timbre, o si algú entrava, des d'aquella finestra quadradeta petita, veies el carrer. Era una cosa, o sigui, estava molt ben
7: però fet. Quan entraves, l'entrada devia estar dissimulada amb un dibuix.
8: No es veia, sí, perquè estava com...
7: Amagada.
8: Enmig del taller estava.
7: Ah, sí,
8: no,
7: sí.
8: I quedava com dissimulat enmig del taller i no es veia. Era com un visillo, no sé quin nom dir-ne, però, clar, des de dalt es veia perfectament. I era molt curiós.
7: I la teva mare t'explicava els primers anys a Corbera si s'hi trobava bé, si enyorava Molins de Rei?
8: Al principi es va trobar a faltar. Es va enyorar, perquè, clar, es va casar molt jove i clar, i era un tipus de negoci molt diferent. Ella va entrar a treballar... Clar, ella va entrar a treballar al Garaje Rio. Sí. Ella, fins abans de casar-se, treballava al Garaje Rio, allà d'administrativa. I era una cosa molt diferent a doncs, el que era el forn de pa i, a més, en una casa on la meva àvia materna, la iaia Asunción, i el meu pare, que són... Eren, bueno, la casa de l'àvia, casa del meu pare, són gent amb una personalitat molt... És a dir, moltes ganes de tirar endavant i de molta feina i emprenedors i de tirar endavant, clar, i... I jo entenc que amb una noia doncs, arribada i que no és del món, tot allò li devia sobtar.
7: Sí, clar, tot...
8: I a més, ja de seguida es va fer una botiga nova, el meu pare està en contacte amb pastissers de Barcelona i anant a veure fires d'Itàlia i d'Alemanya i anaven, clar, als anys 70, Pierre, anaves a veure pastisseries o forns a Alemanya i allò... És que jugava en una altra galàxia, aquella gent. I dius que, clar, aquí encara estàvem fent panets i coses i veies aquella gent que estàvem fent uns muntatges de pastissos que no tenien res a veure amb tot el d'aquí, no? Excepte alguns de Barcelona. No? I llavors era un moment de renovació molt forta de la pastisseria. I s'anaven a Itàlia, per exemple, amb el pare del Cristian Escrivà, el Jaume Sàbat de Sant Cugat, tota una sèrie de pastissers que tenien moltes ganes de tirar endavant i de treballar molt i de provar coses noves i renovar tota la... Clar, teníem tota la pastisseria catalana, teníem les tradicions, ells es trobaven que teníem les tradicions, teníem els bunyols, teníem els tortells, teníem les coques de Sant Joan, però la pastisseria el diumenge li calia donar un canvi radical en sabors, en formes, en textures, etc. I aquesta gent ho van fer, però clar... Tornant al tema de la mare, qui estava a casa era la mare, i clar, i pensa que tots els germans que he nomenat abans ens portem un any i mig, dos anys. És a dir, que ella amb 29 anys havia tingut 5 criatures.
7: Sí,
8: i
7: sí,
8: ho havien obert, havien fet una... I havien obert dues botigues més.
7: A Corbera?
8: A Corbera.
7: Corbera de dalt o de baix?
8: Una Corbera alta, Corbera de dalt, i una altra, la gran, la clàssica que s'hi ha a Corbera, la que està davant de l'Eglésia.
7: L'estanc sí. Estava per allà a la vora? No.
8: Abans hi havia un estanc a la carretera
7: sí.
8: I allà havia, Pierre, allà havia la botiga clàssica antiga del Cardona, que encara hi és, de Cal Forner, per entendre'ns, està allà, encara està oberta.
7: Sí. Així que hi havia una escaleta al costat, i al tercer pis jo hi tenia una noia que treballava a la meva perruqueria.
8: Exacte, doncs, això que dius tu de l'escaleta, en temps del meu besavi, al forn, li deien el forn de les escales.
7: Ah, sí, sí.
8: Perquè a Corbera hi havia dos forners, amb nosaltres hi havia un altre, i en nosaltres vam posar el nom molt bonic, no? molt de carrer, del forn de les escales.
7: Bé, escolta, hi ha una cançó que es diu Tot el que queda.
8: Tot el que queda.
7: Que m'han dit que a tu t'agrada molt. Explica'ns d'aquesta cançó, qui la canta i com és que t'agrada tant.
8: Bé, és una cançó que la vaig començar a sentir aquest estiu, arran doncs, també de tot el meu procés de recuperació, que ja en parlarem. I per mi és una cançó molt inspiracional. O sigui, em dona molta energia positiva i la lletra és molt bonica. I, escolta, és una cançó a mi que realment em posa molt bon humor. I quan m'has demanat, dius, demana una cançó. I dic, escolta, tot el que queda a Ginestar, que són dos germans, la noia havia fet l'Azú, havia fet carrera en solitari, i ara canta els dos germans, que el grup es diu Ginestar.
7: Són barcelonins?
8: Sé que són del Maresme, sé que són de Mataró, em sembla, diria.
7: Ah, molt bé.
8: Sí.
7: Bé,
8: o de Malgrat, són de Malgrat.
7: No em diguis que són de Malgrat.
8: Diria que sí, diria que són de Malgrat.
7: Sí, perquè tinc contactes amb una senyora que treballa a l'arxiu
8: sí.
7: de Malgrat, i com que jo havia treballat allà quan començava en perruqueria, sí. 2 anys, tinc records i de vegades parlem, i ara últimament parlem que hi va haver un pastisser de Malgrat o de Palafolls que,
8: sí, que havia guanyat un premi.
7: Sé que t'ho
8: sí.
7: vaig enviar quan.
8: Sí.
7: Em fa gràcia, ja sé que els hi diré, ara quan.
8: Doncs sé que és allà.
7: Són malgratencs, sí, sí, molt sí. bé. Bé, escoltem-los.

0: tot el que ens queda.
1: Escolta, allà al mercat d'aquí a Montserrat em diuen que tu anaves amb un nen o una nena de vegades. Sí. Allà, que era un dels teus fills més grans o més
2: la
1: petits?
2: La Valentina, sí.
1: I també em diuen que hi ha un senyor, que sembla que es diu Vinyets,
2: sí,
1: que de vegades, quan era l'aniversari d'algú del mercat, anava a la teva pastisseria i comprava un pastís d'aquests que són, sí, si no personalitzats, individuals, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I els portava. I eren de casa teva. Això ho sabies?
2: Bé, jo sé que el Josep venia algun dia fins a primera hora i venia a buscar un pastís petit. I sé que i alguna vegada m'havia comentat que el portava al mercat municipal per felicitar, doncs, alguna paradista, que era el seu aniversari. I bé, això és bonic. És bonic perquè això també, doncs, és a dir, el que fa és interrelacionar els diferents comerços de Molins de Rei, el mercat, amb el comerç, que bona falta ens fa.
1: Ai, que tu vas ser president del comerç, no?
2: Havia estat a la Unió de Botiguers, l'any, sé que era el 2017, diria, i vaig estar-hi fins al 2020, si no m'equivoco, 3 anys, molt interessants. Va ser quan va acabar el mandat el president, el Jordi Vilaprinyó, que havia estat molts anys. I llavors vam agafar la Unió Botiguers tota una sèrie de gent. Alguns continuen, alguns d'aquella junta continuen, com la Mireia, el Vicenç Cucurull, el Josep del Fort del Pont, ells continuen, i uns altres ho hem anat deixant. Però és tota una experiència, perquè veus el que és el comerç i veus el poble des d'un altre punt de vista, i també pots, diguem, d'alguna manera aplicar algunes de les idees, alguna de les coses que tu creus que poden anar bé pel comerç o per Molins de Rei. I és bonic, perquè prepares el trenet, la Fira de Nadal. Estàs en contacte amb la Fira de Candelera, que vas a les reunions de la Fira amb el Consell Executiu, i llavors també, doncs, et deixes, no has de conèixer el que pensa el comerç de com s'ha de millorar la Fira, parles amb gent diversa, i és, la veritat és que és una feina interessant. És un servei... bonic, interessant, que es fa.
1: Que tu el vas fer 3 anys, perquè tu arribes a Molins de Rei... Anem enrere.
2: Sí.
1: Quan va voler fer innovacions d'arrel del que havia vist per la resta d'Europa,
2: sí,
1: a Corbera,
2: sí,
1: de Berlín a Corbera de Dalt.
2: Exacte, sí.
1: Llavors ho veu implantar allà. Sí. Però la idea d'una vegada arrencat allà i fet ja les, sí, innovacions que tu em parlaves...
2: Sí.
1: La idea de venir a fer-ho a Molins de Rei va ser teva?
2: A veure, no ben bé meva, perquè no es pot dir que sigui meva. Sí que és veritat que durant molts anys els pares van tenir molta feina, doncs, a arrencar tots aquests projectes i tot això que hem dit abans. I, a més, clar, nosaltres érem petits. I sí que estaven esperant que nosaltres creixéssim. És a dir, quan els nens siguin grans... quan siguin més grans, ens podem plantejar obrir una botiga a Molins de Rei, per entendre'ns.
1: I a tu Molins de Rei sempre t'havia cridat, t'havia agradat.
2: Clar, per un cantó, doncs, tenia totes aquestes vivències infantils de quan anàvem a la fira. Clar, per exemple, el divendres, quan sortíem d'escola, ja em portaven directament a casa els avis d'aquí a Molins de Rei.
1: A l'escola quina era?
2: Jo havia anat a la Salle Bonanova, a Barcelona. I quan sortia el divendres ja em portaven directament a Molins de Rei i ens hi quedàvem fins diumenge a la tarda. I això, doncs, any rere any. Per la festa major, igual. I com que érem tants germans i anàvem tan seguits, doncs, moltes vegades els grans ens enviaven a Molins perquè en èpoques de feina, de Pasqua o com fos, doncs ens enviaven a casa els avis.
1: I et vas posar a la plaça del Palau, com ara, no?
2: Sí, la és la que vam tenir, sí, sí.
1: Què és, deu fer 10 anys o...?
2: Oh, mira, ara farà 13.
1: Ja?
2: Sí, sí, passa ràpid tot, sí.
1: El 2012, sí, més o menys,
2: sí. 2000, sí, perquè l'any abans va néixer la nena aquesta, que dius que se m'ha vist a mi passejant pel mercat, doncs amb la Valentina, Doncs la meva filla doncs va néixer un any abans. Quan va néixer la nena, jo encara estava a Corbera, però ja teníem ja encaminat a obrir a Molins de Rei. I és molt curiós perquè vam començar a mirar locals cap al 2010 o així, i en aquella època, jo ho explico, perquè és molt curiós com va evolucionant tot, en aquella època no havia locals a Molins de Rei.
1: Ara sí, eh?
2: Ara és una llàstima. Però allò, buscar, trobar un local atractiu en aquella època, allò que dius, aquí podem fer-hi un negoci...
1: Doncs vas trobant de molt maco, eh?
2: Sí, però en aquell moment, també, Pierre, el pol atractiu comercial de Molins de Rei encara era el carrer Major. I el carrer de baix, sí, però no era... I ara això és que ha canviat molt.
1: Ja quedava molt apagat, el carrer de baix.
2: Sí, sí. Abans quedava apagat. I, clar, ara veus com és la granja, tota l'explosió que ha fet la granja al carrer de baix, sobretot a partir de la creació de la plaça del Palau, doncs com han anat creixent altres nuclis comercials, doncs, clar...
1: Què hi havia abans?
2: Allà havia el Genaro, el Palau, era el bar Palau.
1: Ah, el bar Palau, que després s'ha passat aquí.
2: A la plaça d'Octubre.
1: Sí, d'Octubre. Sí, jo hi havia anat, i ara sí. T'ho pregunto. Sí, sí, sí.
2: Bé, ells volien créixer i van agafar aquell el bar, bueno, estarà a la plaça, carrer Mercè Rodoreda, en segueix, sí.
1: I tu tens molta ajuda amb la gent que treballa aquí, a Molins de Rei?
2: Sí, aviam, jo estic molt, molt agraït, sobretot, bueno, hi ha la meva dona treballant amb mi, i ara aquests mesos, doncs, que he tingut l'hospitalització i tot plegat, realment, que s'ha fet càrrec de la botiga, de la casa, dels nens, de la família, ha sigut ella. I ella, juntament amb tres noies, que es van partint doncs, la jornada laboral, la veritat és que estic molt content i molt agraït.
1: Teniu la parada de la busa davant, no?
2: Sí.
1: Que jo de vegades l'agafo i sempre... Sí, escolta'm, un incís només, sí. A Corbera, Pessebre Vivent, hi vas participar alguna vegada?
2: El Pessebre Vivent...
1: I tornarem, a Molins
2: de
1: Rei.
2: Sí, sí, sí. El Pessebre Vivent hi havia anat no com a actor, sinó com a membre de l'Esplai. L'Esplai fèiem a la representació... Cuíem castanyes. Sí. Posàvem a l'entrar a coure castanyes per recaptar. I fèiem paperines pels assistents, i veníem castanyes, les cuíem... I anàvem...
1: Boniatos, no?
2: No.
1: No. Però castanyes sí.
2: Però, clar, venia de gust perquè feia fred.
1: Sí,
2: i les
1: feia.
2: Cuíem... Fa un fred de mil dimonis allà al Pessebre.
1: Sí.
2: I anàvem els dissabtes i els diumenges i anàvem allà a coure castanyes i els monitors, doncs mira, allà fèiem duros doncs, per preparar les activitats, les colònies, etc. Sí, sí.
1: Això s'ha anat fent sempre, o ha estat aturat alguns anys o...
2: De què?
1: Al Pessebre.
2: Al Pessebre, bueno, clar, els anys de la pandèmia no es va poder fer en públic.
1: No.
2: I els anys de la pandèmia havíem fet alguna cosa així virtual.
1: Havies conegut algun Sant Josep o algun...
2: Bueno, hi ha una llegenda.
1: Una
2: llegenda real, eh? Perdó, eh? Un Sant Josep i una Mare de Déu van fer una fugida real. Es van fugar.
1: Bueno, van fer la fuga d'Egipte?
2: Van fer la fuga d'Egipte, però ben fet.
1: I tot... No és que es vagin enamorar i es vagin casar, no?
2: No, cadascú estava casat per la seva banda i res, jo suposo que entre assaig i representació i que allà el Pessebre fa una mica de fred, doncs...
1: Es van engrescar.
2: Es van anar engrescant.
1: Clar, amb les castanyes calentes estan a la vora...
2: I es van fugar a Solsona i van marxar. Sí, sí, allò va fer córrer...
1: No és una llegenda, això?
2: Bueno, no, fa molts anys.
1: Va passar?
2: Allò va passar als anys 70, una cosa així.
1: Oh, a tu et sembla molt a l'any 70 perquè encara no havies nascut, però per mi no. I els podia conèixer, eh?
2: Sí, no, no.
1: I encara corren? Encara són... No han tornat mai més?
2: No, no, no, no hi ha hagut una fugida... Una altra... No, no, no. Es van instal·lar a Solsona...
1: Sí, i van venir a confessar-se un dia i se n'han tornat.
2: Ja, exacte.
1: Sí. Escoltem Los Mustangs, que és de Jo que no vivo sin ti, que és poder el que els hi va passar amb aquests.
2: Segurament, segurament.

0: Catòlic, creient, practicant?
1: Soc creient, he tingut una educació cristiana, catòlica, a casa, també a l'escola. Com tothom, he tingut alts i baixos. Hi ha èpoques que creus més, altres que dubtes, durant la joventut planteges l'educació que has rebut. I després ja, doncs, quan arriba una edat, vas posar les coses al seu lloc. I sí que és veritat, doncs, bueno, ens vam casar per l'Iglésia amb la meva dona.
0: A on? A Molins de Rei?
1: No. No, no, ens vam casar a Dòria.
0: Ah, sí, hi ha una foto que ho he vist. On tens, el País Basc?
1: No, no, això està a la Collà a Toses.
0: Sí.
1: A dalt de tot un poble que es diu Dòria, hi ha una església que es diu Sant Víctor de Dòria, i es vam casar allà perquè allà hi va néixer la meva sogra, i és una església molt bonica, i la meva dona sempre deia, si algun dia em caso, o quan em casi, m'agradaria casar-me allà.
0: La sogra,
1: sí,
0: era l'esposa de l'Alari, i la mare de la teva mare...
1: No, la sogra meva.
0: A veure, espera, ara ja me'n vaig, sí, a la sogra...
1: No, no, la mare de la meva dona.
0: Ah, de la teva dona.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: que
1: no,
0: és la,
1: no,
0: que és de Dòria. Que és de Dòria. Dòria.
1: Sí.
0: A la teva dona. Esclar, jo me'n vaig als, sí, de la meva quinta. Sí. I llavors, per això es veu voler casar allà.
1: Sí, clar. Es veu casar a l'agost i, clar, bueno, va ser una història, va ser una logística interessant fer moure tota la gent fins allà. Però clar, molta gent diu, no, no, si no ens hi feu anar, no hi haguéssim anat mai allà.
0: D'on és la teva dona, doncs?
1: La meva dona és filla de Molins de Rei. Sí, la meva sogra va néixer a Dòria, el seu pare era pastor, van venir a viure aquí a Molins de Rei perquè allà no hi havia gaires possibilitats de tirar endavant, i van venir a viure aquí a Molins de Rei. I llavors, bueno, es va casar amb el meu sogre, el Joan Gimeno, que havia treballat molts anys als Ciments Molins, i ja es van establir Molins de Rei.
0: Gimeno, res a veure amb els autos de les escoles de...
1: No, amb la gestoria.
0: Res,
1: no,
0: a veure.
1: No.
0: I amb els que vivien a la carretera de Papiol, carretera de Abonari al Cap, que es deien Gimeno, també?
1: No, no, no.
0: No, tampoc.
1: No.
0: Uns altres Gimeno.
1: Ells vivien aquí, a sobre les vies, vivien.
0: A sobre la via, no? Que és una conecuna que molta gent,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Però
1: sí.
0: No, aquí no. Escolta'm, la Teresa,
1: sí,
0: era la teva mare.
1: Sí.
0: Molt guapes totes.
1: Molt, no sé, guapa, sí.
0: La segona, com has dit que es deia?
1: La segona era la meva mare, la Teresa.
0: La Teresa era la teva mare. La,
1: sí,
0: gran...
1: La Carme.
0: La casada amb Llopart, que n'hem parlat abans.
1: Sí.
0: I la Carme, guapa també, sense, sí, estar escoltant.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: sí. I després queda la petita, que jo sempre deia que s'assemblava a la Jacqueline Kennedy.
1: La Mercè.
0: Que... Aquesta és la Mercè?
1: Sí.
0: Sí, és la que veig més últimament.
1: Pot ser, sí. Ella surt a caminar, també. I, bueno, ella havia treballat al Naturana durant molts anys, bueno, fins que es va jubilar, sí, sí. I pot ser que te la vagis trobant pel carrer.
0: Jo a la teva mare la devia haver conegut també, a part de que la veia ballar al Foment, i de l'edat, i les tres germanes, que eren amigues de la Marta Armengol, en sembla,
1: sí,
0: i d'altres.
1: La Marta Armengol és la que va presentar els pares.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: L'hauríem de felicitar.
1: La Marta Armengol és cosina del meu pare.
0: Ah, sí?
1: Són cosins.
0: Bueno, a Corbera hi ha molts Armengols.
1: Sí, sí, però sí, sí.
0: Hi ha Can Armengol, també,
1: Can,
0: no?
1: Can Armengol, exacte, sí.
0: I la Marta Armengol, la germana del Miquel, que havia sigut,
1: sí,
0: directora d'aquí,
1: sí,
0: va presentar els teus pares.
1: Els va presentar, sí.
0: Clar,
1: no, no sé com, en una festa o Foment d'aquestes que devies dir. I diu, mira, presento el meu cosí.
0: Ah, sí? Espera, que ens estan dient... Ah. Una trucada que l'has, ah, de contestar tu, eh?
1: Aviam.
2: Hola.
1: Hola.
2: El que ja em coneix, soc la Lulín. Sempre ho escolto. I ja heu dit que el Cardona d'aquí...
1: Sí.
2: Que no tenia fills. Sí, tenia una filla. Va tenir una filla que va morir...
0: Ah, sí, a la platja?
2: Amb 21 anys. El Pierre...
0: A la platja?
2: Això.
0: El Garraf?
2: Sí, però ja... No ofegada, eh? Per
0: com?
2: Això que ell ha dit, diu...
1: Sí.
2: No van tenir fills. I sí, van tenir una filla.
1: Una
2: jo
1: filla.
2: Ho dic perquè vaig estar 10 anys treballant amb la senyora Balina i,
1: sí,
2: l'altra part amb els vinyers quan, sí, fins que em vaig casar.
1: Va.
2: És per dir que sí que havien tingut una filla.
1: Una filla.
2: I va morir als 21 anys.
1: Veus? Sí, jo, exacte. El que no sabia és que havien tingut un fill perseguida. Però sí, sí que és veritat que havia una noia. Ara sí. Que m'ho diu vostè, és veritat.
0: Bueno, jo recordo que havien dit que havia mort una noia.
2: Ja, penjo, Només Garraf, per
1: dir-vos no?
2: això.
1: No, jo li agraeixo moltíssim la trucada.
2: Val, gràcies.
0: Gràcies per escoltar-nos.
2: Val, adéu.
0: Bé, doncs continuem aquí. I dèiem de les germanes, la que semblava la Jacqueline Kennedy. Ah, no, que la Marta Armengol va presentar. Sí, esclar, la Marta Armengol era amiga d'elles.
1: Sí,
0: clar. Clar. I llavors devia venir aquest noi de Corbera.
1: Sí, i diu, presento el meu cosí de Corbera, que és Forner.
0: Sí.
1: I guaita.
0: Doncs bé, escoltarem ara de cançons de les que es ballaven a llavors, el Sírex, l'escombra, em sembla que es diu.
1: Molt bé.

0: fa uns anys ja que tu vas tenir una sotregada. Que devia ser quan devies escoltar aquella cançó d'abans, que deies que et motivava i que...
1: Sí. No, això ha sigut aquest any, tot plegat.
0: Però jo t'havia vist de vegades a Barcelona,
1: sí,
0: que anàvem a revisió mèdica, metges.
1: Quan ens havíem trobat un metge, anar a fer revisions, anar fent cures, però estava més o menys, el tema del peu estava més o menys controlat.
0: Sí.
1: Em anava visitant, anava allà al mateix lloc que anàvem.
0: Sí,
1: anàvem,
0: el mateix, el que abans era la Creu Roja, sí.
1: Sí, que ens havíem trobat allà. I el tenia controlat amb els metges, allà anàvem fent... bueno, les radiografies, les cures, tal, les visites, però sí que just va ser aquest any el dia, va ser passat la fira, em vaig començar a trobar malament
0: d'aquest any
1: que estem acabant,
0: fa 4 dies,
1: i me'n recordo que estava esperant, es va fer la fira el dijous gras allà a plaça del Palau, i vaig dir, mira, escolta, dilluns me'n vaig sí o sí a visitar-me. I no vaig arribar a temps perquè dissabte em vaig anar a urgències perquè em trobava malament. Bueno, tot plegat se m'havia fet en aquest peu que m'havia anat visitant i que ens havíem trobat allà. Se m'havia fet una infecció interna i bé, em van haver d'amputar el peu. Sí, sí. I bueno, doncs estava allà a urgències, m'ho van comunicar els metges, vaig haver de trucar a casa, clar, i dic...
0: Et van dir així de cop, s'ha d'amputar...
1: Bueno, van dir amb totes les bones paraules i d'això, però amb tota la fermesa que
0: havia una infecció molt forta. Una altra cosa no es podia fer allà.
1: S'havia de fer per tallar la infecció, o sigui, per aturar la infecció. I bé, arrel d'això, doncs, bé, s'ha amputat el peu dret i ja des del mes de febrer, bueno, vaig estar 2 mesos i mig hospitalitzat, vaig tenir diferents rèpliques d'infeccions i veu tota una experiència a l'hospital i a més amb una insuficiència renal que bé, jo una cosa que no he explicat gaire, però també mira que sigui amb tu aquí, Pierre, i que hem parlat de tantes coses, va venir un dia el mossèn de Molins de Rei, el mossèn
0: Vicenç.
1: Mossèn Vicenç va venir a veure perquè ell té el bon costum d'anar a visitar els pacients que estan ingressats a Obrogi, els va veure, i em va portar una estampa de la Mare de Déu de Montserrat. I diu, mira, porto una estampa de la Mare de Déu. I dic, ah, doncs moltes gràcies. Doncs pensa que el dia 27 d'abril, dia de la Mare de Déu de Montserrat, m'ingressaven a la UCI amb un pronòstic que no sabia si me'n sortia.
0: Va arribar a aquest punt.
1: Sí, sí, sí. Em van intubar i li van dir a la família, diu, mira, és que estem en una situació molt greu, farem tot el possible per tirar endavant, però no descartem cap escenari. Sí que és veritat que com més dies passin pitjor, perquè el pacient està intubat, però... I bé, no sé, jo hi veig una relació, per això quan em deia, diu, això de la fe, no? Doncs sí que ha anat fluctuant i a vegades he tingut èpoques que hi creia més, que hi creia menys i tal, però clar, jo tinc una prova fefaent de, clar, abans de marxar a la UCI jo li vaig donar aquella estampa a la meva dona, i la meva dona tenia l'estampa a la mà, i ja quan em vaig recuperar, al cap de 3 dies, la meva dona va agafar el cotxe, se'n va anar a Montserrat, i no la deixaven passar perquè estàvem fent una celebració d'un mil·lenari, que havia un concert d'òpera, que s'havia entrat amb entrades, i estava tot molt restringit, i no sé què li va dir, però miri, tinc el meu marit a la UCI, només puso donar gràcies a la Moreneta, per tant, deixi'm passar un moment. Va el vigilant, va treure el d'això, van apartar les valles, la van deixar entrar al cotxe fins a la plaça, i ella va baixar un moment del cotxe, va tornar a entrar i va marxar. I això, doncs, home, jo crec, Algú també m'ha preguntat si he vist el túnel o una llum blanca al final del túnel. Jo no ho he vist, això. Sí, jo no he vist al final que s'apropi la mort. Jo tot això no ho he vist. Sí que quan em vaig despertar, una infermera em va dir no era la teva hora. I ho hem vist tots molt clar i estem tots molt contents que estiguis aquí i t'han recuperat.
0: No va ser el 28 o el 2 o 3 dies després que va haver aquella apagada general?
1: L'apagada va ser el mateix dia 27. O sigui, va ser caòtic. Jo estava a la UCI i va haver-hi una apagada general que no anaven els mòbils. Al Brogi els van dir, havien 3... va sortir el director de la UCI i va dir, tenim 3 equips aquí de resistència, no s'apagaran, però sí que no anaven mòbils per parlar amb la família,

0: Perquè el teu té solució. Aquesta casa està plena de coses que no tenen solució. El teu té solució. I amb el temps anirem posant les coses al seu lloc. I jo em pensava que no tornaria mai més a la botiga. I ell em va dir, però qui t'ha dit que no tornaràs a treballar mai més? Això qui t'ho ha dit? Dic, no, això m'ho dic jo. Doncs no t'ho diguis més. No t'ho diguis més. I jo podent estar a casa doncs, amb els meus fills, amb la meva dona, podent estar a la botiga i, evidentment, anant amb els controls mèdics que he de fer, doncs la veritat és que tinc un estat d'ànim molt positiu. Ara, això sí, m'he de cuidar molt.
1: T'has de cuidar molt, molt. D'estar... I el teu dia a dia ha de ser dedicar-te tu al que et convé i al
0: sí.
1: que
0: sí, has sí. de fer. I puc estar estones dret, però he d'anar seient, he d'anar combinant.
1: Sense apartar-se molt del tema sí, de la fe,
0: sí.
1: ara el mes de juny s'inaugurarà, a veure, posaran la creu, la creu sí. a la Sagrada Família.
0: La creu, culminaran l'última torre de la sí. Sagrada Família.
1: I diuen que vindrà el papa Lleó XIV.
0: És possible perquè a la Sagrada Família ja l'han visitat tres papes.
1: Jo només sé el Benet XVI.
0: I el Joan Pau II, Bernari.
1: Ah, el Joan Pau II també va...
0: Als anys 80, quan va ser...
1: Ah, sí, l'any 82, sí, que va venir, sí. Sí, que me'n recordo, que va haver molt de rebombori.
0: Sí, va haver-hi soroll, sí.
1: Sí, el senyor... El Benet XVI, que va parlar en català...
0: En català, sí.
1: Que no se'n parla gaire d'això, i aquí venen ministres i venen i no parlen català, i el Benet XVI va parlar en català allà.
0: Exacte.
1: T'agradaria anar-lo a veure...
0: Està...
1: No, el Benet XVI, no.
0: No, pobre,
1: El d'ara.
0: Home, jo crec que la culminació de la Sagrada Família és un gran esdeveniment. No sé si el podré anar en directe, estaria molt bé, però sí que jo crec que una cosa que es fa... No, la frase popular, no? Això dura més que les obres de la Sagrada Família.
1: Sí, sí.
0: No em sembla mentida, Pierre, però la veurem acabada, eh? L'última torre.
1: Sí, sí, sí. Sí. Jo l'any 92 recordo que vaig anar per dins i allò semblava que hi podien pasturar cabres,
0: sí,
1: el que ara és la nau central.
0: I
1: ja per dins ja ho hem vist.
0: Sí.
1: Les torres, jo que recordo quan només hi vivien quatre, hi ha anat que queda aquesta culminació dalt. Sí, serà, ho celebrarem, és molt nostre.
0: S'ha de celebrar, jo crec que sí, jo crec que és motiu de celebració.
1: Ara, jo també t'agraeixo que vas fer un escrit amb aquesta revista de Molins de Rei.
0: El Tot, sí.
1: Dient que la cançó Avui ha tornat a tu et portava records, a tu et recordava, que te la senties molt teva.
0: Me la sentia molt meva perquè jo crec que parla d'un Molins de Rei, és a dir, que està present en la memòria de molta gent. El que havien estat els molins, el que havia estat el que havia estat el pont, etc. El que... La identitat que donava, no? I llavors jo crec que és molt important que continuï sent una cançó també a nivell oficial representativa de la vila. I en un moment donat vaig tenir una discussió amb una persona que ella creia que no era una cançó que representava Molins de Rei, i em va fer molta gràcia perquè aquesta persona em va venir a veure a l'hospital. Això abans del 27 d'abril, i abans de marxar va treure el mòbil i diu, ja porto una sorpresa. Dic, bueno. I em va posar la cançó. I clar, i com que portava tant temps sense sortir, tant temps fora de casa, allà tancat perquè jo estava aïllat i tal, doncs la veritat és que em va fer emocionar. Em va fer emocionar doncs, poder sentir aquella cançó allà a l'hospital. I després també, quan ja vaig sortir i ja tenia més mobilitat per la Festa Major, veure els carrers, doncs també em va fer molta gràcia.
1: Gràcies, a mi també m'emociona que tu em diguis això. Avui no la podem escoltar, ja no tenim temps, però aquí a Molins de Rei la posen. Aquí al Ràdio Molins de Rei se'n recorden, sí?
2: Vila de Molins de Rei.
1: Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno, ens acomiadem, doncs, amb aquesta cançó que ens
0: sí,
1: porta a tots aquest sentiment.
0: Gràcies, Pierre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En successos, els Mossos d'Esquadra busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. D'altra banda, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre'ls si no rebia un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes i les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona o Tarragona. Més informacions, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, al nivell extrem, a 22 municipis de 7 comarques i al nivell 3 de risc molt alt, en 235 municipis de 23 comarques. D'altra banda, el Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol que es jugarà aquesta nit a Nova York. Ho farà al MetLife Stadium amb capacitat per 82.500 espectadors. Serà a les 9 del vespre, hora catalana, aquesta final entre la selecció espanyola de Lamine Yamal i la selecció argentina de Leo Messi. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. El dilluns, d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Aquest programa s'emet en segona audició.
5: Amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Patrícia Carniques Isidro. Molt bona tarda, Patrícia.
6: Molt bona tarda, Bego.
5: Molt contenta que estiguis aquí.
6: Gràcies.
5: Patrícia és directora financera d'Autopistes Grup Abertis, que suposo que deuen haver diferents... Es diu Autopistes, no?
6: Sí, és Autopistes, feina, Autopistes.
5: Sí. I seccions, volia dir, no? Que devien
6: sí, ser diferents unitats de negoci.
5: Això, després sí. Ens ho explicaràs.
6: Sí, sí.
5: I aficionada amb una cosa que a mi m'ha semblat supersingular, que és la natació amb aletes, que és una especialitat molt poc coneguda.
6: Molt poc
5: coneguda. I em deies preparant l'entrevista, perquè no és olímpica.
6: Clar, és que al final els esports minoritaris, si no tenen repercussió, no s'acaben coneixent, i la natació amb aletes és un esport que és superinteressant, molt divertit, però continua sent un esport familiar que també fa que hi hagi caliu, no? I que ens el sentim molt, molt propi. És un esport molt xulo.
5: Després ens ho explicaràs també una miqueta més, perquè has tornat a competir amb això.
6: Bueno, he tornat a competir a natació clàssica, que li diem als d'aletes, a natació normal, però segueixo totalment vinculada a la natació amb aletes i tornaré a competir. Sí, sí.
5: Ah, mira, això és un anunci.
6: Primícia.
5: Una primícia. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs la Patrícia, que ens acompanya avui, ella és no ets Baix Llobregat, tenc, és del Barcelonès, perquè és hospitaler, tot i que ara vius a Cornellà, per tant sí que vius al Baix Llobregat, d'on estem ara, de Molins de Rei, i del barri de Bellvitge, que és un barri amb molta personalitat.
6: Sí,
5: trobo.
6: Sí, sí,
5: no?
6: És un barri...
5: Els de fora, potser no coneixem altres llocs al barri, potser per l'hospital, o no sé,
6: sempre... A mi m'agrada dir que sóc de Bellvitge, ho dic amb molt d'orgull. Al final tothom té llums i ombres, no? I jo poso en valor les llums de Bellvitge, que a mi m'encanta com a barri, m'encanta com a ciutat o barri familiar, encara... Jo continuo passejant per allà i continuo trobant-me gent que conec, i crec que això és molt engrescador, i és un barri que s'ha de conèixer, també.
5: Sí, pels que no coneguin Hospitalet o Bellvitge, perquè jo sempre dic que això és Ràdio Molins de Rei, però ens poden escoltar de qualsevol punt del món, avui en dia, amb la tecnologia. Diguem-ne que va ser un barri que va créixer amb l'època de la immigració, i molt dens.
6: Exacte,
5: no?
6: Sí, sí, es va formar arrel de la immigració, no? Sobretot famílies d'Andalusia. Exacte, la SEAT estava molt a prop, i era una ciutat dormitori.
5: Sí.
6: I bueno, però hi ha gent molt arrelada allà. De fet, jo ara, com tu has dit, visc a Cornellà, però jo tinc molts amics del col·le. Jo vaig estudiar a Bellvitge fins segon de batxillerat, o sigui, menys la carrera, ho vaig fer tot allà a Bellvitge, i jo tinc molts companys d'escola que s'han quedat a viure a Bellvitge i que porten els nens al col·le, i que, vull dir, és un barri...
5: Amb personalitat, que...
6: Sí.
5: Vull dir que s'han reconvertit, no?, amb els anys. I que
6: I és un barri que té molts espais verds, que és molt important, i molt d'aparcament, que també està molt bé.
5: I un club de natació.
6: Amb aletes, ara.
5: Sí, amb aletes, que és molt interessant. Que tu tens dues filles que també practiquen la natació.
6: Sí, així és. Elles han tirat per la natació. No sé ben bé per què, suposo que algú deu haver de genètica, perquè sí que és cert que de més petites han provat altres esports. Inclús la gran va provar futbol, que jo li deia, hòstia, pues futbol femení és xulo, però ha acabat amb una addicció al cloro quasi brutal. Li encanta la natació.
5: Doncs pues mira, jo no va començar l'entrevista parlant de la teva feina, però parlarem de la teva vida. Per tant, comencem per aquí. Tu, ho hem explicat, vas néixer a Bellvitge, vas créixer a Bellvitge, i com connectes amb... Com recordes aquella infantesa, aquella connexió, aquella primera vegada que et tires a la piscina? Doncs, amb el sentit positiu, eh?
6: Sí,
5: amb el sentit positiu.
6: Sí, sí. A mi sempre m'ha agradat molt l'aigua, però sí que és cert que jo tenia la sort que la meva escola tenia piscina pròpia i teníem una assignatura que era natació. I, bueno, i a part de l'assignatura de natació, a les tardes, quan s'acabava l'horari lectiu, doncs feien extraescolars, i una de les extraescolars que hi havia era la natació amb aletes. I, bueno, pues, digue-li per facilitat, digue-li per proximitat o afinitat, doncs vaig acabar fent extraescolar de natació amb aletes i fins que vaig acabar la carrera, diria que quasi fins que vaig ser mare de la meva filla gran, vaig estar d'una manera o altra nadant, competint, o si no, vaig ser també delegada de l'Excel·lació Espanyola de Natació Maletes, representant Espanya a un Mundial, a Hongria, etc. O sigui que sempre...
5: Quina diferència? Jo, quan m'ho vas dir, la vaig haver de buscar, eh? Ara sí. Estem a la ràdio, la gent no ho pot veure, ho poden buscar, perquè avui en dia és fàcil, però explica tu què vol dir això. O sigui, quina diferència hi ha amb la natació, diguem-ne, tradicional que tots tenim al cap i que hi ha diferents estils, també?
6: Sí, doncs jo els animo que ho busquin, perquè realment, doncs aquí una imatge val més que mil paraules, no? Però natació amb aletes és un esport que està... bueno, que es practica dins una piscina, també, però que té altres elements externs que no té la natació normal, la natació tradicional.
5: L'olímpica.
6: Clàssica, nosaltres diem clàssica,
5: la
6: no?
5: La clàssica.
6: I aquests elements, bàsicament, és una monoaleta de fibra de vidre, perquè vas amb els dos peus junts, i al final l'estil de nada és quasi com una sirena. Vas movent els peus, no?, tots dos junts, com si donessis una patada de sirena o de dofí.
5: Alhora.
6: Exacte, perquè està... Llavors li diuen que és la Fórmula 1 de la natació, perquè realment s'agafen, s'assoleixen velocitats molt, molt ràpides, per fer-nos una idea, i potser no és del tot precisa, però, bueno, o un exemple que sí que sé, la setmana passada abans als Campionats d'Espanya hi va un noi d'un club d'Aragó que es va fer 14 segons en 50 metres. El rècord del món de natació clàssica em sembla que són 21 segons.
5: 21
6: o sigui,
5: segons.
6: Imagineu-vos la diferència,
5: sí, sí,
6: no?, que hi ha entre una cosa i l'altra. Llavors, és la Fórmula 1 de la natació i bueno, és molt divertit. Hi ha la modalitat d'això de la natació amb la monoaleta, amb els dos peus junts, però també nadem escafandre, que és amb una ampolla d'aire comprimit, i vas per sota l'aigua, o 50 metres apnea, que és sense respirar directament 50 metres. I ara han afegit una variant, que és amb dues vialetes, amb peus. Llavors nedes crawl, com si nedessis lliures, no?, el crawl de natació normal,
5: sí,
6: però amb vialetes, i també està dintre la modalitat de la natació amb vialetes.
5: Clar, els esports no són olímpics si no es competeixen en els... Bueno, clar, jo l'altre dia discutia amb el meu nebot si ara tenim 7 o 5 continents, com jo vaig estudiar, vaig haver de... Bueno, ara no sé on estem, si en 5 o en 7, però en tot cas, l'olimpisme, no?, demana que per ser olímpic has d'estar a tots els continents. Aquest és el problema, suposo?
6: I jo crec que hi ha un tema de federacions així que no, tampoc no vull
5: entrar
6: gaire, sí, però realment aquí a Espanya és poc conegut, però a nivell d'Àsia, per exemple, Xina o els russos, inclús Estats Units, són potències. Sí, sí,
5: que
6: ja
5: guai.
6: està molt bé.
5: Ui, i tu amb l'aigua què trobes? A veure, explica'm això.
6: Doncs per mi, que sí que podríem dir que és la meva teràpia, no? És el meu moment de desconnexió, de tornar a ser la Patrícia, no? No la Patrícia ni mare, ni la Patrícia directora, ni la Patrícia, no? La Patrícia que sóc jo. I és una manera d'esvergir-me. I ara, amb l'edat encara més, perquè quan ets més petit ja estàs entrenant a nivell competició, doncs clar, hi ha una pressió afegida, hi ha uns requisits, que ara, doncs, amb l'edat, no?, t'ho prens d'una altra manera i la veritat
5: gaudir,
6: és que ho estic gaudint moltíssim. I no nado natació amb aletes, nado natació clàssica a la ciutat d'on soc ara, que és el Cornellà, que té un club fantàstic de màsters, que ara ens han donat el premi també de la ciutat de Cornellà, l'equip mixt. O sigui, té un equip superxulo de màsters, és un club preciós i m'encanta perquè el caliu i el mundillo de natació pues, segueix sent petitó, no? I la veritat és que està... M'ho passo molt bé i gaudeixo molt.
5: Sí, quins valors apliques de la natació i de l'esport a la teva feina, que ara hi entrarem?
6: Doncs crec que són moltíssims. Crec que la natació, els esports en general, però la natació en concret dona una disciplina i una constància que després en el dia a dia, qualsevol feina, no només a la meva, qualsevol feina, és molt valuós. Et dona una capacitat d'organització molt, molt, molt important, perquè la natació és un dels esports, jo crec, més durs en quant a requeriments d'entreno. S'entrenen tots els dies de la setmana, alguns dies es dobla pel matí abans d'anar els nens a escola, van a entrenar, després van a escola, per la tarda tornen a entrenar. Mm. Amb la qual cosa, la gent que es dedica a la natació i que es dedica, entre cometes, perquè arriben molt pocs, però la gent que estima la natació té una devoció tal que necessita, si vol fer altres coses, organitzar-se moltíssim. I després el fet de que no sigui un esport majoritari, no? Perquè al final tampoc hi ha tanta gent que fem natació, sigui la que sigui, dona un sentit de família, no? I de jo quan parlo amb algú que em diu, pues jo també nedava quan era petita, connectes d'una altra manera, no? És com, ostres, aquest ha patit com jo vaig patir, no? I està aquí posant la natació per bandera. Jo
7: el
6: crec
7: valor
6: que és
7: de la proximitat seria.
6: Molt, sí, sí, sí.
7: En aquest sentit.
6: Sí, i de l'equip, tot i que és un esport individual, té molt més d'equip que el que la gent es pensa, en el fons.
7: I en des del club seria, no?
6: I en el club hi ha aquest sentit de pertinença d'un esport petitó que et fa treure pit, no? Després hi ha proves que són en equip, hi ha els relleus, les classificacions als campionats són també per equip, femení, masculí o club, amb la qual tu sempre sumes pel teu club. Evidentment tindràs una medalla individual o de relleus, que són quatre, però sempre estàs sumant, inclús que sigui la medalla individual, pel club, amb la qual hi ha una sensació d'equip també molt, molt, molt arraigada, no?
7: Sí, sí, sí. Mira, també és veritat que jo no ho hagués dit mai, també t'ho he pensat, sí, que era molt més individual. La Patricia Carnicas i Isidro, dèiem, tu ara estàs dirigint un departament molt important amb una de les
6: unitats
7: de negoci d'una de les empreses més importants d'Europa, diria jo, no? Perquè a nivell d'infraestructures, a veure, sí, si autopistes dins d'això. Com arribes a encarar-te amb aquesta professió? Comencem pel principi. Tu de joveneta, que eres bona estudiant, eres bona estudiant, sí?
6: No, jo sempre he sigut bona estudiant. Jo sempre he sigut molt formigueta, molt treballadora. Crec que és una de les coses, també parlant de la natació abans, que no, fa que tinguis aquests hàbits, com deia, de constància i de dedicació. I la veritat és que sempre he sigut bona estudiant, en aquest sentit, els meus pares, i no han tingut cap problema amb mi. Vaig treure molt bones notes a l'escola, al batxillerat, a la universitat, i
7: bueno. I vas tirar cap a ADE.
6: I vaig tirar cap a
7: administració
6: i direcció d'empreses.
7: A la Universitat de Barcelona.
6: Exacte, vaig tirar cap a ADE, a la Universitat de Barcelona, una mica de rebote, també, perquè sí que és cert que jo sempre he sigut bona estudiant i sempre m'han agradat els números, però també m'han agradat molt les lletres. De petiteta sempre he estudiat anglès, alemany, francès, no? És una miqueta picoteo, no, d'anglès bé, però dels altres, no? Com que picoteo una mica, però m'agrada molt la literatura i m'agrada molt el que és les lletres. Però a l'hora de decidir cap a on tirar, a nivell de quan havia de decidir la carrera, doncs, bueno, a casa meva jo sóc la primera que té títol universitari, els meus pares són molt treballadors, però no van tenir l'oportunitat, doncs, d'estudiar gaire.
7: Mira, amb això estem igual.
6: Sí. Sí,
7: jo trobo que s'ha de dir sempre,
6: sí,
7: perquè es van fer un gran esforç.
6: No, jo molt d'orgull, per suposat, però, sí, però clar, en aquest, o sigui, m'han assessorat
7: no,
6: sempre.
7: Van assessorar, però diguem-ne, no?
6: Clar, des del seu, aquí se'ls escapava una mica, no?, de les mans, com si diguéssim. I sí que és cert que el meu pare tenia un amic, bueno, té un amic, de fet, que estava estudiant a la UB, ja de gran, i bueno, hòstia, doncs, Patri, per què no mires aquí? I de fet, doncs, mira, va ser la primera opció perquè aquest amic del meu pare estava per allà i també era una carrera que jo creia que no em tancava portes, no? Que era una carrera que era molt, molt àmplia, perquè després et pot dedicar, doncs, comptabilitat pura o més màrqueting o més economia, fer-te més especialista, etc. I vaig dir, doncs per què no? I al final, doncs, vaig acabar entrant a ADE, no? a la Universitat de Barcelona.
7: I aquí, quan vas acabar, vas entrar, però, amb el món de les auditories, primer.
6: Sí, durant la carrera jo
7: vas
6: vaig
7: saber
6: fer
7: què triar quan vas acabar? Això sempre costa una mica, no?
6: Sempre costa, sempre costa. I jo durant la carrera vaig fer pràctiques a una empresa que es deia Caixa Holding, que ara és Criteria, del grup Caixa, I mentre estava fent les pràctiques allà amb la directora de recursos humans que hi havia en aquell moment, doncs estava just als últims anys de carrera, o l'últim any de carrera, i era el moment aquest que deies tu, no?, de que has de triar, no?, i sempre costa. I un dia, amb una conversa molt, molt sincera amb ella, perquè de fet volia que em quedessin allà, de més enllà de becària, no?, doncs volien fer-me un contracte, però a mi no m'acabava de fer el pes, i li deia, ostres, es diu Imma, i ella digui, és que Imma, és que no sé què escollir, o no ho tinc clar, potser dedicar-me a la banca. I em deia... Tu com ets, t'avorriràs a la banca, vamos, els dos dies. Diu, coneixent-te poc que et coneixo, diu, tu necessites algú que sigui més dinàmic, no?, que coneguis gent, que parlis amb gent, que coneguis altres maneres de fer. I aquesta noia havia sigut abans directora de recursos humans de Deloitte, que era on vaig acabar...
7: Que és una companyia de consultoria.
6: Consultoria i auditoria.
7: D'aquestes molt grans, també.
6: Que són, sí, és una de les Big Four que li diuen, no?
7: Que li diuen, sí, que estan a borsa i aquestes coses.
6: Sí, a nivell del món i així. Sí. I bueno, vaig fer les entrevistes i tot el procés de selecció, que és bastant intens per les quatre Big Four en aquell moment. I... doncs em van agafar les quatre i al final vaig acabar escollint Deloitte, doncs perquè la Imma em deia, no, de les quatre, ella sentia els colors, no?, també una mica, però va dir Deloitte. I a Deloitte vaig acabar entrant dintre de l'auditoria. Com tu deies, Deloitte té diverses branques, no?, la consultoria estratègica, més temes de M&A i l'auditoria. Jo vaig acabar entrant a auditoria. I a Deloitte vaig estar, doncs, quasi 4 anys de just... De fet, no havia acabat la uni, encara em quedaven un parell de notes d'exàmens per tenir la carrera i estava entrant a Deloitte en un procés que fan de 3 setmanes de formació, etc, per entrar allà.
7: O sigui que vas entrar de cop, o sigui no vaig... Són molts números, auditoria.
6: Sí, molts, moltíssims.
7: És allò, sí. control.
6: Sí, i molt sentit comú també, que també està molt bé. A part de molts números, és molt sentit comú, és analitzar molts números, però posar-li molt sentit comú, perquè al final audites... tot júnior, no?, acabes de sortir de la carrera, et posen perquè te lanzan a los leones, aquí sí que no hi ha
7: però això és una manera d'aprendre,
6: no hi ha miraments, és com un màster pagat, però un màster no hi ha miraments i la veritat és que el que és molt xulo és que veus moltes empreses, treballes amb molta gent, tens molts jefes i de seguida tu ja comences a gestionar equips, no?, i et donen responsabilitat, amb la qual cosa, o sigui, aprens amb una velocitat espectacular i amb una manera de fer, perquè l'any que ve, quan tu no facis aquest client, el farà un altre i ha d'agafar els teus papers de treball i els ha d'entendre. Vull dir, tu no pots estar tot un any fent traspassos a la gent que ve darrere, amb la qual cosa et fan treballar d'una manera que és molt estandarditzada, però que és molt universal, no?, per dir-ho d'alguna forma.
7: Amb molts de protocols, seria, no? Sí. Molt protocolitzada o molt d'una manera que es faci...
6: Sí, però t'estructuren el cap, no? Uh-huh. O sigui, t'estructuren que jo a dia d'avui encara parlo amb algú i sé si ve d'auditoria o no ve d'auditoria, perquè agafes uns papers de treball de qui sigui i dius, ostres, aquest és que el seu passat, saps? Encara que faci anys... Sí. Algú queda. I bueno, vaig estar 4 anys a Deloitte i la veritat és que molt bé. Jo crec que no estaria on t'estic si no hagués passat per Deloitte, sincerament. Deloitte o qualsevol Big Four, però jo dic sí, Deloitte perquè era on t'estava.
7: Va ser un aprenentatge potent. I d'aquí sí. Ja vas saltar?
6: I d'aquí ja vaig saltar al grup Abertis, a la part de corporació.
7: Perquè algú que ens escolti, que molta gent coneix la paraula Grup Abertis, però potser no tothom sap exactament, és del sector de les infraestructures.
6: Sí, el Grup Abertis és un...
7: Fins i tot jo, que no sé exactament. Sí, que explica'm una mica.
6: Sí,
7: és un... sí que ho sé una mica, però no molt. Per tant...
6: Sí, el Grup Abertis és un grup que es dedica a la gestió d'infraestructures, bàsicament a dia d'avui autopistes, no?, de peatge. Fins ara, o fins fa uns anys enrere, tenia altres sectors, vale? Tenia pàrquings i aeroports, etc, però ara bàsicament és autopistes de peatge i és un grup que la matriu, la sede està aquí a Barcelona, però que té diferents unitats de negoci a diferents parts del món, de fet tot el món, Nord-Amèrica, Sud-amèrica, Àsia, arran d'Europa, no? O sigui, és un grup que són 18.000 treballadors, que factura més de 6.000 milions d'euros d'EBITDA, té EBITDA de 6.000 milions d'euros, vull dir que és molt gran, és un grup molt gran.
7: Llavors vas entrar aquí?
6: Sí, i jo vaig entrar com a auditora interna, no? Mm. Com venia del món de l'auditoria, no? Vaig entrar com a auditora interna al grup Abertis. És cert que també va ser una experiència, aprens auditoria interna en un grup com el d'Abertis, viatges moltíssim, amb el qual és molt enriquidor, perquè el que fas és com a auditor intern anar a les unitats de negoci a revisar coses, amb el qual doncs viatjàvem bastant, i en una època de la vida que tens 24 o 25 anys, amb el qual doncs, tens tot el camí del món per viatjar i és molt divertit. Però sí que l'auditoria interna està més enfocada a processos i a protocols, a polítiques, i jo sóc de números. Llavors, tot això de redactar informes i així no m'acabava... Vull dir, em mancava alguna cosa, no? Em mancava alguna cosa
7: quan
6: més...
7: Quan descobreixes que ets de números? Què vol dir que sóc de números?
6: Doncs mira, jo crec que una de les grans coses va ser aquí, arrel de l'auditoria interna, perquè fins a llavors, com t'he dit abans, a mi m'agrada molt els idiomes, m'agrada molt... parlar, comunicar-me amb la gent, i per això jo crec que m'agraden els idiomes, perquè intento parlar amb tothom, no? de la manera que sigui. Però en el moment que vaig deixar l'auditoria externa, no? de Deloitte, i em vaig posar a fer auditoria interna, i lo que jo, el meu output, no? el que jo donava a l'empresa era un informe de 40 pàgines tot escrit, on no n'hi havia ni un número, pensava que aquí em falten coses, no? No m'acabava
7: d'encaixar.
6: D'agradar del tot. Bueno, al final, per coses de la vida, dintre d'auditoria d'Abertis conec una persona, que és l'Anna Bonet, i un dia doncs explicant-li les meves penes, no? Ostres, Anna, és que potser això no m'acaba d'encaixar, potser... Val dir, Patri, canvia a control de gestió, que ja veuràs que...
7: Pues trobo que tens dones a la vida, que te n'han orientat.
6: Moltíssim, moltíssim. També molts homes, eh? Jo acostumo a treballar molt amb homes i moltíssim, però moltes dones que m'han marcat...
7: A mi m'agrada destacar els homes, sí, també, però sí. A mi m'agrada destacar les dones, no. Perquè sobretot en mons empresarials com el vostre, no sempre...
6: No és fàcil.
7: No és fàcil.
6: No és fàcil, sí. Fer-se un lloc, i no és fàcil tenir un referent dona.
7: Femení, sí, en aquest cas. Sí, sí. Per tant, sí. Era una jefa, l'Anna Bonet?
6: Sí, no era la meva jefa, era una jefa de, pues, d'una altra...
7: Una cap, vaja, una sí. directora, una sí, directiva. Sí. Molt bé. I, bueno. Llavors ella et va dir cap aquí. O et va suggerir més.
6: Sí, sí, em va dir, ostres, per què no ho proves? Al final, pertany a un grup gran, com el grup Abertis, també et dona la possibilitat aquesta, no? De dintre del mateix grup canviar i anar evolucionant, no? I anar provant diferents àmbits dintre de...
7: Sí, sí.
6: D'una línia, no? Però la veritat és que això és molt enriquidor, no? En un grup com el nostre.
7: I llavors vas entrar en l'àmbit de les finances.
6: Sí, control de gestió. Vaig entrar a control de gestió el 2010 i, bueno, fins ara. El que passa que des del 2010 fins ara doncs he anat passant per diferents posicions, no? Per dir-ho d'una manera, sempre dintre del que és finances o el controlling, però des de doncs, controller d'una societat a controller d'un grup, després vaig ser mànager, no, de control de gestió, i ara sóc la directora financera.
7: Quasi 5,
6: el setembre farà 5, que dona vertigen només de pensar-ho, no, ràpid que passa
7: això
6: el temps.
7: Això és una posició executiva en una gran empresa.
6: Sí.
7: No? I
6: sí,
7: per tant, diguem-ne que ara tu ets una referent.
6: Sí, a veure.
7: Sí? Home. I quan veus aquestes xiques joves de 23, 24, com eres tu, que entren a treballar, què? Quin consell els hi dones?
6: Bueno, sobretot el consell és que gaudeixin del que fan, perquè encara que gaudeixis et passaràs moltíssimes hores fent-ho, no? Sigui el que sigui, amb la qual cosa quan realment ho disfrutes, les hores doncs pesen menys, perquè això jo me'n recordo que quan estava a auditoria deien no, és que hi ha vida després de Deloitte. No, sí, clar que hi ha vida, però hi ha una altra vida que és igual o més exigent que la que teníem a Deloitte. O sigui, sempre estàs a l'ull, no?, de l'huracà, si vols ser-hi, i amb la qual cosa, sobretot el consell és fes alguna cosa que t'ompli, no? I després, sigues fidel també a les teves intuïcions, no?, d'alguna manera, sigues fidel, perquè, bueno, el mateix, tot peta el mateix. Si li dediques moltes hores, si no ets coherent amb tu mateixa, no funcionarà.
7: Quin canvi has notat tu més de passar d'una posició, diguem-ne, de gestió o de mànager a una posició directiva? Que En què has hagut de... O per tu, quin ha sigut el principal repte? T'ho reformulo així.
6: Doncs el principal repte ha sigut la gestió de les persones. Al final, els números són números, no? I pots trigar més o menys en entendre'ls o en obtenir-los o com sigui, però la gestió de les persones és complicada perquè cadascú som com som, no? I al final hem de funcionar com un equip i tu, si jo, sóc la responsable de que això funcioni com un equip, amb la qual cosa doncs, aquest engranatge que no deixi de rodar és el més complicat.
7: El repte
6: complicat.
7: Més important.
6: Sí, jo crec que sí, amb diferència.
7: I estàs contenta?
6: Sí, molt contenta. Molt contenta perquè acabes coneixent aspectes de tu que desconeixies, no? I acabes... influint en determinades persones d'una manera que bueno,
7: positiva,
6: sí,
7: com a
6: referent.
7: Que és molt
6: enriquidor, sí. I la gent també t'influeix a tu. Al final no és només ser escoltat, evidentment és escoltar, no? I clar, també se n'aprèn molt, i se n'aprèn molt de situacions, de perfils, de la gent, de coses externes que no pots controlar, pues, oye, chicos, pues esto no ho podem controlar, però hem de seguir endavant, el que sigui, no? Amb proximitat i amb tota la transparència que en aquell moment, en aquella situació, es pugui tenir. Però jo crec que sóc una persona que sóc de comunicar, que sóc d'explicar les coses, que tinc una màxima, que és que si demano coses, demano el... intento explicar el per què les demano, que jo crec que és molt important posar en context a la gent de les coses, i evidentment no sempre tota la informació es pot donar, perquè la informació potser ni siquiera jo la tinc, no? Però fins on es pot arribar, jo sóc del parer que s'ha d'explicar i la gent ha d'estar... És l'única manera que la gent estigui en el teu barco. Sí.
7: Per estar implicada. Tu portes un equip més o més d'unes 37 persones.
6: Sí, més o menys.
7: No sé si ho hem dit en l'entrevista o abans, però per si de cas ho tornem a dir, no passa res.
6: Sí.
7: I una mica la teva feina, què? O sigui, tu, si a mi m'has d'explicar què és això de ser directora financera d'autopistes, què fas?
6: Doncs dintre de la...
7: A mi vull dir que no tinc ni idea del món vostre, eh? Sí. Vull dir que segur que en el món empresarial tothom ho sap, però jo que...
6: Bueno, però cada direcció financera de cada empresa també és una mica diferent, no? I va en funció una mica de com estan organitzades les empreses. En el cas d'autopistes, la direcció financera té diverses potes. Uh-huh. Té una pota que és les compres, o sigui, totes les compres es fan de manera centralitzada des de la meva direcció. Després té una part que és bastant important, que és facturació, mitjans de pagament i frau, evidentment, doncs, tota la gent que passa per les nostres autopistes, tot el que requereixen en aquest àmbit. Després tenim una part que és anàlisis i estudis de mobilitat, que és una part molt important, perquè aquí doncs, fem coses molt novedoses o analitzem tendències o analitzem comportaments d'infraestructures que ens poden interessar, o ara estem en un projecte molt, molt, molt novedós, com deia, d'intel·ligència artificial per veure...
7: Que ara deu ser la moda,
6: sí,
7: la intel·ligència
6: artificial. Sí, per anticipar, no?, tendències o anticipar respostes. O sigui, la idea és ser proactiu en comptes de reactiu, i tot això que estem treballant molt de la mà amb innovació doncs es porta també des d'una part, tota la part de l'anàlisi de trànsit es porta des de la meva direcció. Després tenim la part del control de gestió, que aquesta sí que és el dia a dia, com si diguéssim que donem suport a totes les àrees de l'empresa, doncs perquè els números estiguin bé, relació amb auditors, comptes anuals, relació amb l'administració. Després tenim una altra puteta també que és molt important, que és, igual que nosaltres agafem totes les dades de tota l'organització, és com nosaltres reportem les dades a la corporació, perquè som una unitat de negoci que pengem del grup Abertis, i els requeriments de reporting doncs són molt exigents, dates, informació, normativa, tot. I una àrea que és més de planificació i M&A, que és de desenvolupament, no? Que és de...
7: Déu-n'hi-do.
6: Sí.
7: I això amb 37 persones.
6: Amb 37 persones,
7: sí. Déu-n'hi-do, eh?
6: Només, no. No.
7: Sí, bueno, això bé. Sempre, sí. A tot arreu, eh?
6: Sí.
7: Déu-n'hi-do. I com gestiones una mica... Pensava en ta mare, que no hi hem parlat, de la Margarita, perquè a mi m'agrada parlar de les mares en aquest programa. I em deies abans, ma mare, doncs segurament no va poder estudiar en el seu moment, perquè és filla d'una època i d'un moment, com la meva, com moltes mares.
6: Sí.
7: Però després ens hem vist doncs, créixer, cadascú amb el seu sector, no? Perquè hem pogut estudiar, tampoc és important, o sigui, estudiar és important, però vull dir que al final Tenir èxit no vol dir tenir només una carrera, però bueno, en tot cas sí que té una filla directiva d'una gran empresa. I tu també ets mare. Llavors, com has gestionat tu? Ara m'he fet jo el lio amb la pregunta, però volia connectar ta mare amb els valors que tu tens de ta mare i que apliques ara mateix, i després també volia connectar tu com a mare amb un món tan exigent, com has gestionat tota aquesta part de la conciliació i com arribes a tot, em deies abans, no? Ja sóc la mare, sóc la directiva, sóc la nedadora...
6: Amiga, no.
7: Les dues preguntes sí. Una mica, o sigui, comença per la que vulguis.
6: No, doncs jo crec que ma mare, si parlem de dones referents, és una de les persones que per mi és un referent. La meva mare és una persona molt íntegra, no? I que realment ha sabut estar en tots els moments que tant jo com un germà hem necessitat. Ella en el seu moment va decidir deixar de treballar perquè volia criar-nos a mi i a mon germà. Jo crec que, bueno, ella sempre diu que és el millor que ha fet a la seva vida, i jo realment ho crec també, perquè ha estat present, ens ha inculcat uns valors, ens ha donat la cultura de l'esforç. Vull dir, a casa mai hem anat molt sobrats de res, però tampoc ens ha faltat mai res, i ma mare sempre, no?, ha estat allà. I jo crec que això que deia abans de ser formigueta és bastant de ma mare. Ma mare és molt constant, de fet es va treure la EGB de gran, jo me'n recordo que ella va estudiar la EGB de gran, és ara avui, doncs, quan no fa pilates fa no sé què, i quan no s'ha apuntat a no sé quin club cultural de lectura, vull dir, és un cul inquiet, però sempre ha estat tocant moltes vessants des de la part molt personal i molt d'això, de formigueta i de saber estar on li toca estar, no? I potser ha renunciat a coses que podria haver assolit d'una altra manera, però estic segura, bueno, de fet ella ho diu i no m'equivoco, que és el millor que ha fet mai, amb la qual cosa, doncs, superorgullosa de la meva mare i l'educació que ens han donat. I després, des de la meva vessant de mare, doncs intento una mica el mateix, intento transmetre que les coses tampoc són fàcils, que potser les meves filles tenen altres sorts que jo no vaig tenir o que els meus pares no em van poder donar, però vull que les aprofitin i vull que siguin molt conscients d'ella, i sempre les estic dient que, bueno, pues que les coses o no són de franc o que les coses s'han de guanyar. I també estic molt orgullosa d'elles. Jo, la meva filla gran, que té 13 anys, la Mar, és una tia superorganitzada, és molt madura per la seva edat, és una crac, i la Berta, que és la petita, és un amor, i jo crec que arribarà on vulgui a la vida també aquesta, o sigui que bueno, que dins del temps que pots estar amb elles i dins de l'educació que els hi pots donar, doncs el millor que pugui fer i estant present.
7: Tu deies, jo tinc de ma mare ser formigueta, la cultura de l'esforç. També em vas dir preparant l'entrevista tenir criteri, no? Si no recordo malament,
6: sí,
7: no? Aplicar criteri a les coses.
6: Sí. Saber escollir, no? Les coses.
7: Saber escollir. I què vols que tinguin les teves filles de tu? O què t'agradaria que, si jo els hi fes una entrevista d'aquí no sé quants anys, diguessin, jo de ma mare... Tal.
6: Doncs mira, a mi m'agradaria que tinguessin el sentit de la responsabilitat. Jo em considero que sóc una persona molt responsable, que si a mi em dones una tasca, una fita, un objectiu...
7: Vas per allò.
6: És això.
7: No cal que t'ho diguin dos cops, vaja.
6: No, és això. I a mi és una cosa que m'agrada, no? El sentir-te responsable, perquè després quan et sents responsable de les coses és quan realment, doncs, les portes a terme. Llavors, el sentit de la responsabilitat, i després que, bueno, lo típic, no?, que siguin bones persones i que siguin unes nenes felices. No sé, però la responsabilitat crec que és important, la implicació, no?, en tot, en el que sigui, en l'amor, en la feina, en el que sigui, no?, que hi hagi aquest punt de compromís.
7: Sempre diuen que hi ha poques dones directives perquè ens costa renunciar a la vida, diguem-ne, al rol de mare o al rol de...
6: Conciliació, no?
7: Sí, a la conciliació. Uh-huh. Ha estat el teu cas, aquest? Bueno, tu que ets una dona directiva, creus que això s'ajusta o que ha anat canviant la cosa amb els anys que tu portes? Tu estàs en una gran empresa que suposo que fa plans d'igualtat com totes les grans empreses.
6: Sí, jo crec que, mica en mica, doncs, les coses... que hi ha molt de camí per recórrer encara, hi ha molta estigmes, no?, que trencar, i molta cultura que trencar, tot i que penso que les coses van canviant i que també és veritat que va per barris, és diferent una petita empresa que una gran empresa, però en el meu cas, a nivell de l'empresa, jo no he tingut mai cap però ni cap problema, però també és veritat que he tingut molta ajuda externa dels meus pares i de la meva parella. O sigui, al final també és veritat que doncs, criar dues nenes o les que siguin, doncs es necessita que s'estiguin per elles, i en el meu cas ha sigut una mica així, ha sigut doncs, que jo les porto al col·le pel matí, però després a la tarda les recullen els meus pares, extraescolars, llavors ja les vaig a buscar jo, però a casa està la parella. Vull dir, al final és un treball en equip també, al final no vull dir èxit, però l'èxit d'un és treballar en equip de molta gent, no? Perquè si no és molt complicat, és molt complicat.
7: I on te fixes tu cap a futur?
6: On em fixo?
7: Sí.
6: Doncs, bueno, a nivell empresarial tenim molts reptes. Estan tornant a canviar les coses i el discurs de les infraestructures, i aquí doncs, segur que se'ns obre un món interessant, no?, per tornar a explorar. I després, doncs, algú que tinc així una espineta clavada és que, bueno, jo no he fet mai un Erasmus. Quan vaig fer la carrera, vaig fer ADE, com us he explicat, encara no havia acabat ADE, vaig entrar a Deloitte, Auditoria Interna, Auditoria Externa, vull dir, no he fet. I sí que és una cosa que m'agradaria viure d'alguna manera, una experiència internacional, que és cert que bueno, que tinc el terreny perfecte, no?, estar en un grup com en el que estic, però bueno, també s'ha de trobar l'oportunitat i el moment, i ara ja no vaig sola, potser, com quan estava a la uni, vaig amb una motxilla i, evidentment, ha d'encaixar a tota la família.
7: Sí. Quants idiomes parles?
6: No, parlo català, castellà i anglès, de parlar, no parlo, però sí que vaig estudiar 4 anys alemany a l'Escola Oficial d'Idiomes, sí, però és molt divertit l'alemany, és molt interessant, i francès, em defenso en francès.
7: El francès és xulíssim, sí. A mi m'agrada molt. Jo et deia al principi, abans, fora de micro, començaré preguntant, amb lo difícil que és gestionar, bueno, i és petita, una economia domèstica, no m'imagino gestionar una economia d'una empresa tan gran, no? I em deies, no, potser a vegades és més fàcil.
6: Sí.
7: Les finances fan por, però no. O sí? A tu no, clar, òbviament, no?
6: No, respecte, no? I s'ha de ser molt curós, no? Perquè al final, doncs, en funció d'això, una part de, o gran part de la meva feina és donar directrius, no?, al Consell d'Administració, que jo formo, bueno, o al Comitè de Direcció, que jo formo part del Comitè de Direcció, però vull dir, moltes decisions es prenen en base també als números, no?
7: Clar.
6: Un número equivocat pot ser un desastre, i la fiabilitat ha de ser absoluta, no? I això sí que és rigorositat 100%, aquí sí que no hi ha manera d'equivocar-se, o sigui, no, per aquí no passem. Però fora d'això, fora de ser rigorós i de tal, no han de fer por, han de ser una eina que ajudi a prendre millors decisions i poca cosa més. I a nivell d'empresa, doncs, evidentment, els números són molt més grans, però no deixa de ser un 1 amb més zeros, no?, que el que tens a casa, i també està tot molt protocolitzat, molt estandarditzat. Vull dir, hi ha altres mecanismes i altres coses que podríem detectar, no?, errors. L'economia familiar és més difícil.
7: És més difícil,
6: sobretot
7: a
6: amb
7: vegades.
6: Dos nenes.
7: Segurament. I com gestiones quan tens un moment de tensió? Que això sempre ho pregunto. Quines eines tens? Els que esteu en posicions directives, que suposo que són... Bueno, jo, com a mínim, quan veus gent que esteu a grans empreses, evidentment, en un món tan canviant com el que estem ara, no?, i amb estructures tan grans, deuen haver moments d'allò de...
6: Sí, de tensió.
7: De molta tensió. Sí, sí. Com ho gestiones? No parlo de les coses concretes, parlo tu a nivell personal, com ho gestiones?
6: Doncs jo sóc una persona que sóc molt... que raono molt, no?, que sóc molt racional, més que sentimental. Intento que el cor no me nuble, no?
7: Sí.
6: Llavors... Soc molt analítica, també, i jo, si m'ho escric, m'ho poso en una balança, pros, contres, etc., no? M'ajuda molt a prendre decisions i m'ajuda molt a relativitzar les coses. Últimament, soc del parer de que si no està dins del teu àmbit de control, tampoc no t'amoïnis gaire, perquè no podràs fer molt. però sí que analitzar la situació i posar raó més que cor, doncs a mi m'ajuda molt. I després, doncs, tota la sang freda que es pugui quan prens decisions en calent normalment no són les millors decisions o no és la millor opció que puguis.
7: Sí, ho deixes reposar? Normalment.
6: Jo deixo, sí, sí. Deixo reposar, deixo un medito.
7: Una mica d'espai.
6: Sí, sí, sí. I després, doncs, ja parlo. Sí,
7: poc a poc.
6: Tot i que també tinc pronto, si l'he de tenir, a vegades...
7: Home, jo crec que per dirigir una de tenir una mica de caràcter, però tu m'has dit que tu no eres delegada de la teva classe.
6: No, no, perquè jo em moria de vergonya, jo mai he sigut...
7: I ara ets directiva d'una empresa gran.
6: Sí, sí, sí. Bueno, si diuen que estaria aquí en el meu jo de fa 15 o 20 anys, et diria que ni de conya, no?
7: I aquí on va haver el clic?
6: Doncs no sé, m'he fet gran, no sé, m'han empujat això, no sé com ha acabat aquí, però aquí estic i bueno, estic aquí a la ràdio, que tampoc ho hagués dit mai, o estic anant a donar conferències per allà o fent classes a la uni, saps? O sigui que bueno...
7: Ah, dones classes?
6: Alguna matèria. Potser és una mica agosarat, sí. Hi ha un curs...
7: Bueno, com a associada o com a...
6: Hi ha un curs que és de col·laboració público-privada i jo sóc una de les docents del curs,
7: si
6: de l'AUB.
7: Encara que donis una classe en una universitat, no ets evidentment professora universitària,
6: no.
7: Però sí que dones classes.
6: Sí, sí, sí, sí.
7: Que a vegades ens costa de dir les coses, també. No. I això em connecta amb la dona amb història que m'has portat, que has dit, dono conferències, pues com ella.
6: Sí.
7: Com ella. Com l'Edurne passaven Liza River, si he dit bé el seu cognom, perquè he buscat el segon. Sempre m'ha agradat donar el segon cognom.
6: La mare,
7: cognom.
6: No? Sí.
7: Sí, sempre, sempre. Ella, que, bueno, és una, la única dona, no? O la primera dona, perdó, de la història que va coronar els 14.800 les muntanyes més altes de la Terra, del planeta Terra, el 17 de maig del 2010, amb el Sigma Pagma, va ser la primera dona de la història en coronar els 14.800, i una dona que ara mateix està donant conferències, bueno, és coach, és enginyera, bueno, he vist que té un currículum.
6: Sí, sí, és una passada.
7: Bastant important. Enginyera tècnica industrial, màster en direcció d'empreses, màster en coaching executiu professional, i ara està fent de conferenciant de lideratge i motivació empresarial, guia de muntanya, perquè això no ho deixo, i dissenyadora de roba tècnica de muntanya per a dones, que això també m'ha semblat molt interessant. Sí. L'Edurne passaven, per què l'has triada?
6: Doncs, mira, per tot això que has dit, però vaig tenir l'oportunitat d'escoltar-la en una conferència que va donar ella, i saps d'aquestes persones que t'arriba, que connectes, que no sé si és per també l'àmbit o la vessant de l'esport, no? De l'esport d'èlit. Vaig connectar moltíssim amb el seu discurs i amb la seva manera de pensar i d'entomar les coses. Ella, com t'ho has dit, va ser la primera dona del món al fer els 14.800,
7: sí,
6: però ho va intentar...
7: Venia d'una depressió molt forta.
6: I ho va intentar més de 20 vegades. Llavors el seu discurs està molt centrat en... És que no importa les vegades que caigui, el que importa és les vegades que t'aixequis, no? I jo crec que és una cosa que és molt, molt important, perquè al final... tenir èxit no va només de tenir èxit, va d'intentar-ho, no? I va de saber-te aixecar i aixecar-te amb més força. A més, ella és nascuda a Tolosa, que és un poblet molt, molt petitó del País Basc.
7: Molt bonic.
6: Sí, és preciós, sí. Doncs té un club de natació amb aletes estupendo, Tolosa.
7: Què em dius?
6: Sí, llavors hem anat a competir moltes vegades allà, tenen unes sidreries fantàstiques, però bueno, ella ha sigut capaç, no, també de reconduir la seva vida, perquè al final dius, bueno, doncs una carrera d'enginyera, però et dediques a l'alpinisme, però quan ja fas la teva fita o arribes a una certa edat, et recicles i passes per una depressió, però una depressió
7: al 2006. Sí.
6: Bueno, però al border, no, del suïcidi, inclús, sí. Vull dir que una depressió molt bèstia. I la naturalitat amb la que parla de tot això que ha aconseguit, que és tan brutal, de com se n'han sortit d'una depressió, que al final els temes de salut mental jo crec que no estan del tot visibilitzats, que ens falta prendre molta consciència a tots, que són temes que són molt complicats i que com a societat hem de parlar i hem de posar remei. I ha sabut donar-li la volta a tot i fer conferències i treure-li la part positiva, no? de tot això, perquè li ha tret la part positiva, li ha donat la volta al mitjó, de dalt a baix. I capaç d'explicar-ho amb la naturalitat que ho explica, perquè de veritat, des d'aquí, si teniu l'oportunitat, escolteu-la. Està a Instagram, hi ha un munt de posts a internet. Escolteu una conferència seva, se't posen els pelos de punta, no?
7: Sí, sí. Bueno, ella parla de la gestió de la incertesa,
6: sí,
7: amb els seus...
6: Sí,
7: no?
6: Sí, el lideratge. El lideratge d'equips, de com és important. Clar, ella deia en aquesta conferència que jo la vaig escoltar, deia, és que va haver un moment que, clar, quan jo ja era famosa i ja em faltaven 3 8.000 o 4 8.000, no ho sé, clar, jo tenia cua de gent que volia venir amb mi perquè volia sortir la foto. I eren els millors, però no eren els que per mi m'ajudarien en un moment en què, si jo estava a punt de morir-me, m'aixequessin d'allà. Què és el que li va passar? És que ho explica d'una manera que ella va estar... O sigui, la van baixar, sí, arrossegant, sí, i deia, clar, jo no volia els millors, jo volia els que...
7: Bueno, de fet, li van amputar dues falanges dels dits, sí, dels, sí, peus, perquè es va quedar al K2.
6: Sí.
7: El K2, que ja es va quedar... Bueno, i de fet, ella, quan era jove, als seus inicis, ella explica, no?, que hi havia un menyspreu total i desconfiança dels companys de l'expedició. Ella és jo sóc una mica més gran, però és del... Té
6: 50.
7: 73,
6: sí, sí. Té 53,
7: som,
6: sí, sí.
7: De la quinta dels 50. I en la nostra època jove... ara s'ha avançat molt, jo sempre ho dic, en temes d'igualtat, falta molt de camí per recórrer, per això també fem aquest programa, però s'ha avançat
6: per
7: moltíssim
6: sort,
7: en,
6: sí,
7: aquella època una dona que feia un 8.000 o era la parella d'algú o era, no era la líder, líder, diguem-ne, no? I llavors...
6: Ella va ser capaç de crear el seu equip, de ser la líder d'aquell equip, de continuar i ser fidel als seus principis, no? I aquella, sí, gent que l'havia ajudat des del principi i pelante, no?
7: M'ha impressionat el tema que va haver de congelar... No ho sabia, ho he descobert arran de que me l'has proposat.
6: Mica, sí,
7: sí, lo dels seus òvuls, no? Que els 38, que no podia ser mare o no volia ser mare en aquell moment perquè volia...
6: Continuar,
7: clar,
6: sí,
7: perquè,
6: sí,
7: té una limitació temporal física a pujar un 8.000. I va congelar els seus òvuls als 38 i no sabia... quan podria parar de competir, i finalment als 43 va
6: ser mare.
7: Va ser mare.
6: Sí.
7: Que no és el més important a la vida, ser mare, que si una no és mare, tampoc passa,
6: no passa res.
7: Però el problema és que a vegades gestionar això
6: que
7: és molt difícil.
6: Que ho vulguis fer, clar, i no puguis.
7: És,
6: o...
7: és molt difícil, molt difícil. I me mirava també la gestió de les expectatives i l'acceptació del canvi. Tu creus que això és important,
6: molt,
7: també?
6: Molt. I més en el món on estem, vull dir, estem en un món que és incert, vamos, des que surts per la porta de casa teva, sinó dintre de casa teva, ja, és totalment incert. Llavors, la gestió d'expectatives és molt important, perquè allà on tu posis la línia, no?, et semblarà o la hòstia o un absolut, sí, desastre, i la gestió del canvi també, al final, adaptar-se a la resiliència, no?, al saber tenir cintura, al saber canviar, modular-te, canviar el discurs també dintre

0: amb la Patrícia Càrniques Isidro, directora financera d'Autopistes, per acabar de parlar de quatre coses més, perquè estem arribant al final. Sembla que no, però...
1: Sembla que no.
0: Ara faré un secret. A la Patrícia no li agrada cuinar, que no cal tampoc cuinar la vida, no cal tampoc cuidar la vida. Era una broma. Perquè et vaig preguntar, més enllà de nedar, més enllà de treballar, què més li agrada a la Patrícia?
1: No, m'agraden moltes coses. M'agrada estar en família, m'agrada viatjar, m'agrada llegir, m'agraden molt els esports en general, no només la natació. La natació doncs, ho practico amb més constància, però tots els esports m'agraden. M'agrada molt la platja, m'agrada també molt la muntanya. M'agraden moltíssimes coses, però no m'agrada cuinar, no? Si és on anaves...
0: Era una broma.
1: M'agrada molt menjar, m'encanta, a mi se'm conquereix per l'estómac moltes vegades i m'agrada molt menjar, però cuinar no m'agrada. No m'agrada pensar en què cuinar, haver de cuinar, no m'agrada dedicar-li més temps a lo que cuino que a lo que trigo a menjar-m'ho. És un tema de gestió d'expectatives, també, o de temps.
0: No sé. Em sembla super... I com t'organitzes? Tu ets més de matí, de tarda?
1: Jo sóc de matí,
0: Matines molt? Sí, allò de les 5 del matí dels directius, que diuen que és
1: un secret de l'èxit? No, però mira, jo a les 5 del matí m'aixeco per anar a nedar. O sigui, vaig a nedar abans d'anar a l'oficina. Sí, m'aixeco a les 5:30 del matí i a les 6 estic a la piscina nedant. No tots els dies, evidentment, i no totes les èpoques de l'any, perquè hi ha a vegades que no es pot gestionar. Però no m'ha costat mai matinar, sóc més diurna que nocturna. Anar-me'n a dormir tard i això no m'ha agradat mai. De fet, ma mare sempre m'ho diu que era de les que es girava i em trobava adormida a sobre del sofà perquè ja era l'hora de dormir i m'era igual on t'estigués, que jo era l'hora de dormir i dormia. No és que dormi molt, dormo poc, però sí que m'agrada anar-me'n a dormir d'hora per aixecar-me d'hora.
0: Aixecar-te aviat.
1: Sí.
0: I què més t'agrada? M'has dit llegir? I quan fas totes aquestes coses? Perquè la teva feina és molt exigent d'horari. I a més, competeixes amb natació. I a més, gestiones la teva vida, diguem-ne, domèstica, perquè tens dos nenes que encara depenen de tu.
1: Sí, però bueno, amb una mica d'organització hi ha temps de tot. Evidentment, no li puc dedicar ni 5 hores a la lectura, ni 5 hores a l'esport, ni 5 hores a cuinar, però bueno, vas picotejant. I després també tinc èpoques de tot. Ara l'estiu acostumo a llegir moltíssim, doncs perquè tinc més lliure. Durant l'any, doncs, potser llegeixo menys novel·la i llegeixo més informes, no?, perquè és el que em toca llegir de la feina, però al final hi ha moltes hores al dia que si t'organitzes una mica... Intento passar poc de temps en el telèfon, no?, més que ja passo bastant temps davant de pantalles per la feina, amb la qual...
0: I si t'hem de buscar un dia que hem dit, s'ha perdut la Patrícia, on està? On està? On te
1: doncs
0: trobem?
1: Potser a una platja de Blanes.
0: Ah, mira. El mar també t'agrada molt?
1: Molt.
0: Més que la muntanya?
1: Sí.
0: Nadar amb el mar és més difícil.
1: Bueno, és diferent, però és molt maco. I aquí tenim unes platges,
0: també
1: no?
0: També fas allò... Travesses.
1: Travesses ja no les faig. Les havia fet moltes travesses. Mm. No m'he enganxat encara al món de les travesses. Aquest any fan una travessa a Banyoles, que no és el mateix que
0: clar,
1: el mar.
0: És un llac.
1: Però bueno, sí, al final tot el que sigui aigua, allà m'hi trobareu, segur.
0: I què fas, cafè o te?
1: Te.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ai, nena.
1: Què?
0: Molt bé, et veig molt sana, no? No? Faig esport, prenc un te.
1: No. Te, sí.
0: Molt bé, Patrícia, doncs escolta, m'ha agradat molt conèixer-te i que vinguis al programa. Com deia l'Edurne, que ho he vist aquí, això diu, crec que la vida és una muntanya que s'ha d'anar escalant a poc a poc.
1: Efectivament.
0: Amb això també vas amb la calma.
1: Sí. Mica, s'omple la pica, sí.
0: Mica, mica. M'agrada molt que hi hagi dones referents i líders. Sí. I a les empreses, més. Espero que la teva no la conec, però espero si un dia miro que hi hagi moltes, que suposo que sí, i si no, que n'hi hagin més perquè tinguin referents com tu o l'altra companya que m'has dit, no?, l'Anna Bonet.
1: Sí.
0: O la teva, la Imma, no?, que era l'altra noia que m'has presentat al principi, i et desitgem molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: I molts èxits.
1: Un plaer haver estat aquí i compartir aquesta estona amb tots vosaltres.
0: Doncs sí, aquí, aquest és un programa que hi ha amb la Eli Arjona, que aprofito per donar-li les gràcies, com sempre, que és tècnica, que sempre ho explico, que de dones tècniques també hi ha molt poques. Heroïnes quotidianes, com sempre dic, estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer, i des d'aquí seguirem fent xarxa per anar fent visibles històries de dones referents com la teva. I, com deia, molta sort.
1: Moltes gràcies.

0: Si són les 3, és l'hora de...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona aquesta passada nit a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15 es va rebre un avís en el qual s'informava de la desaparició d'una dona a la localitat de Soses. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que malauradament es va trobar morta. Els Mossos desplaçats al lloc dels fets han pogut comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. D'altra banda, també vinculat a aquesta situació, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. De fet, aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una 90 de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també per la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams, que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està molt lluny de la situació prèvia a l'accident. D'altra banda, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3 de risc molt alt en més de 170 municipis. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol, que es jugarà aquesta nit a Nova York, a les 9 hores catalana, i que enfrontarà la selecció espanyola de Lamine Yamal davant la selecció argentina de Leo Messi. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: la música también.
1: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, fullet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei. Els divendres, faves tendres.

0: demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: eh?
1: I te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
4: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
3: En el principi, Déu.
0: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Doncs ja som aquí, com diria el Tarradellas, una mica trasnotxats nosaltres, eh? Però ja som aquí com cada diumenge per donar-los la benvinguda a aquest programa que es diu Sobrevivim, ai no, perdó, un altre cop, eh? És que aquesta calor m'afecta, tu. Vull dir, reobrim els diumenges. Una vegada em van preguntar, per què es diu
1: reobrim? García, et juro que no ho faré mai més.
0: El què?
1: Sempre que em paguis.
0: Però és que has fet que et tinc que pagar, a veure. Què has fet? Què dius? Que m'ho diràs amb un paper escrit, mare de Déu. No t'atreveixes a dir-ho per micròfon, no? Carai, quina tos, tu. No es pot dormir amb l'aire condicionat. Bueno, la qüestió. Aquest programa es diu Reobrim els diumenges. I ens vam preguntar una vegada... Escolta, abans es deia Obrim els diumenges. I vam dir sí, abans es deia Obrim els diumenges, però va haver la pandèmia. Es va apagar tot. I què vam fer? Reobrir quan es va acabar la pandèmia. I som tan ganduls que no hem canviat ni el nom, tu. Reobrim els diumenges, eh? El Saturnino, bon dia.
2: Hola,
0: no tens micròfon, el Saturnino. El vols tornar a posar, per favor?
2: No, estic aquí.
0: Ara, posi'l aquí, home.
2: Ja està.
0: Ja se'l volien dur, eh?
2: No, quiero que falta fer una auricular.
0: Com que falta? No, pues però no. Si té uns posats.
2: No, però falta.
0: Ah, bueno, perquè deuen fer alguna cosa fora, potser. Vés a saber. Bueno, o igual el fullet. El que em volies dir és que has mangat uns auriculars.
2: Bueno, podria ser.
0: Sí, no? A veure aquest paper pollós.
1: La la la la la la la la la la la la.
0: O sigui, la nota, dius la la la la, m'escrius la lletra de la cançó. No confesses, eh? Ai, segur que m'han gat ells auriculars, perquè el fullet té les mans molt llargues, eh? Com es diu, les mans llargues o els dits llargs? Com es diu, les mans o els dits? Els dits? Tienen los dedos muy largos, sí, és veritat, eh? Podries ser pianista, fullet, eh? El que passa que toques el trombó. Bueno, la qüestió, començarem avui aquest...
1: Sempre,
0: i que no falti. Avui és el penúltim programa de la temporada.
2: Bueno, home.
0: No tenim clar si ens renovaran o no, perquè, clar, després de les bestieses que hem arribat a fer, vés a saber, eh? Mira com riu. Està content perquè diu, no renovarem, García, faré un programa jo sol.
1: Vols fer un programa?
0: Sí, quina por. En lloc, ell diu, mira, farem una cosa, l'últim programa us ho dic, tanquem el diumenge i no tornem.
1: La ràdio, meva.
0: I ell vol fer un programa ell sol, tu. Sí, es dirà el gran fullet de les zones.
1: Anda, quina passada.
0: Quina passada, programa. I què faràs, entrevistes? No, dius que no. Què faràs, acudits?
1: Què dius ara?
0: A veure, què faràs amb el teu programa? Reobrim, no, ai, perdona, reobrim. El gran fullet de les zones.
1: García, què? Mira que hi ha programes a Ràdio Molins, eh?
0: Sí, sí.
1: Però és que el teu...
0: El meu què? No t'agrada? Pensa que surts tu, com diem a la Falca, eh? I aleshores ja canvia, eh? Ja quan sap que ell surt ja és un gran programa, eh? Bueno, la qüestió, audiència, el primer que farem és ser educats, cosa que de vegades no ho som, i el primer que farem és donar-li la benvinguda a la Pilar, a la gironina.
3: Hola, bon dia.
0: Què tal, gironina?
3: Bé, molta calor, però bé.
0: Molta calor, bueno, a Girona, tremendo encara, no pitjor.
3: Que n'ha fet molta
0: és que ara diuen, quan la gent no sap què parlar, parla del temps. És que ara s'ha de parlar del temps perquè és una cosa realment preocupant. Aquesta onada de calor tercera que ha vingut, no veguis. Diuen que els... hi ha països que han fet mesures per tot això. Nosaltres no. Nosaltres, el més modern que vam inventar va ser el càntim una gota d'anís. I allí ens hem quedat, perquè, escolta, anem fatal. A Holanda, per exemple, han fet tot de carrers que... Bueno, això és per una altra cosa, però bueno, va bé. A Holanda, a part de que tenen molt arbrat i tot això, i també és un clima diferent, però bueno, la calor s'hi fot, doncs per totes les inundacions i tot això, clar, ells estan sota el nivell del mar, han fet tot de carrers amb plantes, al terra, amb adoquins, amb plantes, perquè absorbeixin i no hi hagi cap tipus de riada mai més. És un bon invent. Els xinus, per exemple, a dalt dels edificis alts, han posat aspersors d'aigua vaporitzada de manera que refresquen a tota la població. Per allà. No està mal, eh? Dugues.
2: Una pregunta. ¿Esto de Holanda, las plantas de qué son? Porque Holanda... No, fa un viaje allí. No.
0: Bueno, vostè fa diversos viatges amb les plantes, no? Tinc entès?
2: Sí, bueno, però
1: García, en Holanda habría...
0: Em truquen ja. Des d'Holanda o des d'on? Bueno. Hola, Miquel, bon dia.
4: Bon dia.
0: Com portes la calor?
4: Molta.
0: El Miquel s'ha fet un piset nou, la mare de xulo.
2: Sí?
0: Amb una finestra que diu que quan plou li fa gràcia. Es fa gràcia, quan plou i feia el tec-tec-tec. A veure si plou d'una vegada, ja.
3: Diuen que l'agost...
0: Diuen que l'agost plourà molt, bueno. Però sempre, com diu jo, plou sobre mullat, no? Bueno, Saturnino, m'has dit que t'has fet de la cartera d'interior de Pozos del Caudillo. Què vol dir una cartera d'interior?
2: Sí, ministro de l'interior.
0: Ah, teniu ministre, ja.
2: Sí, ministro de l'interior.
0: Sol l'únic poble teniu ministres.
2: Sí, però ministro de l'interior.
0: I per què de l'interior?
2: Hombre, pa ver com es, pa comprar ropa de interior, la ropa de l'interior. No, esto no, el ministro de Interior no es el que compra la ropa de interior.
0: No,
2: calzoncillo, calzoncillo...
0: Mire que es primaria.
2: Las sujetadores, ¿no?
0: Mira, vostè, no? Vostè és molt primari. Interior bueno. Vol dir el que és una cosa molt, molt a prop seu. Justícia, sí. Forces de seguretat, policia...
2: No m'interessa a mi això. No.
0: Jo pensava com el ramalasso que porta per anar a comprar calçotets.
2: No, té un ramalasso per patrolar.
0: O sigui, vostè s'ha fet ministre d'Interior perquè tracta amb el tema de calçotets, calces i sostens...
2: Claro.
0: Vostè viu un lloc molt raro, eh?
2: Bueno... Hay que vivir donde hay que vivir.
0: Ya.
2: Allí la gente, cuando vamos a la piscina de casa, ya van desnudo.
0: Ya.
2: Por la calle y todo.
0: Sí, sí, molt fresco.
2: Nos conocemos todo.
0: Ya.
2: De espaldas conoce a la gente.
0: Bueno, es como aquel que digo, hola, ¿qué tal? Diu, no em coneixes? Diu, no, ara vestida no et reconec. És una mica, no? Bueno, i el ministre d'Exteriors, que deu ser els que porten roba, no?
2: Sí, claro. Está el Lentejo.
0: Lentejo.
2: Antonio Martínez, pero lo llamamos Lentejo.
0: ¿Y por qué?
2: Porque su padre criaba muchas... Bueno... Cocía muchas lentejas.
0: Ah, sí?
2: Claro, allí cada uno es...
0: Feia llenties, eh?
2: Sí, sí.
0: Bueno, saps la frase aquella, no? Jo aquí va perdre tot per un plat de llenties, no?
2: Sí, sí.
0: I aquí es ven per un plat de llenties, no?
2: Bueno, i per menys.
0: Montserrat, bon dia, carinyo meu. Com està aquesta dona tan guapa que tenim aquí?
4: Bon dia.
0: Bon dia, Montserrat.
4: Bé, aquí bé, perquè hi ha l'aire condicionat, està fred, sí. Tinc a vegades.
0: El problema de l'aire condicionat és que tot el fresc que estem a dintre, tot aquest escalfor surt a fora, eh?
4: Jo no sé si ha sigut d'això o què, però tinc el mitja catagüell també amb els ulls i amb els xuxurrials, que jo què sé.
0: Ja, i el fullet ja l'hem saludat, oi? I has desdonat
4: sí,
0: la presència
4: avui el
0: aquí.
4: Fullet.
0: El gran Fullet de la zona es farà un programa.
4: Tens una trucada, eh?
0: Jo ho sé, ja. Hola, bon dia. Aquí parlem.
5: Hola, buenos días.
0: Hombre, Manolina, avui ets el número uno, eh?
5: Sí, perquè el miércoles escuché a Fullet.
0: El dimecres?
5: Sí, en el programa...
0: Quin?
5: Que eren de 5 o 6.
0: El Fullet?
4: Sí, sí. Ah, no ho sabia. Ja sé quin és.
0: A veure, Fullet, el... allò que volies confessar que havies fet és això? Ah, jo no sabia.
4: Estava,
0: és
4: veritat, fora clitxers.
0: I no es va carregar el programa, no?
4: Doncs pues crec que no.
0: Manolín. Em xives una mica que va fer el Fullet? Que va fer? Què va fer?
5: Se portó muy bien. Mejor que los domingos.
0: La mare que el va parir. Com vol fer un programa, ara fa la pilota a tothom.
4: Ja.
0: Així, i què va fer? Li van fer una entrevista o algo? Que...
5: Sí, creo que sí, que hicieron una entrevista.
0: El Fullet de les zones. Bueno, Fullet, ja m'ho explicaràs, això, eh?
2: Sí, sí.
0: Va parlar algú dolent del nostre programa o de nosaltres?
5: No, ja te he dicho que se portó muy bien.
0: Mare, està molt educat, tu, el Fullet, eh? Bueno, bueno.
5: Sí.
0: Bueno, Manolín, escolta...
5: Será que, tú l'alteras mucho?
0: Jo no sé què passa, però sempre tinc la culpa de tot.
2: Sí, sí, verdad.
0: L'altre. Només faltaves tu per tocar els pebrots aquí. Mira com riu el Fullet. Així que ja el tio fa fitxatges extraordinaris.
2: Sí,
0: no, una vegada ja el van voler fitxar al programa aquest de les faves tendres, es diu. Divendres faves tendres, ja ens ho va dir la conductora del programa. Diu, escolta, com podria vindre el Fullet? La Judit. Que podria vindre el Fullet i tal? Nosaltres diem, home, si vols, no, jo no tinc cap inconvenient. Jo no sóc el representant d'aquest tio.
3: No.
0: Aquest tio es va presentar aquí a l'emissora i me l'hem tingut que tragar, perquè dic, el representant d'ell, vés en cuidado perquè és el Saturnino.
2: Ai. Jo soy el Ranya Zerder.
0: Ets el qui?
2: El Ranya Zerder, el Manchester, eso.
0: Manchester és una ciutat, manager.
2: Eso, soy, sí, me llamaron por teléfono.
0: Soy el Manchester.
2: Por lo menos nos pagaron.
1: Paraula de Fullet.
2: Por lo menos nos pagaron.
0: Us van pagar?
2: Sí.
0: Ja m'has posat a fotre una bola.
2: 150 euros.
0: Carai. Ho dubto.
2: Bueno, vale.
0: Ho dubto, bueno.
2: Mírese la cartera de hoy.
0: Què?
2: Mírese la cartera de hoy.
0: Hòstia, ai, Déu meu senyor. Bueno, Manolín, vols entrar al concurs, m'imagino, no?
5: Sí. Vale. Claro.
0: Molt bé, doncs a veure, jo et faré una pregunta d'aquestes tontes que fotem aquest programa, com sempre.
5: Sí.
0: A veure si... Tu només has de dir si és veritat o és mentida. Et sembla bé?
5: Sí, em sembla bé.
0: És molt fàcil, eh? És veritat o és mentida? A veure... A veure... Mira, aquesta pregunta jo crec que et farà gràcia, eh? Hi ha més cases buides al món que persones sense llar. És veritat o és mentida?
5: Hòstia,
0: hi ha més cases buides al món que persones sense llar. Tu què creus?
5: Que és veritat.
0: Tu dius que sí, eh? Que hi ha moltes més viviendes que sers humans, per entendre's, no? Per tant, el problema de la vivienda no tindria que existir. Correcte?
5: Correcte.
0: Molt bé, Manolín. Doncs jo m'apunto aquí, t'apunto el sí, i si tens l'encert... Què voldràs, un ban o un esmorzar, tu?
5: Vete, que se lo pregunto a mi madre, ¿vale?
0: Venga, va.
5: Sempre... Ama, ¿tú qué quieres, un abanico o un café con leche? Le da igual.
0: Home, ara si m'ho deixes... Bueno, pues igual amb la calor que fa un vano, no? Dic jo. Sembla bé?
5: Sí, como luego te llamaré por ella. Vale. Bueno, yo café con leche y luego te llamaré para mi madre.
0: Vale, vale. Vale. Bueno, pues digue-m'ho ara ja. Digue-m'ho ara ja. Ja que estàs al telèfon, no?
5: Ah, sí. Sí. Venga. Mi madre opina igual que yo.
0: Hosti, sou una família ben unida, eh? Vale, Manolín i dos... Es diu Antònia. Es diu Antònia, sí. No, la teva mare, Manolín?
5: Sí. Bueno, ella no se llama. Le llaman Antònia.
0: Ai, no es diu Antònia?
2: Sí, pero claro...
5: No, porque ella misma no se llama.
2: Claro.
0: Ah, home, vale, vale, ara, ara.
2: Toma ya, de frasco, carasco, vaya cosa que te ha pegado.
0: Ara, ara t'has quedat amb mi, Manolín. Ella diu que sí, també, i vol un vano, Molt bé.
5: Sí. Pues yo moltes... café con leche y mi madre molt el abanico.
0: Molt bé, Manolín. Pues gracias per trucar-nos, guapo.
1: Adéu, García. Vale? Venga, adéu. Soc
0: el rei de les ones. Ai, Déu meu senyor. Això no ho sabia, jo, Follet, que feies bolos extra programa.
2: I espera, lo que nos queda, nou. En Catalunya Ràdio vam ahir també.
0: Per aquí se li pot acudir. Aquí se li pot acudir contractar el Follet, mare de Déu. No sap on es fot, no?
3: No.
0: Bueno, nosaltres tenim...
1: Fem una putadeta al García.
0: Vols parlar bé? Vols parlar bé, que ets un maleducat, putadeta?
1: Tampoc m'agrada treballar.
0: No, això si fas un altre programa ja ho descobriran, no pateixis. Sí. Això dono fe.
1: Sí.
0: I dius que el sorteig donaràs tibaltes?
1: Sí.
0: Els concursos diu que donarà tibaltes.
1: T'has guanyat una tibalta.
0: I què és una tibalta?
1: Una merda al final.
0: Ai, Déu meu senyor.
1: Digues, una cosa, era del bar del costat, m'he fotut un bon àpat i els he dit que pagaries tu.
2: Claro.
0: Sempre. Però quina sorpresa, això no em sorprèn.
2: Que mire la cartera. Voy a tener que hacer de productor yo aquí en este programa, Porque al señor Xavi Ruiz, ahí Riu, no l'ha presentado.
0: Bueno, és veritat.
2: Ahí que está el loro,
0: És veritat, la calor m'escalfa, tu.
2: Bueno.
0: Bon dia, Xavi.
3: Bon dia.
1: Que el García fent de cantant.
0: Quina mania en que canti, l'únic que canta aquí ets tu. I no només cantes com un vocalista.
3: Si volem que plogui, podria entre tu i jo, que jo tenia la veu molt divertida.
0: No, que li canta, aquest li canten els peus, les aixelles, tot, no es renta mai.
3: Això sí.
0: També, si volen, puc tindre una foto del Follet en pijama net, El pijama net i ell net. Va durar dos segons.
1: Estava a Hollywood, era una estrella. Ara estic aquest programa.
2: Se l'ha subit a la cabeza,
0: No, no, està molt cregut de si mateix. És que, clar, tothom que truca amb cauvé és simpàtic.
3: Ah, una monada.
0: Bueno, una monada, més aviat un mico.
1: Estimada audiència.
0: Què?
1: Sou tan bonics.
0: Sí.
1: Tan intel·ligents.
0: Sí.
1: Tan guapetons.
0: I tu tan pilota. No, rastrero.
1: Voteu-me com a director de la ràdio.
0: Dudo amb el director, que no hi ha director aquí. Bueno, hi ha el director, que és l'Oriol.
1: Les coses clares.
0: Sí.
1: Jo no sóc un pilota.
0: No.
1: Jo sóc un pilota rastrero.
0: Hòstia, millor no et podies definir.
3: No,
0: bueno, va, anem a començar. Anem a posar aquella música del circ, que fotem sempre, perquè el món segueix igual de sonat, Ah, bueno, diu la Montse que té la cançó de la Shakira que ha fet pel Mundial, tu. Jo no l'he escoltat.
3: Per aquest Mundial?
0: Sí. L'heu escoltat, vosaltres?
3: Home, s'ha de posar avui, perquè ja s'acaba. Ja. Bueno, és que avui faran a la mitja part, teòricament, mitja hora, perquè sortia la... No sé si passa aquí, la dona...
0: Perquè fan tipus la Super Bowl.
3: La Super Bowl.
0: Que els americans sempre posen espectacle, no? El que no sé si per un partit de futbol, mitja hora, els jugadors ho afecta o no.
3: Home, és que jo penso que refredaran.
0: Es penses que refredaran?
3: Jo crec que és contraproduent.
0: Home, Pilar, amb la calor que fot...
3: Bueno, sí, refredaran és una paraula. Me refereixo que refredaran, però no de la temperatura, sinó del joc, no?
0: Bueno, anem a escoltar aquesta cançó, a veure com és, a veure què ha fet la Shakira.
2: Perquè l'ha canviat la boa, la Shakira. No entendrà.
3: L'edat, que ja no...
0: A veure,
3: la deu fer amb algun altre, no?
0: Escoltem-la, escoltem-la.
6: Aquí posa Shakira Burna Boy.
3: Va, és un raper.
0: Un raper.
6: La cançó es diu Dai Dai.
0: I és la cançó del Mundial, aquesta?
6: Bueno, és D-A-I, D-A-I.
0: No, ja ho sé,
6: però...
0: Dai Dai. Però és del Mundial, aquesta?
6: Això posava...
0: Vinga, va, escoltem. Vinga, va, escoltem.

0: Què diu? És gol, diu? Ah, it's cool.
1: Let's go.
0: Ah, let's go,
2: sí.
1: Let's go,
0: vamos, no? Sí, sí, sona futbol, això.
1: A veure, si voleu que us expliqui una mica, que aquí surt un tros del videoclip, ella surt amb vàries fent com un triangle al mig del camp de futbol.
0: Per tant, és el futbol.
1: El ball és el mateix que la... O sigui, mueve caderes, mueve cor... Sí,
2: no, són totes les seves.
1: Sí. Les seves. Sí. I entremig del vídeo surt el Messi, el Haaland...
0: Ah, doncs ja està.
1: I llavors després un altre, que no sé qui és el jugador... I surt després el raper aquest, que és de color, porta unes ulleres així grosses, el cabell entrenat, i ja està.
0: Què dius, Follet, que estàs cabrejat perquè tu no has sortit entre el Haaland i tots aquests? Però si jo no t'he vist mai jugar a futbol.
1: I a més, les noies de dalt, o sigui, van com amb pantalons o d'això, però les noies, o faldilles i tal, les noies de dalt totes van amb samarretes com de les seleccions.
0: Vale, home, doncs està clar que és aquesta, no?
2: Sí, sí, està.
0: Hi havia el xaca-xaca, us en recordeu? O nyaca-nyaca.
3: Guaca-guaca.
0: Bueno, quan he dit nyaca-nyaca, perquè fot aquesta cosa?
3: Lo que soy yo, el guarro.
0: Si sí, m'acaba de dir guarro.
3: No, no, no, però verdad.
0: Bueno, pues aquesta de... va dir que era un plagio, tu. Que era un plagio.
2: Sí,
0: que havia... I la van denunciar i tot a la Shakira. Per...
3: No importarà que la denunciï.
0: El guaca, guaca. Que és com va guanyar la selecció espanyola. La Roja,
2: sí,
0: no?
2: 2010, sí.
0: Vosaltres pensàveu que arribaria la Roja a la final?
2: Home.
0: I Argentina?
2: Bueno, jo tenia molt clar que aquest Mundial és d'Argentina.
0: I per què, això?
2: Perquè ja va entrar amb el peu com va entrar i han arreglat la majoria de partits. Molts, tots no, però alguns...
0: Però tu creus que li han regalat el partit?
2: Home,
0: marquen gols,
2: sí, sí, sí, però marquen gols quan? En els últims minuts?
0: Quina mania li teniu al Messi?
2: No, no, no, no, no, no.
4: Jo vaig a favor d'ell avui.
2: Aquí t'equivoques.
4: Jo avui vaig a favor del Messi.
2: Perquè és l'últim Mundial que fa.
0: Argentina no té la culpa de que França perdi amb Espanya, per exemple.
2: No, home,
0: Argentina no té la culpa dels pèssims partits que ha fotut Alemanya, Holanda...
2: No, no ho dic pas per Espanya.
0: Per tant, no només hem de juzgar els partits que ha fet Argentina, que poden ser... Bueno, tot el més discutible és una teòrica expulsió que tindrien que haver fet del Messi, i l'altre...
4: I contra Egipte.
0: Què va passar amb Egipte?
4: Li van anul·lar un gol a Egipte, però bueno, no falta
2: que Argentina no li han anul·lat, bueno, és
0: exactament
2: igual.
0: També li van fer el Barça, i tothom estava d'acord. Us en recordeu? El Barça, li van fotre una falta a mig camp, van fotre un golaç a
3: Cullinan. Dani Olmo.
0: El Dani Olmo, i el van anul·lar perquè... I això s'ha de saber, perquè quan s'inicia la jugada i no queda, no queda tallada per res, es revisa l'inici, des de l'inici fins al final. I a l'inici, que diuen que van fer una falta. Per tant, gol anul·lat, per maco que sigui. Per tant, cuidao, perquè... Aquí nosaltres deixem portar per coses i parlem a vegades del reglament, no ho sabem. Era una falta que li van fer clara i després de la falta van fer el gol. Un gol preciós, preciós. Però van fer falta, per tant, anul·lat. Igual que quan fan els fores de llocs per una ungla. Hosti, fot, però bueno, és així. És a dir, cuidao, perquè si analitzem bé, jo crec que hi ha tota una política perquè l'Infantino és argentí. Bueno, li va amb Argentina. I clar, ens fem tota una polèmica, per què? Perquè el Maradona, ai, perdó, el Maradona, el Messi, és un tio molt odiat, sobretot per la premsa madrilenya, que són uns tios tan fanàtics del Madrid que no van ni amb Espanya ni amb Argentina. Ara han canviat tots la jaqueta perquè Espanya arriba al final. És a dir, s'han generat una sèrie de polèmiques. Escolta, el partidàs que va fotre l'últim dia el Messi, que ell sol va fer classificar Argentina, amb el passe de gol i tot el que va fer... Home, és un mèrit total.
2: Sí,
0: té 39 anys i Argentina, cuidao, perquè no està jugant bé, però és molt eficient, és molt efectiva.
2: No, això
0: sí. Anglaterra mateix, què podem parlar d'Anglaterra? Es va deixar ahir pràcticament perdre, o França. França es va deixar perdre davant d'Espanya? No, va jugar
2: no sé,
0: fatal.
2: Va jugar fatal.
4: Penós.
0: I ahir el partit de la final va ser lamentable. Els anglesos li foten 3 gols.
4: 4?
2: 4?
0: No, no, 4.
1: Primer 4
0: i van a la segona part. I França remunta. I dius, quina diferència hi ha entre la França de la segona part i de la primera? Sí. Vés a saber.
4: Un canvi.
0: Però bueno, França, que era per mi era el favorit. Perquè era l'equip que tenia millor joc. Per mi, França eren els meus favorits. No perquè sigui en França, sinó em semblava que era el que jugava millor. S'han deixat perdre. Alemanya ha passat...
4: Alemanya ha jugat fatal.
0: Al final s'han quedat els dos que són molt diferents, però els millors, per el meu parer. Primer perquè en tots els partits, tots els equips han perdut amb equips inferiors, teòricament inferiors, i han fet uns partidassos, Cabo Verde, Egipte, Marroc, han fotut uns partidassos extraordinaris, però s'han anat imposant els altres. ara que siguin a la final Argentina i Espanya, em sembla lògic, pues bé, perquè Espanya és un equip. No, Espanya no té cap líder. Això de que el Yamil Yamal és el líder no és res, perquè el Yamal no ha fotut res aquest Mundial. Res. Per tant, és l'únic equip que no té un líder. No? És un equip, equip, jugant com equip, els espanyols.
2: Aquesta és la avantatge d'Espanya.
0: Bueno, és la diferència. I Argentina té un paio que és capaç... Mira, quan el Bellingham el va provocar el partit amb els anglesos, es va cabrejar i va remuntar el partit. Jo ho he fet diverses vegades, el Messi, i si us fixeu, és un tio que no corre, camina. Mm. Però què passa? Mentalment està dintre del partit absolutament i veu situacions que altres no veuen. Tindre el Messi amb una selecció, amb un equip, és una garantia. Mira el que va fer a Miami. Va fer un equip que era l'últim i el va deixar campió a la Lliga Americana. Cosa que no té a veure amb un desaparegut Ronaldo, que li han,
2: no,
0: fotut,
2: no la,
0: li han fotut una de propaganda i tal, i el Cristiano Ronaldo, res, s'hi acabó. Per tant, a partir d'aquí dius, home, el Haaland, un grandiós jugador.
4: Molt.
0: A mi Noruega em va agradar molt com va jugar.
4: Sí.
0: Però al final va perdre. Vale? Per què? Perquè el futbol no deixa de ser un joc. Si entra la pilota, s'ha acabat. No? I clar, el tema que té Argentina és que fins l'últim minut no paren.
4: No, no.
0: No paren.
2: Té molt, té molt bons...
0: bons jugadors.
2: Jugadors en les laterals, sobretot. Perquè
0: clar,
2: aquell Julián Álvarez és una passada.
0: Argentina és un equipàs. I, no
2: m'estan, jo crec que... I el fill d'allò, en Juliano, també sí, és una passada.
0: Jo crec que els dos equips que estan... O sigui, les semifinals... Exacte. Les semifinals van ser els quatre millors equips, per mi. Anglaterra, França, Espanya i Argentina. Per mi els quatre millors. Potser m'hagués agradat que estigués Noruega.
4: Noruega queien molt bé i, no, i juguen.
0: I, bueno, però
4: tenen,
0: bueno,
4: el seu futbol.
0: Però és l'únic que potser vaig trobar falta, però no poden ser cinc, han de ser,
4: no,
0: quatre.
4: Han de ser quatre.
0: I després d'això resulta que Anglaterra els va deixar prendre el pèl d'una manera tremenda.
4: Es van tancar al darrere.
0: Es van tancar, es van equivocar, i França va jugar fatal.
4: Va jugar fatal.
0: Per tant, lògicament, Argentina no la poden ajudar. Si un equip juga fatal, és lògic que pugi l'altre. És a dir, cuideu, perquè hem de mirar-ho amb la globalitat, vale? Però bueno, jo no defenso Argentina ni defenso Espanya, honestament. Mira, jo estaré content, primerament perquè si guanya Argentina estaré content pel Messi, perquè com tio del Barça a mi el Messi em cau bé, i si guanya Espanya estaré content pel Corbací i tota aquesta gent, no per la Roja ni per l'Argentina, simplement perquè al final...
1: Es diu Corbací, és que no, bueno, no, vale, diu mai, no diu mai
0: al final, el que al final es demostra una cosa, vull dir, no sé per què, però passa. L'equip que té més gent jugant al Mundial a la final és el Barça. El que més. Mm. El Madrid té... Bueno, té el Cucurella, que encara no ha jugat amb el Madrid.
3: No és del Madrid, aún.
0: Però,
3: no. No és del Madrid.
0: Però, i l'altre equip és un símbol del Barça.
2: I el Pedro Porro, que ve del Girona, que ho sapigui.
0: I el Pedro Porro.
2: Perquè ve de l'Escala. Vale? No,
0: però vull dir...
2: S'ha de reivindicar.
0: Sí, home, clar que sí.
2: I va jugar molts anys amb el Girona.
0: Clar que sí, i va jugar molt bé i va fotre un golaç.
2: Sí, vale? No, és molt el que passa...
0: Però vull dir que tu mires les estadístiques i dius tot allò que els del Madrid somiaven, s'han anat tot a l'aire. Mm. El Cristiano fora, jugadors del Madrid a la selecció cap... En canvi, el Barça, lo tonto, amb un equip de nanos i fent el que sigui...
2: Perquè són molt joves, és una selecció molt jove...
0: I juguen bé...
1: I són una selecció,
0: per
1: crec
0: tant,
1: jo, que venen jugant des de categories inferiors, la sub-21, no sé, es coneixen molt, i això
2: sí,
1: també fa molt.
2: Sí, perquè el Barça estava a la sub-21, i a l'Olmo,
1: sí,
2: també...
1: I a l'Olmo...
2: I clar, aquests ja venen jugant.
0: Per tant, la satisfacció que tinc com a culer és dir, home, guanyi qui guanyi estaré content, cosa que no passa mai, eh? O normalment no passa, no? Però bueno... si guanya el Messi, pues estaré content per ell, perquè crec que amb 39 anys i fer això seria... Bueno, ja batut tots els rècords dels mundials, no d'aquests, de tots, eh? En quant a assistències, a gols...
2: A gols no, perquè ell
0: no,
2: va davantar l'Mbappé.
0: No, amb gols d'aquest mundial,
2: mundial,
0: però en general, si tu sumes el còmput, és un tio, igual que el Pelé i un altre paio més, que ha jugat tres finals. No, sí. no hi ha ningú més al món, el Pelé i ell. Mm. I em sembla que un altre, no sé com es deia... Hosti, què passa? De que tota la premsa mediàtica aquesta madrilenya que ha anat en contra de la selecció i en contra de...
1: És fort que una
0: premsa... S'ha tingut que anar callant.
3: No, però la verdad, yo estoy orgulloso y contento,
0: sí,
3: de que habían 48 selecciones. Mm. Y los merengones fachorros iban con 46.
1: Fort, ¿eh?
3: Iban con 46 selecciones
1: fort.
3: Y al final han quedado con las que ellos no querían quedar, pues.
0: Bueno.
3: Ajo y aceite.
0: Mira, hi ha una cosa
3: no,
0: que
3: No, hi ha, así de claro.
0: Hi ha una cosa que és evident, nosaltres els del Barça hem patit molt moltes vegades i hem perdut molt i tot el que vulguis, però hem tingut la gran satisfacció de tindre sempre els jugadors potser més punteros de la història, eh? Comencem pel Cruyff, comencem pel Ronaldo, el Ronaldinho, el Messi, és a dir, sempre hem vist bons jugadors al Barça. Jo de tots aquests que he vist, de tots, jo vaig veure el Cruyff, de tots aquests que he vist, per mi el més espectacular era el Ronaldinho. Jo no he vist un tio fer les coses vilgaries que feia aquest tio. Ara, el jugador més intel·ligent i més complet és el Messi, i no he vist a cap altre. Clar, un tio així desequilibra una selecció. A més, té una selecció amb bons jugadors,
2: sí, però
0: no sé, normalment, doncs és una elecció potenta. També pensé una cosa, tota la premsa francesa, com van perdre l'altre mundial amb Argentina, els odien. Com van guanyar allò de Qatar, els odien. O sigui, França està en contra, Alemanya està en contra, Anglaterra, bueno, amb allò d'Argentina també, amb allò
2: de les Maldives.
0: És a dir, Argentina és una selecció molt odiada, molt odiada, però això no treu el mèrit que tenen. Igual que Espanya. Espanya va començar amb allò de Cabo Verde, que van empatar, que era així, i bueno, tothom, tots els d'això es tiraven a sobre, i després mira on estan. Per tant, jo, a mi particularment, en aquest cas, i tu pel Porro tens que estar contenta,
2: si guanya
0: Argentina no estaràs contenta, però no hi ha ningú.
2: Ah, no, m'és igual, no. A veure, aquí és un moment que m'és igual que guanyi.
0: Sí, si guanya un altre.
2: No li tinc ni una sola. Sí que penso que l'Argentina, per exemple, aquest que te deia, el Julián Álvarez, juguen molt i molt, però molt i molt bèsties, sí. Perquè aquell en Julián
1: el fill d'allò és repartir
2: que donava gust, però mira, vull, això és el futbol, no?
0: Jo crec que la gran diferència que hi ha és que Espanya és un equip i Argentina... O sigui, a Espanya juguen tots per tots. I a Argentina juguen tots pel Messi.
2: Ja,
0: sí, i a partir d'aquí, si el Messi no té el dia, Argentina
5: va
0: perdrà.
5: Sí, va haver-hi un moment que nosaltres ho estàvem veient Paladós, que estava la Gemma Nierga, i va dir una cosa que et fa pensar, i és veritat, que diu, estan tots jugant, va ser les semifinals devia ser, no? Que primer anaven guanyant i després ells van remuntar, o els quarts de final.
0: Bueno, la remuntada que van fotre és espectacular, lo d'Argentina.
5: Amb
0: 10 minuts es van pelar un equip.
5: Pues diu, fixa-t'hi que el Messi, quan està a la millor parat, un altre, la millor, no sé, un altre igual està mirant les musaranyes, però el tio està mirant on estan tots posats i on estan tots col·locats.
0: No,
5: o sigui, que el tio té el partit dintre el cap i fa... I el que fa, ho fa, clava, és una bèstia.
3: Eso que he dicho yo de los 48 selecciones de los merengones, que no lo digo yo. He estado yo mirando las redes y todo eso, y a nivel de España... La gente está diciendo totalmente lo mismo. Cuidado el Madrid ahora cuando vaya a jugar a los campos de España, ¿eh? Que les van a silbar, pero en cantidades industriales, ¿eh?
0: Sí.
3: Se lo digo yo. Porque el rollo del chiricirco ese, del Pedrelocho ese, y de todos los que hay allí, que son todos, españoles con la pulserita, tanto españoles españoles, y han ido siempre en contra de España,
5: sí,
3: ¿me entiendes? Por eso que están en España, están hasta las narices del chiringuito y todo eso. Menos mal que lo cierran ya.
2: Sí, pero lo ponen en Telecinco, ¿eh?
3: Sí, bueno, aún no está negociando. Oh. Pero no, en Telecinco no. En un canal de Telecinco.
2: O en un canal de Telecinco.
3: Que tiene.
0: Bueno, no sé, la cuestió és que el futbol aixeca passió.
3: Yo quiero que gane el trio arbitral.
2: Sobre.
0: Bueno, això de vegades passa,
2: que veure, eh? Que veure que sou que l'àrbitre que han posat, Argentina no hi està conforme.
3: Bueno, pues...
2: I això que és eslové.
3: Jo...
2: No és ni que...
3: A mi me gustaría
2: alguna
3: jugar...
2: Alguna cosa deu haver passat.
3: A mi me gustaría que mi hijo o alguien jugara en España. Si ganan, ¿sabes lo que se van a llevar? 750.000 euros cada uno.
0: No sé.
3: Pero les quedarán 300 y pico mil. Porque que les cuesta, pero... Tela marinera, ¿eh?
0: Bueno, avui alterarem una mica el tema perquè ens hem menjat 3/4 d'hora de programa parlant del futbol. Bueno, clar, era el dia del Mundial i teníem que parlar, no?
3: Me ha quedado una cosa que no me ha quedado claro, porque yo a veces estoy tonto y no entiendo. Cuando has dicho que estaban viendo que había la conductora que llevaba el programa.
0: Sí, de la 2, la Gemma Nierga.
3: Pero qué manera, no autocar haciendo por el que yo, no, esto no lo vi.
0: Conductora vol dir, a veure, que és la que condueix el programa. No el dirigeix, perquè ja no és director, el condueix, és el que el porta.
3: Bajo mi punto de vista, yo también lo veía por la 2. El que me sobraba era el que imitaba tantas cosas.
2: Sí.
3: El que imitaba este, no sé, ese ya me sobró.
2: L'Edu, no sé com es diu.
3: Ese me sobraba un poco ya. Era muy pesado.
0: Edu Mutante.
2: Edu Mutante li fan dir, si no sé...
6: O sigui, no...
3: Està imitant a tot el món de tal i qual.
5: Deu ser perquè muta imitant a cada persona.
3: Jo de Salina me quejaria i li diria, oye, chato, vale ya, con que me lo hagas una vez todo el rato imitant, ja se passa.
6: Però això vol dir, sí, que, veiem, miro... això vol dir que veiem el Mundial en
3: bueno,
6: català,
3: però...
6: us heu fixat?
3: Sí, sí, sí, sí, jo la
6: tenia. Que la U parlen en castellà i aquí en català, i mira, aquí, mira.
3: Ay, calabrujos, la U, no, que...
6: Bueno, és que... Sembla que Molins de Rei, no ho sé, no ho tinc clar, però em sembla fotre una pantalla gran, també.
3: Sí, han dit que sí.
6: Sí.
2: A Girona, bueno, molta gent, no? A Girona els de la CUP els ha prohibit.
6: Ja.
2: I a l'Ajuntament de la CUP els ha dit que ni somiar. Que el que vulgui veure a Espanya, que vagi a casa seu, i si no, que se'n vagi a un altre lloc.
4: A veure, jo no, la meva opinió és una altra, vaig a favor d'Argentina.
2: Sí.
4: Jo vaig contra el que juga amb Espanya, sempre.
2: Sempre.
4: Ja sempre, una Argentina. Bueno, imagina't jo a favor del Messi.
6: Ja. O sigui, un perico, eh?
4: Oh, gran jugador, no, eh? Això ho havia reconegut sempre, eh?
6: Home, aquesta final ha aixecat molts disgustos a molta gent, eh?
5: Sí, amb aquest sentit.
6: Molta gent, eh?
3: Sabia que no fitxava l'Andorra?
6: Qui?
3: Si no lo iba.
6: ¿A l'Andorra es del Piqué?
3: Sí.
5: Sí.
3: Al
5: sí.
3: portero de, que había sido del Español, que estaba jugando en el Betis, el Pau...
2: El Pau López.
3: El Pau López. El Pau López l'ha fitxado.
2: Que va venir al Girona i no va ni jugar.
3: L'ha fitxado, sí, sí, l'Andorra.
6: Uh-huh. El que no ha jugat ni un partit és el que era de l'Espanyol,
5: el Joan García.
6: El Joan García, ni un minut.
3: Ni el Raya tampoco.
6: Qui?
3: Ni el Raya, el segundo portero, no, però, el otro portero.
6: El problema dels porters, o la virtut, és que si són titulars juguen sempre, i és molt difícil treure.
4: El Unai Simón s'ha guanyat
5: el Unai Simón. No,
3: i luego tampoco de los que estaban allí, ni el Eric García, ni unos cuantos tampoco han jugado ni un partido.
6: El Eric García tampoc ha jugat, el Gavi...
3: He jugado, pero... Caixa, clen, clan, clen, clan. A mí me da lo mismo. Llevo allí, aunque sea para recoger las botellas de agua, pero clen, clan.
6: No, no. Bueno, la qüestió que els culers podem estar contents, passi el que passi, perquè, a veure, no ens alegrarem per la selecció, si ens alegrarem pels jugadors que hi la formen, suposo, i l'altre, doncs, pel Messi, que al Messi sempre li hem de tindre un carinyo especial. Hi ha jugadors que els clubs sempre s'estimen, vosaltres, per exemple, el Porto, no? Faci el que faci i vagi on te vagui, voldràs que guanyi.
7: Si
6: tu, pues, jo què sé, el
2: Puado.
6: El Lauritsen. Sí,
4: en aquell moment el Lauritsen.
6: O l'entrenador aquest que hi ha, que deien que anava cap al Madrid, també, el Pochettino, no?
2: El Pochettino
6: sempre...
4: Pochettino com a jugador i com a entrenador.
6: Clar, nosaltres sempre anirem amb el Messi, li estem molt agraïts, no? I en Potros del Caudillo, quins jugadors teniu?
3: Ai, no tenim jugadores, jo jugo a la petanca. Que li vaig dir jo, que l'únic que tenia que... A ver si ha llevado el de la Fuente,
6: sí.
3: A un jugador con el Porro, a uno que juega en el Rayo Vallecano que se llama Camello. Hubiera estado bien, ¿eh?
6: Sempre...
3: Lleva la pelota al Porro, se la pasa al Camello.
6: Sempre igual, vostè. No, tenim una trucada.
5: Era el Raya, també
3: era. Porro, Calle, Raya. Qué guapo.
6: Montse, tenim una... Sí? Hostia, hola, bon dia. Bueno. Hola.
8: Bon dia, senyor.
6: Bon hombre, dia. Quesada, què tal?
8: Lo que estamos dient de una pantalla, no. L'Ajuntament posa dos pantalles.
6: Carai. I on les posa? A on? No ho saps.
8: Exactament no ho sé. Mm-hmm. Però estic posant dos.
6: Carai, tu. Déu-n'hi-do, eh? I tu què, Sara, que ets un futbolero de pro, què opines d'aquest Mundial? Bueno, el Mundial no, d'aquesta final d'aquests dos equips. Què opines tu, que Sara?
8: A veure...
6: No, això una primera hora futbolística, perquè avui és un dia d'aquests que cada 4 anys passa, no? Què?
8: No vaig a favor de ningú, vale? Perquè a mi la... Comencem que a mi la selecció espanyola no em representa, vale? Comencem per aquí. Però sí, si guanya Argentina, serà l'última de Messi.
3: Claro.
8: Vale? I si guanya Espanya, pues, com tu dius, estaré content per als jugadors del Barça.
6: Sí, tu estaràs content per el que és els vínculs que té el Barça amb aquesta final, tant amb un equip com un altre, però que realment el club dels dos seleccions t'importen massa, no? Si t'alegres pels jugadors que tens propers al Barça i no per... Vale. Molt bé, Quesada. Escolta'm una cosa, la pregunta del concurs d'avui... És veritat o és mentida que hi ha més cases buides arreu del món que persones hi ha al món?
8: És veritat que hi ha més cases buides, però estan a manos de...
6: No, però això no és la pregunta. La pregunta és, hi ha més vivendes buides o cases buides al món suficients perquè tothom, totes les persones del món, tinguin casa? Sí o no?
8: Sí.
6: Tu creus que sí? O sigui, hi ha tantes cases buides com humanitat hi ha, eh? Com milers de milions de gent.
8: Sí, però ja t'ho dic, estan en mans de procuradors i de bancs. Que la gran majoria de cases buides estan en mans de bancs.
6: Això aquí, teòricament, no?
8: Aquí,
6: hi ha països que no.
8: Hi
6: ha països que no.
8: I Inglaterra, en molts puestos.
6: Molt bé, Quesada. Pues res, escolta, que disfrutis de la final, eh? I, bueno, no la disfrutis, fes el que vulguis, i que sàpigues que aquest és el penúltim programa que fem, eh?
8: Sí, senyor, ja ho sé, que tanqueu la paradeta.
6: Tanquem la paradeta, sí.
2: Paradeta, sí.
8: El domingo de ple.
6: Exacte. Tu què voldràs, Quesada? Un esmorzar o un vano? Què vols, tu?
8: Home, jo prefereixo un esmorzar.
6: Un esmorzar.
8: Jo sóc d'esmorzar.
6: El català... A la taula i al llit, el primer crit, eh?
8: Sí,
6: tant. Vinga, Quesada.
3: Jo que no és català, també.
6: Una abraçada, home, Quesada, guapo.
8: Després n'hi ha una altra que diu... La pela és la pela.
2: Ara, també.
3: Com que se la pela?
6: No, home, no. Per favor, que ordinari.
3: Ah, no? Aquestes auriculares no van bé.
6: No els diuen triculares.
3: No?
6: Els diuen auriculares.
3: Auro.
6: Ara, jo també he dit malament, ara. Auriculares.
3: Bueno. Sí. Esas cosas que se ponen en la oreja.
6: Poden ser arracades, també, el que diu.
8: Donar-li vacances al Collet.
6: No, bueno, des d'acabar altres programes, si fa vols...
2: Ah, sí, ara no sabem.
6: Vés a saber. Tu, m'he quedat sorprès d'això del programa aquest, eh?
8: Sí,
6: Bueno, sorprès en positiu, vull dir que... Mira, sortir el fullet, sí, sí, que és una figura... Ara, tu el vas sentir, el programa, o no?
8: No, perquè és un programa que no m'ha...
6: Però com es diu el programa aquest? Com es diu? Montse, sense micro, no? Em quedo jo...
5: Sí, el programa es diu Fora Clitxés.
6: Fora Clitxés?
5: Sí, sí.
6: Vale, vale. Pues mira, entraré a escoltar-lo per... Com es diu això? Pel podcast.
5: Pel podcast. Mm.
6: Molt bé, Quesada. Sí. Una abraçada molt gran, guapo, i bueno, que t'ho passis bé.
8: Igualment.
6: Vinga,
8: si
6: campió.
8: Si no ens sentim el...
6: Diumenge que ve, doncs pues, bueno... Ja veurem si fem... Ja veurem si
2: tornem,
6: i ja veurem si tornem, eh? Encara s'ha de parlar tot això. Vale, guapo?
8: Bueno, ja parlaré con Oriol.
3: Pues mejor que no hable. Mejor que no hable. Déjalo, que no volvemos.
6: Vinga, guapo, una abraçada, eh? Adéu. Tenim una altra trucada, sí? Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Hombre, estem parlant amb la...
3: Margarita Rodríguez.
6: No, Montserrat Rubió.
3: Ah, és sempre el mismo.
6: Com
3: diem? Con acento la jota.
6: La jota, sí.
3: No?
6: Hosti, vostè sembla un d'aquests candidats a ser professor que han fet l'examen.
3: No, jo soy candidat...
6: És veritat el que dic, eh? Han suspès el 80%.
2: Per l'ortografia.
6: Per l'ortografia.
3: Claro.
2: Sí, sí.
6: Bueno, Montse Rubió, què tal?
7: Bé, senyor García i companyia.
2: Gràcies.
6: Ai, Déu meu. Tu vas escoltar el programa aquest que s'ho va sortir el fullet o no?
7: Jo vaig sentir que el Manolín preguntava a l'altre programa que fan, que va tenir dubtes sobre el fullet.
6: Ah, tenia dubtes sobre el fullet, carai.
7: I que si, na,

0: era algo de la casa García.
1: Ah, de la casa García.
2: Ui, ui, ui. Bueno, la qüestió, Montserrat Rubió, la pregunta és molt senzilla, és de dir sí o no.
3: Hi
2: han més...
3: Això tindrà les seves conseqüències.
2: Bueno, Mollet, ja estàs nerviós per veure què et van preguntar. Després et xives. La qüestió és, hi han més cases buides al món que ciutadans del món, que persones? O sigui, hi ha més cases buides que persones a tot el món? Sí o no?
0: Però... jo crec que això és una pregunta una miqueta trampa, tranquil.
2: Per què?
0: A veure, tu matises, hi ha més cases buides que tota la població.
1: Que persones
2: al món. Sí, que persones al món. Sí, sí. És a dir, si el món... No, no he dit mai que necessitessin, eh? Mai. No, no. La pregunta és sempre la mateixa. Si hi ha, posem, per exemple, 300 milions d'habitants al món, de persones, la pregunta és, hi ha... més de 300 cases buides? 300 milions de cases buides? Sí o no?
0: A veure, amb aquest matís últim que has fet, perquè, clar, depèn de com tu fas la pregunta, s'entén una cosa o una altra.
2: Mm-hmm. Això és directament, és dir, si comptem persones al món i comptem cases buides, hi ha més cases buides que persones al món? Enteneu la pregunta o no?
0: Bueno, ara l'has dit d'una manera, però abans jo l'he entès d'una altra.
2: Com l'has entès, tu?
0: L'has donat entenent com...
2: Digues,
0: bueno,
2: digues.
0: Ara jo l'he entès d'una altra manera, però aviam...
2: Mira, jo te la plantejo exactament... Ara t'ho diré, ho farem tot igual, eh? Hi ha més cases buides en el món que persones... Ah, sense llar?
4: Ara sí.
5: No està matant de major.
2: No, perquè la dada és la mateixa. Sí, si hi ha més cases buides que persones sense llar i els altres tenen llar, vol dir que hi ha més cases que persones.
1: Sí, però la pregunta és diferent, clar.
2: No, però el resultat és el mateix.
3: El matí que ens espera.
2: Però bueno, ho farem així, serà més fàcil.
0: El mateix no és el mateix, perquè de la manera que la fas una vegada, pues no.
2: No, sí, sí, Montse,
0: mira. Ara, amb
2: el mateix
0: és que sí.
2: No, però... vale, però mira, si el resultat és el mateix.
3: Les
2: és a dir,
3: coses clares.
2: Si hi ha més cases buides al món que persones sense llar, vol dir que les persones que ja tenen llar
5: no compten,
2: ni ja la tenen.
5: Cases,
2: però
5: clar.
2: Si hi ha més cases buides que persones sense llar, vol dir que amb tota la població del món, tota, hi ha més cases que població. És exactament.
5: Sense dir el buides.
2: Exactament. Per tant, si és més fàcil el plantejament per entendre quan afegim sense llar, ho farem. Però al final és el mateix. És a dir, els que tenen llar ja tenen casa. I els que no tenen llar, si tenen casa, per tant tenen més.
5: Buides,
2: però ho farem així.
5: Per gent que no en té.
2: Exacte. Per tant, per fer-ho més fàcil... M'ho faig mirar.
3: Fes-t'ho mirar, García.
2: Hi ha més cases buides en el món que persones sense llar. Si és més fàcil d'entendre, doncs ho fem així. I tu dius que sí. Has dit que sí, Montse?
0: O sigui, hi ha persones sense casa... Sí. I hi ha cases buides, això sí.
2: Ara,
0: però comptant tota la vivienda i comptant totes les persones, jo crec que seria que no. Però amb el matís que has fet últim, és que sí. Crec que sí, vaja.
2: O sigui, que hi ha més cases que persones, per entendre.
0: Hi ha més cases buides que persones sense llar.
2: Ah, exactament. Vale, doncs t'apuntem al sí. Montse? Tu què voldràs, l'esmorzar o el vano? Què vols tu?
0: Home, vano ja en tinc.
2: Doncs a l'esmorzar.
0: Sí.
2: Molt bé.
0: Sí.
2: Molt bé, Montse. Moltes gràcies per trucar-se, carinyo.
0: Gràcies.
2: Esta
0: manera
2: de dir
0: l'última, no?
2: Vinga, sí.
3: Doncs gràcies a Dios.
2: Gràcies a Dios.
3: Molt bé.
0: Gràcies. Igualment,
2: una abraçada. Bueno, Follet, ja m'explicaràs que el pebrots vas explicar de la casa dels García, aquest.
6: Sí, perquè això...
2: No és com el mentider que és, vés a saber.
6: Vés a saber. De volta i mitja.
2: De volta i mitja. Volta i mitja és poc, eh?
6: Ja, clar.
3: Les coses clares.
2: Escolteu una cosa, queden... jo avui us preguntaré a cada un de vosaltres que dieu una cançó que us ha agradat sempre. Vale? I posarem un trosset. Tu, Xavi, tens un problema, per tant, d'entendre's.
6: Jo tinc un problema greu.
2: Per exemple, i començarem amb el Saturnino. A veure, Saturnino.
7: No, jo l'última, perquè me lo tengo que pensar, porque yo nada más tengo dos canciones y...
2: Bueno, pues ho té molt fàcil. Si té dues només...
7: Sí. Yo, ¿ya puedo decirlo yo?
2: Sí.
7: Yo, el tractor amarillo.
2: El tractor amarillo.
7: Sí.
2: Hòstia, en profunda aquesta gràcia.
3: García, truca.
2: Vale, pues Montse, ves preparant el tractor amarillo, que és la, la,

0: la cançó que recomana i que li agrada Saturnino. Tenim una altra trucada, sí? Hola, bon dia. Hola.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, què tal?
1: Soc la Nati Campos, que no... Oh,
0: hosti, no Nati!
1: Perquè no hi soc els diumenges, però bueno, el dia que hi soc us escolto.
0: Hombre, Nati, un clàssic, la Nati. Una abraçada ben forta, Nati.
1: Mare?
0: Que una abraçada ben forta, que trobàvem a faltar, Nati.
1: Sí, però és que molts diumenges no hi som.
0: Vale, vale. Bueno, tampoc et perds res, eh?
2: Tampoc se pierde nada.
0: A veure, Nati.
1: Se me pierde un rato de riure.
0: Ah, sí, home, aquest programa és per això, suposo. Bueno, escolta'm una cosa, Nati. El programa del concurs és... Ho farem perquè la Montse Rubió, evidentment, ha volgut especificar, i fa bé, per si queda més clara la pregunta, eh? Diu, hi ha més cases buides en el món que persones sense llar? Tu què creus?
1: Jo diria que hi ha menys persones sense llar.
0: O sigui, que sobren cases per tu. És a dir, que dius que hi ha més cases buides al món que persones sense llar.
1: No. Hi ha moltes persones que no tenen llar.
0: Sí.
1: Hi ha més persones sense llar que cases al món.
0: El que vol dir que és no. O sigui, quan nosaltres diem... Hi ha més cases buides al món que persones sense llar, vols dir que no, que hi ha...
1: A veure, del món, eh?
0: Del món, perquè la pregunta és del món,
1: si
0: sí.
1: Jo conto tot el món.
0: Sí, tot el món, tot el planeta, eh? Inclòs Pozos del Caudillo, eh, també?
1: No, a veure, tota aquesta gent que viuen en barraques, o no tenen llar ni tenen res, jo conto que aquests no tenen llar. Per mi, aquests són els que no tenen res.
0: Per tant, dius que no, eh?
1: Que no.
0: Molt bé, Nati.
1: Sí, hi ha molta gent que tenen dues residències.
0: Bueno, i sí, és bueno, i els Alsnar tenen un tou. Escolta'm una cosa, Nati, en cas de que... Bueno, tens el número 5. En cas de que encertessis la pregunta, què vols, un vano o un esmorzar al Foment?
1: Un vano o què?
0: O un esmorzar al Foment, què vols?
1: Jo vindria a esmorzar al Foment, jo ho coneixeria tot.
0: Molt bé, doncs un esmorzar al Foment. Molt bé, Nati.
1: Si no torno a trucar, pues que tingueu unes bones vacances.
0: Igualment.
1: M'agradaria que tornéssiu. Bueno,
0: a veure, això ho té que dir el director. Bueno, nosaltres aquí...
1: Ja parlaré amb ell.
2: Mejor que no hable.
0: Molt bé, Nati. Una abraçada ben forta, carinyo.
1: Gràcies, igualment.
0: Adéu-siau. Bueno, queden 15 segons. Hem parlat bàsicament d'una pregunta una mica complicada i després del futbol. Ja s'ha acabat el futbol i ja començarem la segona hora ja ràpidament dient el circ. Però començarem per la Pilar. Et sembla bé, Pilar? Ves preparant la recepta que començarem així.
3: Okay.
0: Audiència, notícies i tornem. Vinga, va.
2: A veure si s'acaba allà.
0: Que treballadors que sou.
4: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 70 anys trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre l'avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que hauria sortit a passejar el gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. L'Ajuntament del el municipi ha convocat un minut de silenci a aquesta mateixa hora, ara mateix a les 12 del migdia, i ha decretat 3 dies de dol oficial. Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autors d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint línies noves per garantir la seguretat i també per pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està molt lluny de la situació prèvia a l'accident. Nova jornada marcada també per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques catalanes i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis de 23 comarques. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: la música también.
1: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei. Els divendres, faves

0: Demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
4: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
3: En el principi, Déu.
0: Cairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bueno, és simpàtica la cançó, no?
1: Molt maca.
0: Molt bé, Saturnino, pues un petit homenatge a lo que tu t'agrada.
2: Exactamente, ¿eh? Y para los agricultores que están salvando que no se queme más el monte.
0: No, ahora ha quedat molt bé. Ha quedat
2: y a los bomberos, ¿eh? Sobre todo a los bomberos. Sí. A los bomberos.
0: Sí, sí.
2: ¿Eh? Porque yo tengo...
1: Porten un tute, pobres.
2: Yo tengo un familiar, bueno, un amigo que es bombero y lo está pasando mal, pero bueno.
0: Ya, ya, ya.
2: Vale.
0: El que te dirías de bomberos, el follet, per exemple, bueno.
2: Ahí me gustaría ver a los bebos apagando el fuego, tanto que dicen.
0: No, que están los toros.
2: Peor aún, que están matando animales.
1: Sí, bueno,
0: es igual. Deixem la política, que prou cremats estem en general. Posem les notícies... No, farem la recepta de la Pilar, va, vinga. A veure, Pilar, quina recepta és? I, va, i digue'ns quina és la teva cançó favorita, la posem de fons.
1: La meva, Hotel California d'Eagles.
0: Ah, Hotel California d'Eagles, eh? Un clàssic,
1: gran
0: aquesta,
1: cançó.
0: Doncs pues mira, et sembla que en lloc de fer la teva sintonia posem aquesta musiqueta?
1: Sí.
0: Aquesta és la cançó favorita de la Pilar, tu.
1: Tinc moltes, però una d'elles...
0: Bueno, triar una és molt difícil, sobretot el Xavi, que encara està donant-li voltes.
1: Bueno, és que a mi m'agrada molt bé més Rhapsody de Queen, però és que l'hem sentit diverses vegades.
0: Doncs pues vinga, va, Hotel California, això és el que li dirà la Pilar mentre està pensant quina recepta ens dirà avui. Vinga, va. Té una de les introduccions més llargues de la història.
1: Sí, és molt llarga, sí.
0: De què serà la recepta d'avui, Pilar?
1: Un postre.
0: Un postre?
1: I té un nom molt curiós.
0: Ah, sí?
1: Enganya maridos.
0: Enganya maridos,
1: què és això?
0: Montse, no hauràs fet una recepta d'aquest tipus.
1: Eh? Bascos.
0: Enganya maridos, hòstia, tu.
3: Jo sabia que hi ha una espàtula.
0: Que es diu enganya maridos?
3: O sigui, com un batedor. Hi ha el batedor aquell de varilles, sí, que és com una...
0: Sí, com una pera, no?
3: Com una pera.
0: Sí.
3: I n'hi ha un que sembla una mica una estructura, jo sempre dic com unes molles de matalàs, que queda enreixat.
0: La Montse
3: com una pala, però enreixada.
0: Cuina,
3: i allò és per fer les clares a punt de neu.
1: És que aquesta és...
0: La Montse...
1: És que de fet aquesta recepta és això.
0: La Montse sembla un quiròfan,
3: per això es diu enganya marits.
1: Ja veig que...
3: Aquestes clares a punt de neu que es fan amb això,
0: tot,
3: la peça aquesta, per batre les clares, es diu enganya marits, perquè diu que aquestes clares que es feien a punt de neu es feien servir per fer les truites com més... més flonges i més gruixudes.
0: Mira que en sap la
3: Montse. I és perquè es posava les clares a punt de neu.
0: La Montse, quan obres un calaix de la cuina, ja sembla un quiròfan, tu.
1: Un quiròfan.
0: Hi ha tot d'eines que jo no sé per què van.
3: I després no les trobo, eh? I buscava el rodillo de massar i no el trobava per allò. Però,
0: si estava fent galetes amb el net, galetes en forma dinosauro, tu. Jo tinc una cosa, enganya marits perquè la truita fos més esponjosa amb menys ous. Bona idea, eh?
1: Sí.
0: Vinga, Pilar, pues en qui enganyem?
1: Anem a enganyar.
0: Bueno, ai, Xavi, preocupa't.
1: Me la carrego. La recepta és ous i sucre. Vull dir que deuen ser les iemes aquestes típiques de pastisseria, m'imagino.
0: Oh, sí, molt bones.
1: Ells els diuen enganya maridos, però jo m'imagino que deu ser això.
0: Però com dius que es diuen aquí les iemes, no?
1: Saps allò, com se diuen, els tocinitos de cielo?
0: Sí.
1: Jo suposo que deu ser això, perquè per lo que he llegit per sobre... A veure, els ingredients són molt senzills. 10 ous... una copa de Jerez, 300 grams de sucre i galetes o bizcotxos, el que vulgueu. Vale? Jo suposo que deu ser això.
0: No sé.
1: És que m'ha fet gràcia al veure el nom. Mira,
0: sí, enganya marido. No? Xavi, si li fa gràcia això, ves en cuidado.
1: Pringo. Bueno, se separen les clares de les iemes, val? Amb un bol, i si amb ajuda d'una varilla es baten les iemes ben batudes, val? I amb una mica de sucre. S'hi afegeix el Jerez, i es continuen batent fins que quedin ben esponjoses.
2: Que se tiene que hacer en Jerez?
0: No,
1: ja
0: ve una copa de Jerez.
2: Vale, perdó.
1: Amb la varilla ben neta es baten les clares a punt de neu, val, que és que de fet és això, val? I llavors s'hi afegeixen sense deixar de batre el sucre.
0: Em pensava que anaves a dir els ous.
1: No, es barregen ben... molt amb cuidado amb les iemes i les clares.
0: Sí.
1: I es posen en una font i es posen llavors galetes a sobre.
0: Galetes Maria o bizcotxos?
1: Sí, o bizcotxos, el que sigui.
0: I això que és la base per després donar-li la volta?
1: No, això...
0: Així no és tocinillo de cielo, això.
1: No, ve ser una cosa així, però no.
0: És una espècie de pastís, així.
1: Sí, és un pastís de...
0: Bueno, el dolç, us agrada del dolç a vosaltres o de dolç?
1: A mi m'agrada molt.
0: La Montse és una fanàtica del dolç. Per això quan em va veure va dir, hòstia, aquest tipus.
2: Ara que dice eso, de la cocina, ayer estuve viendo en un reportaje un gazpacho de melocotón.
0: ¿De presa?
1: De presa.
0: Carai.
1: ¿Me dices que por qué lleva? Por
2: curiosidad. No, era, llevaba presa. El melocotón.
1: ¿Sí? ¡Ay! Pues estaba lleno.
2: No he hecho presamente, no hay nada. El melocotón, tomate, pimiento, sí, y todo lo demás que lleva el
1: gazpacho. El gazpacho más el melocotón.
2: Más el melocotón.
3: És que se'n fan molts ara de gazpachos així.
1: De síndria.
3: Porta síndria, sí, porten fruits vermells. Aquí
0: però això ja no és gazpacho.
2: Bueno, és igual.
3: No, però la base és el gazpacho normal i llavors barrejat amb... Vale. O amb més quantitat, doncs això, o de síndria...
1: La meva no fa de síndria, però tampoc sé com el fa.
0: L'altre dia em vaig quedar parat, estava en un restaurant...
3: De síndria, el que... Perdona, Xavi, sí, sí. El de síndria el que té, el que jo l'he provat, és que, clar, no té el gust tan fora, la millor, de cogombra... I vale.
2: Ah, bueno, sí, això, le ponien pepino, també.
3: Queda més, i queda potser com més suau.
0: Vale. Hi ha gazpacho sense cogombra, també, perquè hi ha gent que no se li posa res. Però estava en un restaurant, que estava per un tema de feina i tal, i a la taula del costat hi havia una dona, una senyora, i diu, ¿tiene gazpacho? Diu, no, ell, el cambrer li va dir, tengo gazpacho. Diu, ah, muy bien, gazpacho. Póngame gazpacho, pero quítele el ajo. Hòstia, com li pot treure l'all al gazpacho? No per la recepta, és que si està fet, com li treu?
4: Clar, és possible.
0: I jo vaig pensar, aquesta dona no sap el que és el gazpacho. Perquè no,
2: clar,
0: quítele el ajo.
4: Líquid.
0: Ay,
2: y luego otro para Monse que le puede gustar, que lo estoy viendo mucho, es a ver. Ahora se hace mucho, es para cambiar, para variar del gazpacho y de salmorejo y todo eso.
0: No, salmorejo.
2: Yo digo lo que en mi pueblo se dice, sal y ve a ver al morejo. coge y compra un bote de espárragos.
0: Sí.
2: No sé si lo has visto. Y dos huevos duros, como sí, decía el hermano. Y dos huevos duros, no. Sí. Coges y pones en un batidor los espárragos con el líquido de los espárragos. Los dos huevos duros. Sal y aceite y pimienta. Lo trituras todo y lo pones en la nevera. Y luego lo sirve frío con unos snacks de pernil, un poco por encima.
0: Como una especie de bichisuas, vols dir, ¿no?
2: Sí, pero se ve que está bueno, lo tengo que hacer yo. Porque
3: yo he probat crema d'espàrrecs de llauna, o bueno, de llauna o de pot, amb els espàrrecs sols, sense posar l'ou dur, que l'ou dur m'imagino que li dona també més... I queden bons.
2: Sí, sí.
3: I m'agrada, eh?
2: Yo no
3: t'agraden els espàrrecs? T'agradarà.
2: Yo no lo he hecho sí, porque los huevos duros tienen que estar fríos y mi mujer me dijo, ¿qué haces todo el día con la nevera metido en la nevera? Claro, decía, espárragos sí, con huevos duros.
0: Pobre Antonio, quina paciència.
2: Sí, jo pensava que se comia los espárragos con los huevos duros, però ja, no era així.
3: L'altre dia vaig provar per no fer... allioli amb ou cru, però bueno, és igual, després ara penso que el vaig posar al forn, o sigui que s'hagués cuit igual, perquè hagués quedat com una mussolina. El vaig fer amb ou dur.
2: Ah, sí, sí.
3: I queda molt bé, també.
2: Sí.
0: Bueno, Miquel, la teva cançó favorita quina és, va?
1: Puente hacia Mallorca.
0: El Puente de Mallorca. Home, aquesta va sortir l'altre dia, no?
4: Sí.
0: Tengo miedo a l'avión. Tu tens por a l'avión, Miquel? No. Tu t'és igual volar que...
1: I l'altra vegada l'avió...
0: Bueno, a veure, posem el Puente del Miquel.
2: I en Mallorca has estat, Mallorca?
1: Sí.
2: Sí?
1: Dos veces.
2: I què, bien? Con la sueca, bien. Sí. Jo me lo passava bien con la sueca.
0: No, Mallorca amb la sueca serà amb les alemanyes, perquè està ple d'alemanys.
2: No, que no hi sueca en Alemanya. En Mallorca no hi sueca.
0: Home, sí, suposo que sí.
2: I sueco, lo zapato eso.
0: Vinga, va, anem a agafar l'avió amb el Miquel, que és la cançó que a ell li agrada. Tu, vinga, som-hi.

0: sabia esperar.
1: Bueno, aquesta és una cançó bastant d'estiu, de viatge, no?
2: Bueno, claro.
1: I començarem a donar notícies d'aquestes que donem, i ens va bé això que has dit, Miquel, perquè si estàs tieso, que es diu que no pots anar de vacances enlloc, i t'has de quedar a casa, no, per un tema econòmic.
2: Tieso?
1: Tieso, vull dir que no tens calés.
2: Yo hay muchos días que estoy tieso.
1: Ja. Bueno, però la qüestió, vas a la piscina al poble, o a la font, o al parque, o et quedes a casa... Bueno, la qüestió... sempre hi ha bones opcions per passar les vacances fresques, i més amb el calor que fa.
2: Oh.
1: Però a Espanya, per anar-se'n de vacances, que és una cosa com el que no fa vacances se sent un desgraciat, s'ha endeutat per anar-se'n de vacacions, i els crèdits al consum, demanar crèdits, demanar peles, s'ha disparat un 20% perquè la gent vol anar de vacances. O sigui, la gent va a vacances amb crèdit. Vull dir, no hi ha calés, però vacances n'han de bé. Què opineu d'això?
2: Crèdit? Que un cotxe? Que...
1: No, que igual, crèdit. Crèdit al consum vol dir...
2: Ah, pensava que era una marca de cotxe.
1: No,
2: jo,
1: et donen diners. Bueno, et donen, no. Et deixen diners, després te'ls carreguen encara més, però perquè tu facis el que vulguis.
2: Ah, sí. Dir.
1: I no, molta gent ho fa per les vacances, no?
3: Per això no m'ha agradat mai. És a dir, yeah, una cosa és estalviar per després anar-te'n, gastar-t'ho i passar-t'ho bé.
1: I en canvi,
3: pagar-ho de moment... No, pagar-ho no, disfrutar-ho i després anar pagant durant mesos el que ja has fet, no sé, no m'ha agradat mai.
2: Jo pediria un crèdit si és per a operació d'algun familiar, mira, o d'altra cosa, però per irme de vacaciones, a dedo, a dedo.
1: S'ha augmentat un 20%.
4: Nosaltres ja fa temps, quan havíem anat, no sé si va ser quan vam fer el creuer o d'això, que el noi que ens atenia...
1: Jo he envoltat tant el món que no sé ni quan parles.
4: Però que així que ens va explicar on vam estar preparant el viatge, que hi havia molta gent que el demanava, i d'un any per l'altre ja es demanava on fos el viatge, i anava pagant crèdit del viatge tot l'any.
3: Ah, mira.
1: Bueno, cada cop viatjar s'ha fet més car, eh? També tinc que dir que la qualitat del turisme ha baixat molt, eh? Però, bueno, la qüestió, la gent, pues... bueno, és una mica, per exemple... Molta joventut d'avui en dia s'estima més viatjar que tindre estalvis, eh? També us ho dic, hi ha una tendència al carpe diem, al disfrutar... Que... Bueno, cadascú, mentre es pugui pagar, tu, que fotin el que vulguin.
3: Mira
1: si hi ha crisi, eh? I anem molt malament. El que passa és una notícia que passa una mica content, perquè com parla de llibres, eh? Hi ha una nota en una llibreria que em va sorprendre molt, llarga, eh, més a més, allà on havien tots els llibres i tal, una nota que deia: "Hola, sabemos que has cogido unos libros y que te los has llevado a casa sin pagar." No m'ho deia a mi, una nota allà fotuda, eh? "Sabemos quién eres y que vienes todos los días a vernos. Nos hablamos cordialmente y queremos que siga siendo así. Por lo que te proponemos un trato. Con la misma sutileza que coges los libros, te rogamos los devuelvas igual de sutilmente y no llevaremos los vídeos a la policía."
3: ¡Cabó!
1: "Es embarazoso, sí, pero peor es que la policía sepa quién eres. No te habrás dado cuenta, pero la librería está llena de cámaras y carteles informando de esto."
3: Uau!
1: Bueno, per lo menos una bona cosa. Tu segur que no has sigut, perquè tu llibres ni un.
3: No,
2: no, jo sí.
1: Però un tio que roba... Quina nota més com elegant, com...
3: Molt elegant.
1: És una manera de...
3: I dura, eh? Perquè estaria
2: esto,
3: el que hi ha.
2: Esto es como en Pozos del Cadillo, que hay uno que está medio chalao. Uno, el Pepinillo, que tiene un bar.
1: Sí, però vostès aquí els hi posen els noms, el Pepinillo.
2: Pues no, porque su padre hacía pepino en el huerto y cada uno tenía un nombre.
1: El Pepinillo, el Algarrobo... No,
2: y tenía un bar y un día para otro estaba cerrado y ponía: "Cerrado por nacimiento del hijo. 3 días estaré ausentado." Y al segundo día vio otro escrito que ponía: "Anda, Pepinillo, abre, que tú no eres el padre."
1: Pues, això em recorda... Hi ha maneres sutils de combatre el que és el robatori o tot això. Això és una anècdota real, eh? Un xicot jove, que després era advocat ja gran, es va trobar un vell professor que ell tenia. ¿Vale? I allò que es van veure, l'home era gran, molt gran, i l'advocat li diu: "Hombre, vostè no se'n recorda de mi?" Diu: "No, la veritat és que no, l'home ja..." Diu: "Sí, home, diu, jo sóc advocat i a més sóc professor d'advocats, perquè la vocació de professor me la va encomanar vostè." I va dir: "Sí, home, pues, m'alegra molt i tal, i com és això que has estudiat advocat però ets d'universitat, ets professor d'universitat?" Diu: "Bueno, perquè vostè em va ensenyar dues coses, el que és portar bé la justícia i a més ser un bon professor." Diu: "Pues no me'n recordo." Diu: "Mira, ja veurà." Jo me'n recordo perfectament que un xicot de la classe va estrenar un rellotge i a mi em va agradar tant aquell rellotge que jo el vaig robar. Saps, quan el nen de la classe que li van robar li va dir a vostè, vostè va dir, bueno, doncs farem una cosa. Ara tancarem tots els ulls. Vale? El que ha robat el rellotge el posarà aquesta capsa que tinc jo aquí davant de la taula. I quan ja hi he posat el rellotge, obrirem els ulls. I el xicot va pensar, home, és una manera de tornar-ho sense culpable, sense que el culpin. I bueno, ho van fer. Sí, sí, van tancar els ulls, el xicot aquest es va aixecar, va deixar el rellotge a la capsa del professor. El professor, quan va notar que ja havien posat el rellotge a la capsa, va dir, ja podem obrir els ulls. Diu, i mai va dir res, ni em va dir res, ni res. I clar, em va ensenyar el que és la docència per un cantó i per un altre cantó la justícia. Diu, sí, sí, diu, i com és que no va dir res ni es va dirigir a mi a dir-me que tal? Diu, és que jo també tenia els ulls tancats.
3: Que bo.
1: Bo, eh? Bo. Ai, Déu meu, aquest programa no val una merda, però... pues sí, sí, és una història que em va fascinar. Bueno, estem en un país, bueno, la humanitat, es va inventar abans el paracaigudes que l'avion. Això es diu, ja. és, com es diu això, previsor, eh? Oh.
4: Sí.
1: Els germans Wright van el 1903, van fer el primer vol, i el primer tio que quasi es mata va ser el 1797, inventant el paracaigudes. Mm-hmm. Sembla que la societat tenim un... El ser humà té, sembla que tinguem prohibit ser normals, no?
3: Més aviat.
1: Bueno, més notícies, va. Vinga, que anem a fer notícies, mentre preguntarem també... El Xavier, quina és la seva cançó favorita? Va, que tu tens que tindre molt complicat, això.
3: Ho tinc molt complicat, però com que sempre he sigut un fan dels Beatles, sí. A Day in the Life, que és escrita pel John Lennon i pel McCartney, els dos, però a trossos, per separat.
1: La traducció és...
3: Un dia a la vida.
1: Un dia a la vida,
3: un dia,
1: no?
3: A la vida.
1: Exacte.
3: Sí, és una peça que sempre m'ha agradat molt. Uh-huh. És de l'època més psicodèlica dels Beatles, uh-huh. Per això.
1: La cançó favorita dels...
3: Sí, coneguda és molt. I diré més, el Lennon la va escriure simplement obrint el diari i veient les notícies, sí, i d'aquí sí. Va escriure això. Uh-huh. Aquesta meravella.
1: Una miqueta com fem aquest programa, que obrim el diari i veiem notícies, no?
3: Sí, sí,
1: aquesta notícia que ve no és de fer un cop que passa un dia a la vida, eh? Uh-huh. Això passa, jo crec que passa un dia amb el segle, eh? Perquè, bueno, amb tot. Una hondurenya que es diu Alma Campos... va afirmar davant d'un jutge haver quedat embarassada pel que ell deia que aquest era el seu, el pare, eh? Per una videollamada. Sí. va quedar prenyada pel vídeo, diu.
3: Sí, ja
1: el que jo no
3: això.
1: Entenc és que el jutge accepti una cosa d'aquesta.
3: Sí,
1: no?
3: Perquè... Bueno. Ai.
2: He visto tanta cosa rara de los jueces que ja no me da lo mismo.
1: Ja. No
0: jo
1: sé.
0: Que la vaig deixar prenyada.
1: Ja ho sabem. Tu no. Tu no deixes mai prenyada.
2: A ver si fue el juez que la dejó prenyada. Hòstia, de veritat, i no quiso decir nada.
1: Dieu unes coses, de veritat.
2: No,
1: eh?
2: No, claro.
1: Ai,
2: si el juez lo acepta...
1: A veure, vosaltres creieu que la gent s'entén bé, que s'explica bé? Perquè hi ha tot un nou vocabulari. Aquí hi ha una influencer, que ara us ho posarem, perquè veieu com està parlant el món, eh? Com podria dir jo? És necessari parlar així? Tant que es diu que no es parla català, que no s'entén, que tot això. Va aquesta tia i parla d'aquesta manera, suposo que pels supermodernos, però crec que hem arribat a un punt que estem degenerant qualsevol llengua, ja, no? Escolteu, aquesta tia que té molta audiència, és una influencer, i es veu com explica coses que jo no les acabo d'entendre. Montse, em pots posar això? Montserrat, està al centre com per telèfon. Montse, em pots posar això? Què dius, Montse? Si no parles pel micròfon, carinyo. Hi ha un moment d'esbaravent a la cabina.
0: Garcia, truquen!
1: Ah.
0: Garcia, truquen!
1: No et desconnectis mai el micròfon, Montse, perquè si no, no ens entarem. Tinc una trucada, sí? Hola, bon dia!
5: Hola, bon dia!
1: Hombre, Teresa, bon dia. Què tal?
5: Amb molta calor, però
1: home,
5: bueno,
1: sí. Bueno, diuen que ara anirà acabant, això, diu, eh? Sí, però bueno, sí, és un punt d'esperança,
2: sí.
1: Ai, Teresa, quina calda
4: que fa. Jo crec que ens ho diuen perquè ens anem conformant, oi? Que bé que ja es passarà, ja et passa i no s'arriba.
2: No, jo crec que és verdad, això? Perquè esta mañana he visto por el Ordal que venían tres pingüinos ya, eh? O
1: sea que... No, però ja...
2: Sí.
1: Hi ha una cosa que és clara. Ens hem d'acostumar, jo, de tindre paciència. Tu estàs fent una obra a casa, per exemple, et tenen una obra o et tenen que portar qualsevol cosa, no venen i diuen, no se preocupe que vendremos mañana.
2: Wow. No viene.
1: I l'endemà, no se preocupe, vendremos mañana. O sigui, quan et diuen no es preocupi, demà venim, no venen en un any, tu. Bueno. És veritat o no?
3: Sí, sí. Doncs
1: pues ara diuen, no es preocupis que la calor s'acaba.
6: Sí, sí, sí. Sí,
3: algun dia, algun dia.
1: Bueno, Teresa, la pregunta que et formulem pel concurs és, hi han més cases buides en el món que persones sense llar?
5: Jo diria que, per desgràcia, sí.
1: Sí, hi ha més vivendes que persones, eh?
5: Sí.
1: Molt
5: sí,
1: bé, Teresa.
5: Com, si la gent que es troba al carrer que no poden... Bueno, que sigui... També es troba més dolent, malament.
1: Molt bé. Una cosa, Teresa, tu voldràs un esmorzar o un vano? Què vols?
5: Jo un esmorzar.
1: Esmorzar, bé. Molt bé. Per molta calor que foti, la gana no la perdeu, eh?
5: No, no
1: la perdeu. Molt bé, Teresa, carinyo. Doncs pues vinga, aquest
0: molts
1: és...
0: Molts petons i moltes abraçades.
1: Calla, pilota rastero.
5: Molt bé, Fullet, jo també per tu,
1: Bueno, aquest és el penúltim programa, eh? El diumenge
2: sí,
1: que ve, el darrer. Punto final, ja, eh?
2: Hombre, menys mal, ja.
1: Sí, però quines ganes teniu de plegar i no tornar, eh? A més, no volen tornar, aquests. Molt bé, vinga, Teresa, una abraçada, carinyo. Adéu.
4: Adéu.
3: Adéu.
1: Bueno, a veure si enteneu aquesta... Adéu. A veure si enteneu aquesta pàjara, per el que diu. És una nova forma de parlar. Montse, tens a punt l'aparato? Pues vinga, som-hi. Escoltin, a veure si entenen. Ara que diuen, no s'entén el català, o hem de parlar el castellà. Pues, aquesta tia és el perfil de lo que ara s'està parlant. Escoltem.
7: Gafas del sol y camisa azul. Esto es el norte. Una belleza áspera. Un punto clásico, timeless, totalmente atemporal. Tiene un punto enduring porque el viento se nota en la arquitectura. Arraigado, duro, pero de elegancia silenciosa. Pescador, marino, salino, old school, añejo, timeless, de buenas costumbres, buen vestir y saber hacer.
8: ¿Cómo?
7: Gafas del sol y camisa azul. Esto es el norte. Una belleza áspera. Un punto clásico, timeless, totalmente atemporal. Tiene un punto enduring porque el viento se nota en la arquitectura. Arraigado, duro, pero de elegancia silenciosa. Pescador, marino, salino, old school, añejo, timeless, de buenas costumbres, buen vestir y saber hacer.
1: Pues ya veo en tú.
2: Pero ¿de qué está hablando? Porque de ropa, de arquitectura...
1: No, está hablando del nord d'Espanya, que té pues, un ambient marino, càlido, i bueno, hi fot paraules d'aquestes angleses.
3: Sí, mitja mandoès,
1: mitja... Bueno, collonant. Però això és la manera, podríem dir, moderna,
3: sí, sí,
1: la manera fashion de parlar que hi ha ara.
3: De veritat.
1: Anem molt enrere, no?
3: Bastant penós, però vaja... Però és així, eh? No? Sí, és sí. Així, és així, cada vegada més sents discursos d'aquests.
1: Ara tenim una notícia, podria ser perfectament el Saturní, no?
2: Vaja, home, home, bé.
1: Sí, sí, aquí tu perfectament pots fer-ho, perquè el tema és el següent. Sabeu el que és un simpa, no?
3: Sí.
1: Un simpa és anar a un lloc i no pagar, sí, directament, no?
3: Vaja, marxar sense pagar.
1: Marxar sense pagar.
3: Sí, sí,
1: doncs,
3: marxar sense pagar.
1: Això, una turista a l'aeroport de Maspalomas, va ser arrestada al arribar a l'aeroport. Ja anava la merda tranquil·la, la van arrestar, per què? Perquè va deixar una conta a l'hotel sense pagar de 2.400 euros.
3: Ah, està malament.
1: Sí, sí, ella es pensava que sortint de l'hotel ja goodbye England Lows, i no, a un hotel de luxe, a un hotel de Maspalomas, va estar 11 nits amb tot inclòs, I, bueno, a l'aeroport la Policia Nacional la va arrestar perquè van formular una denúncia i van dir, escolta, si aquesta dona tracta de sortir de bueno, està per les Isles Canàries, això. Doncs, i sí, sí, l'han enganxat i l'han... l'han fotut a la persona, a mi em sembla bé.
3: A més, fer això en una illa és una mica complicat escapar-te,
1: No, però és que a més, vaya morro, no?
3: No,
2: bueno, porque no. Tampoco sabe hacerlo bien. Porque yo si lo hago, que lo he hecho más de una vez, llevo un carnet de identidad falso, porque a esta la cogieron en el aeropuerto por el nombre, porque dejaría su nombre.
1: Bueno, si es un profesional, como
2: claro,
1: se nota,
2: aquí algo falso, lo pones allí, haces ver que te va, por la parte de atrás, sacas la maleta, te va y no te conoce nadie.
1: Bueno, a veure què opineu d'això. L'home més ric d'Espanya és un dels que... L'home més ric del món, que evidentment sempre troba en taula a qualsevol restaurant. Però no tot arreu, perquè aquí, en l'Amancio Ortega... sabeu qui és, no?
2: Lo escuché l'altre dia.
1: Sí, bueno, a veure, una de les conseqüències millors de ser ric, diuen, és que tens taula sempre a tot arreu, no? Qualsevol restaurant. Però les celebrities, a més, farden d'això. Diuen, home, és que jo fa molt... Tinc que anar a sopar i ja està. Bueno, heu de saber dues coses, no sempre ha sigut així. El Ferran Adrià mai va donar taula a cap jugador del Madrid. es negava.
2: Mira, cosa la uno del Barça.
1: I sempre tenia a la taula el Cruyff, com volia. Vale. Bueno, són coses de
2: la... No, però fuera quien fuera, ¿eh?
1: Sí, no
2: dava mesa a nadie. No, si no tenia cita, no le dava mesa.
1: Els futbolistes del Real Madrid, no, i tenint taula tampoc, si no volien, eh? I aquells jugadors es consideraven, molt culer, el tio, no?, per el que jo entenc. Bueno, però el que passa és que l'Amancio Ortega, que és un tio que cobra... va, hi ha un tabal i obren les portes. Doncs pues no, resulta que aquí un restaurantet petit del carrer Cupons, a Ciutat Vella, aquí, doncs, que està a prop de la catedral, bueno, va ser la sorpresa quan l'amo del local va dir: sense reserva no hi ha taula per a Amancio Ortega.
3: Hosti,
1: valent el tio, no? Dius, home, aquest tio és... Està bé, el restaurant es diu Koi Shunka, que és un que en japonès vol dir alguna cosa així com intens aroma de temporada, no? Sabeu que els japonesos foten...
3: Sí.
1: I té una estrella Michelin, bueno, està mal, eh? I el xef, que es diu Hideki Matsushisha, ho va explicar amb una naturalitat tremenda. Diu, jo estava, doncs, em va trucar Albert Adrià i em va dir que si podia donar-me una reserva per dues persones aquesta nit. Li vaig dir que estava complert. I em va dir, és que prepara una taula perquè és l'Amancio Ortega, I diu, és un tio molt conegut i molt important. Diu, bueno, diu, però per mi el que ha fet d'una reserva és més important que ell. I no li va donar.
4: Així hauria de ser.
1: Així hauria de ser tot, no?
2: Porque sabes lo que pasa, que si le da la reserva a este hombre, se la da al que tenía la reserva, lo tiene que llamar y decirle que ha habido un problema para que no vaya cuando a lo mejor ha hecho un año que está esperando esta reserva. Sí, muy bien, ¿eh?
3: Això, señor. Molt ben fet,
2: perfecto,
3: no?
2: Perfecto.
1: No, m'ha fet gràcia, no? Dic, home, pues sí, jo també estic d'acord que va ser molt
2: claro que sí.
1: Clar, una cosa no treu l'altra.
4: És que haurien d'aprendre que perquè siguin qui siguin no tenen per què tenir una taula preferent perquè són qui són.
3: No.
4: Aquí tothom...
3: Passar per sobre de qui sigui.
4: Exacte. Si pagues, almenys tant li fa que sigui l'Amancio Ortega com que sigui un gitano del carrer. Si tu pagues quan vas a menjar, aquí està. Penso que...
1: Bueno, una altra notícia, a veure, va... anar-se'n d'aquest món sense familiars ni amics i que ningú es presenti al teu darrer adeu, per dir-ho alguna manera, és molt trist. Era un ataúd i que no va ningú l'enterrament. Hòstia, o era un tio molt difícil o la vida li va ser... La qüestió és que no és positiu per ningú, no? Per això, una tradició... Als Països Baixos, que es veu que hi ha...
6: Vaig a buscar un clínex.
1: Per la caixa de morts o pel restaurant? Encara no sé tu què t'interessa. Bé, la qüestió... Quan una...
6: Tinc una idea. Fotem fora el García.
1: Això és una mala idea. Tinc una mala idea. Ai, bueno, la qüestió...
6: I tu què sabràs, García?
1: Puc parlar del mort o no?
3: Oi, del mort?
1: Home, estem parlant d'un mort que està sol allà. Bueno, diversos. Doncs els Països Baixos han deixat perplexa tot el món, sobretot el món de les funeràries i tot això, perquè una persona mor, sense que pugui localitzar-se o bé familiars coneguts, allò, millor troben una persona i no saben qui li sap, o una persona que s'ha mort i no té amics, tot això, les autoritats locals organitzen un funeral, tu. I a moltes ciutats neerlandeses, doncs, va, a la cerimònia és un poeta que llegeix un poema amb un escrit especialment per aquella persona, no? I també va un funcionari, vale, encarregat del procés funerari, en fi, i fa de tot. Per tant, a Holanda no deixen que ningú se'n vagui d'aquest món sol. Què us sembla, això?
3: Molt bé.
2: Un inciso.
1: Digue'm.
2: Quan se murió mi suegra, que se enterró en Montjuïc,
1: sí,
2: la estábamos enterrando, estábamos allí la familia, y cuatro de, ¿cómo se llama? Cuatro,
1: ¿cuatro qué?
2: Donde entierran a la gente,
3: ninchos.
2: Cuatro ninchos,
1: sí.
2: A la derecha había un camión que estaba metiendo un nicho en un nicho de esos que ponía del ayuntamiento.
1: Sí.
2: Y estaba abajo, había un cura, solo un cura bendiciéndolo todo y no había nadie.
1: Bueno,
2: y era del ayuntamiento, o sea, que me refiero a que este hombre no tendría familia ni nada, no, y había un cura. Que lo estaban diciendo que lo estaban enterrando allí.
4: Probablement.
2: Per això digo que...
4: Pot ser que fos un sense llar, també.
2: Segur.
1: Vés a saber. Bueno, però com a notícia m'ha semblat...
2: Sí, no, és important.
4: Home, sí,
1: aquesta ja és més de l'estil Saturnino,
3: A veure.
1: Fíjament, sembla que la gent està com una balla. Un motorista, totalment borratxo i begut, doncs va ser parat per, si ens deixa, la Corunya, Galícia, I li van dir que parés, no?, perquè tenia que soplar el... d'això. I el tio, saps què va fer? Es va treure el membre i va dir, sopla aquí.
2: Jo això no l'he hecho, eh?
3: Hòstia, tu, quina finura, no? Sí. Molt bé.
1: Bueno, evidentment aquest home va acabar amb, la, amb el membre dins la cremallera, però al sí. jutjat.
3: Al jutjat, clar.
1: Si tu t'imagines quin sopla aquí, tu? Hòstia, quina xuleria, tu. Sí o no, eh? Això fa gràcia, però, hòstia, el poli s'hauria quedat el pobre. Sopla aquí. Ara diu que aquest poli ja no vol fer cap prova de la... De
3: no,
1: la...
3: Va, no.
1: Hòstia, tu sopla aquí. Tu faries això, Saturnino, o què? Què et sembla?
2: No, no, això és tan fort, no.
1: No, tu trobes fort, això, no?
2: Bé, això sí.
1: Eh? Bueno, també tenim una altra notícia dels Països Baixos, d'Holanda, de que, és curiós, amb tot aquest tema que parlem de la vivenda i tot això i tal, doncs hi ha una forma de viure sense pagar ni un sol euro i de, del lloguer mentre estàs a la universitat. Allà. I sabeu per què? Perquè als Països Baixos, una residència de gent gran, que es diu Humanitas, està a la ciutat de Deventer, correctament, ho va fer realitat amb una idea brillant que jo crec que es podria aplicar, també, que és la següent. Com funciona aquest tracte? Doncs és molt senzill. La residència ofereix habitacions gratuïtes a estudiants universitaris a canvi de que els joves es dediquin 30 hores al mes per estar amb la gent gran. I fer-los companyia, fer-los llegir, passejar-los... Per tant, canvien aquest contacte per tindre una habitació allà i conviuen joventut i gent gran. Per exemple, les activitats que fan, doncs, sopen junts, parlen, els ensenyen a la gent jove a utilitzar la, la computadora, els mòbils, els ajuden amb temes d'aquests, surten a passejar, fan jocs de taula i fins i tot els ajuden a fer les compres al supermercat o simplement els hi fan companyia. Els estudiants s'obliden de l'estrès de pagar rentes caríssimes, que està així, i viuen en un ambient tranquil per estudiar, a més els hi va bé, i els estudiants s'obliden d'això, d'aquesta creu que és pagar el lloguer, no? I per la gent gran, doncs, es combaten la soledat, es mantenen connectats amb el món exterior, i es contagien una mica de l'energia dels joves, eh? Això ho fan als Països Baixos des del 2012. És curiós que encara no s'hagi aplicat aquí. A mi em sembla una molt bona idea, no?
3: És bona idea, sí.
1: És un quod pro u, com es diu això? Un quod pro uco, no? Allò de que... sí, home, sí, és bo,
3: quo,
1: quod pro uco, sí, és bo per tu i és bo per mi, no?
3: Sí.
1: Què opines, Pilar, d'això, tu? Què et sembla?
8: Doncs bé, penso que és la manera de que les dues generacions convinguin, no?
1: Exacte, i que a més a més...
3: I els dos hi guanyen.
8: Exacte, i guanyen tots dos, perquè els joves aprenen dels grans i els grans aprenen dels joves.
1: Molt bé.
3: Molt bé.
1: Bueno, hem escoltat la cançó del Xavi, hem escoltat la cançó del Miquel, la cançó del Sàtur, la cançó de la Pilar, i ara ens falta la cançó de la Montse, també.
3: Per exemple.
1: Montse, quina és la teva cançó favorita? A veure.
4: A veure, jo en tinc moltes.
1: Home, tothom.
4: Però he triat una, que és... Sí. Una és de les primeres que vaig aprendre a tocar amb la guitarra.
1: Ah, sí? La Montse toca molt bé la guitarra.
4: Sí,
1: molt bé,
4: ei, no, ja.
1: I canta molt bé, canta
4: les meves mans ja no em donen per tocar molt bé la guitarra, però aquesta és una de les de la... Pues, quan tenia 14 anys o així, crec que està força.
1: Però quina és?
4: Ah, mira.
2: Sorpresa.
4: Sorpresa.
1: Això, sabeu l'acudit de sorpresa?
4: No. Mira, escolteu.
1: Ara us l'explico, va, de monges. És maca, aquesta cançó.
8: La Montse... és molt de cau, no?
1: La Montse és tan romàntica, sempre. Jo, quan la veia tocar aquesta cançó amb la guitarra, semblava el Mowgli mirant la serp K.
3: Ai, sí.
1: Amb els ulls donant-me voltes.
3: Els ullets allà.

0: el Ayuntamiento de Barcelona está mirando ahora de que los terrados que están pintados de ese color, quiere que todos los terrados se pinten de color blanco por el calor. Pero claro, si lo paga el Ayuntamiento, yo me dejo que pinte mi terrado. Si no, no lo voy a pintar jo, porque ja...
1: El blanc rapel, és cert, eh?
2: Cert.
1: I clar, però aquesta, a més, té aquest punt de... de lluminositat.
3: Jo tinc una pregunta per això, perquè si és les façanes... Sí. Quan vas pel carrer que has d'anar amb ulleres fosques, negres del tot, perquè i l'escalfor no t'agafa tu.
1: Sí, suposo que igual que l'aire condicionat, tu passes al costat d'un aire condicionat i et quedes mort.
3: Però clar, no? Si són totes les façanes...
2: Tot blanc.
1: Bueno, ara no sé. Això un altre... Sí, queden menys. Aquesta notícia és més que sorprenent.
3: A part, vaig a dir una cosa, és que ara m'ha vingut com un flash així quan he dit totes les façanes blanques i he vist Vinibec a Menorca o qualsevol país grec. I penses,
2: són blanques
3: i ja ho feien abans.
0: En Andalucía.
3: Sí, ara cuidaven els pobles blancs.
2: La part d'Andalucía també.
1: Però hi ha un matís. El tipus de pintura.
3: Però bueno, en blanc ja es feia precisament per això.
1: Però una cosa és pintar de blanc.
3: Vale.
1: Això,
3: sí, aquesta porta algo especial.
1: Los pueblos blancos d'Andalucía són blancos per això. Vale. Però una cosa és la pintura blanca, que ja fa aquest efecte, però una altra, una pintura que han creat, han inventat...
3: Sí,
1: que el 98,1% és com 10 kW d'aire condicionat. No, és bestial.
2: És el mateix criteri molt més potent avançat.
1: La pregunta és què passa a l'hivern. Suposo que això de ser pintura per llocs on hi ha molt de sol i un bon clima tot l'any.
2: Sí, clar.
1: No, dic jo.
0: Home, precisament la Xina... mucho sol.
1: La Xina hi ha de tot, eh?
0: Sí, però no tant com aquí.
3: Si no hi toca el sol tampoc vol dir que refredi molt més, sinó que igual té la temperatura...
1: No ho sé, no tinc ni idea. Bueno, a l'hivern molta gent vol que entri el solet a casa, tot s'ha de dir. Però bueno, és igual, la qüestió és que em sembla una idea molt bona, el que passa que no triomfarà per una senzilla raó. Són tan poderoses les energètiques que ja veurem, Fa molt temps que han inventat alternatives energètiques, però no acaben de prosperar perquè... Poderoso caballeros d'un dinero. Una notícia que jo crec que al Saturní no li farà gràcia. A mi em va fer pavor i terror. I al Xavi no sé què li passarà.
2: Ai.
1: I al Miquel no ho sé.
2: Ai.
1: L'any 2012, un senyor que es deia... No, Paparrutxa, a tu aquesta t'agradaria, que es diu Dale Decker, va tindre una lesió aparentment comú. Es va aixecar d'una cadira normal i va tindre un problema amb un disc de l'esquena i li va danyar un nervi, ¿vale? Aixecant-se, és una tonteria.
2: Sí,
1: bé,
2: sí.
1: Però què passa? Però aquesta lesió va desencadenar una cosa molt més rara encara, no? Que és un PGAD, que amb sigles angleses és un trastorn d'excitació genital persistent.
2: Ai!
0: Què dic, eh?
1: Sí. És una manera, una condició que el cos pot experimentar episodis involuntaris ni sense desig ni control d'orgasmes.
2: Hòstia.
1: El cas és que aquest senyor Dale va arribar a patir, o pateix, més de 100 orgasmes al dia.
0: Involuntaris.
1: Clar, no pot anar a treballar, no pot anar enlloc, perquè de repente li entra un orgasme.
0: Usted se imagina este tío en el autobús, en la barra, cogida aquí y empieza...
1: Ja té que escenificar-ho, això.
0: Hombre, claro.
1: Bueno, el cas és que aquest home que pateix aproximadament uns 100 orgasmes al dia...
0: Hòstia, noi.
1: Bueno, molta gent fa broma.
0: No, que fa broma.
1: A l'escoltar l'història. Hi ha altres que diuen, hosti, pues que bo, no? Però la veritat és que aquest home, evidentment, van després acompanyats de molt de dolor, un agotament físic...
0: Hombre, tu mismo.
1: Una vergonya extrema... I, bueno, és una pèrdua absolutament total del seu propi cos.
2: Ha passat molt malament.
1: No, li pot passar
2: però molt.
1: Li pot passar en qualsevol lloc, en un restaurant, en una botiga...
0: ¿Usted se imagina? Este tío en la frutería, dígame un pepino, y cuando le da el pepino...
1: Pots deixar de ser una mica ordinari per un instant?
0: No, coño, però
1: ara jo li faré en fi. Hi ha una pel·lícula que es diu Cuando Harry encontró a Sally, que ells tenen una conversa, el noi i la noia, i ell li diu que ell sap quan una dona arriba a l'orgasme, no? Amb l'home és evident, amb la dona, bueno, i també arriba a l'orgasme, però no és tan fàcil de detectar, no? Allò del fingir l'orgasme es veu que està molt bé.
2: Sí.
1: Bueno, la qüestió, i ella diu, no, i ell diu, home, jo ho noto, quan una dona té un orgasme ho noto, i ella diu que no. I ell al mig del restaurant fa un orgasme fictici, no? I al costat de la taula...

0: Hi ha una senyora gran que la mira i quan ella ja acaba de fer l'orgasme i tot, oh, tot mentida, eh? Ai, ui, ai, ai, ai, ai. Ve el cambrer i diu, vostè què vol, senyora? I diu, lo mateix que ella. Sí. Veu, això és una manera fina de parlar de l'orgasme.
1: No, però és igual.
0: No, coge un pepino.
1: No, no, coge un pepino, no, que va a la frutería y dice la frutera, ¿qué quiere? Un pepino. I en ese momento que le da el pepino empieza a hacer esta tontería este hombre.
0: Bueno, aquest home, pobre, que està constantment plorant i està destrossat,
1: esto es pa morirse, esto es pa morirse.
0: Va terminar aïllant-se a casa seva per poder sortir al públic o fer qualsevol cosa normal, fins i tot amb els fills, és que no veu ni els fills. Hòstia. Perquè mai sap quan li passarà, eh? La seva història demostra que moltes malalties poden ser estranyes, rares, com aquest programa, però qui les viu es pot convertir en una autèntica presó. Sí. És una desgràcia,
2: sí, eh? Més aviat.
0: I el bon és que ens fa gràcia, però cuidao.
3: Home, fa gràcia.
1: No, no, no, no,
0: però... Tremendo.
1: Pero es verdad, es fastidioso, ¿no?
0: No, no, a usted le agradaría, por eso.
1: No, no, no, no, no, porque, ¿no?
0: ¿Porque
1: ya acabas hecho polvo con medio, imagínate con tanto. Estaría encerrado yo ya.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: O bueno, que te haya aislado en casa y venga la mujer y te diga...
0: El cos humà té unes reaccions de vegades.
3: No, no me lo imagino, la via de Barrenfe traient coure i que li agafi un atac d'aquests.
1: Eso no, no puede ser.
0: No, no, es tremendo, es tremendo. Bueno, ara puc dir jo la cançó que a mi m'agrada, o no?
3: Sí. Home, sí, clar que pots.
0: Mira, queda un minut, la podem posar per acabar aquesta primera hora. A mi la cançó que m'agrada és la de Chicago, que és Si me dejas ahora, traduïda al castellà. I saps per què m'agrada? Perquè és la primera cançó que vaig ballar amb la Montse en plan...
1: Venga, la Montse.
0: Bueno, prou ja. I després de fer la pilota rastrera com acabo de fer... Els posem Chicago, un tema que m'encanta, que és aquest, Si me dejas ahora. I amb aquesta cançó tan bonica, ja en sabem els gustos, des del Tractor Amarillo, aquesta hi ha una diferència bastant. Amb els Betis, amb els Beatles, el Puente, la Montse amb el Jack, eh? Doncs vinga, va, Si me dejas ahora, que és el que farem, els deixem notícies i tornem. Si me dejas ahora, Chicago.
4: Ara tornem. Després de les notícies, hi ha una mica de sort sense la Garcia.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 70 anys trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre l'avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que hauria sortit a passejar el gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçat al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. L'Ajuntament ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial. Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho va aconseguir. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. Tot això en una nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 3 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que havia d'avui. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol, que es juga aquesta nit a Nova York a les 9, hora catalana, i que enfrontarà la selecció espanyola de Lamine Yamal amb la selecció argentina de Leo Messi. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: te da miedo.
1: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, fullet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei. Els divendres, faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: eh?
1: I te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
4: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
3: En el principi, Déu.
0: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Comença la tercera hora. Jo encara no sé com aguanten fins aquí.
1: Pues sí, efectivament. Comencem aquesta tercera i darrera hora, passada del fullet, que ja volia plegar i volia fotre el camp, sempre ell tan ràpid, I m'he descuidat de dir una notícia que em sembla brutal, Vull dir que em sembla... Això és real, Vull dir, no ens inventem res, Hi ha una ciutat a Itàlia, doncs, que...
2: Ui, si ja passen de la una, anem a fer el vermut, Garcia.
1: Calla't, cony. És un petit poble d'Itàlia, en una ciutat, que castiga públicament el polític local, és a dir, l'alcalde o el... Com es diuen això? Els
3: regidors.
1: Els regidors o el que sigui. Doncs, que pren la decisió més estúpida o que més afecta... És a dir, l'any, ho fan cada any. Diuen, o bé l'alcalde o bé el regidor que ha pres aquesta decisió idiota, tonta, absurda i tal, el castiguen. El tanquen amb una gàbia i el fiquen dins d'un riu gelat mentre tot el poble mira i aplaudeix. Ei, és una notícia d'ara, això no és de l'edat mitjana,
0: Garcia,
1: o sigui, t'ho imagina't que un regidor, l'alcalde, no sé, decideixi una cosa que és tot. Que ja ho sé, calla't ja! Pesao de tio. Però tu imagina't, no sé, agafar... Jo no sé, el Xavi Paz, per exemple, per dir un exemple, o el bou de Papiol, el que sigui, el foten amb una gàbia, el foten amb el riu gelat i el poble aplaudint.
4: En aquest país no hi hauria prou gàbies.
3: Ara va dir...
4: No hi hauria prou gàbies.
3: Molts rius, no?
4: Moltes vegades... Rius, exacte.
1: Va haver un és el candidat més... Ai, el candidat polític més torpe. Sí, sí. Va haver un que es va assigurar, només hi va haver un que es va
5: lliurar,
1: i és que perquè va dir, diu, jo estic d'acord, però tots aquells que em veu votar també tindríeu que estar al riu.
4: Sí, senyor, molt bé.
1: Sí, va ser un polític... Sí, bueno, va anar amb la gàbia i tot a baix. Vull dir,
4: no, igualment. Però,
1: per fotre l'aigua gelada era suficient.
4: Molt bé, molt bé.
1: O sigui, aquí quantes gàbies necessitaríem? Tu?
4: Moltes, no n'hi ha prou.
1: Això potser ve la paraula d'aquí, de mutis i a la gàbia.
4: I a la gàbia.
1: Saps per què et dic mutis i a la gàbia? No crec que vingui d'aquí, però hi ha un que els recomano. Si vostès volen fer pasta o volen fer... Hi ha un tomàquet que es diu muti. Muti, que és italià, que es ven aquí a Molins, hi ha moltes botigues, i un muti. Clar, si és mutis a la gàbia, com és italià, no? Vés a saber.
4: Clar, no, pot ser.
1: Un bon tomàquet. Tenim una trucada, sí. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Què tal, Teresa Blaia?
6: Molt bé.
1: Saps la pregunta del concurs o no?
6: Sí, hi ha més buides les cases que persones.
1: O sigui, tu dius que hi ha més cases, que és un sí, correcte?
6: La culpa del lloguer, que està molt car.
1: Ja. Bueno, suposo, no ho sé. Però és arreu del món,
4: bona raó, sí.
3: Ai. Mira, avui que parlàvem dels Països Baixos... allà tu només pots tindre una casa, o sigui, tens una casa, un habitatge per comprar. Tu només et pots comprar un habitatge. Exacte. Si compres un segon i tal, tens que pagar una d'impostos i una de...
1: Sí, sí.
3: No, o sigui, que no pots especular.
7: Bueno, que és el que es tracta, no?
1: Un moment. Teresa, tindràs el 18, perquè hi ha hagut més números, el 19 i el 20, si l'encertes. Vale. Què vols, esmorzar o vano, tu?
6: Esmorzar, perquè la Nico jo el tinc.
1: Molt bé. Gràcies, Teresa. Adéu.
3: Adéu, bon dia.
1: Adéu. Hòstia, tu, m'han dit que estaven fabricant una gàbia per aquí.
4: Ai.
1: Saps una gàbia d'aquestes tipus dels tiburons? Saps que es fots dintre?
4: Sí.
1: Però quina sensació, tu, mare de Déu. Ai, mutis i a la gàbia.
3: Posarem el fullet dintre la gàbia.
1: Hòstia, no? El fullet. Tinc ganes de
3: saber. L'ha de ser gaire gran, no?
1: Tinc ganes de saber què va dir aquest programa, tu. Estic...
5: Colla, jo. Me parece que lo voy a buscar per internet.
1: Sí, bueno, busqueu-ho, segur. Home, el programa deu ser bo, no? No perquè vagi el fullet, que el deu haver empitjorat molt. Xavi, anem a la música o què?
4: Anem-hi.
1: Sí, doncs vinga, va, avui de què parlarem?
4: Seguirem amb les últimes dues setmanes.
1: Les últimes... el tema musical.
4: Temes musicals, estiuencs, etcètera.
5: Lo que me va a mi.
4: Seguirem amb els anys 70, però si l'altre dia era fins al 74, doncs avui a partir d'aquí, cap endavant, fins al 79. Unes quantes cançons. A veure, és una època en la qual hi ha la mort del dictador, és el 75, no?
1: Sí.
4: Després de l'estiu, per això.
1: Ja. Yeah.
4: I, a veure, el país comença a tenir, a part de una certa alegria en molts casos, sí. Doncs una cert desmadre perquè ja no se senten tan lligats i, yeah. I de més. I es nota amb algunes lletres d'alguna cançó i amb alguna cosa així.
8: Yeah.
4: És a dir, la, bueno, de fet, als anys 80 encara més. L'altre dia vaig estar citant el Georgie Dan,
8: sí.
4: Que començava amb el Casachop,
8: sí.
4: Això, els primers 70s, el 69 era. I el seu segon èxit important va ser el 75 i va ser el Bimbo.
8: Ah, sí. Sí, Bailemos el Bimbo.
4: Bailemos el Bimbo.
8: Sí, sí.
4: Que era aquest típic George Itan, eh?
8: Totalment.
4: Música de ball i tal. A veure, era una cançó que es va composar l'any 74. Un grup que es deia Bimbo Jet, que eren francesos.
8: Sí.
4: I ell la va adaptar al castellà i és una mica el que vaig dir de la Yenka, que era paso sí. pa'lante, paso pa'atrás, i això, un pas d'avall. Sí. El Bimbo era una mica el mateix. Era un invent, una sí. música que no existia, un ball que no existia.
8: Se'l va inventar ell.
4: I que se'l va inventar ell. Exacte.
8: Molt bé. El Georgie Dan era espectacular també amb els trajes que portava, sí, aquells sí, pantalons sí. i les malles i tot allò,
4: És que, a veure, als anys 70, en quant a vestimenta i tal, era molt útil.
8: Sí, sí. Que li diguin al David Bowie.
4: Per exemple.
5: O el Luis Aguilé. El Luis Aguilé també.
4: Les corbates aquelles.
9: Sí,
4: senyor. Sí, sí.
9: Sí, senyor.
8: Pues vinga, va, audiència, veiem una mica el Bimbo. Vinga, va, som-hi.

0: Què més, Xavier?
1: Un altre personatge important als anys 70, ja ho vaig dir l'altre dia, era el Camilo Sesto.
0: Sí. No, i tant.
1: I el 75 va fer un LP que es deia Amor Libre, que hi havia diverses cançons bones. Una d'elles va triomfar bastant a l'estiu, era Melina.
2: Així.
0: Així,
1: Melina. Inspiració grega.
0: Bueno, és que el nom de Melina...
1: Melina. I Melina representa una noia que té una espècie de virtuts que deslumbra tothom i tothom es perd a l'Oremus per la Melina, que té poders màgics i tot.
0: De fet, hi havia una actriu molt famosa que es deia Melina, que era la Melina Mercuri.
3: Una tonteria, García.
0: Sí. No recordeu?
3: Una tonteria, García.
0: Per què dius García si està parlant el Xavi? Jo tinc que fer la tonteria? Ai, Déu meu. Què més, Xavi? Paparrutxes primer. No, què més, Xavi?
1: És una lluança, pràcticament, de la Melina. Una dea grega, d'alguna manera.
0: Que no, Saturnino.
4: Com
0: es diu?
4: No?
0: Melina, no Minina. No.
1: La Minina.
0: La Minina és una gata, no?
4: Sí. Sí. O alguna persona que no tenga Minina, Minina.
0: Hosti, sempre... No sé com no he estudiat medicina. Què més, Xavi, va?
1: Una cançó en anglès.
0: Sí.
1: Never Can Say Goodbye.
0: Ah, home, bona aquesta, eh?
1: Sí, que a veure, la van fer primer el Jackson 5. De, de fet, però la va generalitzar molt la Gloria Gaynor.
0: Sí,
1: en
0: sí,
1: aquest
0: sí,
1: cas.
0: Sí,
1: és sí. El... a l'any 70... Es va llançar l'any 74, va triomfar molt l'any 75. Molt típic disco dels anys 70.
2: Ah, discotequera a tope, eh?
1: Sí, sí. Aquí tenim una que estava vejant, ja.
2: Fa gràcia, però
5: és la meva època que de la discoteca, és mai mort.
2: A mi, com que veig les... la...
0: Què? Que baixis el volum del seu
2: vale,
0: popular, carina.
2: Ara. Dels auriculars?
0: Sí, perquè estem sords ja. Sembla que hem anat al gas i ens seguim d'un a l'altre.
2: El dels auriculars crec que els heu de baixar per...
0: No, sí, però en general.
2: Vale.
0: Què deies?
2: Que, com que veig les tapes dels LPs, d'això em fa gràcia perquè les lletres són absolutament discotequines. Ja.
1: Home, i tant, i tant, i tant.
0: De vegades els fracassos musicals són grans, perquè hi ha coses que fan d'èxits. Hi ha gent, per exemple, que d'una sola cançó, el Gloria... El tio que la va fer viu d'allò només, no? Vale? Però no és el cas del Nacho Cano, eh? Sabeu la notícia? Sabeu aquesta polèmica musical que es diu Malinche?
1: No.
0: Bueno, Malinche és un musical fracassat, vull dir, ha fet un concurs de creadors. En aquests moments té una deuta superior a 6,2 milions d'euros.
1: Sí.
0: I era una cosa que va promocionar absolutament amb diner públic l'Ayuso. Vale? Sí, és un musical que tindria que haver tancat fa molt de temps, però la Ayuso li ha anat donant calés per mantindre'l.
2: Perdona, i... aquest no és el que va fer treballar gent
0: bueno,
2: del
0: carrer lío, sí,
2: sense
0: sí.
2: cobrar o sí, sense bueno, estar assegurat o una cosa d'aquestes?
0: Diu ell que, bueno, reivindica això el tema dels conquistadors espanyols i tot allò. La Ayuso va fotre molt diner i se l'acusa de que li van posar molts diners perquè era amic de la Ayuso.
4: Hombre, claro. Eh?
0: Bueno, no ho sabem, això.
4: Sí, seguro, seguro.
0: Ella es diu que és per potenciar la cultura i tal.
4: Sí,
0: la
4: sí.
0: qüestió és que, el bo del cas, el que a mi em sorprèn no és això, perquè, mira, un musical pot fracassar. Però és que el Nacho Cano, el mateix dia pràcticament que va fer la suspensió de pagaments aquí, bueno, el concurs de creadors, doncs resulta que va obrir a Amèrica, a Mèxic, perdó, una altra companyia per fer aquest musical.
1: Hòstia.
0: És increïble, això és una constància i una fe total.
2: Pues és dels conqueridors a Mèxic que igual estan molt contents, també.
0: No gens. No.
2: Perquè bueno, allà, Déu-n'hi-do.
0: Doncs pues ja veuen, tu quina notícia, no? És que m'ha vingut ara al cap al parlar d'èxits musicals i tot això. És que de vegades també hi ha fracassos, eh? Què més, Xavier?
1: També va ser una època en què van començar a sortir cançons amb unes lletretes, sí. precisament...
0: Com?
1: Bueno, un grup que es deia Desmadre 75.
4: Ah, sí.
0: Home,
4: sí,
0: Desmadre 75. Home, aquest dia agradava molt a Saturnino, no?
4: Sí, era... Estava fent...
1: Que un dels components era José Julián Monzón, germà del José Miguel Monzón, és a dir, és el Gran Wyoming. I ells havien format un grup i el José Julián era l'únic del grup Desmadre 75 que sabia música mínimament. Però es van juntar amb uns col·legues i van fer aquesta cançó. Es va fer famós, ho deia tothom. Saca el whisky cherry.
0: Que el Wyoming és metge.
1: Sí, sí. Aquí no veus fent programes de riure i tal. És un tio amb una formació mèdica, sí, sí.
5: Sí, però va acabar la carrera, va dir que no li agradava la feina i va...
1: Ja veus. I la cançó és divertida, anem a fer un guateque, anem a mamar tots, vull dir, de festa, endavant.
0: El diatrista vas ser tu, Saturnino, o què?
4: Más o menos.
0: Més o menys,
4: no? Però és que el verano és esto, canciones así, pasártelo bien con los colegas. ¿Me entiende?
0: No, pero usted fa l'hivern també, això.
4: Bueno, pero yo es porque sé yo, pero bueno, la vida es así.
1: I som molt... Això és molt madrileny. Uccelli és el col·lega, l'amic, el de Llonsis. I, bueno, vamos a hacer un guateque com una discoteque.
4: Sí.
1: Exactament això.
3: Ritmos
1: es cuñón, es cuñón.
3: De pronto se acabó el Cuba Libre de ron. La coca, la cerveza y el tinto.
4: La coca, cuando digo la coca, no es la coca de beber, ¿eh?
1: No, no.
4: Hay que entender la canción.
1: Sí, sí, a mí es que una coca de... Sí, bueno, la Coca-Cola pot
4: la
1: ser,
4: coca,
1: però no és.
4: Se acaba el whisky de ron i...
1: Sí, sí. Més aviat.
0: Que hi ha una notícia que crec que és bona, que ha descendut, ha baixat molt el consum d'alcohol entre joves, eh?
1: Cert.
0: En canvi, ha pujat amb begudes energètiques. S'ha acollonat,
4: sí,
0: no?
4: Que són les peores.
5: Bueno,
4: eso es lo peor que hay.
0: Sí, sí, pero bueno, por lo menos el alcohol ya no se lo foten.
4: Sí, sí,
0: ¿no?
4: Bueno, pero esto es peor que el alcohol, ¿eh?
1: Sí, sí,
4: el de alcohol, altres... mucho peor, mucho peor.
0: ¿Qué més, Xavier?
1: Cançó molt més sèria, en aquest cas la lletra, sí. Richard Cocciante.
0: Ah. Hombre, un clàssic italià.
1: Amb una bauassa d'aquelles italianes.
0: És mort, és mort aquest, eh?
1: Sí.
0: Mort d'aquest any.
4: Que el senyor no acompanyi.
1: Doncs... va fer una cançó que és Bella sin alma.
4: Ah, sí.
1: O Bella senza anima, en italià, en la qual, doncs, bueno, és un noi que està molt decebut de la seva parella i la seva parella, segons ell, no té cap tipus d'amor ni de pressi ni res. Li diu de tot, bàsicament.
0: Una mica Scarlett O'Hara.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs anem a escoltar aquest Cocciante. Ara et poses romàntic, tu? Estigui en palla, no?
1: La cançó realment romàntica no és, no, eh? Al revés, li diu de tot. Educadament, però... és duríssima, la lletra.
6: Hace tanto tiempo que... quiero decírtelo.
0: Hi havia una època que els italians semblava que es morien tots cantant.
1: Sí.
0: Roncos, així tristos.
1: Sí.
0: Mare de Déu.
6: Queda ya alegría.
4: Yo, con que la letra no la escuchaba, yo con que era romántica, me gustaba eso, arrambarme.
1: Ya.
4: Era cuando tocaba las lentas, la discoteca estaba la rápida y luego las lentas.
0: Claro. Mientras el Cocciante cantava Bello sin alma, vostè era un tío sin alma, també.
4: Claro,
0: també.
4: Claro.
0: Un despiadat, eh? Un espavilado, eh?
4: Bueno, aquella época llevaba yo un iPhone en el bolsillo, unos móviles que no veía.
1: Sí, sí, el mòbil era...
0: Aquella época, aquella època no hi havia un mòbil.
4: Bueno,
0: no,
4: però me lo decían a mi la novia. Oye, sí. Es que digo el mòbil.
1: El mòbil.
0: Això és com la frase que li va dir la Lauren Bacall al Bogart, no? Es van abraçar i diu... ¿Llevas pistola? ¿O es que te alegra verme?
4: Pues es lo que me pasó a mí.
1: En cambio, es una lletra totalmente romántica.
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Y el italiano más o menos entén.
0: ¿Qué más, Xavier?
1: Un altre personatge que vaig citar l'altre dia era l'Albert Hammond. Ah.
0: Home, aquest és de Gibraltar.
1: Sí. I una cançó que es diu Échame a mi la culpa.
0: Échame a mi la culpa.
1: Sí. Molt típica, aquesta. És a dir, en aquest cas és al revés, és ell que li sap greu i no, no, és culpa meva, és culpa meva,
0: sí, sí.
1: I demana perdó i aquestes coses.
0: Quan és aquella disculpa tan típica, no eres tu, soy jo.
1: No, exacte, no eres tu, soy jo.
0: En fi.

0: igual que yo.
1: ¿Dónde está esta música? Por favor, que se quiten los de...
2: ¿Qué ha fet? ¿Cómo ha fet això?
1: Que mientras exista en esta música, no, que no. Se quiten los de...
2: Si està fet un rapero de merda, que no s'ho pot arribar a
1: imaginar. Estos sí que són unos mierda.
2: Bueno, vale, però vamos a enfadar.
1: Ah, cantando. No, no, claro que me embalo.
2: No, embalo no, enfado.
1: No, no, me enfado y me embalo.
2: Vale. Què més, Xavier? Abans que trenqui el micro aquí el Saturnino.
3: Ui. A veure, estem als anys 70. Ho dic perquè aquesta lletra ara... Li dirien de tot.
2: Sí. Yeah.
3: Però directament, la penjarien. Uh-huh. I parlo de Fernández Teso.
1: Buah.
2: L'Esteso, és que...
1: La Ramona.
3: La Ramona.
2: És que l'època de l'Esteso, l'Esteso, el Pajares i tot això,
3: de
2: unió.
3: Estela. I ara el penjarien.
1: Però no, no la cercarien, esta canció.
3: I realment, ella acaba dient Ramona te quiero. O sigui que realment és una crítica contra les... La gent que critica sí, l'aspecte la, físic del, sí, del sí, personal sí, de les sí. dones en especial.
1: Sí, sí.
3: Ara, sembla que, clar, la lletra, segons com la llegeixis o la sentis... Bueno, l'època aquesta entre el desmadre 75, la xaranga del tio Honorio i aquest, no hi ha trio. És a dir que...
1: La xaranga del tio Honorio era aquella era, de l'Omni, no? Era de l'Omni. Papa, que és eso que se ve en el cielo.
2: Aquest,
1: calla, leñe, que és un vió.
2: Aquest país començava a mostrar el que seria un
3: que seria després.
2: Perquè hem empitjorat molt, eh?
3: Sí. Ja dic que aquesta, la lletra ara, podríem dir de tot. O no podia faltar, aquesta peça.
1: No, mare,
3: no podia faltar.
4: La Ramona es barrigona, su cuerpo da miedo verlo.
3: Oh, oh, yeah. 1976.
5: Santa.
2: Perquè s'escandalitzi el fullet. Imagina't. Què més, Xavier?
1: No, però esta la discoteca era el l'àlbum del dia.
2: Això sortia de... Això,
1: això
3: tan, tan,
1: sí, el, cierre de, el cierre de la discoteca quan se cerrava que la gent iba...
6: Sí, l'última mitja hora.
1: Sí, sí, sí, sí, tot era així. Sí.
2: Jo pensava que les discoteques eren gent més fina, tu.
6: Bueno, hi ha de tot.
1: Hi ha de tot.
6: Quan posaven aquesta ja sabies que era hora de plegar i cap a casa.
2: Au, vinga, Ramona, cap a casa.
3: Doncs amb alguna altra, no, amb alguna altra feina. Al revés, posava una cançó de heavy perquè la gent fotés el camí i ens quedàvem els quatre. Sí, sí, esperant això.
2: Què més, Xavier?
3: Totalment diferent, tornem a Itàlia, Sandro Giacobbe.
2: Oh. Sandro Giacobbe, sí.
3: 1976, El Jardín Prohibido.
2: Hombre, un altre que fotia pena, també.
3: Un altre que sí. també fotia pena. A veure, el tio ha tingut un ligue amb alguna...
6: Era les lentes i les... Després,
1: i,
6: les,
1: claro,
3: i, les...
1: Claro.
3: I després li explica a la nòvia, li demana perdó, sí. perquè jo he estat... No, però pensava en tu, eh? He estat... Sí, sí, anaven no, fent i pensava
2: no,
3: en tu.
2: No sé què és pitjor.
3: No sé què dir-te.
5: Ara,
3: en aquesta època, sí, els italians eren una cosa que...
2: Un drama continu. Drama.
7: Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias.
5: Vaig a buscar un clínic.

0: hacía gracia, porque la rápida estaba la pista así, y cuando tocaban las lentas solo éramos 4 o 5.
1: Bueno, y los chicos dando vueltas.
0: Sí, sí, sí, con el cubata, con... Claro, claro, con el cubata en la mano. Venga, venga.
1: Els veïns empujant una bota. Ara també.
2: Ara... Bueno, és que ara reggaetons.
3: Què més, Xavier?
2: Totalment diferent i tornem amb una cosa més hortera.
0: Ai, ai.
2: 1976 arriben amb una llista dos nois, perquè eren molt joves, que eren germans, Jorge Sánchez López, no, i Manuel Sánchez López, que curiosament havien estat nascuts a França, sí, però van venir ràpidament cap aquí. I van fer una cançó que el títol es deia Què passa contigo, tio?
3: Ah, aquests dos xavals.
2: Aquests dos xavals.
3: Bueno, dos nens eren.
2: Sí, cuidado, que els dos nens aquests eren nascuts a Cuenca. Llavors se'n van anar a París. Mm. Van tornar cap aquí. I entremig van guanyar un concurs de flamenco en una sala famosa per un tema molt posterior i molt diferent i molt trist, la Bataclan de París, que ja existia. I en aquell moment aquests van guanyar allà un concurs de flamenco. Quan ho vaig llegir dic, hòstia, la Bataclan, precisament. I aquí els tenim. El Què passa contigo, tio? Ja ho he dit, junt amb la xaranga, desmadre i tal, era això.

0: Tela.
1: Aquests no van sortir també a l'1, 2, 3?
2: Potser.
1: Ja és que em sona, sí. I aquí veig una foto amb uns trajes, dic, no sé si... No,
2: ja és això, venien. Sí.
1: Bueno, aquella època ja
3: portava...
2: Era l'època.
3: Bueno, era l'època del cine kinky. Pel·lícules del cine kinky, el vaquilla, el torete, tot allò, eh? Estava de moda ser kinky, tu.
2: Sí.
3: En fi, com veiem, el país anava agafant.
2: Sí.
3: Què dius, Follet, què?
4: I ara, les notícies de merda del Garcia.
3: No, home, no, què dius ara, les notícies...
4: No hi ha manera.
3: Vols callar-te d'una vegada, ja? Quan dic quinquis, desperta el tio. No, però és veritat, aquí va començar aquesta Espanya que estem tenint tan educada i tan moderna, eh?
2: Sí.
3: Què més, Xavier?
2: Totalment diferent. Uns nord-americans, de New York, concretament, era un grup vocal... que es deia Manhattan Transfer.
3: Ah, home, van ser molt famosos, aquells.
2: I van fer aquest famós Cuéntame, que no té res a veure amb Cuéntame, que
3: és el de la Habita, no?
2: És el del...
3: Sí. En lloc d'Abejita, diu Habita.
2: Que això és una altra cosa. Això ja és una cançó així ballable, però és un altre nivell, ja.
3: Aquests van arrasar, eh?
2: Van arrasar.
3: També a les discoteques, no?
2: Sí. A veure, que és algú que li pregunta a un altre que li expliqui què li ha passat. I, bueno, hi ha diverses anècdotes que li han passat. Cuéntame qué te pasó. Cuéntame qué te pasó. També van fer una altra cançó que es deia Chanson d'amour.
1: També era maca.
2: Era més romàntica i tal, però aquesta és la que va trencar més. Ho senties i deies, qui són aquests?

0: Què més, Xavier?
1: La Rafaela Carrà, hombre, no és la seva època, 1977.
2: Però italiana, però de la... ja, sí, cachondeu.
1: I ens treu Fiesta.
0: Sí. Hombre, Fiesta.
1: I no, no són els toros, eh? No, no.

0: aquesta també ha sigut una època. La Rafaela Carrà en té moltíssimes i totes exitoses, alegre. És una altra història.
1: Aquesta era de Para hacer bien el amor que venir al sur, no?
0: Sí, sí, sí, que també vindrà per aquí, aquesta.
1: La Chicholina també cantava? O no?
2: Sí, sí, una canció,
0: sí, no, no, no, no, que cantava, sí.
1: Sí, sí.
0: Ah, que cantava?
2: Sí, sí, sí.
0: No em vaig entrar.
3: Aquesta no era la que va ser...
1: Diputada.
3: Diputada del Parlament.
0: La Chicholina, sí, sí.
1: La cogieron por lo que la cogieron.
3: Ja, ja, ja.

0: amigos y sin ti.
1: Con amigos y sin ti.
2: Tu te vas a otro lado.
1: Exacte. La fidelitat no estava de moda.
3: No, no, no,
1: no. Què més, Xavier?
3: Home, un altre personatge de la... també amb un número 77 que en va tenir molts, i que actualment parla amb una veu que quasi no se l'entén, és el Miguel Bosé.
1: Sí, bueno, va tenir un problema amb un queixal del seny.
3: Un problema greu, sí.
1: Tenia una infecció amb un queixal del seny i se li va complir tot, eh?
3: I ara, en aquest cas, ens va fer aquesta Linda.
2: Linda, sí, està.
3: Que bueno.
2: Que després estava aquella de Don Diablo,
3: nene.
4: El que no sé si, a part de lo del queixal del seny, o el queixal del seny li va afectar...
5: A les cordes vocals.
4: No, a les cordes vocals sí, però al cervell de seny li va afectar abans o després de lo del queixal del seny, perquè va anar meva de lo que era... De lo que era i com parlava amb lo que s'ha tornat, eh?
3: Sí.
5: Jo el vaig veure en el 78 o 79, no me'n recordo exactament.
3: El 77.
5: Sí, doncs devia ser por ahí, en el Lloret, en el casino de Lloret. De mar, que m'hi va afinar la meva germana, sí, no. Perquè amb ella li encantava i me va portar a mi vida allà.
3: Doncs aquí...
5: Va fer un espectacle molt maco, clar, en aquella època era molt diferent d'ara, eh? Vull dir, va fer un espectacle preciós. Ara és molt, molt, molt... Amb el públic, és molt... El públic aquí i aquí. I no va pas voler firmar ni autògraf ni absolutament res,
3: I aquí, en canvi, ens parla de la... d'un amor que ha perdut, de fet, la Linda. Llavors la deixa com molt bé, molt maca, molt
5: d'allò. Però que hi ha tot, i aquesta super, Superman...
3: Sí, Superman també és d'aquesta època, el Diablo també,
1: El Miguel Bosé té temes molt bons, realment.
5: Sí, sí, sí.
1: Té temes extraordinaris, ja si vols, el Sevilla, el Bandido... Però té una que és extremadament bonica, a mi m'agrada molt, que és una cançó que li dedica al Nacho Duato, precisament, que durant un temps van ser parella, el Nacho Duato i el Miguel Bosé, que van viure a Nova York perquè practicava el Boller... Ai, el Boller. El Boller no, i el Boller és un altre, no. El Bosé volia fer dansa, de fet, i vam estudiar allà, ja estava amb el Nacho, i va fer una cançó preciosa, que es diu algo així com Te amaré. Una cançó,
3: sí,
1: és una lletra extraordinària, molt bonica, del Miguel Bosé. Bueno, què més? Bueno, un fill del Dominguino, un pare tremendo, la Lucía Bosé, una italiana de pro.
3: És una família...
1: Home, que per casa teva estigui el Picasso i tota aquesta gent i formi part de la naturalitat, és una... Bueno, moltes vegades el ser adult comporta, sens dubte, una vida passada.
5: La mare era molt excèntrica, però era una molt bona actriu. El que passa que era molt excèntrica.
1: La Lucía Bosé, sí. Que després es va dedicar amb el tema dels àngels i anava tota de blau i... Una família molt curiosa, un pare molt dominant, molt torero, mai més ben dit, eh?
3: Sí, clar.
1: Un torero total. I, bueno, doncs ell va viure el que va viure, no? El Miguel Bosé, un bon artista, eh? Tot
5: amb el pare va perdre pràcticament tot el contacte, com va saber que era pare no volia un...
1: Bueno, el pare era un tio d'aquells, un macho dels anys de 30, eh?
2: Macho alfa.
5: Un macho, sí.
2: Però...
1: Vale, pues continuem, Xavi.
3: Continuem. Un grup que es deia Laredo, però no eren de Laredo, eren de Madrid. Curiosament. I van fer una cançó que es deia L'Último Guateque.
1: Ah, sí. Aquesta me'n recordo jo també,
3: També, amb la qual, doncs, es recorda amb una mica de nostàlgia, doncs, aquelles festes adolescents, que, en fi...
5: Sí, que posàvem discos en un garatge.
3: Que posàvem discos en un garatge, exacte. Que és curiós, perquè també hi va posant fragments de cançons d'anys enrere, com això ho van treure d'una cançó que també es va fer famosa, que era el Laurent Busli, que va fer Rock Collection.
1: Ah, vale.
3: I allà hi havia una col·lecció de trossets de cançons de grups dels anys 60.
1: Un popurri, va,
3: Un popurri. I aquests, el Laredo, van fer el mateix amb aquesta cançó.

0: Sembla el popurri de final de festa major, eh?
1: Sí, clavat, clavat, molt bé. Doncs aquests ho van editar i va tenir èxit a sobre. Una cosa totalment diferent. I era un cantant que es deia Carlos Mejía Godoy i era de Nicaragua. Ah, sí,
2: sí. I el de Palacagüina.
1: I el de Palacagüina. I la cançó és Son tus perjúmenes, mujer.
2: Una cançó que no té res. No. I va ser un èxit.
1: I va ser un èxit brutal.
2: Perquè la lletra és ben tonta, eh?
1: Molt.
3: I el tiró una piedra Gómez al fondo del río. I quan esta volvió...
1: Que per ser aquest personatge era activista polític amb la revolució sandinista de Nicaragua i tal. I ja va d'exiliar fins i tot.
4: Sí, sí, claro, como todo.
1: Com a tots. I aquesta cançó, doncs sí, és això, és una lletra totalment idiota, però un gran èxit, i repetitiva com ella sola.
4: Es que a veces también lo que triunfa, no si la lletra no vale nada, es la música. La música a veces te hace que te entre.
0: Sí, sí, perquè... La...
4: Sí.
5: La primera en la frente, dijo Espiridión Pichón.
4: La primera en la frente se la dio Vicente. Sí.
1: Bueno, en aquí van descrivint a la noia
2: que era un monstru, perquè ojos de colibrí,
1: ojos de colibrí,
2: tu li fots uns ulls de colibrí a qualsevol cara humana i et quedes acollonit, eh?
1: Ara es perfumava bé.
2: Mare de Déu. Què més, Xavier?
1: Un èxit mundial, en aquest cas, a Rivers of Babylon, no podia faltar, en 1978.
2: Que la lletra està treta de la Bíblia, no? Sí, és un salmo de la Bíblia, eh?
1: Sí, senyor, és un salmo de la Bíblia, i en el qual, a veure, s'està parlant en el... O sigui, es va inspirar en un salmo de la Bíblia que parla de haver de marxar els israelites de la seva terra, de Judea i companyia, i llavors, doncs, estan a les... Els exiliats estan rememorant el que haurien de fer a costat dels rius de Babilònia, concretament.
2: Sembla mentida el que fan els israelites.
0: És el 77, aquesta, Xavi?
2: Amb el que han passat, 78. Amb el que han patit, i que ells ara... Una autèntica... No em fàstic, en realitat.
1: Que sembla una cançó molt alegre i en realitat no ho és. Ara, realment, la lletra està basada en això, però està parlant realment de la població africana que viu a Jamaica perquè va ser portada com a esclaus i estan rememorant la seva terra africana d'on venien ells. A veure, molta música de Bob Marley i de gent, grups com aquest, rememoren aquest fet, realment. El Bob Marley tot. En aquest cas, els Boniem no, però aquesta peça està basada en això, també.
2: Els Boniem eren alemanys, no?
1: Sí, eren alemanys. Que és allò que dic sempre, la veu del tio era el productor, perquè ell no cantava. Doncs estava per allà movent-se, però
2: igual,
1: no cantava.
2: Igual que els de Locomia.
1: Igual que els de Locomia.
2: La veu greu era del productor de Locomia, no era d'ell?
1: Sí, sí.
2: Bueno, i el Vini Vanilli, què? Tot fals.
1: Bueno, aquest tot fals, ja. Aquest tot fals.
2: Què més, Xavier?
1: Un grup argentí, Tequila.
4: Ah, oh. Sí.
1: Ariel Roth, Alejo Stivel, etc. I una cançó que és la que es va fer famosos, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo. 1978. Rock and Roll, Rock and Roll. I, en fi, són les festes d'un poble i va un grup a tocar Rock and Roll a la plaça i tota la joventut van per allà al concert, bàsicament.

0: era argentí?
1: Sí, sí.
0: Però no se li nota, sí.
1: Lo que havien emigrat cap a Espanya, sí, i van treure l'èxit.
2: Sempre que són de la movida madrilenya, aquests,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí. Són
2: de
1: la movida madrilenya. Sí, sí, sí. 1978, jo l'Alejo Estivel l'he sentit per ràdio moltes vegades, ara, eh? O sigui, de gran, i de música en sembla hòstia, a més.
3: Què més, Xavier?
1: Home, un altre grandíssim èxit el 1978, September, no podia faltar. Earth, Wind and Fire i September, doncs, recorden el 21 de setembre. Clar, això vol dir que la cançó representa més tard l'hivern, i recorden una festa i un ambient i una alegria el 21 de setembre passat.

0: Què més, Xavier?
1: Ah, ja que estem a l'època del Tour de França, hi va haver una peça a l'any 79 que era d'un senyor que es deia Patrick Hernández, era francès per això, eh? Que es diu Born to be Alive.
2: Aquest tio sortia amb un bastó.
1: Sí.
0: Me'n recordo.
1: I aquesta peça va ser música de, no sé si d'un tour o d'una vuelta, diria que d'un tour.
3: Sí.
1: A l'època aquella.
4: Era un tour.
1: Ja recordaves, la gent ballava com si anés en bicicleta.
0: Aquest tio només va fer aquesta cançó i ja està, eh?
1: I ja està. Però sí, sí, veus això i t'imagines una etapa del tour, directament.

0: un pensa el sur d'Espanya, el sur d'Itàlia. En realitat no, no és un sur especial, però s'identifica amb el sol, amb la platja, amb l'estiu.
1: Li van tindre que fer canviar la lletra, ho saps, no? Hi ha una part censurada de la lletra.
0: Una part censurada.
1: Per hacer bien el amor hay que venir al sur, li van censurar la lletra.
0: Bueno, sobretot a Llatinoamèrica,
1: sí,
0: bàsicament. Sí, sí, perquè, ui, compte.
1: Vinga, la Rafaela, va.
0: La Rafaela.
2: Vinga.

0: Oye, ir al sur, al norte, al noroeste, al sur y no encontrar nada. Yo qué sé, de verdad. Qué suerte tiene ella.
1: ¿Sí, no?
0: Claro, yo iba a todos los lados.
1: Ya.
2: No...
0: Nada.
1: La Rafaela Carrà, una de les dones més sexis de la televisió, eh?
2: Sí, molt.
1: Bueno, doncs fins aquí...
3: Va tenir una vida molt dura, eh?
1: Molt dura. Sí. Un dia podem fer la biografia de la Carrà.
2: Sí, per què no?
1: Mm. Bueno, dit això...
0: Ja... La setmana que viene seguirem ja al final o...?
3: Farem els 80, no?
1: És que al Saturní no li ha agradat aquests dies, però això,
2: no,
1: eh?
2: No, ja, no, sí, la setmana que ve agafarem els 80.
1: Vale, a veure què tal.
2: O part dels 80,
4: vaja. Garcia, avui el programa t'està quedant Chachi Piruli.
1: A veure, quan dius això, què vols? Què em vols demanar, ja?
5: Xavi Riu, ets bo, i no com el Garcia.
0: Ai,
2: està maco, el Follet.
0: És l'única verdad, esta verdad es buena, eh? Esta verdad duele, eh? Duele esta verdad, eh?
4: Tota l'oportunitat de fer fora el Garcia.
1: No et preocupis, gràcies, perquè guapos. El diumenge que ve és l'últim programa i em sembla que es foran fora tots. A tu inclòs, també.
4: Ja veurem,
1: ja veurem la temporada que ve que passa. Eh? Ja veurem. De moment està la cosa a l'aire. Dit això, Pilar, gràcies per
3: venir. De res, eh? De res.
1: I ben tranquil·lona, que un programa i s'hi acabó. Xavi, igual, molt bé, com sempre, la música extraordinària.
2: S'intenta.
1: Eh? Miquel, gràcies per escoltar-nos i donar-se la teva famosa cançó de El Puente. Saturnino, espero que no el fotin a la trena i que vingui diumenge que ve.
0: Tengo vacaciones, en la cárcel me dan vacaciones un mes. Pagado, el mes pagado y todo.
1: Vol dir subornat, no? Perquè el deixin sortir.
0: Lo que sea.
1: Ja. La veritat és que el programa sense vostè perd molt, eh? Tot s'ha de dir, eh?
0: Vale.
1: I amb vostè també perd perquè s'emporta tot el cobre de la zona.
0: A ver, hoy he venido aquí, faltaba el micrófono. Y cuando he entrado...
1: No era vostè.
3: Micrófonos, auriculares.
0: Això, auriculares.
1: Ja l'hem enganxat.
0: Bueno.
1: Follet, això de que fas bolos altres programes ja m'ho explicaràs, eh? A veure què dius. Montserrat, gràcies, carinyo, per tota la teva experiència. I farem la típica frase final, o el discurs final d'això. Abans hem estat parlant d'això. Així el sorteig, hòstia, me descuidava, quina merda, programa, tu.
0: Ai.
1: A veure... la posarem al final, al TQR, t'hi amaré, eh? A veure, l'1 al Manolín, amb el 8 i amb el 9, perquè l'han encertat, realment no hi han. Hi ha més vivendes que persones, dit a lo bèstia. Per tant, el Manolín l'encertat té l'1, el 8 i el 9, l'Antònia té el 2, el 10 i l'11, el Quesada té el 3, el 12 i el 13, la Montse Rubió té el 4, el 14 i el 15, la Nati Campos té el 5, la Paqui té el 6, la Teresa Márquez té el 7, el 16 i el 17, i la Teresa Blaya té el 18, no, sinó que té el 19 i el 20, perquè el 18... el 18 i el 19, exactament. Vale? Sí, exacte. Anem a llançar el dau, a veure qui li toca. A veure qui li toca. Ai, anem a llançar. El 10, qui és el 10? A veure. Ah, mira, l'Antònia. Manolín, ta mare s'acaba de guanyar un bano que el tindràs aquí. Ja te'l deixem, perquè el puguis tindre. Vale? Bueno, dit això, fet el concurs, queden 3 minuts. Què et passa, tu, ui? Què et passa, Follet, amb l'ui? Queden 2 minuts. A veure, hem parlat de tecnologia, hem parlat de la societat avança, la societat canvia, i que moltes vegades deixem enrere la gent gran. Doncs jo crec que una societat que obliga a una persona gran a utilitzar un smartphone, per exemple, o un ordinador, o un caixer, sobretot si té que accedir als seus drets, no és una societat moderna. És una societat excloent, i que ha decidit alliberar-se dels seus pares i dels seus avis. En el 2026 tot ha arribat a ser una app...

0: un codi portal, unes com es diu això? Uns, és que això d'improvisar. No els còdics, els pins, aquest pins, tipus de coses, sí. No? Què passa, però, qui va construir el país amb les seves mans, avui és un analfabet en la seva pròpia casa. Per què? Sí, perquè per pactar un torn o pagar un bitllet del que sigui, necessita que ho ajudi un fill o un nebot, si és que el té. El sistema ha fracassat. No és innovació, això és exclusió. La tecnologia té que ajudar a tots i no seleccionar qui té dret o a la dignitat i el saber-ho fer. Si deixem enrere els que ens han precedit, no estem progressant. Només estem sent més còmodes i egoistes. Una societat que avança no obliga a la gent que també l'ha construït a patir i sentir-se exclòs. Amb aquest programa donem la benvinguda a tothom, obrim els braços, tinguin l'edat que tinguin, i que s'ho passin bé. Només queda un programa, audiència, ja veurem si hi haurà més. Crec que no. Només hi haurà un i s'hi acabó. No parlo d'aquesta temporada, parlo en general, perquè vostès han resistit i han tingut tanta paciència com aquella persona gran que va a un caixer, no entén res, i el senyor del banc diu: quan pugui, ja sortiré. Audiència, nosaltres sempre estarem aquí amb vostès. Saben per què? Com la cançó del Bosé. O Samaré. Que pilota que sóc. Fins diumenge.
1: Fins diumenge.
2: Que tengas manos frías.
3: Passa. Edició migdia.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, al Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona.
5: D'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat, de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
4: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
4: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis.
5: Busquem, doncs, la previsió del temps per les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també alguna cap a la costa Daurada i Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés dels 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolada sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
4: Gràcies, Marc. D'altra banda, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via.
5: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
4: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9 del vespre hora catalana.
5: El duel entre la selecció espanyola i l'Argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
4: En plana cultural, Rick Astley va enlluernar el públic del festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i també humor britànic. I d'altra banda, també milers de persones han passat aquest cap de setmana pel festiuet de Salou. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Comencem parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, municipi del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
5: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars es van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos de la dona va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra desplaçats al lloc dels fets van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne l'autor o autors. D'altra banda, l'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
4: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
5: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa només 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
4: I també en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament.
5: Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar des de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i també Tarragona.
4: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal, el nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques, i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
5: A més, continua restringit l'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmella.
4: En tot això, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
5: Van treballar, a més, durant la tarda d'ahir dissabte en 3 incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar, d'altra banda, una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera. Fins allà es van activar, o es van desplaçar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Aquest va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un tercer incendi, en aquest cas també petit, a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
4: A tot això, una 20ena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol han organitzat a Les Gavarres l'Aliada per Les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la mateixa zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
5: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la Penya Blaugrana de Monells i la Colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Jordi Bofill, l'escoltem, és membre de la Colla Sense Vàlvules.
1: Seria l'idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja les Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
5: La iniciativa va néixer el mateix dia que es va declarar l'incendi.
4: A tot això, parlant també d'aquestes altes temperatures i el risc d'incendi, el Meteocat ha emès un avís per calor nocturna, tant avui com demà, al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem també de mobilitat. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
5: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març, amb un total de 225 trams que afectaven uns 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una seixantena dels trams de via afectats la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora i encara n'hi ha una quinzena més on els trens han de circular entre 10 i 20 km per hora. En una cinquantena la velocitat està limitada precisament als 50 km per hora i en una trentena més als 60.
4: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona. En concret, són 83 trams de via ferroviària afectats en aquest àmbit. Una vintena menys que en el pic de reduccions al mes de març, però una desena més que abans de l'accident de Gelida.
5: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona, on se'n comptabilitzen fins a 57, una vintena menys que fa 3 mesos, però 6 més que ara fa mig any. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena. La diferència és que aquí la xifra no ha variat gaire en tot aquest temps, ja que n'eren 25 la setmana de l'accident i, com a molt, van arribar als 34 a finals de febrer. Finalment, a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però, en tot cas, són més del doble que les 6 anotades en el moment de l'accident.
4: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
5: Hi haurà pantalla gegant a Barcelona, en aquest cas l'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic amb música i animació a partir de les 7 de la tarda. Estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
4: A la capital catalana, les cantonades des del Mercat de Sant Antoni s'han omplert com cada diumenge d'aficionats a les col·leccions de cromos de tota mena. Des de fa unes setmanes, però, la del Mundial ha agafat preeminència entre els intercanvis habituals.
5: Avui, coincidint amb la final, centenars d'aficionats han omplert aquestes cantonades del mercat per intentar aconseguir els cromos que encara els falten.
4: I a més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona del CSIC, que està ubicat a l'Institut del Vallès.
5: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut, on el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podrien tornar-se a registrar moviments similars.
4: D'altra banda, a Badalona, l'èxit de la pantalla per seguir la semifinal davant França ha provocat no només que es repeteixi l'experiència per avui, sinó que es faci amb una pantalla més gran i fins i tot alguna pantalla extra més per la ciutat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García del Béniz.
7: En el cas de la pantalla de la plaça del president Tarradellas al barri del Gorg, l'Ajuntament ha decidit augmentar-ne la mida a conseqüència de la gran quantitat de públic que s'hi va concentrar en la semifinal de dimarts passat. Això ho explica l'alcalde Xavier García Albiol al seu perfil d'X. Segons el batlle, la pantalla passarà de 21 metres quadrats a una de 36, gairebé el doble. L'animació començarà una hora abans del partit, a les 8 del vespre, i a les 9 començarà la gran final entre Espanya i Argentina. Per altra banda, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la final al Mercat de Puma Morera. En aquest cas, l'animació ambiental començarà a les 7 de la tarda i a banda de barra inclourà una botifarrada.
4: I no només hi haurà pantalles en molts municipis de l'àrea metropolitana i la demarcació de Barcelona, també en altres províncies, especialment al Camp de Tarragona.
5: N'hi haurà a la capital, al Parc del Francolí, però també a Reus, Cambrils, Salou o Vilaseca. Hi haurà també pantalla a Lleida, en aquest cas al Parc de Joan Oró.
4: I a tot això hi ha una imatge molt icònica d'aquesta final, que és com un presagi. És la foto que fa 2 anys va tornar a veure la llum de Leo Messi, de molt jovenet, banyant a un nadó. Aquest nadó va resultar ser Lamine Yamal, i avui aquests dos jugadors s'enfrontaran aquesta nit en una final del Mundial. Els companys de la televisió de Mataró han entrevistat el fotògraf que la va fer, a Joan Montfort.
8: Va sorprendre molt quan apareix la foto, que és el 2024, i ara, bueno, amb la final a la qual arriben tots dos, pues la cosa s'ha multiplicat per 1000. Bueno, aquesta sessió d'imatges surt perquè aleshores jo treballava a l'esport i s'estava fent juntament amb l'Oriol Canals, que era company aleshores també de l'esport. Ell treballava a màrqueting, li va vindre al cap la idea de fer un calendari solidari, i es van fer 4 o 5 calendaris des del 2002 fins al 2008 o 2009, no recordo bé ara. I aleshores, bueno, pues intentàvem juntar a nanos amb una certa problemàtica social o exclusió social amb futbolistes del Barça. I així va sorgir la foto. La idea de la banyera va ser meva, sí. Se'm va ocórrer, em va vindre al cap perquè... Bueno, la nit abans em va trucar l'Oriol. Jo estava banyant a la meva filla i em va dir, demà tenim que fer el Leo Messi. I dic, ah, bueno, molt bé. I dic, amb qui l'hem de retratar? I em va dir, amb un nano. I li vaig preguntar, dic, i quina edat té el nano? I em va dir, té uns 3 o 4 mesos. Llavors jo vaig deixar anar una paraula malsonant i vaig dir, home, això no és un nano, això és un bebè. I res, jo estava banyant la meva filla, donant-li voltes a com fer que aquesta foto fes-los interactuar una mica tots dos, no? Perquè hi hagués certa complicitat, perquè fer retratar un bebè no és fàcil. I res, vaig adonar que tenia just la foto a les meves mans, just en aquell moment, no? Estava banyant la meva filla.

0: El Pride de Barcelona va reunir aquest dissabte 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull».
1: La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta.
2: Estem davant d'una manifestació històrica. És la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
1: Poca va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà.
0: Passen un parell de minuts d'un quart de tres, seguim buscant informacions arreu del país. L'Ajuntament de Valls destina més recursos que mai per a millores a la via pública del municipi de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Enguany s'asfaltaran més de 21.000 metres quadrats a nou carrers de la ciutat, s'estendrà l'enllumenat LED i també s'arranjaran noves zones i espais verds. Les inversions ascendeixen als més de 6.5 milions d'euros i s'executaran a una cinquantena de carrers i places, als parcs i espais públics i també amb millores de voreres o urbanitzacions de carrers. Això valorava aquestes inversions l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
4: Aquest 2026, però, fem un salt endavant, amb més recursos i amb més actuacions. De fet, aquest any 2026 impulsem més inversions que mai a la via pública. Més de 6.5 milions d'euros destinats a millorar els carrers, els serveis i els espais públics que la ciutadania utilitza cada dia.
3: En els darrers mesos, l'Ajuntament ja ha executat una part important de les inversions a la via pública per aquest 2026. De fet, ja hi ha obres que finalitzaran aquesta mateixa setmana, com la plaça dels Pins del barri de la Xamora. Aquesta millora permet recuperar aquesta plaça després dels danys que va patir a causa dels episodis de vent a principis d'any, plantant 35 nous arbres, millorant els accessos en aquesta plaça i instal·lant un nou tàndal d'ombra.
0: Obrim bloc cultural. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give Up. Ashley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival, després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario, Luz Casal o Malú, o els locals Miqui Núñez i els 31 Fam. El festival, com diem, s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miquel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu Rock Andalús.
1: D'altra banda, parlant també de cultura, parlem de havaneres, perquè la passada nit es va viure la 12a cantada de havaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge. No pas

0: Aquests que escolten són el grup Arjau i la cançó es diu Bonança. Van ser els encarregats d'obrir la cantada a l'Espigó de l'Amistat. També els van acompanyar els grups Peix Fregit i Americanus, que van interpretar alguns dels grans clàssics del gènere, com La Gavina, Tamariu, Mariner de Terra Endins i Lola, la Tavernera. El concert va comptar més amb la col·laboració especial de diversos solistes de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, en una nit que va reivindicar la tradició de les habaneres davant d'un públic entregat. La cantada es va poder seguir a més en directe a la plataforma La Xarxa Més, on ja es pot recuperar.
1: I acabem la plana cultural parlant de circ, perquè la Bisbal d'Empordà torna a convertir els carrers en un gran escenari amb una nova edició de la Fira de Circ al Carrer.
0: Durant 3 dies, artistes d'arreu omplen places i racons del municipi amb espectacles que combinen humor, màgia i circ contemporani. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
2: La Bisbal d'Empordà viu aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de Circ al Carrer, que des de divendres omple carrers i places amb espectacles de circ contemporani, humor i màgia per a tots els públics. La 31a edició reuneix més de 35 artistes i consolida la cita com un dels principals punts de trobada del circ del carrer a Catalunya. Entre les propostes destacades hi ha Gota, de Txema Muñoz, un espectacle que combina clown i màgia sense paraules a través d'un univers poètic i ple de citacions absurdes.
3: És la primera vegada que estic a la Fira de la Bisbal compartint un espectacle. Per mi ha estat un públic extraordinari, m'ho he passat superbé, superrespectuós i ha estat supermàgic. La gent vol jugar i quan està predisposada a passar-s'ho bé, doncs és extraordinari.
2: La Fira del Circ al Carrer continua aquest diumenge amb una àmplia programació d'espectacles i activitats familiars. Durant 3 dies, la Bisbal torna a convertir l'espai públic en un gran escenari obert, amb una aposta pel circ contemporani i per acostar les arts escèniques a tots els públics.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem la plana esportiva parlant, evidentment, del Mundial, centrant-nos en allò simplement esportiu després d'haver parlat anteriorment de tot allò que implica la societat catalana. El MetLife Stadium de Nova Jersey serà concretament la seu d'aquesta final que jugarà a les 9 del vespre hora catalana, amb capacitat per 82.500 espectadors, una final entre Espanya i l'Argentina, una final amb sabor blaugrana, com dèiem, pel duel entre Messi i Lamine Yamal, on també hi serà, però, Pau Cubarsí, que en les hores prèvies parlava de que la selecció espanyola vol el títol, ho feia en declaracions a TV3.
5: Sí, sóc conscient, la veritat, que és un somni, perquè, per exemple, Cristiano encara no ha jugat, amb Messi, si és possible, doncs no ha jugat, perquè jo els veia des de ben petits a la tele i puc estar compartint el camp amb ells, doncs és un somni complet. No li intento donar molta importància, perquè al final jo sé que estic fent les coses bé, que haig de seguir millorant com sempre, treballar cada dia, que tampoc he fet res de l'altre món, perquè al final necessito guanyar aquest Mundial, el vull guanyar.
0: El darrer entrenament de la selecció espanyola, això sí, es va haver de suspendre ahir per una amenaça de tempesta elèctrica i es va substituir per una sessió de gimnàs.
1: D'altra banda, l'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada, disputat aquest dissabte a la capital garrotxina. Des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Victòria de l'Espanyol en el primer test de pretemporada, tant pel conjunt en blanc i blau com també per la Unió Esportiva Olot, el rival ahir al vespre del conjunt de Manolo González, amb una assistència a l'estadi municipal d'unes 1.750 persones que van veure la victòria del conjunt blanc i blau gràcies als gols de Balza, el 28, de Marcos, al 89, i ja en la darrera jugada del partit de Roberto, al 0-3 definitiu, al minut 92. Així valorava el partit i les sensacions dels seus, el tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal.
7: Crec que hem sigut capaços de sortir vius, no? de competir, sobretot a la primera part hi ha hagut algun moment que fins i tot en pilot hem pogut generar alguna situació, i a la zona ens ha anat costant més, però bé, crec que l'equip, sobretot a nivell defensiu, hem fet una bona feina.
6: El conjunt blanc i blau seguirà la seva preparació al llarg de la propera setmana, ja amb la vista posada a l'inici de Lliga a mitjans d'agost, i per la banda olotina rebrà el Girona, també a l'estadi municipal, a les 8 del vespre, aquest dimecres, al Girona Futbol Club.
1: Precisament el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
0: A les files gironines van debutar Pixur Morante i Izan González en un equip de joves del plantell on destaca Júnior.
1: De la seva banda, el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit de pretemporada a la ciutat esportiva La Coma. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
8: Bon dia. Els orellots es van mostrar superiors des de l'inici i van obrir el marcador passat el quart d'hora de joc amb una centrada des de la dreta que va rematar Álvaro García en boca de gol. A partir del carrusel de canvis, el duel va perdre pistonada i el jove Miguelón va sentenciar just abans del descans amb una gran acció individual. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
9: Més que la finura, el que ens interessa és que preparem a l'equip pel que ve. Avui veníem a jugar contra un equip que té moltíssima capacitat, que ja va demostrar la temporada passada doncs, el que és capaç de fer a la categoria, i això a nosaltres ens va molt bé.
8: Un centre d'esports que continua concentrat a Salou fins dissabte que ve, quan disputarà a la Dani Jarque de l'Espanyol el segon compromís d'aquesta pretemporada.
1: Seguim amb futbol. Badalona Women de la Lliga F ha fitxat la burgalesa Lucía Martínez per reforçar el seu centre del camp.
0: La jugadora de 24 anys suma ja 4 temporades a la màxima categoria del futbol espanyol, on ha defensat les samarretes del Deportivo Granada i la Lama. Martínez creu que pot aportar equilibri al joc de l'equip.
10: Me gustó mucho porque es un jugador, son unas jugadoras y un equipo muy, muy combinativo. Creo que se entienden muy bien entre ellas y sobre todo que les gusta la pelota y les gusta combinar. Creo que puedo dar mucho equilibrio y ser una persona, pues, una jugadora muy constante, trabajar duro y sobre todo intentar aportar y ser generosa con los esfuerzos.
1: Canviem d'esport. La lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'Europeu Sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
11: La verdad es que muy emocionada de haber conseguido pues ser campeona de Europa, pues, porque no me lo esperaba, sinceramente. Sí que tenía tiempo, el segundo mejor tiempo, pero un error podía estar fuera de las medallas. Sí, la verdad que hasta la última recta final no hemos podido ver quién ganaba y por desgracia la de mi lado pues se ha caído, pero bueno, no pasa nada. Me he enterado justamente cuando he llegado que he girado la cabeza y he visto en el tiempo en la tele y estoy súper emocionada. Intentaba ir a hacer marca personal, pero la verdad que ese tiempo no lo esperaba.
1: I un apunt en tenis. Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Àsia a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanec per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura així plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
13: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possessió Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
14: Odisseu. No lo recuerdas.
13: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway, i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
14: Yo podría ocupar el trono. Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseu.
15: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
13: Omaha explica com, després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
14: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Crecen muy buenos niños.
13: El film Possessió Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
14: Salut por vuestra familia perfecta.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: I d'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també algun cap a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés dels 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. I la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: I en cultura, milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet de Salou, que ha tancat l'edició aquesta mateixa matinada després de dues jornades plenes de festa a la Costa Daurada. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars es van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra, desplaçats del lloc dels fets, van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen ara per esclarir les circumstàncies dels fets, identificar-ne l'autor o autors. L'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I encara en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Tot això, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: Avui continua també restringit l'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà.
0: Tot això, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat i han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: A més, també van treballar durant la tarda d'ahir dissabte en tres incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts del territori. El primer va ser a Pontils, a la Conca de Barberà, on el foc va començar amb velocitat en un camp, com diem, de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la Noguera. Allà es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I per últim, també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'Enquelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
0: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol a les Gavarres han organitzat l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
2: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmats alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la penya blaugrana de Monells i la colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Escoltem Jordi Bofill, membre de la colla Sense Vàlvules.
4: Seria l'idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja a Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
0: Tot això fent referència al clima, el Meteocat ha emès un avís per calor nocturna tant avui com demà al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem ara de mobilitat perquè la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
2: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint l'himne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una 60 de trams de via afectats durant la setmana passada, la reducció és de fins als 30 quilòmetres per hora i encara n'hi ha una 15 més on els trens han de circular més lents, entre 10 i 20 quilòmetres per hora. En una 50 la velocitat està limitada als 50 quilòmetres per hora i en una 30 més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona.
2: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una 30, i finalment a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades, en aquest cas a la demarcació de Lleida, en el moment de l'accident.
0: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
2: Hi haurà pantalla gegant a la capital, Barcelona. L'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Amb música i animació a partir de les 7 de la tarda estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona CSIC, que està ubicat a l'Institut Vallès.
2: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut on el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui, doncs, es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podran tornar-se a registrar moviments similars.
0: Martorell i Sant Andreu de la Barca ultimen també els preparatius perquè centenars d'aficionats puguin seguir plegats al partit. Des de Sant Andreu Televisió, Manel Gómez.
5: Després de 16 anys, Martorell i Sant Andreu de la Barca es preparen per viure una final d'un Mundial de Futbol. La selecció espanyola jugarà el títol davant l'Argentina i els dos municipis habilitaran pantalles gegants perquè l'afició pugui seguir el partit. A Martorell, després que la nau Can Olivera s'omplís de gom a gom durant la semifinal, la pantalla ara es traslladarà al Parc de la Sínia, un espai de més de 20.000 metres quadrats amb més capacitat per acollir els aficionats. I Sant Andreu de la Barca, la pantalla, s'instal·larà a l'esplanada del Mercat Setmanal, on la ciutadania es reunirà per animar la selecció en la gran final. Tot està a punt perquè els dos municipis visquin una nit de futbol amb l'esperança de celebrar un nou títol mundial.
0: I aquesta final del Mundial ha coincidit amb la prohibició que tres municipis del Baix Llobregat han fet a l'ús de la pirotècnia. Així que guanyi qui guanyi, no es podrà celebrar tirant petards.
2: En concret, els ajuntaments de Castelldefels, Viladecans i Sant Climent de Llobregat són els que aquesta setmana han publicat un ban on expliquen aquesta prohibició. Els companys de TV han anat a preguntar als veïns què els sembla. Ens ho explica Andrea Martínez.
6: La mesura es va prendre arran de l'incendi forestal que va tenir lloc a Gavà la setmana anterior i que es va estendre en direcció a Viladecans i Sant Climent de Llobregat. La restricció s'aplica a tot el terreny municipal, incloent-hi espais públics i privats a l'aire lliure, i es manté com a mínim fins aquest diumenge 19 de juliol a la nit, després que jugui la final del Mundial de Futbol, per tal de prevenir possibles negligències o accidents del medi natural per l'ús de petards o focs artificials. Ara bé, la prohibició es podrà prorrogar si les condicions de risc es mantenen.
7: Si segueix aquest risc tan alt d'incendi, jo la prorrogaria més temps per evitar efectes majors, perquè després sempre ens lamentem a toro pasado, que es diu, i així millor prevenir que curar.
8: O sea, ya sé que celebras que España gana el Mundial, o tal vez no, pero da mucha pena esos animales.
9: Yo pienso que en el casco urbano no, que hay demasiado, estamos demasiado en peligro últimamente. O sea, en la playa, que vayan a la playa y los echen allí, sí.
10: Más seguro.
9: Sí.
7: No cal la pirotècnia. Bueno, ni per aquesta celebració ni per cap. Per mi, realment la setmana passada vam fer les festes del mar, que hi havia pirotècnia, i jo realment l'estava veient i patia perquè, tot i que era la platja, hi ha zones molt seques i pensava, com se'n vagi una espurna, malament.
11: I sempre se puede celebrar sin petardos con la familia y se puede sentir igual.
6: Altres ajuntaments, com el de Sant Climent de Llobregat, han optat per mantenir les mesures fins al 10 de setembre. Davant d'aquesta situació, el consistori fa una crida a la ciutadania demanant màxima col·laboració i recorda la importància d'evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes o foc.
0: El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha realitzat el 15è anellament de flamencs a la Punta de la Banya.
2: En aquesta edició s'han anellat prop de 400 polls, una actuació que forma part del programa de seguiment científic de l'espècie. Hi ha estat el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cor.
10: Des de l'inici del projecte al 2004 ja s'han identificat prop de 5.000 exemplars. Aquest seguiment permet elaborar una informació que permet estudiar els desplaçaments i l'evolució de la població d'aquestes aus. El director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, destaca la importància d'aquest anellament.
12: Precisament l'anellament el que ens serveix és per a conèixer com se mouen els flamencs i moltes altres coses, de la seva biologia, doncs com que els anellem ara que han nascut enguany, no, encara no volen, per tant sabem quan han nascut i això ens dona informació de quan poden viure, per exemple.
10: Enguany la colònia reproductora ha estat d'unes 1.500 parelles, de les quals han nascut aproximadament un miler de polls, unes xifres que el parc considera dins de la normalitat. Això ha permès reprendre l'anellament després que l'any passat no es pogués fer perquè molts polls no van sobreviure pels atacs d'alguns ocells marins com els gavians. L'anellament és una eina clau per conèixer l'estat de conservació dels flamencs i reforçar el paper del Delta de l'Ebre com un dels principals espais de reproducció d'aquesta espècie a la Mediterrània.
0: Continuem parlant de natura i de fauna perquè la Baixa Tordera registra la primera nidificació de gaig blau al Maresme. Des d'Ona Malgrat, Laura Tellez.
13: Així ho ha confirmat aquesta setmana l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'associació en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. La iniciativa també inclou el manteniment anual de les caixes, el seguiment de la seva ocupació i la recopilació de les dades científiques. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera procedent de l'Àfrica subsahariana per reproduir-se en ambients agrícoles oberts amb arbres dispersos i cavitats naturals. L'espècie està catalogada com a vulnerable al catàleg de fauna salvatge autòctona i està protegida. Segons Natmon, aquesta nidificació demostra que actuacions senzilles però sostingudes en el temps contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades quan van acompanyades de la conservació dels hàbitats agraris i fluvials. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se, diuen, en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
0: Obrim plana cultural i ho fem parlant de música i de festivals de casa nostra. Rick Astley va enlluernar el públic del Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. Ashley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario Luz Casal o Malú i els locals Miqui Núñez o els 31 Fam. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost quan Miguel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu rock andalús.
1: Més música, més festivals. Milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet, un dels festivals de referència de l'estiu a Catalunya i sobretot a la Costa Daurada. Ha viscut una nova edició a Salou que ha tancat aquesta matinada després de la segona nit de festa. Is it all?

0: En aquesta segona jornada hi han passat grups com Ginestà, l'Axant Busto, la Gossa Sorda, Buós i Figaflaues, a qui escoltem, però també Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, en el que va ser un dels moments més especials del passat vespre. La nit de divendres va ser el torn per als Pets, Detallets, La Fúmiga, Doctor Prats, Nena de Conte i Juan Magán, entre altres. El festival continua consolidant-se amb una enorme presència de públic d'arreu de Catalunya, especialment del Camp de Tarragona i les Terres de Ponent, que gaudeixen d'una proposta que concentra grans grups i artistes de l'escena musical catalana i que cada vegada sorprèn més amb noms del pop i la música urbana.
1: D'altra banda, la nit 5.1 va posar la passada nit el punt final a la seva 11a edició amb una jornada marcada pel retorn dels Pets a Barberà de la Conca.
2: Ja vull ser rei, ser per tu.
0: La banda de Constantí va actuar al municipi 36 anys després de la seva darrera visita en un concert emmarcat en la gira amb què commemora els 40 anys de trajectòria. El grup va repassar alguns dels grans èxits de la seva carrera davant d'un públic entregat. La jornada també va incloure les actuacions de Jaramago, que s'estrenava a les comarques de Tarragona, Rosie, els Espluguins, Llengua Morta i La Rauxa. A més, el festival va tornar a reservar un espai per a l'humor amb les intervencions de Laura Grau, Serapi Soler i Àlex Vila. Durant dos dies, el Viver de Celleristes ha acollit una programació que ha combinat música amb monòlegs i vi de la DO Conca de Barberà i gastronomia.
1: Deixem la música ara per parlar de cinema. Els joves cineastes Fran Moreno Blanco i Santi Pujol de l'ESCAC han guanyat el Premi Especial del Jurat per a Estudiants del BAFTA britànic amb el curtmetratge Fúria.
0: L'octubre passat tots dos ja van guanyar el guardó a la millor direcció i millor guió per la mateixa obra als Premis SGAE Nova Autoria 2025 al 58è Festival de Sitges.
1: I Vic s'ha convertit de nou aquesta setmana en un aparador del cinema asiàtic a Europa pel Festival NITS. El certamen ha projectat més de 40 produccions de 10 països.
0: Amb les projeccions a la Bassa dels Hermanos i a l'Atlàntida se sumen nombroses activitats complementàries com tallers, espectacles i gastronomia que permeten conèixer la cultura d'aquests països asiàtics. Ens ho explica des del nou FM, Queralt Arias.
3: 44 pel·lícules asiàtiques de 10 països diferents s'han projectat aquesta setmana a Vic en el marc de la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Des de l'organització fan molt bona valoració d'aquesta edició. Quim Cruselles és el director del Festival Nits.
4: El festival segueix fent de nexe entre la indústria asiàtica i també la catalana i espanyola per portar els títols més destacats al nostre país. Ha tornat a unir un cinema popular de qualitat amb un cinema d'autor, demostrant que el públic ja el coneix, s'ha creat les seves franges, s'ha creat més públic nou també. Hem insistit encara més en potenciar el públic jove.
3: La hongkonganesa de Wei Witol, que ha guanyat el Gran Premi del Jurat, que otorga una menció especial a la sud-coreana Boss. La resta del palmarès s'anunciarà aquesta tarda a la sessió de tancament. Divendres es van entregar els grans premis honorífics a l'actriu i campiona de Muay Thai Sasuke Van Rijsbeek i a Ken Lo, que va recollir el reconeixement en nom de l'actor i artista marcial Lo Mang. Ahir es va celebrar la tradicional nit de l'Índia amb un sopar preparat per la comunitat a Vic i amb la projecció de Bahubali d'Epic. Aquesta tarda posarà punt final a la 23a edició la pel·lícula també de l'Índia Superboys of Malegaon.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: En esports arrenquem parlant de futbol, més enllà de la final del Mundial que es juga a les 9 del vespre entre la selecció espanyola i l'Argentina. També hi ha futbol a casa nostra. L'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte, com dèiem, a la capital garrotxina.
0: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
1: I el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit també de pretemporada a la ciutat esportiva de la Coma. A la primera federació masculina, l'Europa ha fet públic un missatge de comiat de Dai Benítez, el fins ara entrenador del primer equip.
0: Benítez assegura que ha viscut dues temporades inoblidables i meravelloses a la banqueta, però que era el moment de fer un pas al costat. Al seu entendre, afrontar una tercera temporada requeria tota la força i tota la il·lusió, i ha preferit ser honest. El seu substitut serà Josep Maria Giné, director esportiu del club i entrenador del filial.
1: Mentre que el Sant Andreu començarà la pretemporada demà dilluns amb Nacho González, ja recuperat a la banqueta.
0: Un equip que s'ha reforçat amb 8 fitxatges. La UES s'estrenarà a Can Dragó davant la previsió que a principis d'agost comencin les obres al Narcís Sala per adaptar l'estadi als requisits de la categoria. La setmana vinent el club andreuenc farà una estada de 3 dies a Mallorca i dimecres 29 jugarà contra el filial precisament del Mallorca.
1: I a segona federació el Rau Radis torna demà als entrenaments. També ho farà

0: i el líder del PSC a Badalona, Fernando Carrera, ja es van desplaçar a Nova York per fer entrega de la Venus de Badalona i el collar amb l'escut del municipi propi del reconeixement. Va ser al pavelló esportiu Berkeley Center, situat al districte de Brooklyn, i va ser llavors quan es van emplaçar aquest estiu per escenificar el nomenament com a fill predilecte de la ciutat. La jornada també inclourà la projecció gratuïta del documental From Badalona to Brooklyn, una producció dels Brooklyn Nets que repassa la trajectòria vital i professional de Fernández.
1: També en bàsquet, el Joventut ha fitxat a Quan Chetman, un aler pivot estatunidenc amb passaport italià.
2: Chetman ha signat per un any. El jugador de 2 metres i 6 centímetres arriba a Badalona després de dues temporades al Reggio Emilia Italia. La Lliga Endesa ha defensat les samarretes del Fuenlabrada i del Granada.
1: D'altra banda, el bàsquet Girona ha anunciat el cinquè reforç de l'estiu, Stanley Whitaker, base nord-americà de 31 anys.
2: Whitaker arriba procedent de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca. Fernando Sanemeterio, director deportiu del bàsquet Girona, creu que el jugador s'adaptarà molt bé a l'estil de joc dels gironins.
3: Stanley es un jugador con mucha experiencia en Europa, ha jugado en diferentes ligas, además de competiciones europeas, que creo que es algo que especialmente nos puede ayudar este año. Y el año pasado en el Petkim jugó precisamente la FIBA Eurocup, y además de la Liga Turca. Y luego es un jugador muy completo en ambos lados de la pista. Creemos que se encaja muy bien en nuestro estilo de juego, nuestra identidad, ya que en defensa presiona muy bien el balón, es muy activo, tiene mucha intensidad y la transmite. Y creo que puede defender hasta dos posiciones, pese a su tamaño, se hace grande, es muy fuerte y ahí creo que nos va a ayudar mucho.
1: Parlem també d'atletisme perquè la lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'europeu sub-18 de Rieti, a Itàlia.
2: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
1: I en tenis taula, el català Vladimir Majorov, de 12 anys, aspira a un doblet de medalles en l'europeu júnior de Gondomar, a Portugal.
2: Majorov ha caigut a la semifinal individual sub-15, però encara ha de disputar la final per parelles, juntament amb Luis Fegerl. Majorov ja ha guanyat l'or en dobles mixtos sub-15 amb la polonesa Alexandra Navrovka.
1: I un apunt en tenis, Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Àsia a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanec per 3-6, 7-5 i 7-6.
2: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
7: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
9: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben

0: exactament els pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 75 anys, trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, a la comarca del Segrià, concretament al costat de la carretera LP 7041, venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre un avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca d'aquesta persona que hauria sortit a passejar el seu gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van poder comprovar que es tracta d'una mort amb indicis de violència i el cas es troba ara sota secret de sumari. L'Ajuntament del municipi ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat a més 3 dies de dol oficial. I encara més successos. Els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat, això sí, que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. En aquest sentit, recordem que aquesta jornada es torna a trobar marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el pla alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques, i el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més repartits en 23 comarques. Continua també restringint l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i Espai Natural del Montmell Marmellà. I en mobilitat, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams de velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i, a més, també davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven fins a 180 quilòmetres de via. Avui, però, n'hi ha 40 menys, encara que s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. I en cultura, Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant els seus temes més emblemàtics. I tanquem amb els esports. Recordem que el MetLife Stadium de Nova Jersey, amb capacitat per a 82.500 espectadors, serà l'escenari de l'esperada final del Mundial de Futbol aquesta nit a partir de les 9 entre Espanya i l'Argentina. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada matinada en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que malauradament es va trobar morta. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. Desenes de persones han fet també un minut de silenci aquest matí davant l'edifici de l'Ajuntament del municipi. I els bombers treballen des de 11:45 d'aquest matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aigua Viva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. En aquest sentit, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el pla alfa de risc extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més. Continua més restringit la accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. I seguim amb més successos. La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes i fins i tot van arribar, aquestes primeres denúncies, com diem, van arribar des de Ciutat Real, i els extorsionadors, van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Parlem també de cultura. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig aquesta passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together, Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. I en els esports, aquesta nit es disputa la final del Mundial al MetLife Stadium de Nova Jersey. Davant de 82.500 espectadors, Espanya buscarà el seu segon títol davant l'Argentina de Leo Messi, que podria coronar-se amb el seu quart Mundial. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: En l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, doncs anem a començar el concert d'aquesta setmana, en el qual escoltarem la Sinfonia del Nou Món, la cèlebre sinfonia, la Sinfonia número 9 d'Antonín Dvořák, que està també coneguda com la Sinfonia del Nou Món. Aquesta composició la va escriure després. Va estar convidat a Nova York una temporada. Ell va voler conèixer música típica dels que cantaven, sobretot els cants indis. Tot i així, la gent li van mig dir-li doncs, que havia copiat música dels nadius. I ell, amb una nota, va escriure: "No he utilitzat cap d'aquestes melodies. Només he escrit temes propis, els que he incorporat les peculiaritats de la música índia, i des del moment en què vaig escollir aquests temes, els he desenvolupat amb totes les aportacions modernes pel que fa al ritme, harmonització, disseny, contrapuntístic i colorit orquestral." De fet, és una obra, sens dubte, la més coneguda d'Antonín Dvořák, aquesta Sinfonia del Nou Món, en el que les trompes, sobretot, tenen el seu gran paper. Escoltem aquesta sinfonia, que consta de 4 moviments. El primer és un adagio allegro molto, el segon és un largo, el tercer és un scherzo molto vivace i el final és un allegro con fuoco. Escoltarem aquesta Sinfonia del Nou Món, la Sinfonia número 9 d'Antonín Dvořák, que ens l'oferirà l'Orquestra de Cleveland sota la direcció de George Schell.

Acabem d'escoltar la sinfonia número 9 d'Antonín Borja, aquesta, la sinfonia també subtitulada del Nou Món, que ens l'acaba d'oferir l'orquestra de Cleveland sota la direcció de George Shell. I ara, per acabar d'omplir el programa d'avui, perquè encara ens queden uns minutets, el que farem serà escoltar una obertura d'una de les peces de Johann Strauss. Johann Strauss ja sabem que el coneixem més per als seus valsos, però també ens va obsequiar amb una sèrie d'operetes, i entre elles una de molt bonica, que és el Ratpenat. Doncs d'aquesta opereta escoltarem l'obertura, que ens l'oferirà l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan.

0: I així s'ha acabat el concert d'aquest diumenge amb l'obertura del Ratpenat de Johann Strauss, que ens l'ha ofert l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i equips d'ADFs treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que ha quedat tallada entre les autovies C31 i B20, a prop del nus

0: del Llobregat. En aquesta última via, a l'inici de la Ronda de Dalt, hi ha un carril tallat també entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat cap a la capital, cosa que provoca lentitud i aturades. L'avís s'ha rebut cap a 2:15 i el telèfon 112 d'emergència s'ha rebut unes 180 trucades. Els bombers de la Generalitat hi dediquen 10 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Segons dades dels agents rurals, la superfície afectada és d'unes 4 hectàrees. D'altra banda, recordem també que els bombers treballen des d'aquest matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. I més successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, pels vols de 10:45. Els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca, que malauradament va acabar desembocant amb la troballa de la mort de la víctima. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. A més, desenes de persones han fet avui un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament. Recuperem el tema d'incendis, perquè estem en una nova jornada marcada per les altes temperatures i, per tant, amb aquest elevadíssim risc. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4 a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 a 177 municipis més. A més, continua restringit l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i Espai Natural del Montmell Marmellà. I pel que fa a mobilitat, la xarxa ferroviària catalana manté 183 trams, amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven només a una norantena de punts. I en els esports, el MetLife Stadium de Nova Jersey, amb capacitat per a 82.500 espectadors, serà l'escenari de l'esperada final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, que es disputa aquesta nit a partir de les 9. Els espanyols busquen el seu segon Mundial i els argentins el seu quart. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies se't necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
6: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
7: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
8: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei, tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Som el Josep Maria Calpe. Bona tarda, Josep Maria.
1: Bona tarda, Àngel.
0: I un servidor, l'Àngel Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos. Sintonia i comencem.
2: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
0: Amb només 18 anys, l'estudiant Tuba Tassin Swaib ha convertit el seu treball de recerca de batxillerat en una reivindicació dels drets humans i de la dignitat d'un dels pobles més perseguits del món, els Rohingyas. Alumna de l'Institut Ernest Lluch, Tuba Tassin ha guanyat el segon dels Premis Gaudí als treballs de recerca de batxillerat convocats per l'Ateneu Universitari Sant Pacià, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i la Basílica de la Sagrada Família. Els Rohingyas són una minoria musulmana perseguida a Myanmar, l'antiga Birmània, i el treball, tutoritzat per la professora de religió Anna Eva Jarabo, porta per títol Apàtrides, l'exili forçat dels Rohingyas. La jove estudiant explica que la seva història personal va ser determinant a l'hora d'escollir aquest tema del treball de recerca. Tot i haver nascut i crescut a Catalunya, la seva família és originària de Kisorehang, a Bangladesh, el país que avui acull més d'un milió de refugiats Rohingyas. Aquesta proximitat familiar i geogràfica la va portar a voler aprofundir en una realitat que sovint queda fora dels focus informatius. En un inici, l'objectiu de la recerca era comprendre la contradicció entre els valors del budisme i la persecució sistemàtica dels Rohingyas. Volia entendre el budisme com a religió que practica la pau i la no violència i com s'ha instrumentalitzat la religió i la seva ètnia per justificar la persecució d'aquest poble, explica. A mesura que avançava en la investigació, aquesta contradicció es va fer encara més evident. Segons exposa, he constatat una certa contradicció entre el que representa la religió i el seu ús polític. Considera que el budisme, tradicionalment vinculat a la pau i la no violència, ha estat instrumentalitzat per justificar la persecució, fet que demostra com la fe pot derivar cap a interessos de poder quan se'n fa un ús partidista. La seva recerca analitza també el paper dels sectors ultranacionalistes budistes que han alimentat el rebuig envers aquesta minoria musulmana. Segons explica, la major part de la ciutadania ha donat suport a monjos budistes i grups ultranacionalistes que constantment criticaven obertament els Rohingyas i han fet servir la violència fins a provocar un genocidi. La part pràctica del treball va portar-la durant 2 mesos a Bangladesh, coincidint amb una estada al poble d'origen de la seva família. Allà va decidir recollir testimonis de persones de perfils molt diversos per comprendre com es percep el conflicte des del país que acull la major part dels refugiats. Vaig realitzar i recollir totes les entrevistes possibles per tenir diferents perspectives sobre aquest conflicte, explica. Per això va entrevistar persones de diferents edats, religions i professions amb l'objectiu de comparar els seus punts de vista. Durant aquesta estada també va descobrir una vinculació inesperada amb la seva pròpia família. Vaig descobrir que un dels meus avis havia escrit un llibre sobre el genocidi dels Rohingyas. Diu, a més, un amic del seu pare, que treballa en una ONG, una organització no governamental, a Cox Bazar, que és un dels principals camps de refugiats de Rohingyas a Bangladesh. Aquest amic del seu pare li va facilitar informació directa sobre les condicions de vida en els camps de refugiats, perquè tot i els seus esforços no va poder accedir-hi. Diu que va intentar entrar al camp, però se li va denegar l'entrada. Un cop de retorn a Barcelona, la jove estudiant va repetir el mateix exercici entrevistant persones catalanes per comparar el coneixement i la percepció del conflicte. Aquest treball comparatiu li va permetre contrastar els testimonis amb la documentació acadèmica recollida durant la investigació. Una de les conclusions més contundents del seu estudi és la situació límit que viu Bangladesh. L'estudiant Tuba Tassin Tuba recorda que la majoria de rohingyes han hagut d'exiliar-se en condicions de molta vulnerabilitat cap a Bangladesh, el país veí. Segons explica, per Bangladesh, un país superpoblat amb recursos molt limitats, acollir més d'un milió de rohingyes ha esdevingut insostenible. Malgrat els intents del govern bengalí per negociar el retorn dels refugiats a Myanmar, considera que aquesta opció és impossible, perquè és inviable enviar-los a un país on encara els persegueixen, els han tret la ciutadania i, per tant, no hi tenen drets. El seu treball també denuncia la manca de suport internacional davant aquesta crisi humanitària. Bangladesh no ha rebut ajudes de la comunitat internacional i carrega amb tota una responsabilitat i una pressió molt elevada, lamenta. Més enllà del coneixement acadèmic, la jove assegura que aquesta investigació l'ha transformada personalment. Per mi, fer aquest treball ha significat validar que totes les històries, siguin més o menys visibles, importen en la seva totalitat, afirma. El reconeixement que ha rebut aquesta estudiant amb el Premi Gaudí li permet amplificar aquest missatge. Gràcies a aquest premi he possibilitat que més gent conegui aquesta història, donant veu a aquelles persones que segueixen atrapades en un món sense cap mena de dret, explica. Tuba Tassin defensa que els drets humans han d'estar per damunt de qualsevol diferència cultural o religiosa. Tots ens mereixem ser respectats i gaudir d'una vida digna, sense ser perseguits ni assetjats per les nostres creences, independentment del país, la cultura o la religió. En aquest sentit, l'estudiant conclou expressant el seu agraïment tant al jurat, que ha reconegut la seva recerca, com a la seva professora tutora i a la seva família, però sobretot subratlla quin era el seu objectiu des del primer dia. Fer present aquí, a casa nostra, el drama dels rohingyes que segueixen patint tant encara avui. A continuació, estimades i estimats oients, a l'espai de la monografia, completarem tot el que acabem de dir escoltant un àudio sobre el poble rohingya que es troba disponible a l'Arxiu de Catalunya Ràdio.
1: Delegates, Mr. Secretary General, ladies and gentlemen, I am honored by the opportunity to address the Security Council at this critical juncture.
3: És Kate Blanchett, del Consell de Seguretat de les Nacions Unides l'agost del 2018, després de visitar els refugiats rohingyes a Bangladesh.
1: Nothing could have prepared me for the extent and depth of the suffering I saw.
3: Res m'hauria pogut preparar per l'extensió i la gravetat del patiment que hi vaig veure, deia l'actriu australiana, ambaixadora de bona voluntat de l'ACNUR. De fet, l'ONU descriu el poble rohingya com la minoria més perseguida del món.
4: Hola, em dic Daniel Goma i sóc professor a la Universitat de Cantàbria i entre la meva especialitat està els estudis asiàtics, concretament estudis de Birmània, entre ells.
3: Per començar, qui són els rohingyes?
4: Els rohingyes són un poble d'origen bengalí que viuen a la regió de l'Arakan, el que actualment es diu Estat Rakhine de la Unió de Myanmar. Tenen la seva llengua pròpia, que és un dialecte del bengalí. La immensa majoria són musulmans sunites, però també hi ha una petita minoria hindú i una petita minoria cristiana, però és molt petita, el 99% només són musulmans sunites.
3: Jo he llegit que als anys 80 les autoritats birmanes s'hi van retirar la ciutadania. Per què les autoritats birmanes consideren els rohingyes estrangers?
4: Sí, la llei de nacionalitat del 1982 s'hi va fer retirar la ciutadania, la nacionalitat en aquest cas. Ja venia des d'abans, des del 1962, que els militars havien donat un cop d'estat, ja estaven discriminats, però amb aquesta llei ho eren oficialment, no? La raó que argumenten els militars i bona part de la societat birmana és que els rohingya no formen part, diguem, de la societat birmana o del conjunt del país birmà, sinó que són una conseqüència de la colonització britànica. No són un poble originari de Myanmar, per dir-ho així, i per tant han de ser expulsats del país.
3: I és així? Realment els britànics els van portar allà? Van fer alguna cosa com perquè ara les autoritats birmanes no els consideren ciutadans?
4: Sí, a veure, la gran majoria de rohingyes descenden de població que van ser portats o animats a anar a treballar als camps de l'Arakan després de la Primera Guerra Anglo-Birmana, que hi ha el 1825, però també cal dir que sempre hi ha hagut una presència musulmana a l'Arakan. La frontera és molt porosa. En aquest cas consideren els birmans o les autoritats birmanes que tots aquests pobles que han vingut després de l'entrada dels britànics no tenen dret a residir a Birmània i, per tant, han de marxar. Són considerats estrangers, en aquest sentit. Rohingya.

0: I és veritat que la dictadura birmana els ha lligat en algunes organitzacions jihadistes? S'ha pogut comprovar aquesta suposada connexió?
1: A veure, hi ha hagut sempre problemes de tipus comunal, no? A l'Arakan, entre budistes i els rohingyes musulmans, no? També és cert que hi ha hagut grups rohingyes que s'han dedicat a, pues, a demanar la independència de la part rohingya, de la part... No, els rohingyes són majoria. Jo no crec que hi hagi vincles amb els moviments jihadistes. Sí que hi ha partits i grups armats que busquen la independència, i una mica l'argument que ha trobat amb això del context de l'11S o passar a l'època de l'11S és dir que aquests grups són jihadistes, però no veig una tendència jihadista en aquests grups. Simplement són grups armats que volen la secessió d'aquells territoris on els rohingyes són majoria, que és bàsicament l'extrem nord de l'Arakan.
0: I creus que també pot haver un argument demogràfic? És a dir, que els budistes temin el ràpid creixement demogràfic dels musulmans?
1: Clar, clar. Clar, la raó principal, una de les dues grans raons, és el fet de que demogràficament tenen molts fills, no? És a dir, l'Arakan, a més, la població de l'Arakan és una ètnia molt especial, que el govern birmà ja té problemes per controlar-los, perquè són molt nacionalistes. El problema que hi ha és que si aquests rohingyes se'ls reconeix el dret a ser ciutadans, representarien aproximadament entre el 40 i el 45% de la població de l'Arakan. I amb la seva taxa de creixement, segurament en 20 o 30 anys serien majoria davant, diguem, de l'actual majoria budista, no? Amb tots els problemes que això pot comportar en un país com Birmania o Myanmar, que és sobretot un país extremadament budista i amb una gran devoció pel budisme.
0: Clar, el 2017 van patir un intent de genocidi, segons la definició de les Nacions Unides, no?, que van utilitzar aquest concepte per primera vegada des dels casos de Ruanda i Srebrenica a Bòsnia. Està documentat, no?, que la Junta Militar els va perseguir i intentar eliminar.
1: Sí, però de fet hi ha hagut, com vaig dir abans, problemes comunals. Hi ha hagut ja grans matances en el passat. Hi va haver-hi als anys 40 una gran matança de rohingyes, no? En el context de la Segona Guerra Mundial. Després hi ha hagut també l'any 78, però com la del 2017 no podem dir que sí. Hi ha una política d'eliminació, però sobretot l'objectiu és més de neteja ètnica en el sentit de fer-los fora. És a dir, incendiar les seves llars, fer-los fora perquè marxin a Bangladesh, no? És a dir, la idea no és tant eliminar-los físicament, sinó neteja ètnica per l'expulsió, per la força, evidentment, i si es resisteixen, doncs, bueno, el recurs que faci falta, no?
0: Hem llegit que més de 730.000 rohingyes han fugit a Bangladesh i uns 600.000 encara són a Myanmar. Podem dir que és un poble que no vol ningú?
1: Exactament, no el vol ningú per diversos motius. Primer, en el món socialista no els vol perquè són musulmans. I després té una altra particularitat, són pobres. Els països musulmans no els volen perquè són pobres, no porten gran cosa. I la resta de països no els volen perquè són pobres i musulmans, amb la qual cosa, amb els problemes que pot tenir a nivell intern d'aquests països, no? Per tant, no els vol ningú. Bangladesh no els vol perquè ja té suficients problemes i una població desmesurada, no? Si fossin rics, els acceptarien encantats.
0: Al febrer del 2021 hi va haver un cop d'estat militar a Myanmar. Això encara posa més difícil el retorn dels rohingyes al seu país?
1: Sí, absolutament clar. La dictadura militar el que impedirà per altres mitjans que puguin entrar, encara que ja tenen ara altres problemes. Però ja amb el govern democràtic d'on se'ls jo no, semidemocràtic d'on se'ls jo, perquè democràcia plena mai hi ha hagut en aquest procés. Però també s'hi oposava, de fet. És a dir, ja s'ha d'entendre una cosa que és molt important. El que fa l'exèrcit birman no és només un reflex del que sent la població birmana envers els rohingyes. Potser molts no estaran d'acord amb els mètodes, però la idea final de que s'ha expulsat els rohingyes ho comparteix la majoria de la població birmana, la immensa majoria. Potser no volen que els matin, però que se'ls ha de fer fora, sí, començant per Aung San Suu Kyi, perquè ella no va fer res per evitar-ho. Per què? Perquè pensa igual que la resta de birmans.
0: I és curiós, no?, perquè en el cas d'Aung San Suu Kyi, ella és Premi Nobel de la Pau.
1: Sí, però clar, és que el problema és que ella també pensa que els rohingyes no són ciutadans, han de fer fora, van venir després. I a part d'això, ella és una política relativament astuta, diu, si jo ara em poso al costat del rohingya, perdré el suport de molts del que em recolzen, no? I aleshores diu, pues, si s'ha de fer així, el que digui la població, no?
0: Clar, i el cop d'estat sí que ha portat una situació d'inestabilitat a tot Myanmar, i es parla de risc de guerra civil, no?, de l'exèrcit dels generals birmans, amb els moviments de protestes i les guerrilles. Estàs d'acord que la situació pot derivar, o si no ha derivat ja, en una guerra civil?
1: És difícil que estem, si no estem en una guerra civil, a més estem en un estadi previ, on hi ha un cert descontrol, no?, on grups armats, però també bandes mafioses, estan imposant la seva llei a diferents territoris. Ciutats com Yangon són relativament segures, però a la nit convé no sortir al carrer. carrer, no? Mandalay és una ciutat que està en una situació així, així, no? És a dir, hi ha moltes zones on, diguem, l'exèrcit no s'ha acabat d'imposar i hi ha grups armats que han pactat entre ells, però hi ha un risc de guerra civil, sí.
0: Com veus el futur dels Rohingyas? Ets pessimista o optimista de cara als seus anys més immediats?
1: Molt pessimista. Molt pessimista, perquè un cop han marxat és molt difícil que els deixin tornar. Per això molts es resisteixen a marxar encara. Hi ha gent que porta en aquests camps de refugiats des del 1978. Després hi ha un altre problema, és que l'Aracan és una zona on hi ha un grup armat, que és l'exèrcit aracanès, que és un exèrcit, és una guerrilla que busca separar-se de Myanmar, que també combat els Rohingya, perquè, clar, vol crear un estat independent aracanès però budista, no? És a dir, no tenen enemics, els Rohingyas, no?
0: Clar, està envoltat d'enemics, eh?
1: Exacte, no es vol, a veure, no es vol ningú.
0: Daniel Gomà, moltíssimes gràcies i molta sort.
1: A vosaltres, molt agraït per haver-me contactat.
2: És Meenakshi Ganguly, la sotsdirectora per Àsia de Human Rights Watch. També creu que els Rohingyas, que viuen a Myanmar, no tenen amics i viuen atrapats entre els militars i l'exèrcit de Rakhine, que busca la independència de l'estat d'Arakan.
3: Els dos bàndols van reclutar per la força els Rohingyas i els van enviar al front per lluitar. Molts van morir. Llavors l'exèrcit de Rakhine va creure que no podia confiar en els Rohingyas perquè sovint lluitaven amb els militars i van començar a atacar cases de Rohingyas, van cremar molts poblats, la gent va morir i, per descomptat, els militars també van atacar i disparar indiscriminadament contra els pobles Rohingyas.
0: Que l'estat de Myanmar recluti els Rohingyas és paradoxal per aquesta activista.
3: Els militars no reconeixen la ciutadania dels Rohingyas, però fan servir les lleis de reclutament per obligar els joves a allistar-se a l'exèrcit, on se'ls va entrenar de manera inadequada, només unes setmanes, i llavors se'ls va posar a la línia de front on molts van morir. I això només ho sabem perquè alguns d'ells van aconseguir fugir i ens van explicar què els havia passat.

0: Al veí Bangladesh, la revolta popular va enderrocar el govern l'agost del 2024. L'executiu actual, encapçalat de manera interina pel Nobel de la Pau i economista Muhammad Yunus, s'ha compromès a no fer tornar els rohingyes a Myanmar i a millorar la seva situació als camps de Cox's Bazar.
1: Les condicions en els camps continuen sent molt preocupants. La part bona és que ara el govern ha acordat fer els refugis més duradors i això és molt important perquè en aquesta part del món hi ha l'època monsònica.
0: On hi ha hagut inundacions greus altres anys. El nou executiu de Bangladesh també ha aturat la recol·locació forçada de refugiats a la remota illa de Basan Char, al golf de Bengala, més exposada encara a les inundacions. Però, malgrat aquestes millores, si les podem dir així, aquesta activista de Human Rights Watch veu un futur negre per als joves rohingyes.
1: Ara mateix sóc molt pessimista. Estic molt preocupada pels joves rohingyes que han crescut en els camps de refugiats. No tenen esperança en el futur.
0: Ara d'aquí, Catalunya Ràdio, marxo cap al carrer Guillem Tell, de Barcelona, per parlar amb algú que ha visitat aquests camps.
2: Soc la Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, una ONG de Barcelona que treballa a 18 països de tot el món i en concret a Bangladesh, país que vaig visitar l'any 2023, podent passar també dos dies a Cox's Bazar.
3: De fet, ara som a la seu d'Educo, aquí a prop de la plaça Molina.
2: Exactament, des d'aquí treballem i pensem els projectes i els programes que portem a terme a aquests 18 països arreu del món.
3: Com és el camp de refugiats de Cox's Bazar de Bangladesh? Perquè diem camp, però hauríem de parlar de camps, perquè en són diversos, oi?
2: Sí, són una sèrie de camps, més d'un, i és un territori molt extens. Cox's Bazar és la platja més llarga del món, és una zona de Bangladesh, una zona costera de Bangladesh, i el camp de refugiats és el camp de refugiats més gran del món, quasi 1 milió de persones, dels quals un 55% són menors d'edat, infants, nenes, nens i adolescents. I jo recordo que em vaig quedar molt impressionada quan vaig visitar-lo, perquè és una extensió enorme de terra, és un, està ple de turonets, no? I vas veient les construccions que són molt informals, no? Fins ara estava prohibit construir edificis de ciment, no? I les construccions són molt informals, estan fetes de bambú, estan fetes de plàstic, de fusta, no? I no hi ha serveis, evidentment, no hi ha clavegueram, no surts amb el cor encongit.
3: Que els rohingyes és una gent molt pobra que ha anat a parar en un país on també és molt pobre. Esteu obligats com a ONG internacional a treballar també amb la gent que vivia en aquesta part de Bangladesh?
2: Sí, estem obligats, les ONGs internacionals, a treballar amb la població d'acollida. Aleshores, nosaltres treballem a dintre el camp en programes d'educació, de protecció i de participació infantil, però també a fora, no? I en concret a fora estem fent un programa que va dirigit als nens i nenes que treballen en la indústria del peix sec, que és una de les indústries més importants de Bangladesh, i que el que nosaltres fem és treballar amb aquests nens i nenes perquè tinguin educació, vagin a l'escola, i així tenir un millor futur. Això és el que fem a fora.
3: Ara sentirem a Kushmin Ara, que és una nena d'11 anys, que el 2020 explicava així la fugida de casa. Ella deia, vam arribar a Bangladesh des de Myanmar, quan vam sortir de casa nostra, vam tenir el gran dilema d'on aniríem a viure. Vam venir a peu a Myanmar, vam creuar rierols i muntanyes enormes, molta gent va morir pel camí, alguns es van posar malalts i els que estan vius han pogut venir fins aquí. Suposo que la majoria d'infants deuen tenir una motxilla emocional amb el trauma d'haver fugit de casa seva, no?
2: Efectivament, en qualsevol conflicte els infants són sempre els vulnerables, no? Els més vulnerables, no? I nosaltres, no? A Educo, a Bangladesh, però també el Sahel o ara València, no? Utilitzem l'educació com una font de resiliència, no? L'educació en aquest sentit més informal, l'escola és un espai on estàs amb altres nens i nenes com tu, on pots oblidar-te de la realitat dura que veus a casa en el cas de Cox's Bazar. Aleshores, l'escola és aquest espai de protecció, d'esperança.

Bona tarda, benvolguts i benvolgudes oients. Segur que heu reconegut molts de vosaltres aquesta música, Laudate omnes gentes, Laudate dominum, eh? Llueu totes les gents, llueu tots els pobles, llueu el Senyor. És una cançó que, com deia, segur que heu reconegut, és de Teser. Teser, que és un poble al sud de la Borgonya francesa, on el 1940 el germà Roger Schutz va establir una comunitat religiosa ecumènica. Parlo d'això perquè l'estiu és un temps de recessos, de recerca d'espiritualitat, i fruit de la meva experiència personal us convido a redescobrir aquesta comunitat, composta per una vuitantena de religiosos, de germans, com es diuen ells, que viuen a Teser, en aquest poblet molt petit, i que, com a comunitat, s'ha obert, ja dic, des de la seva fundació, des de l'any 40, a acollir persones de tot tipus, especialment joves, que necessiten o busquen Déu, busquen reconciliació, busquen pau. Fixeu-vos que he parlat del 1940, en plena Segona Guerra Mundial, quan el germà Roger s'adona que, doncs, ha de fer alguna cosa per la pau. I aquesta cosa, que ell va viure com a vocacional d'entrega, doncs, no la va viure sol, sinó que va, doncs, obrir-se aquesta comunitat que es va anar formant. I fixeu-vos que jo ja serà el quart any que hi aniré, aquest mes de juliol, una setmana, de diumenge a diumenge, a la recerca també d'aquesta pau, d'aquesta vivència de silenci, perquè ja fixeu-vos que hi ha tres pregàries diàries en la nostra rutina diària, diguem-ne, del que és la vida comunitària de Teser. I és que tothom es pot afegir voluntàriament, i quan, en el moment que li sembli, a una d'aquestes o a totes les pregàries que ells fan al llarg del dia, una al matí, una al migdia i una al vespre. I són pregàries que van acompanyades d'aquesta música. Heu sentit el Laudate omnes gentes? Hi ha alguna més? Fixeu-vos que hi ha músiques en totes les llengües imaginables, perquè és una comunitat que acull gent de tot el món. En sentirem després alguna més, una en català i una en castellà, que anirem comentant. I jo volia dir, doncs, això, que com a experiència Teser representa una obertura molt gran, ecumènica, per tant cristiana en el sentit més ampli de la paraula. Sí, fixeu-vos que molta gent, no penseu que tothom que hi va, doncs, va a missa i practica els sacraments regularment. Hi ha molts joves, doncs, que especialment són ells el 90% del públic de Teser. I com a experiència d'ella és profund, és un compartir amb gent de procedències molt diferents, una convivència que es tradueix, doncs, en àpats comuns. Imagineu-vos unes tendes, doncs, enormes, unes carpes immenses en què desfilem, doncs, en cua, com si estiguéssim gairebé en temps de guerra, i ens posem a la cua compartint el menjar, la reflexió bíblica del matí, estones de silenci i també de d'esbarjo, perquè, doncs, durant el dia podem passejar, podem recórrer els voltants, podem fins i tot parlar amb algun dels germans, si ens interessa, podem, evidentment, confessar-nos, meditar, aprendre les cançons. Hi ha tallers per aprendre les cançons, també. A mi el que em va impactar molt és que quan vaig arribar i vaig entrar en l'Església de la Reconciliació, que és una cosa, una església enmig del camp, immensa, estava tota plena de joves,
asseguts a terra, i tots cantaven les cançons, se les sabien de memòria, i jo penso, ostres, aquesta gent, doncs, realment està a la recerca del Senyor, a la recerca de vegades d'ells mateixos, eh? Com a cristians o com a persones obertes a l'espiritualitat. Els adults són minoria, i de fet tenim només una setmana durant l'any per poder anar-hi, eh? Mentre que els joves són els autèntics protagonistes i poden estar-s'hi tot el temps que volen. És una convivència, doncs, quotidiana que fem amb, ja dic, amb gent que no coneixem, que justament que trobem en els àpats, en les estones de reflexió que es fan per grups. Normalment, imagineu-vos, hi ha gent de molt, com he dit abans, de molts llocs diferents, i ens agrupem per llengües. Hi ha traducció simultània quan es fan la reflexió bíblica del matí, i després hi ha un treball per grups, generalment al matí, després d'aquesta reflexió bíblica. També a la tarda hi ha activitats o conferències, o a vegades ve alguna persona, doncs, de l'àmbit cristià, doncs, a fer alguna xerrada. I és una experiència que us recomano, francament. És una... Jo la vaig conèixer, doncs, a través de la meva dona, que ja fa molts anys que hi anava. I, esclar, jo coneixia les cançons. Jo fa molts anys que escoltava cançons de Tese, però no sabia que hi havia aquesta comunitat acollidora i tan diguem-ne, interessant des del punt de vista espiritual, que agrupa gent de moltes confessions cristianes. Penseu que aquests 80 germans de qui us parlava no tots són catòlics, n'hi ha d'ortodoxos, n'hi ha de protestants, n'hi ha d'anglicans, fins i tot, o sigui, i tots ells s'han agrupat per ser testimonis de reconciliació, de pau. Tese és una... Podeu mirar-ho també a internet, Tese, doncs, TAIZE.fr. És la pàgina web, hi ha traducció en diverses llengües, i allà veureu, doncs, tot el que és la història, el que és la comunitat, com viuen el seu dia a dia, i, doncs, aquesta gran família que representa tota la gent que normalment repeteix, perquè molta gent, doncs, torna a anar-hi després com adults, al cap de molts anys, moltes vegades. I, com deia, és una oferta interessant en l'àmbit del, si voleu, dels recessos, però entesos com una cosa molt més lliure del que acostumem a pensar. No és que estiguem tot el dia resant o meditant. I, a més, el fet de ser una comunitat que està instal·lada en un poble a l'aire lliure, és com, imagineu-vos, un càmping immens. Hi ha zones de tendes de campanya, de caravanes, de bungalows, i després, doncs, hi ha, doncs, alguna residència, algunes cases del poble on s'acullen persones que hi participen. La majoria, en aquest cas, són adults, i els joves estan més a la zona... Hi ha una zona

El Senyor és la meva força, sentiu en català. A mi em va impactar molt sentir cantar en català a Tese, perquè la majoria de cançons doncs, són en llengües diferents, eh? No penseu que no només en anglès o francès, sinó moltes altres llengües allunyades, asiàtiques, de vegades, africanes, en fi, i en els cantorals hi ha la traducció de totes aquestes cançons que es canten. Sí, la música és molt important a Tese. Voldria acabar llegint-vos una reflexió del germà Roger, que té entre els llibres que ha publicat, n'hi ha un que es diu En tot, la pau del cor. I és un pensament per a cada dia de l'any. El d'avui diu així: deixar-se habitar per Crist, el ressuscitat, i viure intensament el moment present. La seva paraula és així de clara: avui voldria entrar a casa teva. Avui, no demà.

0: camí.
1: I així acabem el programa. L'Obrint Camins d'avui ha estat possible gràcies a l'Elisabet Arjona al control de so. Us hem parlat amb molt de gust un servidor, l'Àngel Baumala Reventós, i el Josep Maria Calpe. Moltes gràcies, Josep Maria.
2: De res, a vosaltres.
1: La setmana que ve conduirà el programa l'Anna Ribas. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i ADF treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que es troba tallada entre les autovies C31 i B20, prop del nus del Llobregat. En aquesta última via, a l'inici de la Ronda de Dalt, hi ha un carril tallat entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat cap a Barcelona. L'avís s'ha rebut cap a 2:15. Els bombers de la Generalitat hi dediquen 10 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Segons dades dels agents rurals, la superfície afectada és d'unes 4 hectàrees. A més, els bombers continuen treballant des d'aquest matí en un altre incendi, en aquest cas a una masia a Aiguaviva. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest cada setmana que...

0: estat molt estable al conjunt de Catalunya, amb una tarda que hem tingut el creixement d'alguna nuvolada tímida, això sí, a punts del Pirineu, i amb un migdia que ha tornat a ser de ple estiu al conjunt del país, amb unes temperatures que, sobretot a l'interior de Catalunya, s'han mogut al voltant dels 36 a 39 graus, i la xafogor ha continuat estant molt marcada a bona part de la costa i prelitoral català. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb la mateixa dinàmica, amb aquesta estabilitat que fa molts dies que ens acompanya, ambient molt assolellat, que a la tarda podrà créixer alguna nuvolada, sobretot al Pirineu, i punts a la Costa Daurada, amb unes temperatures que inclús podran ser una miqueta més elevades, superant els 40 graus al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i amb aquesta xafogor que encara ens perseguirà. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt bona setmana.
1: I a banda del tall de trànsit derivat d'aquest incendi, ja posem ara especial atenció a l'autopista P16, que hi ha carrils tallats a Sant Celoni en sentit Barcelona, també a Mont-roig del Camp en sentit nord a causa d'un accident, en aquest cas, que ha implicat 4 vehicles, també carril tallat a Mollet del Vallès en sentit Girona i a Llinars del Vallès cap a Barcelona, com diem tots aquests, a l'autopista AP7. Continuem amb successos, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses. Pel vols de tres quarts d'onze, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta zona del Baix Segre i van acabar trobant el cos sense vida. I en els esports, compte enrere per la final del Mundial, que es juga aquesta nit a partir de les 9 al MetLife Stadium de Nova Jersey. Espanya buscarà el seu segon Mundial davant l'Argentina de Messi, que podria aconseguir el seu quart. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Molt bona nit, passen uns minuts de les 9 i ja tornem a ser aquí en directe des de Ràdio Molins de Rei, a punt per començar una nova hora de ràdio plegats. Avui el programa ve amb moltes ganes, música que us volem fer descobrir, alguna conversa interessant, continguts que hem anat preparant durant la setmana i aquell punt improvisat que sempre ens acompanya. Tot plegat perquè sigueu on sigueu, tingueu una bona estona de ràdio i desconnecteu una mica del dia. Avui el programa té el format de sempre, amb l'objectiu de compartir, passar-s'ho bé i fer-vos companyia aquest vespre. Anirem avançant amb ritme, combinant seccions i deixant espai també per alguna sorpresa que pugui sortir en el programa. Així que gràcies per ser-hi un dia més, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai setmana rere setmana. Poseu-vos còmodes, pugeu el volum, que això tot just comença. Som la Lia i el Conrad, i això és Joves d'Antena. Avui el Conrad tampoc m'ha pogut acompanyar, però m'acompanya la Bruna.
1: Hola.
0: Tu hi has vingut fa temps?
1: Sí, soc la germana d'Àlia i he vingut més d'un cop.
0: I doncs estarà aquí presentant-nos... Què ens presentaràs avui?
1: Literatura i sèries.
0: Doncs comencem amb literatura, aleshores.

0: A veure, Bruna, explica'ns, què ens portes avui?
1: Jo avui vinc a presentar una novel·la que es diu Cementerio de Animales, de Stephen King, de l'any 1983. És una novel·la que està considerada una de les obres més fosques i inquietants perquè tracta temes molt profuns, com la mort, el dol, la pèrdua i les conseqüències d'intentar alterar el curs natural de la vida. La història està inspirada en el conte La pota del mico, de W.W. Jacobs. Ho he dit bé?
0: Jacobs.
1: Jacobs. I en experiències personals de l'autor. La novel·la comença quan Luis...
0: Crit. Vols que digui els noms?
1: Sí. Vale. Un metge es trasllada amb la seva dona Rachel i els seus fills...
0: Ellie i Gage.
1: Gage. I el seu gat. A una casa situada en un petit poble de...
0: Ludlow.
1: A l'estat de...
0: Maine. Va. Sí.
1: Tot sembla ideal, una casa gran, un entorn tranquil i una nova oportunitat per començar una vida millor. Tanmateix, molt aviat descobreixen que la carretera que passa per davant de la casa és molt perillosa, ja que circulen constantment camions a gran velocitat. Els crits...
0: Sí.
1: Vale. Coneixen el seu veí, Jude Crandall, un home gran i amable, que es converteix en un amic molt proper de la família. Jude els ensenya un curiós cementiri d'animals amagat al bosc on els nens del poble enterren les seves mascotes mortes. El nom del cementiri està escrit incorrectament, perquè va ser construït pels mateixos nens fa molts anys. Al cap d'un temps, el gat és atropellat per un camió. Sabent que la Ellie... El veí, sabent que la Ellie estima profundament el seu gat, convenç el Luis perquè no l'enterri al cementiri d'animals, sinó a un antic cementiri indígena situat més enllà. Segons una antiga llegenda, aquell lloc té el poder de ressuscitar els morts. L'endemà, el gat torna a casa. Tot i que sembla el mateix gat, en realitat, ha canviat profundament. Desprèn una olor desagradable. És molt més agressiu, caça sense necessitat i transmet una olor una sensació inquietant. El Jude explica que tots els éssers enterrats en aquell lloc es tornen diferents, com si alguna cosa fosca hagués tornat amb ells. Més endavant arriba la tragèdia més gran de la família. El Gage?
0: Sí.
1: El Gage, de només 2 anys, surt corrents cap a la carretera i és atropellat mortalment per un camió. La mort del nen destrossa completament el Luis, que és incapaç d'acceptar la pèrdua del seu fill. Consumit per el dolor, el Luis decideix desafiar la mort. Recordant que el gat havia tornat a la vida, roba el cos del seu fill i l'enterra al cementiri indígena, convençut que aquesta vegada el miracle sortirà bé. Però el que torna no és el seu fill. El Gage ressuscita, convertit en una criatura maligna i violenta. Conserva l'apariència del nen, però la seva personalitat ha desaparegut. I l'obra acaba oberta, perquè Stephen King no ens va voler...
0: Explicar el final, no? Tancar el final. Doncs, bueno, deixa, no anem tan ràpid. També es van fer dues pel·lícules.
1: Dues?
0: Dues pel·lícules. Una que es va fer 2019, si no m'equivoco, i una altra que es va fer abans del 2000.
1: Jo no m'he llegit els llibres, ni el llibre, ni m'he vist les pel·lícules.
0: Jo sí. Bueno, ara què us sembla si passem a parlar de sèries i pel·lícules?

0: La pel·lícula de la que jo us parlaré avui és Sleepers. Pels que l'heu vist ja la coneixeu, però pels que no l'heu vist us l'explico una mica. Sleepers és una pel·lícula estatunidenca que va ser estrenada el 18 d'octubre de 1996 pel director i guionista Barry Levinson, segons una novel·la que ha escrita de Lorenzo Carcaterra, i que va tenir com a protagonistes principals a Kevin Bacon, Billy Crudup, Robert De Niro, Minnie Driver, Ron Eldard, Vittorio Gassman, Dustin Hoffman, Jason Patrick i Brad Pitt, o sigui, actors coneguts, no? La pel·lícula tracta la història de quatre amics que durant la seva infància cometen un crim per imprudència i són enviats a la presó de menors, on són víctimes d'abusos per part de diversos guàrdies, i ha estat doblada al català també, entre altres idiomes. Doncs us explico. Un grup de nens vivia al barri de Hell's Kitchen, a Nova York, i bueno, els quatre amics anaven freqüentment a l'església del barri, que estava atesa pel pare Bobby, interpretat per Robert De Niro, i estaven lluny d'una conducta correcta, o sigui que no es portaven gaire bé, gens bé. Eren nens, no? Però a més eren d'un barri així com, no diem perillós, però sí, era més o menys perillós, i aleshores eren com així, eren nens, eren problemàtics, exacte. En un dia d'oci decideixen robar, o sigui, van decidir robar salsitxes a un noi grec, que d'aquests que tenen com un, que surt de moltes pel·lícules, com un carretó de Frankfurt, bàsicament. Doncs això, bàsicament, i decideixen robar-li a aquest noi. Però porten el joc massa lluny, i per evitar que el venedor recuperi la cistella, o sigui, la cistella al carretó, doncs l'arrosseguen fins a l'entrada del metro. Però després de col·locar-la a la vora de l'escala, o sigui, de l'escala d'entrada, no poden sostenir-la i la deixen anar sense voler, però la deixen anar, provocant doncs serioses ferides a un home que sortia del metro, fins que sortia finalment la mort, no? Els joves són condemnats per intent d'homicidi i enviats a complir diverses condemnes a una presó de menors, efectivament, perquè, o sigui, bàsicament, si has matat a una persona, sigui volent o sense voler, ho sento, però encara que no ho volguessin fer, doncs. El reformatori, doncs, la presó de menors és el reformatori Wilkinson, on els visitarà sovint el pare Bobby, que és el capellà que està a l'església, que té molt bona relació, i en aquest lloc pateixen pallisses i violacions per part dels guàrdies. Finalment hauran de tolerar doncs una sessió d'abús de comiat a la nit anterior del seu alliberament. Això és el principi de la pel·lícula, o sigui, no és cap spoiler, és bàsicament, i aleshores us explicaré, ja adults, quan ja són adults, dos dels amics convertits en líders de bandes criminals a Hell's Kitchen, o sigui, el barri on vivien de petits, es trobaran en un bar amb Sean Noakes, interpretat per Kevin Bacon, que és doncs un dels guàrdies responsables dels seus abusos, però aquest guàrdia és com el que manava més, aleshores no va fer res per aturar-ho, i doncs era com el que el maltractava més, i aquests dos l'acaben matant. Els dos homicides són capturats, efectivament, i enviats a judici per Michael Sullivan, Brad Pitt, que és un altre dels amics del grup que s'ha convertit en fiscal, no? Que ha estat obsessionat tots aquests anys amb la idea de venjar-se dels guàrdies del reformatori Wilkinson, dels que ha estat investigant els seus expedients personals. El Michael aconsegueix clandestinament que el cas quedi al seu càrrec, amb la idea d'exculpar els dos amics al·legant conèixer a la gent de Hell's Kitchen, tot i que la gent del barri el pren per un traïdor per acusar els seus amics. O sigui, bàsicament, aquests nens són adults, han comès un homicidi, però com el cas ha quedat a mans d'un dels seus amics, que va ser també víctima d'aquests abusos, aleshores ell el que vol fer és doncs portar a càrrec com a fiscal aquest homicidi i treure'ls-hi la culpa, però clar, això només ho sap ell, que els hi vol treure la culpa. Aleshores tothom es pensa que és un traïdor, que està, o sigui, que eren els seus amics, i que de cop, doncs bàsicament això. D'altra banda, per intervenció de Ray Benny, a defensa del cas quedarà a càrrec d'un advocat mediocre i amb poc entusiasme per la seva professió, interpretat per Dustin Hoffman. La idea del Michael, el fiscal, era posar el cas a les seves mans per poder inculpar i empresonar els guàrdies que havien abusat del grup. Durant el judici, l'advocat contractat per Riveni fa tot el possible per convèncer que els inculpats no van estar en el lloc i moment de l'assassinat de Knox. Però, per aconseguir-ho, haurà de convèncer el pare Bobby perquè testifiqui falsament que en aquell moment els inculpats l'acompanyaven a un partit de bàsquet. Què passa? Que per què volen que sigui el pare Bobby el capellà? Perquè els capellans no poden mentir. No poden mentir, bàsicament, i menys en un judici. O sigui, no pot mentir en un judici ningú, però menys un capellà. Vull dir, un capellà no pot mentir. Aleshores, és bàsicament això que li diuen, li demana al pare Bobby que els hi faci un favor i que digui que els dos assassins no van estar a l'assassinat, no van ser ells que van estar amb ell a l'hora de l'assassinat. El pare Bobby, doncs, li expliquen els abusos comesos contra els amics al reformatori, però li demana un temps per decidir, perquè, clar, és, com he dit, els capellans no poden mentir i els està demanant que menteixi. Doncs, i el Dennis Snyder, per suggeriment del Michael, crida com a testimoni a Robinson, un dels guàrdies del reformatori Wilkinson, qui, assetjat verbalment per l'advocat, ha acabat matant al jurat els atacs de Knox, de l'home que han matat, no? Que va ser ell que els havia... O sigui, en comptes d'inculpar-se ell també, perquè demanen a un guàrdia que vagi, però no el o sigui, el guàrdia, en comptes de dir jo també vaig fer-ho, va dir que ho va fer a l'home que ha mort. Per la seva banda, Shakes, en el seu treball de reporter gràfic, recull proves de les activitats criminals altres dels guàrdies que van atacar els amics. Addison i Styler, o sigui, els seus amics Addison i Styler, i aconsegueix que per mediació de Ray Benny, un traficant un traficant que resulta ser el germà gran de Rizzo, un que ha mort, acabi matant a Addison, que estava involucrat en l'extorsió de narcotraficants. El jutge del cas pressiona l'advocat Snyder perquè presenti el seu últim testimoni i el pare Bobby accedeix finalment, declarant falsament, o sigui, mentint, sota jurament i fins i tot aporta butlletes del joc de bàsquet al qual, segons el seu, o sigui, segons ell, havia acompanyat els nens. O sigui que no només menteix, sinó que falsifica proves per exculpar els nens. El jurat doncs, absol els amics, els que es reuneixen amb Michael i Shakes per celebrar-ho més tard. Sobre el tancament s'informa que als pocs anys John, que és un dels més petits del grup, dels que ha assassinat, mor a causa d'una sobredosi en un bar, i el Tommy, que és un altre dels que han assassinat l'altre, mor assassinat. El Michael deixa l'advocacia per tornar a ser fuster i Shakes decideix explicar les experiències narrades en la pel·lícula en un llibre, encara que les autoritats de Nova York neguen la veracitat dels fets. L'has vist? Tu,
1: no? He vist un tros. He vist el principi i el final.
0: Doncs, si no m'equivoco, la podeu trobar a Netflix. A mi em va agradar molt la pel·lícula. O sigui, ja em van explicar de què anava i la vaig veure amb poques esperances, però em va sorprendre bastant. I doncs us la recomano molt. I ara, Bruna, què ens portes de sèrie?
1: Jo ara de sèries us porto Black Mirror.

0: Black Mirror és una sèrie britànica de ciència-ficció. No sé com es pronuncia això.
1: Distòpica.
0: Distòpica, creada per Charlie Brooker i estrenada l'any 2011. Es tracta d'una sèrie antològica, és a dir, que cada episodi explica una història diferent, amb personatges, escenaris i trames independents. Tot i això, els capítols comparteixen un mateix objectiu: mostrar com la tecnologia pot influir en la vida de les persones i quines conseqüències negatives pot tenir si s'utilitza sense control. El títol Black Mirror fa referència a les pantalles apagades dels telèfons mòbils, ordinadors o televisions, que reflecteixen la nostra imatge com si fossin un mirall negre. La sèrie va començar emetent-se al canal britànic Channel 4, on es van estrenar les dues primeres temporades, i un especial de Nadal l'any 2015. Netflix va adquirir els drets i va continuar la producció, augmentant el nombre d'episodis per temporada i fent que la sèrie arribés a un públic internacional molt més ampli. Amb el pas dels anys s'han estrenat diverses temporades i també la pel·lícula interactiva Black Mirror
1: Bandersnatch.
0: Bandersnatch, en què l'espectador pot prendre decisions que modifiquen el desenvolupament de la història. L'última temporada es va estrenar el 2025, em sembla que a l'abril.
1: D'acord.
0: Un dels aspectes més destacats de Black Mirror és la seva capacitat per imaginar futurs molt propers. En lloc de presentar tecnologies completament impossibles, la majoria dels episodis desenvolupen idees que parteixen d'eines o hàbits que ja existeixen avui en dia, com les xarxes socials, la intel·ligència artificial, la realitat virtual, els implants cerebrals, els videojocs o els sistemes de vigilància. La sèrie planteja què podria passar si aquestes tecnologies evolucionessin sense tenir en compte les conseqüències ètiques o socials. Cada capítol aborda un tema diferent. Alguns critiquen l'obsessió per la popularitat a les xarxes socials. D'altres mostren els riscos de controlar tots els records d'una persona mitjançant els implants de memòria, o imaginen sistemes capaços de recrear persones mortes gràcies a la intel·ligència artificial. Entre els episodis més coneguts hi ha Nosedive, que imagina una societat on totes les persones es puntuen mútuament i aquesta puntuació determina la seva posició social. San Junipero, una història que combina amor i una tecnologia en el món virtual. I USS Callister, una aventura de ciència-ficció que reflexiona sobre el poder dels videojocs i la identitat digital. I aquest és l'únic episodi que té segona part. O sigui, són dos episodis diferents, continua la història.
1: Perquè normalment són capítols independents, però aquest són dos. Però estan dient diferents temporades,
0: sí,
1: no?
0: Sí, van treure un, llavors van treure un altre a una temporada o dos després.
1: D'acord.
0: Aquests episodis han estat especialment valorats tant pel públic com per la crítica. La sèrie ha rebut nombrosos premis internacionals, inclosos premis Emmy i BAFTA. Gràcies a la qualitat dels seus guions, les interpretacions i la seva originalitat. La crítica destaca especialment la capacitat de Charlie Brooker, el director, per combinar entreteniment amb una reflexió profunda sobre els problemes del món actual. En definitiva, Black Mirror no és només una sèrie de ciència-ficció, sinó també una crítica social que convida els espectadors a pensar sobre la reflexió entre els éssers humans i la tecnologia.
1: Vaig a fer una pregunta a tu. Quin és el teu capítol preferit de Black Mirror?
0: El meu capítol preferit? No t'ho sabria.
1: Quin li recomanaries als nostres oients?
0: Aquell de la noia aquella que hi ha una sèrie de Netflix.
1: No recordo com es deia.
0: Sí,
1: te la busco. El meu preferit és San Junipero.
0: Sí, també és molt, molt xulo.
1: I doncs, no sé, ja us ho direm el nom d'això. I de moment passem al debat, que avui ens espera un debat molt interessant.

0: I avui us portem un debat molt interessant, que és el següent. Els esportistes i artistes han de ser exemples morals? O sigui, si hem de separar l'obra de la persona o no? O sigui, si la persona fa molt bona feina, però és molt mala persona, hem de separar-ho? O si la persona fa molt mala feina, però és molt bona persona, hem de separar això? O la feina també canvia, o sigui, el nivell de que et pugui agradar la feina d'aquesta persona canvia segons la personalitat de la persona, com sigui.
1: O sigui, si un músic fa molt bona música i t'agrada molt, però és una, tu consideres que és una mala persona, l'has de deixar d'escoltar perquè no t'agraden les seves opinions i no consideres que el que facis està bé, o has de seguir escoltant-lo independentment del que faci, perquè la música és la seva música.
0: Bàsicament això. També vull anunciar que tenim el Conrad aquí. També estarà el debat amb nosaltres. Conrad, tu què opines sobre això?
2: Jo, mira, o sigui, crec que la vida personal i professional, per molt que la gent digui a vegades que s'ha de mantenir per separat, realment acaba sent la mateixa persona i pot ser que la personal ho expressis més, però la professional acaba sent la mateixa persona i acabes pensant tot el mateix.
0: Aleshores, tu creus que no s'hauria de separar?
2: Jo, o sigui, jo crec que es separa i realment no cal separar-ho tant perquè és des de la mateixa persona i des del mateix punt de vista. No sé si m'estic explicant.
0: Sí, sí, bueno, des d'aquí t'entenem, no sé, tu l'entens algun, no?
1: Sí, jo opino que depèn si creus que aquesta persona no té principis ètics molt ètics. si no vols que aquesta persona tingui com una importància, perquè al cap i a la fi la gent segueix com els seus referents, i si creus que aquesta persona no vols que la segueixi més gent, pues, hauries com de deixar de seguir-lo perquè així com que no, la seva fama no sigui tan important com per influir en gent, però si només tu el deixes de seguir, doncs no influirà res, però si més gent pensa així i més gent, o sigui, i tothom aporta com la seva manera de deixar-lo de seguir, la seva fama baixarà i no hi haurà com tanta gent que recolzi les seves idees.
0: Jo crec que sí que s'ha de separar. Perquè pots ser molt mala persona, però pots fer molt bona música. Si ets futbolista, pots ser el millor futbolista de tots. O el millor jugador de qualsevol esport de tots. Però jo crec que jo crec que s'ha de separar, perquè imagina't que fa molt bona música algú, però ja clar, jo no t'estic dient, perquè hi ha vegades que no és la persona, que és el personatge que t'està venent. Aleshores jo crec que sí, sí que s'ha de separar, perquè encara que sigui que no t'agradin els seus principis, doncs si tu t'agrada la feina que fa i creus que està ben feta i tot això, jo crec que no passa res per seguir escoltant aquest artista, seguir veient aquest, que jo no t'estic dient que copies els seus ideals i totes les seves coses, això no, però jo crec que, jo opino que en realitat sí que podrien com separar el que és, el que ve a ser doncs la persona, o sigui, les seves creences, els seus principis, de la feina que fa, perquè pot fer molt bona feina o pot fer molt mala feina, però si a tu t'agrada la feina que fa, jo crec que la persona, o sigui, has de deixar una mica de banda de la persona, amb algunes excepcions, sempre. O sigui, efectivament, sempre hi ha alguna excepció, però jo crec que s'hauria de separar, sí.
2: Lea, ara et puc fer una pregunta?
0: Sí, digues.
2: Vale. Tu creus que si, per exemple, jo què sé, és que digue'm un nom d'un cantant o d'una, qui sigui.
0: Que m'agradi?
2: Un nom d'un personatge públic. El primer que et passi pel cap, és igual.
0: Et diré un que ha tingut molta polèmica. Michael Jackson?
2: Vale, Michael Jackson. Si Michael Jackson, vale, fa una música increïble, vale? I ara diré una cosa que pot ser certa o pot ser no certa, perquè van haver-hi especulacions i tal. Què passaria si aquesta persona... Anava a dir una paraula, però no la puc dir. Si la vida professional és increïble, però la vida personal és una persona que no se sap per què encara segueix en aquest món. Tu creus que realment aquesta persona ha de seguir cobrant gràcies a que tu escoltes la seva música? I això pot ser Michael Jackson, pot ser Justin Bieber, pot ser qualsevol persona, qualsevol personatge públic.
0: Clar, jo,
2: tu creus que és just?
0: A veure, jo ja no m'he posat en el tema del que cobrin o el que deixin de cobrar, perquè bàsicament si jo escolto la teva música, però, o sigui, per exemple, ara estic parlant jo de músics, d'artistes. Si la música d'un artista t'ha arribat a tu a transmetre alguna cosa, encara que sigui molt mala persona, si és l'única cançó que t'ha transmet alguna cosa, jo crec que encara que siguis molt mala persona, ja he dit abans que hi ha excepcions, vull dir, els polítics bàsicament, sí, per mi, ells com a persones si fan això, o sigui, precisament això, però jo crec que doncs aquest és l'exemple de Michael Jackson, que va haver especulacions sobre abusos a nens. Jo personalment crec que no és veritat, però això ja és com que una creença personal, sí, fins que es demostri el contrari, però jo opino que, vull dir, igualment, vull dir, a mi la seva música, jo disfruto molt de la seva música, de la feina que fa, i aleshores jo penso, encara que pot ser que sigui mala persona, pot ser que siguin certes o pot ser que siguin falses, o sigui, no m'importa, perquè a mi, jo disfruto molt de la seva música, del rebombori que va fer la seva música, la història, o sigui, perquè és una part molt important de la història. Aleshores, jo crec que s'ha de separar les coses que ha fet aquesta persona de, doncs, la feina que ha fet. O sigui, no sé si m'explico, les coses que fa en el seu dia a dia, o la persona en general, de la seva feina.
2: Sí, hi ha una cosa que ara no sé si els nostres oients ens estan entenent, però, o sigui, jo el que em refereixo és a si és una mala persona o bona persona, però que si la vida personal de estic amb tal persona i tal, això no, això és vida personal. Però jo em refereixo a com tracta la resta del món. No sé si tots estàvem anant per aquest camí.
0: Sí, sí, tu no vas per aquí també, Bruno.
1: Que fa un temps, no sé, deu fer un any i més, va haver un cas d'un famós, el P. Diddy.
0: Sí, era rap.
1: Vale, i si a tu, no sé què opines sobre la seva música, però imagina't, a tu t'agrada molt la seva música i va sortir això que feia festes i feia coses immorals.
0: I poc ètiques.
1: Exacte. I llavors, si tu t'agrada molt la seva música i surt això a la llum, què faries? Entenc que si ell té una opinió sobre que li agrada més el ketchup que la maionesa, no el deixaràs d'escoltar, però si fa coses poc ètiques com el que feia el Pidi a les seves festes, tu què faries?
0: Com he dit, hi ha excepcions, i clar, jo no ho sé perquè no escoltava la seva música. Sí que és veritat que jo em vaig enterar de que existia ell per aquest tema,
1: igual,
0: bàsicament, però, o sigui, no, és que no ho sé. És que bàsicament és això, vull dir, no sé què hauria fet, segurament no m'hauria interessat, però en la meva playlist alguna cançó hauria caigut, vull dir, no t'ho nego, i no ho sé, és que jo, o sigui, depèn, és que tot és el que dic, hi ha excepcions, i vull dir, a vegades que la música no és ni seva, saps? A vegades la composició de la música l'ha fet la mateixa productora, els productors i tot això. Aleshores, és un... depèn. Vull dir, però jo crec que... És que no es tracta... O sigui, no és el meu cas. Aleshores, no podria dir-t'ho certament.
1: Tu, a l'escoltar la música, la seva música, per molt que no l'hagi composat ell, li estàs donant espectadors i li estàs donant diners perquè segueixi.
0: Sí, però a mi, o sigui, sincerament, no m'interessa gaire com el que faci en el seu dia a dia, o sigui, la seva vida. Aleshores, sí que és veritat que va fer malament. A més, és que ni és el cas, no l'he escoltat en la meva vida. Però, ja, ja. O sigui, en el sentit de jo separaria la seva feina de la persona, perquè pot ser molt mala persona, però pot fer molt bona música. O sigui, és que ara no se m'acudeix que vaig en pla, però segur que tinc algun. Vull dir, que pot ser molt mala persona. Justin Bieber. Ara ja no tant, però abans es mostrava com una mala persona. Però feia música bona. Feia molt bona música i aleshores tu encara que l'escoltessis...
2: I va tindre el bajón per això, no?
0: Sí, jo crec que sí. I després Nicki Minaj. O sigui, sempre que veu alguna cançó de Nicki Minaj, encara que no l'escolti, sempre estan tots... O sigui, sempre, cada artista, tots els artistes tenen una col·laboració amb Nicki Minaj. Què has de fer? Deixar d'escoltar la col·laboració, perquè Nicki Minaj no és bona persona, ho t'haig de dir. Però clar, fa música molt bona. I jo a la meva playlist tinc música bona d'ella. Però no em sembla una bona persona ella, com a persona, com el personatge que mostra. Jo crec que no és bona persona, però el que em refereixo és que fa molt bona música. Aleshores jo no he deixat d'escoltar la seva música, encara que no m'agradava gaire ja d'abans, però no he deixat d'escoltar les tres cançons d'ella que m'agraden, perquè ella sigui una mala persona. O sigui, bàsicament perquè jo crec que encara que siguis mala persona pot ser molt bona feina i és, pot ser una feina molt interessant i treballar molt bé, i jo crec que al final l'esforç és el que dona el resultat. Aleshores, si s'esforça molt en això, doncs el resultat, jo crec que no ens hem de fixar en tres coses que haguin fet una persona, encara que siguin molt molt dolentes. O sigui, ja he dit abans, hi ha excepcions, però això em refereixo. Conrad, has desaparegut.
2: Sí, sí, estic aquí. No, és que pensava que la Bruna volia dir alguna cosa. O sigui, bueno, també tot això, cadascú té l'opinió i cadascú pot fer el que vulgui, per sort, que realment és molt depèn de la persona, però jo segueixo pensant que la vida personal i professional, personal de jo faig això, jo faig allò, depèn de... O sigui, és sempre les... És que no vull dir depèn perquè sempre diem depèn. Aquest és el problema. Però és que, per exemple, relacions, vida amorosa, vida familiar, tot això jo crec que...
0: No, clar, però això tampoc diu de res de la persona.
2: Correcte, o sigui, és d'ell i punt. Però coses de... que tenen a veure amb la seva vida pública, no, que... ser bona persona o mala persona té a veure, això sí que ho has de tindre en compte quan... O sigui, no tindre en compte de... bueno, pues li comença a tirar hate, perquè això també ja és un altre tema de... que tot el hate ve des de la vida personal. Quasi mai és des de la professional.
0: Exacte, jo crec que... Vull dir... bueno, jo crec que s'ha de separar, bàsicament.
2: Llavors, voleu fer conclusions?
0: Sí.
2: Concluïm. A veure, en quins aspectes no ha d'estar separat?
0: És que jo ja ho he dit, depèn de la persona, hi ha excepcions.
2: Bé. Jo crec que és cosa així de bona persona, mala persona, o sigui, però vida familiar, vida amorosa, tot això, temes econòmics també, que això, temes econòmics, a vegades comencen a córrer informacions que dius, d'on has tret això?
0: Fake news.
2: Sí, sí.
1: Jo crec que s'ha de separar, no s'ha de separar, però si és com una cosa molt sense importància, com el que he dit abans, de, si li agrada més el ketchup o la maionesa, pues això s'ha de separar, però coses com més... és que també depèn de la persona, no del famós, sinó de tu, perquè si el teu referent vota a un polític que a tu no t'agrada, doncs si tu estàs molt en contra d'aquell polític, potser sí que hauries deixar d'escoltar aquell referent si és un cantant. O, i, però si a tu, quan el polític aquell no t'importa tant si surt aquell o surt d'un altre, doncs no deixis de seguir el teu referent.
0: Jo crec que sí que s'ha de separar, però clar, també, o sigui, si tu ets tan, o sigui, si tu com a fan, com a seguidor d'una persona, ets tan tonto i tan ignorant com per fer el mateix que fa la persona, aleshores ja no és problema de l'artista o això, aleshores és problema teu. O sigui, és bàsicament això, jo crec que s'ha de separar perquè, o sigui, tu pot agradar-te molt la seva feina, però si tu vols seguir el que fa com a persona, endavant, però aleshores és el teu problema i el món s'està espatllant per culpa teva, vull dir, bàsicament això.
2: I després sempre li acaba caient tota la culpa a l'artista, eh? Això també és veritat.
0: Ah, efectivament. Doncs jo crec que ja podríem tancar el debat així, cadascú té la seva opinió.
2: Sí, llavors, sobretot, la frase que jo acabaria és: no sigueu inútils i feu el mateix que els vostres referents, perquè a vegades, perquè els referents són persones, s'equivoquen. Estem d'acord?
0: Sí.
2: Doncs ja està.
0: Doncs moltes gràcies, Conrad.
2: A vosaltres. Adeu.
0: Adeu.

0: A veure...
1: Si jo us demanés que penséssiu en ballet, què pensaríeu vosaltres? Segurament pensaríeu en un grup de ballarines. Podria ser també ballarins, però la gran majoria segurament heu pensat ballarines. Movent-se tots a la vegada, totes a la vegada, al voltant d'un llac il·luminat per la lluna. I és que de dansa clàssica, perquè se n'ha de parlar i crec que és per la primera vegada que en parlem al programa, doncs parlem del ballet de El llac dels cignes, una obra mestra de Tchaikovsky, que ha passat bastanta generació, s'ha fet diferents vegades aquí a Barcelona i aquest mes d'agost torna per cinquè any consecutiu. Aquest ballet s'instal·larà a l'escenari del Teatre Tivolí per oferir-nos aquesta obra tan important.

Vale, ara la cosa important. De què tracta aquest drama, no? Doncs la veritat és que parla de l'amor prohibit, el trencament de l'encanteri i un gran engany. Al principi tenim dues persones que s'enamoren, que són Siegfried, que s'enamora d'Odette, una jove condemnada pel malvat bruixot Bon Robat a viure com a un signe blanc durant el dia i que només recupera la seva forma humana a la nit. Al trencament de l'engandaria em refereixo a que l'única manera de trencar la maledicció és que algú li juri l'amor etern. Maria, comencem en el moment de... jo faig això, tu fas això, visca l'amor. I el gran engany, doncs el bruixot utilitza la seva filla Odette, que és el signe negre, disfressant-la d'Odette per enganyar el príncep. El drama està servit per quan... O sigui, el drama es comença a fer quan Siegfried confós i li jura amor etern a la persona equivocada. A partir d'aquí, doncs ja tenim el desenllaç, que bueno, això ja tampoc us ho explicarem, perquè pot acabar bé, pot acabar malament, poden passar moltes coses, i això ja ho veureu vosaltres. I si no us voleu perdre aquesta lluita eterna entre el bé i el mal, doncs recordeu que això es fa al Teatre Tivolí des del 18 d'agost d'aquest any, estem parlant tot, fins al 30. Les entrades estan molt bé de preu i si sou menors de 35 anys teniu un 20% de descompte en totes les funcions. Si hi aneu ja ens explicareu què us ha semblat. I bueno, ara que hem estat escoltant una de les cançons del ballet, que és la més coneguda, que ara acabem d'escoltar-la.

0: Doncs ara tanquem el programa amb la secció de música, com sempre, i començarem amb Kylie Cantrell, que està a punt per llançar el seu nou àlbum anomenat Valley Girl Problems, que sortirà el dia 24 de juliol. Constarà de 9 cançons anomenades així. La primera es diu Get Ready With Me, Valley Girl Problems, o sigui, la que li dona nom a l'àlbum, Closet, The Problem Interlude, Carrie Bradshaw, que aquesta ja la podem escoltar, The Answer, Interlude, Girls Like You, Yuck i Space Between. Una de les cançons, com ja he dit, ja es pot escoltar, o sigui que ara escoltarem un trosset.
1: It has me thinking. Do you have to outgrow your past to fit into your future?

0: Què et sembla aquesta cançó, Bruna?
1: És molt xula.
0: Alguna cosa més afegir?
1: No sé.
0: Bueno, si us sona la veu és perquè aquesta noia és ara la protagonista de les noves pel·lícules de Disney Descendientes. És la protagonista d'ara, però també fa la seva carrera de música en solitari i estem preparats per escoltar-la. I, bueno, Bruna, què ens portes tu?
1: El dia 10 de juliol va sortir Bittersweet Escape de Grace Carter. A mi personalment em va agradar molt i vull que escolteu un trosset.

0: A part d'aquesta cançó, també s'ha publicat la llista amb els noms de totes les cançons, que són Come On Over, One Beat Away, que és aquesta que està sonant, Tomorrow, Play It My Way, Get Ready My Own Drum, Echo, Rhythms Only Start, Work In Progress, Play My Music, Start The Party, We Rock, Tomorrow Acoustic, What It Takes, Brand New Day, It's On, i Score Suite. 17 cançons en total, i sí, alguns títols segurament us sonen als fans de les pel·lícules originals de 2008 o 2010, que són Play My Music, Start The Party, We Rock, What It Takes, Brand New Day i It's On. També van aparèixer en les dues primeres entregues de Camp Rock. I aquest 2026, pel que sembla, podrem gaudir de les noves versions d'aquests grans èxits per part d'un repartiment totalment nou i que esperem per... Bueno, excepte Connect 3, que són els Jonas Brothers, que també faran una apariència breu a la pel·lícula, però igualment cantaran alguna cançó.
1: I Maria Canals Barrera no surt.
0: Sí, i es veu que la cançó que obre la... O sigui, Come On Over, la cançó que obre la pel·lícula, és de Connect 3, que són els que interpreten els Jonas Brothers, o sigui que sabem 100% que sortiran. Aleshores, només ens falta esperar a escoltar totes les cançons, i doncs des d'aquí, Joves Antena, les volem escoltar.

0: I fins aquí el programa d'avui de Joves en Antena.
1: Moltes gràcies per ser a l'altra banda i compartir aquesta estona amb nosaltres. També volem donar les gràcies al nostre tècnic de so, el David, que fa possible que tot soni bé i que el programa doncs, arribi a les vostres orelles de la millor qualitat. I gràcies també a la Bruna i al Conrad, que no puc venir, que avui a la Bruna ha estat amb nosaltres compartint el seu temps, les seves idees i la seva experiència al programa.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Ens podeu trobar a les xarxes com a Joves en Antena, tot junt i en minúscules. I si teniu idees, propostes o temes que us agradaria sentir al programa, ens ho feu saber. La setmana vinent tornem amb més cultura, més

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i ADF treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que ha quedat tallada entre les autovies C31 i B20, prop del nus del Llobregat. Recordem també que els bombers continuen treballant en un altre incendi, en aquest cas des d'aquest matí, a una masia d'Aigua Viva. I precisament donem un cop d'ull al trànsit perquè a hores d'ara hi ha diverses afectacions a la xarxa viària a banda d'aquesta que hem comentat per l'incendi al Prat de Llobregat. Per això, connectem en directe amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara la B250 està tallada al Prat de Llobregat en tots dos sentits per un incendi de vegetació. Pel mateix motiu, a la B20 s'ha tallat un carril entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona i hi ha retencions en aquest tram. A l'autopista B7 hi ha retencions en diferents trams entre Hostalric i Santa Maria de Palautordera i de Llinars la Roca i a Montornès en sentit sud. A la mateixa B7 hi ha 6 quilòmetres de retenció a Mont-roig del Camp en sentit nord per un accident. També hi ha lentitud i aturades entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos i de Vilafranca Sud en sentit nord. A l'enllaç de la C31 amb la C65 hi ha retencions de Platja d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. A més, a la C65 hi ha hagut un accident a Santa Cristina d'Aro en sentit nord i s'ha restringit l'accés cap a la C250Z. També comentar-vos que la Nacional 340 i a Coll Vendrell en sentit Barcelona a la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit

0: Barcelona a la C31, retencions a Vilanova i la Geltrú i de Gavà al Prat de Llobregat en sentit nord a la C32 i retencions a Sitges i de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la ronda d'Alcoa entre el nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. Mira, ja seguim parlant ara de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta aquesta passada nit d'una dona de 75 anys en un camp de panís a Soses, al Segrià. El cas es troba sota secret d'actuacions. Recordem també que desenes de persones han fet un minut de silenci aquest migdia davant de l'edifici de l'Ajuntament i que el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. En matèria d'incendis, recordem que de cara demà el Pla Alfa es mantindrà activat amb el nivell 4 de risc extrem a 37 municipis de 7 comarques i amb el nivell 3 de perill molt alt hi haurà 219 municipis més de 23 comarques i continuarà restringit l'accés als 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell, Mar Mella. I en els esports, recordem, queden ja només 2 hores, ara ja menys, per a la final del Mundial entre Espanya i Argentina, que començarà a partir de les 9 a Nova Jersey. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets hostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: La Vidal Cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
6: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda, família. Aviam, sigueu al cotxe, a la feina fent veure que treballeu, o al sofà fent aquell últim vídeo ja paro, que acaba convertint-se en una hora, o passejant mentre feu veure que escolteu música, quan en realitat esteu cotillejant Instagram. Benvinguts una setmana més a Fora Clichés.
2: Hi ha llocs on tothom sembla feliç.
1: On els esmorzars semblen de 5 estrelles.
2: On les parelles mai discuteixen.
1: On tothom té clar que vol fer amb... no sé, què vol fer amb la seva vida, no?
2: I on sembla que tothom viu millor que tu.
1: Exacte, però hi ha una pregunta que cada vegada ens fem menys.
2: I potser és la més important de totes.
1: Què passa quan deixem de ser nosaltres?
2: Per convertir-nos en la persona que volem que els altres vegin.
1: Què passa quan una pantalla comença a decidir què és bonic...
2: i què és correcte.
1: Què és un èxit
2: i, fins i tot, qui mereix ser escoltat.
1: Avui no venim a jugar... Ai, a jugar, també. A jugar, venim a jugar. No venim a jutjar ningú, o sí?
2: Venim a mirar una mica més enllà.
1: I avui no ho farem soles. No us ho esperàveu, això, eh?
2: No, avui ens acompanya una persona que és capaç de fer-te riure en un segon.
1: I el següent, deixar-te pensant durant tota l'estona i tota la setmana. Aviam, aquesta persona és actriu, és còmica, és intel·ligent, no ho sabem, intel·ligent segur que sí. I nosaltres tenim la gran sort que avui estigui aquí amb nosaltres, que és la Laia. Benvinguda, Laia.
3: Hola, què tal? Moltes gràcies. Carai, que... Oi?
1: I a més la Laia, que ha fet ràdio.
3: Sí.
1: Moltes vegades. Explica'ns, fes-nos un bon resum de... Sí, 5 cèntims.
3: Bueno, bàsicament, els meus pares fan un programa de ràdio aquí des de fa... no ho sé, potser 25 anys.
1: Molts
3: i
1: anys.
3: I jo vaig començar pues, de petita i res, i he anat fent voy y vengo, però bueno, que aquí porto molts anys.
1: Molt bé, o sigui que ja és de la casa i a més abans que nosaltres. Molt, molt abans
2: que nosaltres. És més de la casa que nosaltres.
1: Efectivament.
4: Ui, si ja passen de la una, anem a fer el vermut, Garcia.
3: Sí.
1: Hala! Sóc jo. Ets tu! Hala, sí. De cop i volta, quina sorpresa. No t'ho esperaves, això, eh? Jo tampoc. He de dir que nosaltres tampoc. Bueno, que benvinguda.
3: Moltes gràcies, un plaer estar aquí.
1: Ens encanta tenir-te. I res, però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
3: Jo la Laia.
2: I jo la Neus.
1: Laia, aviam. Avui et toca a tu dir el tema del dia. Ja que ets l'invitada, pues, et toca.
3: El tema és la falsedat a les xarxes socials.
1: Molt bé.
2: Parlarem de falsedat que es viu cada dia a les xarxes socials.
1: De les vides perfectes que moltes vegades no només existeixen darrere d'una pantalla.
2: Dels filtres que no només canvien una cara.
1: Sinó que poden acabar canviant la manera com ens veiem nosaltres mateixos.
3: Parlarem dels influencers, dels que inspiren, però també dels que fan servir el seu altaveu per escampar odi.
1: Mare meva, quin tema, eh? Mm-hmm. Perquè tenir milions de seguidors, en certa manera, també és tenir una responsabilitat gegantina, que després comentarem.
2: I avui ens preguntarem una cosa molt senzilla.
3: Per què sembla que cada vegada costa més ser un mateix? O sigui, per què ens comparem tant i per què triomfa més la polèmica que la bondat?
1: Grans preguntes, Laia?
3: Sí,
1: grans preguntes. I sobretot, com poden continuar utilitzant... O sigui, podem i poden la gent seguir continuant utilitzant la xarxa sense perdre la nostra autenticitat? És que, clar, fa rumiar això, eh? Bueno, i ara, com sempre, pregunta pels oients. Vosaltres, si avui haguéssiu de publicar una fotografia que us representés de debò, sense filtres, sense retocs i sense buscar agradar, us atreviríeu o no?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1.
2: Si penseu que ja ho heu vist tot a les xarxes...
1: Espereu, perquè avui venen unes quantes coses que us faran mirar el mòbil d'una altra manera. Començo. Els filtres han arribat al quiròfan.
3: Uau.
1: És molt cert, això, eh? Vale. Cada vegada hi ha més persones que demanen operacions estètiques per assemblar-se a, o per dir, no tinc una cara bonica, perquè m'ho diuen a les xarxes, o em critiquen, o qualsevol situació, i per això jo, com que a la gent no li agrado, no, m'he de canviar la cara. Per què hem arribat a aquest punt, no? De dir, em canvio per ser una persona que realment no seré mai, no? Curiós. I això està fent-se molt més visible i molt més factible i palpable ara en aquesta realitat d'avui en dia, perquè les xarxes estan fent molt de mal, en part, òbviament, venen altres factors, eh? Però també és això que dic, és que, no sé, és com... No? Per què vols canviar la cara? No ho entenc.
3: Sí, jo penso també que és com... Vull dir, dius, bueno, potser hi ha alguna cosa que dius, ai, pues això no m'agrada tant, no sé què, i a lo millor... Però buscar semblar-te a algú altre, mm-hmm. vull dir, quan tu ja ets tu, no? I estàs estupenda i perfecta i el que sigui, no? A mi és com que em peta la neurona, saps?
1: És que és raro, i a més és que mai t'assemblaràs a aquella persona. Em sap greu, et faig un spoiler. No t'assemblaràs a aquella persona. Ni de conya, és que...
2: Bueno, hi ha cirurgians molt bons, eh?
1: Sí, o sigui,
2: jo he vist gent que diu...
1: Igualment, ficar-te coses a la cara i canviar-te-la no fa més que empitjorar la situació, per al meu gust, penso. Vale, però seguim a un altre tema.
2: Sí, millor. La polèmica ve més que la bondat.
1: Vale.
2: Això és avui en dia està a l'ordre del dia, no? Diversos estudis sobre xarxes socials han observat que els continguts que generen indignació, discussions o enfadament acostumen a tenir més comentaris i més interaccions. Mm-hmm. O sigui, els hi puja l'algoritme.
1: L'algoritme. Gran tema.
2: Sí. Doncs l'algoritme no sap si estàs enfadat o el que sigui. L'únic que sap és que t'has quedat mirant aquell vídeo més de 3 segons, inclús tots els 3 minuts que pugui durar, mm-hmm. i això fa que doncs, els creadors visquin de crear polèmiques, inventar-se històries per s'enfadar uns amb els altres, i bueno, tot el que sigui provocar absolutament a tothom.
1: Mare meva. Què ens portes avui, tu?
3: Vinga, jo us porto. Una IA pot crear un influencer perfecte. Avui dia ja existeixen influencers creats completament amb intel·ligència artificial. O sigui, no existeixen, mai han viatjat, mai han tastat aquell restaurant, mai han fet aquella fotografia, però col·laboren amb marques i tenen centenars de milers de seguidors. I dius, per què? Vull dir...
1: No. Efectivament, jo això és un tema que ja farem un altre programa d'això, però... sent artista, igual que la Laia, igual que la Neus, nosaltres estem davant, tu estàs darrere,
2: sí, artista,
1: però no passa res. O sigui, al final és artista també.
2: Oi, tanto.
1: Ara la intel·ligència també està tenint com la capacitat de treure música a través d'altres persones que no són cantants ni són artistes en aquest, mm-hmm. en aquest sentit. Em sap molt de greu. Sé que el teu somni és fer una cançó bonica, però no facis servir la intel·ligència per forrar-te. De veritat, és que no té cap mena de mèrit, penso.
3: Jo penso igual que penso. On queda l'esforç? On mm-hmm. queda el voler aprendre alguna cosa, no? Vull dir,
1: sí,
3: estem fent servir com... Pum, ja està, faig això, fins.
1: Sí,
3: no necessito
1: la
3: de
1: feina.
3: Ningú. Crec que es trenca mm-hmm. com una xarxa que pot haver per conèixer gent, per ajudar-te, per fer contactes, per al final pues, que tothom pugui lluir una mica les seves habilitats, no?
1: 100%.
3: I acabem pues, anant a lo fàcil.
1: 100%. I que, a més,
3: la
1: intel·ligència artificial té els seus beneficis, òbviament, com tot, però és que no l'estem fent servir. O sigui,
2: estem tenint un mal ús.
1: Estem tenint un mal ús i que, al final, els humans som molt bons sent creatius i sent amb nosaltres mateixes, amb la nostra ment i amb la capacitat artística que tenim cada individu. Per què ens estem confiant plenament en una intel·ligència que l'únic que fa és copiar coses que ja existeixen, no?
3: Totalment.
1: Que al final hem de treballar la nostra creativitat. Bueno, podríem estar hores parlant d'aquest tema.
3: Sí.
1: Anem a proseguir, vale? Mira, de fet em toca... Quan l'odi es fa viral, buah, a mi això ho he portat perquè em remou, perquè, ostres, em fa ràbia. Fa poc, és algo molt, molt comú i molt típic, vale? Una creadora, que no diré nom, vale? De contingut que té 1 milió i pico de seguidors, 1 milió estem parlant, eh? Wow. Després de publicar uns vídeos que ridiculitzava, vale? Persones amb cossos que ella considerava no normatius, vale? I feia una burla cap a aquests cossos i de que era normal que la gent tractés malament aquesta gent i que no arribaria mai enlloc tenint el cos que té, perquè, clar, no és normatiu, vale? I, clar, i a més, tractant-ho com molt malament, no? Jo penso, quan hi ha aquests casos, penso, ostres, aquesta persona no sap el mal que està provocant. És un altaveu gegantí a la societat, vale? Perquè la gent veu molt les xarxes socials. Una persona que va difamant que els cossos no normatius no haurien de ser acceptats mai... Jo penso, crec que la persona que no hauria d'estar acceptada mai ets tu, carinyo, eh? Perquè tenim un problema molt gran.
5: Sí, sí, sí, sí.
1: Fas mal a molta gent i a molta gent que està allà a les pantalles que potser no tenen la capacitat de veure-ho com jo ho veig i dir, vale, jo tiro pa'lante, me da igual lo que aquesta persona diga. Però, i aquelles persones que els hi fa mal i que els impacta, de veritat, tenim un problema. Aquesta persona no hauria de tenir un milió de seguidors.
3: Totalment. Jo penso que si... O sigui, jo com que dono gràcies de que quan jo era adolescent no hi havia xarxes socials. Perquè ja ara em costa, saps? Vull dir, amb una mentalitat, no diré fràgil, però diré com més tendra, diré.
1: Tendra.
3: Que influeix un muntó. Vull 100%. Dir, i no sé, jo no sé si seria capaç d'haver-me... recomposat amb això, saps?
1: És que és molt complicat. Sí. Hi ha molta gent que li deu fer molt de mal i gent que està intentant acceptar el cos i de cop i volta veu aquest vídeo i ja sent que el seu cos és el pitjor del món. No, per favor. És que entrem en trastorns i en mil coses que no hauríem d'entrar. O sigui, la gent que té aquest altaveu, jo és que si el tingués no aniria d'aquesta manera, de veritat. Podem fer molt de mal.
2: Sí. Vale. El primer vídeo que tu se't va fer com viral per la quantitat de seguidors que tenies era... perquè la gent es va començar a ficar amb tu.
1: A burlar del meu cos. Sí, i a mi em va fer molta gràcia. Després vaig agafar els comentaris dels hates i vaig fer una cançó sobre això. I ho vaig compartir i vaig dir, mira, si penseu que em silenciareu, no ho fareu. Però si jo sóc una persona que realment m'afecta, jo no m'estic rient. Jo potser no torno a penjar res més a la meva vida. I per què no puc tenir aquesta cosa de voler penjar vídeos? Per què no puc? Perquè no tinc un cos normatiu? Doncs molt bé, doncs, enhorabona, doncs, per mi el meu cos és perfecte. Algun problema? Saps el que vull dir?
3: No, no, totalment, totalment, totalment.
1: No sé, no ens agraden aquestes coses.
3: No.
1: Neus,
2: el FOMO ja és una paraula oficial. Què vol dir el FOMO? El FOMO és la por de perdre's alguna cosa. O sigui, tu estàs mirant per Instagram que hi ha una festa al poble del costat i tu no hi ets i dius, jo vull estar allà. Llavors és com aquest... com es diu? És que ara li dic FOMO, clar, ja no sé com es diu.
1: Aquest rampell com que et ve del plan d'aquesta envejeta que dius...
2: Sí, això, enveja.
3: O sigui, ah, jo estaria allà,
1: vosaltres,
3: no?
1: Vosaltres teniu FOMO?
3: Sí.
1: És inevitable.
3: Sí,
2: depèn en què.
1: És inevitable.
2: Sí, depèn, o sigui, hi ha coses, i veig festes i dic, quina mandra.
3: Hi ha altres que dius, que palo.
1: Sí, però vull dir, jo crec que tinc FOMO, però no tanta. Jo crec que controlada.
3: Jo crec que em passa sobretot, amb, per exemple, quan la gent viatja.
1: Penso, molt, molt de FOMO, sí.
3: Oh, que guai, saps?
1: La FOMO, plan, sí, sí, sí.
3: Jo sé, gent que penja a menjar, penso, bueno, pues ja aniré. Però si és com viatjar i menjar, penso, oh, Dios mío, es el combo. Horrible.
1: Ay, Dios mío, quiero estar ahí, por favor. Ay, Dios mío.
3: Sí, sí, sí, totalment.
1: Dadme follow para poder ir. Patrocinen marcas, por favor.
3: Suscribiros.
1: Suscribiros a mi canal. Mare meva, 100% FOMO amb això, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: I hi ha temporades que de cop i volta tothom se'n va a Londres, tothom se'n va a Disneyland. I és com, per què no puc anar jo?
3: Exacte. Sí, és
1: perquè
3: com...
1: sóc pobra.
3: Japó, exacte. Ara Japó, ara no sé què. I dius, bueno, què ha passat? S'ha posat tothom d'acord.
1: 100%, però perquè jo crec que l'algoritme envia tot cap a una banda, llavors és com tots se'n van allà i llavors et donen més ganes d'anar i és més fracàs per un mateix, perquè dius, merda, no aniré, perquè no puc. La meva butxaca, de cop i volta, no té res.
3: Ja, ja, ja.
1: Bueno, això és un altre tema.
3: Sí, és un altre
1: tema.
3: Ja
1: vindrà la Laia un altre dia, també, si vols.
3: Sí, jo encantadíssima.
1: Mare meva. Encantadíssima.
3: Encara estic bé.
1: Allà plorant. Estoy en las últimas. Vale.
3: Vinga, doncs una altra coseta. L'autenticitat s'ha convertit en el nou... En el nou.
1: En el nou.
3: En el nou luxe. Curiosament, molts creadors de contingut expliquen que els vídeos que menys preparen són els que més emocionen. Cada vegada hi ha més gent cansada de la perfecció. Potser és el que més ens falta avui, veure persones reals, no? Jo em prepareixo.
1: Jo et prometo que sóc d'aquestes persones. Jo vaig començar currant-me els vídeos amb una força entrega increïble.
2: Una hora d'edició per vídeo.
1: I potser no funcionaven, horrible. Vaig penjar les xurrades més xurrades amb la meva sogra. Pobre, t'estimo, sogra, si estàs escoltant el programa.
3: Jo també t'estimo, no et coneixo, però veig els vídeos i és
1: no,
3: com...
1: Llavors, és com... Aquests vídeos funcionen al doble que els que estàs hores i hores planificant, que dic, quina... M'emprenya molt. Com pot ser? Com
2: perquè
1: pot ser?
2: Ven l'autenticitat, ven la persona ja.
3: Perquè és real. Vull dir, tu, o sigui, tu.
1: O sigui, tu,
3: sí, estàs aquí.
2: La gent està cansada de no veure realitat.
3: Sí, jo penso, però és curiós, perquè és com que volem aquesta no realitat, però ens agrada la realitat. Saps? Sí, com, sí, què sí, està sí, passant? Sí. Què és aquesta contradicció?
1: No ho sabem, estem molt perduts. Penya, estem molt perduts. Necessitem una grua. Unes quantes. Perquè ens ajudin a aixecar d'aquesta merda de problemes socials.
2: La broma.
1: És que les meves bromes, t'ho juro, eh? Ningú les entén fins que passa una hora i després és com... De veritat.
3: Però després s'entenen, que és lo important.
1: És horrible, sóc la pitjor fent bromes, de veritat. És que no m'entén ningú. No passa res. Gràcies. M'he sentit escoltada. Això sí.
3: Això és important.
1: Vale, què?
2: Vale. Jo us diré que jo ja no sé si creure'm res del que veig.
1: Exacte, perquè jo ja desconfio fins i tot els vídeos que em diuen m'acabo de llevar i acabo
2: home,
1: de fer...
2: Home, això sempre has de desconfiar perquè la càmera està gravant abans que es desperti.
3: Exacte. No ho havia pensat mai així, però sí, eh?
2: S'ha de despertar, ficar a gravar, tornar-se a tombar i... Clar, oh, buenos días.
1: I hi ha gent que es maquilla i tot, que dius, dormes maquillada, carinyo?
2: No.
3: No, Cari, no.
2: Porten 3 hores maquillant-se per començar sí, el vídeo.
1: Un moment, però si tu ahir a la nit vas fer l'skincare d'anar a dormir, no? Llavors, per què estàs dormint amb maquillatge?
3: Què ha
1: passat? Ai, què ha passat? No ho entenc.
3: A mi em fascina quan la gent fa esport. Vull dir... Mm-hmm. O sigui, ja... És que em produeix una cosa que no sé ni explicar, perquè no sé què em flipa més. Si quan acaben de fer esport i estan altament perfectes, saps? O abans... Que també, perquè jo vaig a fer esport, no? I ja sóc un sapastrosa abans de començar, saps?
1: Igual.
3: Vull dir, la roba és com... M'he agafat la samarreta més putrefacta que tenia, saps?
1: Tinc pues els cabells.
3: Exacte, saps? Ets
1: una merda.
2: No, sí, és que van al gimnàs amb el cabell suelto, que jo penso, fes-te una cua, carinyo.
3: Jo això ho veig també i penso, però com no et molesta?
1: Sabeu, vull voleu dir... que us faci un spoiler?
3: Sisplau. Sí.
1: Van a l'aigua, vale? Beuen aigüeta... Vale, se'n van al vestidor, es fiquen la roba xula de gym, vale? Se'n van a la màquina, fan res, 2 passets pel vídeo, apaguen el vídeo, se'n van a beure aigüeta, perquè els 2 passos l'han cansat molt, després se'n van a la següent màquina del costat, fan 2 peces així una altra vegada, després tornen a beure aigua, no?
3: Perquè la hidratació és important.
1: La hidratació és molt important.
3: És bàsica.
1: No crec que facin més de 5 minuts a cada màquina, i si ho fan és impossible que quedin impecables, és que és impossible.
2: No,
1: és impossible.
2: Ho graven, i després fan la cua i es fiquen en sèrio.
1: La Neus sap molt.
3: Sí.
1: Neus, ets molt, molt, molt intel·ligent.
2: Sí, investigo molt aquestes coses.
1: Investigues molt.
3: No, jo...
1: Ens ha de fer una masterclass.
3: Ja està, sisplau. Jo la necessito.
2: Després ens la faig, per favor.
1: Bueno, doncs sí, jo crec que anem a obrir el meló, perquè...
2: Sí, sí, no, no coses... tens res sí, avui.
1: No, avui no. Exacte. Aitemites i traumites. Obrim el meló.
0: Obrim el meló.
1: Ui, ai, aquest meló, mare meva, telita, aquest meló.
3: No és un cantalup, eh?
1: No. Exacte, no, sóc jo fent el pringat. Vale, com cada dia, cada setmana, bueno, cada dia i cada hora. Proseguim.
2: Avui aquest meló és una mica perillós, també.
1: Sí, perquè tots hi entrem cada dia sense adonar-nos-en, eh, a vegades...
2: Sí. I tots o la majoria pengem coses a xarxes.
1: Tots o la majoria opinem. No?
2: I tots encara... Ui, avui.
1: Ui, haia, haia, hau, ha, ha.
2: Encara que no ho vulguem reconèixer, alguna
1: ànims.
2: Vegada ens hem comparat amb algú.
1: Ànims, Neus. Vale, començarem per...
2: M'has ficat les pàgines a doble cara i jo no sé si estic perduda.
1: Escolta, no és culpa meva, és culpa de la impressora, vale? M'ha decidit fer aquest acte de putejada avui. Imprimir a doble cara. Sí, vale, el primer tema és la vida perfecta no existeix. Vale? I d'aquí anirem desglossant cosetes. Jo ficaré, us diré d'on surt aquest la vida perfecta no existeix i després anem parlant, vale?
3: Súper.
1: Aviam. Les xarxes socials van néixer per compartir moments. Això estem molt, sí, clar, molt clar, no? Vale, però amb els anys, compartir s'ha convertit en competir. Que això és un problema, eh?
2: Molt bo.
3: Molt
1: bona, molt bona. És que... Que bona que sóc, eh? Qui viatja més, per exemple, el FOMO de la Laia? Qui cobra més, el FOMO de l'Arlet? Qui té la millor parella, el FOMO... No, Neus, no?
2: No.
1: No? I qui menja més sa?
2: Tampoc és
1: tampoc,
2: meu, no.
1: Ens importa una merda menjar sa. Qui va més al gimnàs, per exemple?
2: Tampoc m'importa.
1: La Laia,
2: jo més que anar al gimnàs, sí, el look, saps? Això m'inquieta.
1: L'algoritme de la Laia, el del gimnàs, ho té molt present. Qui és més feliç? I al final acabem comparant la nostra vida sencera amb els 10 segons més bonics de la vida d'una altra persona. Totalment.
2: Saps quin fomo en crea? Tinc molt, jo.
3: Quin?
2: Quan veig, digues, en plan, un artista que m'agrada molt, uh-huh, i veig gent treballant per aquell artista, en plan, en concerts. I dic, jo vull estar treballant allà.
3: Però a mi això em sembla
1: positiu. Però això és un fomo positiu.
3: Sí. Sí.
2: Bueno, i si no hi arribo, no.
1: No, però no és un fomo... Sí, però és una cosa
3: un
1: positiva.
3: Objectiu,
1: sí.
3: És un,
1: no, saps? És un fomo negatiu de... Aquesta noia està perfecta, anant al gimnàs.
2: No, ja, ja.
1: Jo aniré i seré una merda. Saps? No és aquest plantejament negatiu de buah, aquesta tia està criticant els cossos no normatius. Merda, el meu cos no és normatiu. No és tòxic, diguéssim.
3: Ah, no.
1: La teva fomo és molt positiva. De fet, ojalà tots la tinguéssim.
3: Sí.
1: D'aquesta manera, Neus.
3: Totalment.
1: O sigui, et felicito.
2: Bueno, viatjar a gent que té un gos bonic.
3: Ai, gos. Ai. També està ple de perritos.
2: Sí. El meu algoritme. Jo crec que és l'únic que tinc jo. Gossos i vídeos de gent cuinant. També. M'encanta pastissos, cuinant pastissos, em relaxa molt.
1: Sí, doncs ja està, és positiu, tot és positiu.
3: Ah, sí.
1: La part bona de la vida perfecta no existeix, que crec que no hauria d'haver-hi part bona, no? Perquè realment la vida perfecta no existeix. Però sí que és veritat que amb l'estema de les xarxes i amb aquesta vida perfecta, hi ha gent que inspira. Jo, per exemple, sí, amb les vides perfectes, jo que faig vídeos, a mi m'inspira molt a fer els meus vídeos, o potser m'inspira la vida de dir, buah, sí, tio, si aquesta persona pot anar al gimnàs d'aquesta manera, jo també puc. Vamos.
3: I és que és una mica, saps, com la lectura que sí, li facis tu, no? I mi em passa, per exemple, que quan jo estic bé anímicament, m'inspira, em motivo, i venga, uah, puedo con todo. Però quan estic allò vajilla, és com, ai...
2: No puc anar al gimnàs i jo no. És com...
1: Merda. No,
2: amb tots, has anat a la pelo, saps? És com, jo tinc canes, saps? O
3: sigui... Noto molt això a vegades, no?
1: Sí, això és molt cert, molt cert. També, per exemple, podríem dir una part bona també d'aquesta cosa de veure vídeos de vida perfecta és que jo, veient vídeos d'aquells, descobreixo molts llocs.
3: Això sí.
1: Veus? Molts restaurants, sí, molts llocs. Ui, tot el rato m'estic... Com menjant el micròfon.
3: És l'emoció, saps?
1: L'emoció.
3: Sí, és veritat. Es descobreix... Sí. Hi ha coses que dius, ah, mira, això sí, està bé, tomo nota, bé, saps?
1: Sí, 100%, sí. I està molt bé. Què més de la part bona creieu que podria formar part del que estem parlant? Per exemple, és el que tu deies de... A mi m'agrada una cosa que també trobo molt guai de les xarxes és que jo miro Instagram o xarxes socials en general i descobreixo persones que em transmeten com molt. O sigui, dintre de les merdes, vale? Trobes com joietes.
3: Sí.
1: I disfruto molt, perquè de cop i volta... Gaudeixo molt, perdó. És com... Uah! M'encanta aquesta persona.
3: Sí.
1: Hi ha una influencer que és molt graciosa. Com es diu? Es diu Sara?
2: Jo és que molt graciosa. Jo i els noms no...
1: Fa rimes tota l'estona.
3: Ai, no sé.
1: És una que li van treure a l'Instagram... És boníssima, aquesta noia. És super ella. M'encanta.
3: Hem de descobrir qui és.
1: Sí. Es diu Sara, crec.
2: És que una noia que fa rimes... És que clar...
1: Sí, és com...
2: Tròbala.
1: Es como que rima todo. Hoy he ido en Tirolina porque me parecía una buena pepina comiendo la pechina que me ha dado la conchina de la vecina. Más, rima, yo ho he fet com el cul, ¿vale? Com heu pogut controlar, res tenia sentit, ¿vale? Però aquesta noia ho fa, ja us la diré perquè és fenomenal.
3: Ai, sí, sisplau.
1: ¿Vale?
3: Jo hi ha una que m'agrada molt, potser la coneixeu, es diu Celeste Barber.
1: Em sona molt.
3: Que agafa vídeos de gent, jo què sé, potser models o el que sigui, o vídeos de gent superperfecta,
1: ja sé qui
3: no sé què,
1: és.
3: Tal.
1: Ja sé
3: i després
1: és.
3: Ella ho imita, però com a la realitat,
2: sí, sí,
3: saps?
2: Sí, sí. I és com, senyora, soy su fan.
1: Hi
2: ha un home americà també ho fa.
1: M'encanta, ja sé qui
3: ja
1: dius.
3: Ja direu qui és, sí, perquè...
1: Ja sé qui és, una que passeja en biquini de cop i volta ella amb el mateix biquini,
3: sí,
1: que li surt la teta i li... no li queda... És com... Buah,
3: totalment. Tio. O algú ballant, no sé què, allà tal, amb coses totes rares, saps?
1: Sí, és boníssima, és boníssima.
3: Sí, sí, és molt
2: a
3: guai.
2: A mi el noi aquest, el que fa l'home aquest, és en plan... Els vius aquests com de les parelles, com fent poses rares d'esports, és el típic que l'agafen així amb el
3: sí,
2: porte... I ahir ho intenta amb la seva dona, i clar, és un home gran, i la dona és superprimeta i esquifida, i clar, és com que es cauen pel terra, i és en plan desastre tot.
1: De cop i volta surt malament tot.
2: Sí, clar.
1: És... Però és increïble. Gent així, volem gent així, per favor. Vale, per fosca... part fosca de les xarxes, d'aquesta vida perfecta i de que tot és genial.
3: Bueno, que ens fa veure com... A mi a vegades em fa sentir menys, no? Com si la vida que jo tinc
2: Et fa sentir inferior,
3: sí.
2: No?
3: Com... O com si necessités més, saps? Per ser feliç o per riure o el que sigui.
1: O sigui, a vegades fins i tot ens arribem a plantejar si la nostra vida és el que volem fer. A la... O sigui, realment, sóc qui vull ser i estic al lloc on vull ser, o puc arribar allà dalt? I és com, no, perquè arribar allà dalt és fals, realment, en part, no?
3: Totalment.
1: I és una mica caca de la vaca a vaca.
3: Mira de rima.
2: Mira, ara, molt bé.
1: Molt ben agafat, Laia. Sí. Molt ben agafat. T'ho agraeixo, tio. T'ho agraeixo. Vale, ens comparem constantment. Trobo que és una merda molt, molt gegantina que fem això. I ens exigim una... Hòstia, exigim, eh? Que difícil és aquesta difícil. Paraula, eh?
3: Exigim.
1: Exigim.
2: Ho intento.
1: Exigim una perfecció que no existeix.
3: És que és això. És... Em llevo pel matí i ja estic divina. No jo, vull dir...
2: Yeah, yeah. No, jo no, ja us asseguro jo que no.
3: Jo em llevo pel matí, exacte, i necessito 8 hores per saber que m'he llevat. Llavors, és com, em llevo pel matí, estic divina, em preparo el meu matcha, perquè ara tots són matchas.
1: És que clar.
3: Però he de dir, perdó per el que vull fer ara, he de dir que a mi el matcha no m'agrada matcha.
1: No t'agrada el matcha? Ja, és que
2: a mi, bueno, jo no l'he provat, però
1: sabe
2: és que no.
1: A planta verde.
3: Sí, a mi em sap a no sé...
1: A té verd, sí, té verd. Com... Però a mi m'encanta el té verd, llavors m'encanta el matcha.
3: No, sí, a mi em sembla estupendo, que no, m'agrada sí, el matcha. Sí, sí. Jo... Però és com... I la copa, o sigui, la tassa, perfectament col·locada amb no sé què... Ai, després, no, després vaig al gimnàs. Maravillosa, surto del gimnàs, divina també, vaig a treballar, guapíssima també de la muerte, i és com ai saps? Vull dir, jo m'agafo un xandall, vull dir, vale, potser no m'heu ja excessiu, saps? Però és com, jo em llevo tard perquè sempre vaig tard, si esmorzo, dona-li gràcies,
1: empatitzo tard amb la Laia, empatitzo tard, soc tan tu
3: i és com, que cojo, pues lo que tenga
1: cualquier sí. Mierda de l'armari voy a coger
3: tal qual, i després t'adones i dius, vale, això està trencat,
1: Què, merda, però... tinc forat
3: tal qual, però segueixes con la vida parlant.
2: Si algú pregunta o et diu, ostres, ai!
3: Ai, no l'havia vist.
2: No, com m'acabo d'enganxar.
1: No t'ho creuràs, tio, no t'ho creuràs, però és que, tio, quasi moro, eh? M'ha atropellat una bici i, a més, m'ha rebentat la samarreta, tio.
2: Potser estic bé. Passar,
1: jo estic bé, gràcies per preguntar. La bici no tant.
3: La bici no. El jersei tampoc, el pots veure.
1: Tampoc. Vale, aviam, aquesta vida perfecta, hi ha moltes coses a parlar, però tancarem aquest... aquest titulet, diguéssim, titulot, amb una cançó que es diu Safe and Sound, ho he dit bé, és un gran tema, és un gran tema, de Capital Cities, vale? I l'escollim perquè parla de buscar un lloc segur enmig del soroll. I avui potser el lloc més segur és deixar de voler aparentar i començar a ser nosaltres mateixes.
3: Oh yeah!

0: Molt bé, i ara seguim amb quan l'algoritme prefereix l'odi.
1: Uau,
0: toma
1: gran
0: ja.
1: Tema.
0: Toma ja!
1: Oh, yes. Exacte. Doncs no està ben dit.
2: Llavors.
1: Què? Es diu llavors, no doncs.
2: No.
0: Ah, sí?
1: Sí.
2: No, és doncs.
1: No.
2: Igual no va deixar el programa.
1: Avui. Un altre programa. Doncs i llavors.
2: De cop i volta m'he bloquejat.
1: Vale, no. Lo positiu, no? D'això que ha dit la Laia, no? Que també dona veu a causes importants. Podríem
2: dir,
1: parlar.
2: Home, positiu l'odi.
1: No, a veure, sempre que diem positiu és que dintre de lo negatiu pot haver-hi una escletxa d'esperança.
0: Sí, no, jo anava a dir que potser és odi, és a dir, quan passa alguna cosa molt, molt fort, la gent també es queixa respecte a això. No?
1: Vull molt dir, bona!
0: Sí,
1: molt
0: és com
1: bona.
0: Odi cap a potser coses que abans no podies com manifestar-te sí. o queixar-te, no? I ara almenys sí que és veritat que hi ha aquest altaveu.
1: Exacte. Llavors, quan et queixes i treus aquest odi dins de l'algoritme i dins d'aquest tema que estem parlant avui, també és que, és el que deia abans, no? Et dona veu a coses i causes importants que si no estiguessin fetes amb aquest odi, amb aquesta cosa visceral de dir vull compartir i necessito compartir això amb tota la gent, no seria potser tan... no cridaria tant l'atenció. Si jo, per exemple, us he de fotre la bronca, per exemple, per dir-vos... no, per exemple, el primer que em ve... No us heu acabat el cafè, vale? Si jo ho faig normal... Ties, no us heu acabat el cafè. Us la pela. Us la sua, vale? Si jo, per exemple,
2: sí.
1: Si jo, per exemple, us dic... és que veieu la de gent que es beuria aquest cafè... Fotent-me en bronca, eh? La gent que beuria aquest cafè i vosaltres el tireu i estem desperdiciant això que ara mateix amb la sequia que hi ha avui dia en el país, això regaria molt les plantes. Podeu parar de fer el gilipolles?
0: Jo menjo el got.
1: És la meva... Vale, a veure, ho he dit fatal, vale? Però vull dir, depenent de com dius les coses, canvia molt. I això també és positiu perquè dona veu a agafar-te de totes aquestes coses, no? Quan hi ha un missatge d'odi positiu de hem de canviar el món, hòstia, estem molt malament. M'explico?
0: Sí, que hi ha com visibilització, no? De certs temes que potser sí. A vegades passen desapercebuts, no? I si és veritat que és una alta veu. És a dir, té la part bona aquesta de que potser jo vull reivindicar alguna cosa i em pot fer servir d'alta veu, però després hi ha gent que té molt poder i també ho fa servir i influeix molt, no? Llavors és com aquesta dicotomia, no sé.
1: Sí, 100%. Al final també, el que em fa ràbia d'això és que al final també, que per això, això per mi seria negatiu, és que es premia qui fa més soroll, no? I a vegades també qui no pot fer tant de soroll també és igual d'important, no? O podia ser-ho. O sigui, potser ara mateix una influencer del prestigi diu hi ha uns incendis abismals, tractem bé el medi ambient, per exemple, doncs se li donarà un bombo increïble als incendis i tot podrà millorar. Si jo ho dic de que s'ha incendiat la meva casa, per favor, a no ser que es faci viral el vídeo, a mi ningú em salva de res.
2: Totalment.
0: Totalment.
1: Llavors és com... Està bé, però, no sé, trobo que és com una mica pantanagós, no? Perquè també hi ha molta gent que crea polèmiques expressament, que això és una gran merda.
0: Totalment.
1: No? Sí. Què en penseu d'això? O sigui, al final, si tu expressament generes aquesta polèmica...
2: És que ja aquesta gent no hauria de ser influencer per començar. Ni tindre seguidors a xarxes, o sigui, algú que s'inventa ja històries només per tindre més visualitzacions. Sí, fins quin punt
1: fins
2: està
1: quin
2: permès
1: punt.
2: Tot això.
0: Clar.
1: I la gent que s'ho creu, pobra gent. És que jo seria una d'aquestes, eh?
0: Ah, jo igual, jo m'ho crec tot, tu.
1: No, sí, som molt innocents, Laia.
0: Total.
1: I això, que al final, mira, pregunta. On creieu que està el límit entre crear contingut i fer mal?
0: Pregunta.
1: Aquí us la deixo.
0: Uau.
1: Us he putejat molt fortament.
0: Sí.
1: On creieu que està el límit entre crear contingut, vale, i fer mal?
0: Mira, jo crec, no ho sé, eh? És el que m'ha vingut ara així, que és des d'on es diuen les coses. I reprenent el teu del cafè. Vull dir, tu pots crear contingut i dir-me que finament, no? aijo, no t'has acabat el cafè, uh-huh. i potser em podries dir igual, no?, que hi ha gent que, pues que té gana o el que sigui, no?, i que jo l'estic aquí deixant, però el missatge, com l'han vist, no?, des d'on ho dius, si ho dius com per revolucionar, doncs llavors crec que aquesta és la fina línia.
1: Vale, no, sí? Molt bona resposta. Sí, està molt bé, està molt
0: crec
1: bé.
0: Crec que és com un bucle constant, no? Però és que tot porta
1: el mateix. I creieu que hi ha creadors de contingut que farien qualsevol cosa per una mica més de fama?
0: I tant,
1: sí, 100%.
2: Sense cap mena de dubte.
1: Estem d'acord, i això passa avui en dia, no? O sigui, 100%. Vale. La cançó que ficarem ara, un trosset, vale? Es diu Everybody Wants to Rule the World. El meu anglès va millorant per minuts.
2: El Duolingo.
1: Bona gent. És molt bon tema, aquest. Tears for Fears, es diu, vale? No sé si és un... Bueno, deixem estar, perquè quedarem com el cul. Perquè molts creadors acaben buscant una sola cosa, que és arribar més lluny que ningú, encara que sigui a qualsevol preu. I aquesta cançó és molt bona, per resumir això.

0: Bueno, anem al gra. Els influencers tenen una responsabilitat? Sí, no, és el que dèiem abans. Sí. Així en resum, òbviament hi ha creadors que eduquen, no? I que ajuden a donar una, ajuden a moltes coses i inspiren a moltes coses, i que això està molt bé, però és el que deia la Laia, no? De que hi ha un punt, una línia molt fina de com la podem cagar, no? Depenent de com es diguin les coses o com es facin, no? Que tu et pots sentir representada per una persona o veus una influència i dius, uah, tio, és que empatitzo full amb això, però per l'altra banda hi ha la part negativa, no? Que depenent del que facis i de per on vagis, és el que us deia jo en el radar, no? Aquesta persona que va dir que els cossos no normatius no haurien d'existir, vale? Aquí tenim un problema, perquè llavors sí que òbviament els influencers tenen una gran responsabilitat, que tenen aquest altaveu. Llavors, tenint aquest altaveu, has de saber què és el que dius, no? I el que generes.
1: Totalment. De fet, sí? Ara quan deies això estava pensant que al final el concepte influencer es resumeix a algú que influeix.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir,
0: sí, sí.
1: És tan simple... Bueno, la gent anglosaxona que posa conceptes super... Sí. FOMO, sí, influencer, sí, sí. No?
0: 100%.
1: Però és això, al final és gent que influeix. Llavors, jo crec que és una gran responsabilitat perquè... Perquè sí, perquè sí, sí, escolta, bueno, et veu...
2: Perquè pots influenciar coses que no són tan bones, poder a un nen més petit o una persona de 6 anys que escolten algo.
1: Totalment, i a lo millor tampoc és... O sigui, potser no és un contingut... potser simplement és que és un contingut no apte per una persona d'aquesta edat. Mm-hmm. No, no és que sigui algo que estiguis fent que sigui dolent o el que sigui, sinó que aquella persona pues no té l'edat o el que sigui de veure-ho, i llavors, pues, clar... t'influyes.
0: Llavors, penso que la gent que té aquest altaveu hauria de saber i tenir la consciència de que aquest altaveu el té, no? I de no putejar ningú ni res. Llavors, una altra pregunta. Avui us estic fulint a preguntes
1: pregunta.
0: I us estic...
2: Respondo també?
0: Vale. Fes-me-la tu la pregunta.
1: Com estàs? Estic perduda.
0: Enhorabona. No, aquí. Nius, aquí.
2: Fes-la tu, si l'acabes de llegir.
0: No, ara vull que me la facis.
2: Ai, aquesta, Els influencers haurien de ser un exemple o simplement són persones fent vídeos?
0: Crec que les dues coses. Un moment, tu volies la meva opinió? Jo te la dono. Són persones fent vídeos, òbviament. Jo quan faig vídeos sóc persona, vale? I... quan faig els vídeos intento ser jo mateixa, no?, en aquests vídeos, i si no ho sóc intento ser la gamberra que jo sóc fent aquests vídeos, vale? Enrevessat.
2: Sí,
0: vale.
2: Sí, sí.
0: Per l'altra banda, sí que hauríem de ser un gran exemple, però un gran exemple positiu, o sigui, però tampoc crec que se'ls hi hagi de donar una pressió afegida, no sé si m'explico. O sigui, trobo que aquesta pregunta podria concloure en que les dues podrien ser possibles d'una forma positiva i sana. Tu estàs d'acord, Laia?
1: Sí. Sí. Vull dir, sí, és com Spider-Man, no? Un gran poder conlleva una gran responsabilitat, no?
0: Molt bona, no havia pensat. Molt bona. Sort que hem portat a la Laia.
1: Gràcies.
0: Sort que hem portat a la Laia.
1: Sort que m'heu convidat. Mira, jo feliç.
2: Però tothom en la seva feina té una responsabilitat darrere.
0: Sí.
1: Totalment.
0: Sí, però avui estem parlant d'això.
2: Per això, o sigui, que jo crec que al final són persones, sí, però sí. Tenen la seva responsabilitat darrere. 100%. O sigui, no poden dir segons què, per molt que ho pensin, perquè al final pot haver-hi algú... O sigui, ja, bueno, si pensen ja aquesta cosa que no hauria de ser correcta o que no és correcta, m'he ficat en un merder que ara no sé ni què estic dient ja. Però saps? O sigui, si tu penses ja no és correcte, has de dir bé, potser no diguis ni A ni B, et quedes callat.
0: Jo...
2: I no dius res, però a vegades sí, és dolent perquè has d'influenciar una persona. En plan que et diguin no, ves i agafa, jo què sé, quan estigui algú traient diners al banc, l'emputxes i els treus tu. Home, doncs potser...
0: Yeah.
2: Saps? Potser no ho diguis.
0: Efectivament.
2: Tu vols fer això? Fes-ho, però que no ho diguis perquè algú pot fer-ho també.
1: Jo el que, ara quan deies això, m'ha vingut al cap com... I perdó, que t'he tallat.
2: No.
1: El que m'ha vingut al cap és que abans la gent que era influent, no? Eren, jo sé, actors, actrius, cantants, futbolistes, coses així, no? Que segueixen sent influents, no? Però ara crec que aquesta gent no es mulla. Potser alguns sí, perquè hi ha gent que es mulla a tope, però és com... I en canvi els influencers tinc la sensació de que es posicionen molt més.
0: Sí.
1: Potser per això, per crear la polèmica i al final és el que volen generar.
0: Sí.
2: Jo crec que els artistes ara ja no són influencers perquè al final no volen mostrar la seva vida O sigui, perquè abans tampoc mostraven tant la seva vida. Sortien en una revista fent la portada i explicant que he tingut un fill.
1: Exacte.
2: I ja està. Mm. I ara és com que expliquen des de que es lleven tothom, en plan expliquen que es lleven fins que es van a dormir. I potser no es volen exposar d'aquesta manera perquè ells el que volen és fer música o
0: 100%.
2: Actuar i ja està.
0: Mira, totalment. Una altra pregunta, i prometo no fer més preguntes, vale? Que té a veure amb obrir el següent tema.
1: Venga.
0: Que és, qui ets quan tanques Instagram? Epa!
2: Molt bo.
0: Molt bona, eh?
1: Jo primer diré que sóc una persona amb temps, no? Vale. Perquè la de temps te perdo. Mira, tonteries a Instagram. 100%. Això segur.
0: Uala, hòstia, jo també tinc molt de temps, doncs.
1: I després et diria que una persona més tranquil·la. O sigui, més tranquil·la de mentalment, no? Amb menys run-run al cap de tonteries, si em permeteu dir, de menys comparacions, menys pressió, menys haver de ser i haver de fer i ser productiva i
0: sí,
1: i levanta-te a les 6 i... bueno, no ho faré mai això perquè jo dormo com una marmota.
0: Sí que és veritat, 100% d'acord amb això. Sí que és veritat que Instagram i les xarxes podrien ser un espai on nosaltres compartim coses que ens agraden i de cop i volta trobem amics que de cop i volta veiem que estan o que repengem coses. És més que res per fer una xarxa d'ai, mira aquest com està, aquest està bé, que això ho trobo positiu.
2: O vale, mira, però faig aquest projecte, o mira, faig això, aquesta obra que he anat a veure, està molt bé.
0: O mira, vull que la gent vagi al teatre a veure aquesta obra, doncs vaig a promocionar-la, no venia jajaji, no entrava, no passa res, però seguirem. Però després vivim pensant més en gravar que en viure, que aquí hi hauria el debat de per què millor sense Instagram, sense xarxes, no? Que ens costa gaudir sense publicar i que al final això ens limita, no?, com a persones, i és una merda, perquè necessitem una valoració constant que et fot una pressió. Totalment. Que és que és normal que la gent es vulgui treure les xarxes o que la gent no vulgui treure-se-les, de fet. Perquè dius, ostres, estic tan depenent d'això.
1: FOMO.
0: Sí. No, tot es resumeix en FOMO, penya. La FOMO és la FOMO. És insuperable. Vale, i per tancar aquests temes que hem parlat, ficarem una cançó que es diu Stress Out, vale, de 21 Pilots. Molt bona cançó. Al principi potser no m'ho sona, però després l'estribillo direu, ah, sé quina és, perquè parla de la pressió de créixer i de voler tornar a una època en què no vivíem buscant l'aprovació dels altres. Cuidao.

0: començant experiment.
1: Ha arribat un dels meus moments preferits del programa.
2: Perquè avui posarem a prova una cosa que fem cada dia.
1: Creure'ns o no el que veiem a internet.
3: Jo crec tot. Hi ha dies que envio i em diuen, però si és IA, i jo...
1: Merda, no ho sabia.
3: No, no, és un perrito muy mono.
1: Merda, no sabia que era intel·ligència artificial.
2: Vale, el joc és molt senzill. Cada una de nosaltres llegirà una notícia o una situació relacionada amb xarxes socials i les tres haurem de dir alhora, o sigui, farem un, dos, tres, i direm...
1: Real, real o fake.
2: Vale. O fake, eh?
1: Real, vale.
2: Estem en modo xarxes. I...
1: Exacte, ficarem real o fake.
2: Vale.
1: Clar, havia de... Havíem... Molt bé. Llavors, el David fica si és correcte, si és vertader, i endivinem, farà... Si ens hem equivocat en real o fake, farà... Aquest efecte li agrada tant que no ho suporto. David, controla't avui, vale? A veure si realment sabem distingir la realitat o si ja ens han manipulat massa. Vale? Laia, no pateixis.
3: La segona, jo
2: estic en tensió.
1: Estàs en tensió. Vale, llavors, anem a dir una cada una, vale? I la que ho digui farà 3, 2, 1, pam! I direm real, fake.
2: Vale.
1: M'ho explico?
2: Vale.
1: Ho has entès?
3: Crec que sí.
1: Vale. 1. Existeix una influencer creada amb intel·ligència artificial que té més de 2 milions de seguidors i col·labora amb marques internacionals com si fos una persona real. 3, 2, 1, real.
2: Real.
3: Era la pausa d'intriga, saps?
1: Ens ha fet patir. Vale. No, David, no va aquí, no va aquí. De veritat, però mira, és que em deprimeix aquest filtre de so. Vale.
3: Però, vinga, voy. Perdó, hem dit 3, 2, 1...
1: 3, vale. 2, si vols dir 1, 2, 3...
3: Vale. Massa difícil. Vale. Instagram amaga automàticament les fotografies que detecta que tenen massa filtres de bellesa perquè considera que poden afectar l'autoestima dels adolescents. 3, 2, 1... Fake.
2: Real.
1: Fake. No va dir fals.
3: Feal.
1: No. És fake.
2: És fake, eh?
1: Podria ser molt real.
2: Podria ser perquè Instagram està últimament.
1: Podria ser molt real. Crec que TikTok és pitjor, eh?
2: Depèn en què.
1: Vale.
2: Proseguim. A Finlàndia s'ensenya a les escoles com detectar fake news i contingut manipulat a internet. 3, 2, 1, real.
1: Real?
2: Que Finlàndia, ojo, eh?
1: És real.
2: Mira, és que a Finlàndia aquestes coses...
1: Ostres,
2: estan molt bé les escoles de Finlàndia.
1: Vale, em toca. Ara us enganyaré, vale?
2: Vinga.
1: Hi ha persones que han denunciat els seus pares per haver publicat fotografies seves quan eren petits sense el seu consentiment.
2: Ui! Ui. Ullo! Wow.
1: Vale? Vinga. 3, 2, 1, real. Molt bona!
2: És que després de la notícia aquesta d'aquí...
1: És molt turbi, això, eh?
2: Hi ha no gent que... Jo crec que és en plan més conya, eh? Però que em surten com notícies de gent que diu denuncia els meus pares perquè no tenien el consentiment de que jo nasqués.
1: Ai, sí, boníssim. L'altre dia, ho vaig fer i vaig dir que aquesta persona no està bé, pobra. Aquesta persona li han afectat les xarxes socials.
2: Totalment.
1: Treu-te les xarxes socials, carinyo. Tanca't una setmana a casa. Potser et va bé. Vale.
3: A veure, TikTok elimina automàticament qualsevol vídeo que contingui insults sobre l'aspecte físic d'una persona abans que es publiqui.
1: Vale.
3: 3, 2, 1, fake.
1: Ah? Perquè...
2: Sí, elimina vídeos d'insults, però potser sobre
1: però
2: el físic.
1: No, no sobre el físic. Fica, o sigui, jo crec que aquí la cosa és que és sobre el físic.
3: Ja.
1: Si fos, jo he arribat a tenir, per exemple, una... Jo què sé, diré espasa perquè sorprèn que em ve una espasa falsa o dir guerra en un vídeo i que me'l traiessin. O sigui, és molt... O sigui, que aquí en el cas és el de físic, perquè
3: clar,
1: si no hi hagués el físic, 100% seria real.
2: Alguns creadors de contingut han reconegut que lloguen cotxes de luxe o habitacions d'hotel només durant unes hores per gravar vídeos fent veure que aquella és la seva vida.
1: Hòstia, que dur. Que dur, eh?
2: 3, 2, 1...
1: Real. Sí, hòstia. Sí.
2: És que la gent està molt malament.
3: Déu-n'hi-do.
1: Hala. Hòstia, pensava que us pillaria totes. Vale. A Corea del Sud està prohibit per llei utilitzar filtres de bellesa a les xarxes socials si tens menys de 18 anys. 3, 2, 1...
2: Real?
1: Real?
2: Sí, real.
1: És fake!
2: Perquè... Home, però a Corea, en plan, a Àsia, no sé quin lloc és...
1: Corea,
2: pues,
1: Corea
2: per exemple,
1: del Nord,
2: els
1: crec.
2: Mòbils... No, però en plan, Àsia en general, per exemple, els iPhones, sé que te'ls venen, que tu no pots treure mai el soroll de quan li apretes a la càmera per fer foto. O sigui, sempre sona el...
1: Ah, sí? Ai,
2: o sigui, està vetat que no pots treure això. I tenen com aquests bloquejos de... perquè ningú vagi així al tren i li faci una foto a algú.
1: Noies, noies, us he pillat.
0: Sí, no, total. Total.
1: Sí, sí. Us he pillat.
2: Que em sorprèn.
1: Era el meu objectiu, pillar-vos.
3: No. Que ara, pensant, perquè estaria bé haver pensat abans, que em sona que una amiga em va dir que a Corea del Sud que estan augmentant un munt les operacions per semblar, el que dèiem abans,
1: sí,
3: que
1: sí,
3: les
1: sí,
3: cares
1: sí. semblin... No, és realment clar, preocupant. És realment preocupant.
3: Següent. Alguns estudis han demostrat que moltes persones confien més en una cara creada amb intel·ligència artificial que en una fotografia d'una persona real. Ho he de dir jo, perdó. Sí.
1: No ho he de dir jo ja.
3: 3, 2, 1... Real.
1: Vale.

0: inspirar-nos, compartir i crear comunitat.
1: Però també hem vist que darrere d'una pantalla no tot és tan perfecte com sembla.
2: A mi m'agrada imaginar-m'ho com si fos l'aparador d'una botiga, que només veiem l'aparador, però després hi ha tota la trastienda.
0: Molt bona! Molt bona. Els likes no defineixen el nostre valor.
1: Que els filtres poden maquillar una cara,
0: però mai una persona.
1: I que en un món on cada vegada és més fàcil fingir
0: ser un mateix és probablement l'acte més valent que podem fer.
2: Correctament. Així que... No, vull dir, totalment. Així que l'autenticitat potser hauria de ser el nostre superpoder.
0: 100%. Sí.
1: Doncs moltes gràcies, Laia, per haver compartit aquest programa amb nosaltres.
0: Ha sigut superràpid. Ja vindràs un altre dia.
2: Ai, sí,
0: ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí. Així que moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Jo estic super a gust i quan queráis, jo torno.
0: Ens encanta. Tornaràs aviat. I també gràcies a Molins de Rei, a Ràdio Molins de Rei, per continuar donant-nos aquest espai on podem obrir melons, encara que de vegades surtin més llavors del que esperàvem.
1: Sí. També gràcies al nostre tècnic, el David Rius, que avui ha aconseguit que sonéssim molt més professionals del que realment som.
0: I com sempre, gràcies a l'Àlex Gilabert, la veu de les nostres sintonies.
1: I recordeu una cosa.
0: Abans de comparar la vostra vida amb la d'algú de xarxes,
1: penseu que segurament esteu comparant la vostra realitat amb el millor minut de tota la setmana de l'altra persona.
0: Perquè al final... no hi ha cap filtre més bonic que ser un mateix.
1: I recordeu que al final...
0: la vida no només és pública.
1: L'important és mirar-se a un mateix. Mm-hmm. I atenció.
0: La setmana que ve obrirem el meló...
3: Això ha sigut Fora Clitxé. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora de la tarda ha cremat canyes i matollar al Prat del Llobregat. Per la proximitat de les flames s'ha tallat la carretera B250 en tots els sentits de la marxa i a hores d'ara aquesta carretera continua tallada i també s'ha bloquejat un carril de la ronda de dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en direcció Barcelona. A conseqüència dels talls, les dues vies han acumulat lentitud i aturades de trànsit durant aquesta tarda i a hores d'ara encara n'hi han algunes. Segons les xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees i en les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. Més successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels vols de 10:45, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca que malauradament va acabar amb la troballa de la víctima. Els Mossos d'Esquadra van comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Avui desenes de persones han fet un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament i el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Recuperem el tema dels incendis perquè els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem a 37 municipis de 7 comarques. A més, es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis més. També continuarà restringit l'accés als 3 espais naturals que estan restringits durant tot el cap de setmana: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. A banda d'això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un foc i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural

0: en una situació de risc molt elevat. I en cultura recordem que Rick Astley ha enlluernat el públic del Festival Cap Roig aquesta passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i un humor britànic també forma part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant els seus temes més emblemàtics. I tanquem amb els esports. Estem ja a menys d'una hora per a l'inici de la final del Mundial que es disputarà al MetLife Stadium de Nova Jersey. Davant de 82.500 aficionats, la selecció espanyola buscarà el seu segon títol mundial davant l'Argentina de Leo Messi, que buscarà el seu segon consecutiu. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Adeu, filla. T'espero per dinar?
5: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
6: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics, l'Enric. Què tal, Enric? Com estem?
1: Mira, sempre hi ha novetat i sempre m'agrada avui perquè és molt original.
0: Pues, home, clar, jo crec que l'original és espectacular, no?
1: Exacte.
0: El que veurem, no?
1: Trencant les paraules.
0: Molt bé, doncs avui tenim aquí a dos amics, no? Saludem primer el Xavi. Què tal, Xavi?
2: Hola, bona tarda. Bé.
0: Mira, eres també un molinenc, no?
2: Sí, soc d'aquí a Molins.
0: Sí, sí, portes molts anys a Monterrey, has nascut aquí.
2: Bueno, he nascut aquí i visc aquí.
0: Sí.
2: Aquí al Terraplè.
0: Sí. Molt bé, eh? I mira, i precisament el Xavi té un amic, que és un comú amic que ja ha estat aquí a altres programes, no? I que avui no podia fallar perquè, bueno, ja hem començat a l'estiu, però ell ja també ha començat a fer activitats que ara ens ho explicaran. Ell és el pintor aquarel·lista més gran que hi ha. Cal que el coneixem.
1: Bueno.
0: El nostre amic Òscar.
1: Sí,
0: què tal, Òscar, com estem?
1: Bé, molt bé. Mira, molt encantat de poder venir aquí, amenitzar una estona, poder xerrar i explicar les nostres coses. I, bueno, això.
0: Molt bé. Pues avui parlarem de la pintura de la meva vida. A veure què ens dona aquest tema per parlar amb l'Òscar i el seu amic, el Xavi. I el que nosaltres creiem que és la nostra pintura. Vinga, comencem.

0: Bueno, pues per fi ens hem retrobat amb l'Òscar, no? Perquè ja feia quasi un any que no havia tornat per aquí, per Molins de Rei, no? No sé si has tingut alguna altra oportunitat de tornar a la vila, aquí.
1: No, la veritat és que vinc per estar aquí amb vosaltres a la ràdio.
0: El nostre Òscar Palomino, no?
1: Sanchís Palomino.
0: Exactament.
1: Sí.
0: És un pintor, un mestre pintor, no? Un docent que es dedica a la pintura des de fa molts anys, no? I el coneixem perquè estava allà a l'estudi del carrer Major, no? de la sala, l'estudi famós de la sala, que després va ser del Martí Pofarull, no?
1: Sí.
0: I ell donava classes de pintura i de dibuix ja durant molts anys, no? Vas estar allà, no?
1: Sí, no sé exactament quants anys, però déu-n'hi-do, Vaig estar bastant temps. Sí.
0: I després d'aquella experiència, doncs, bueno, és que l'Òscar no ha tingut experiència socialment a Molins de Rei, no? Sinó que és un pintor famós perquè has posat arreu del món, no? Has tingut l'oportunitat de fer exposicions als Estats Units...
1: Tinc pintures allà en una església, el Corpus Christi Catholic Church, de Miami, de fa uns 20 anys o 30, no sé, abans de casar-me les vaig pintar, i tinc pintures, sí, per tot arreu, però especialment aquestes són les que per mi destaquen més, no? Però no ha sigut tampoc la meva especialitat, va ser un encàrrec que em va fer un sacerdot d'origen cubà, de Miami, o sigui, tenia la parròquia a Miami.
0: I el coneixes d'aquí o d'allà, això?
1: No, va ser espontàniament amb una trobada que vaig fer... del Xavi Morlans, pot ser?
2: Sí.
1: El Xavi Morlans organitzava, que era un sacerdot molt dedicat a la gent amb necessitats.
2: Bueno, guitarra, molt... canta... I
1: sí, molt bé. Actiu, i organitzava unes activitats a Bellpuig de les Avellanes. Recordo que vam fer allà un... el que en deien un multifestival David, i feien trobades de sacerdots de tot el món i de diferents... venien inclús anglicans, protestants... Bueno, i va ser una trobada d'aquestes... en aquella època jo era solter i vaig conèixer un sacerdot que justament el dia que el vaig conèixer marxava.
0: Carai!
1: El dia que el vaig conèixer només vaig dinar amb ell i em diu, oye, me tendrías que pintar la iglesia. Ah. I llavors... jo vaig pensar, bueno, això és... perquè em va veure un quadre molt gran, vaig portar una aquarel·la molt gran, que feia metro i mig, bueno, metro 46 per metro 14, que és la mida del 80 figura, la mida d'oli, però jo muntava les teles de cotó, o sigui, el paper de cotó el muntava amb un vestidor d'oli, val? I a partir d'aquí, doncs, treballava aquarel·les molt grans. I llavors vaig fer una aquarel·la inspirada en uns nanos que vaig fer fotos al Senegal, després d'un viatge que vaig fer al Senegal, i vaig fer una aquarel·la molt gran. I a Bellpuig de les Avellanes la vaig tenir exposada al claustre del Bellpuig, amb ocasió d'això del multifestival David. Val? I a partir d'aquí, doncs, ja et dic, l'últim dia, el primer dia que vaig arribar jo, era el dia que marxaven tots els sacerdots. Justament perquè havíem fet un retiro allà abans, i després van marxar. I dint un vell em diu, me tendries que pintar la iglesia, una església de Miami. I jo vaig pensar, bueno, i al cap de dos o tres mesos rebo una carta amb el plano perquè em anés fent un pressupost. I clar, era un pressupost que pujava molt, una fortuna, pujava molts diners, perquè estàvem parlant de, no sé si eren 10 pintures de 3 metres i mig per 7.
0: Carai.
1: Perquè era una...
0: Era tota la part interior de l'església, no?
1: Sí, era l'interior de l'església, i a més era un sacerdot que havia estat i coneixia molt a la catedral de Vic, val? I volia que li pintés l'església com encert, amb aquestes pintures amb el fons d'or... I clar, jo encara no m'havia especialitzat com ara, que ara sí que noto que la meva tècnica és l'aquarel·la, no? I en aquella època pintava l'oli, pintava l'acrílic, pintava 40.000 coses, perquè he treballat moltes tècniques, vaja. I d'arrel d'això, doncs, clar, ell em va dir que li fes un pressupost, li vaig contar un pressupost orientatiu, perquè amb això... quan estem parlant d'aquestes dimensions de pressupostos, és molt fàcil enganxar-te els dits, perquè a l'hora de la veritat no... I vaig fer un prototip de 2 metres per metro, que després el vaig exposar en altres ocasions a Augsburg, a Alemanya, el vaig exposar en algun lloc, i també amb exposicions de congressos d'ajuda a l'Església necessitada a Centre Europa, i a partir d'aquí, doncs clar, ell va veure que això pues, se li disparava el preu i em va dir, no te voy a encargar esto, pero te voy a encargar un Via Crucis.
0: Carai.
1: I llavors em va encarregar un Via Crucis, que és el que està allà a Miami, a l'església aquesta del Corpus Christi Catholic Church. Sí. Llavors, bueno...
0: Aquesta va ser la primera experiència de pintura religiosa?
1: Va ser perquè va haver una temporada que jo em feia amb tot un grup de gent que estava molt vinculada amb això del Multifestival David, que era un festival que feien cada any, molt interessant perquè hi havia disciplines de moltes religions molt lligades a la fe en Crist, no? Com si diguéssim. Però clar, coneixies gent anglicana, gent de totes les... de protestants i jueus també. Llavors ens feien tallers de pregària a partir dels salms, tallers de pregàries de moltes maneres de pregar, perquè per adreçar-te a Déu cadascú de manera personal... Bueno, jo també ho crec així, eh? No, el millor que tinc aquí l'Enric, el millor em pot retopar i em pot dir no! Però sí que crec que cada persona s'ha d'identificar amb... Bueno, jo crec que de manera natural un va veient amb el que se sent més connectat a Déu, no? I allà pues, feien cursos d'això. Jo vaig fer també un curs de tècniques pictòriques. Bueno, vaig fer activitats també per ells. I va ser tota una experiència, la veritat. De rebot em va passar això que no m'ho esperava. I va ser una cosa espontània perquè no m'ho esperava. I sí que després, amb el temps, no sé si va ser a Augsburg o... crec que va ser a Augsburg que vaig portar la pintura que vaig fer de prototip per l'exposició, perquè em sortís aquest projecte d'Estats Units. Vaig fer un Crist arbre i està a Àustria, en una parròquia de Viena. Oh. Em va fer molta il·lusió perquè a l'últim moment, quan estàvem plegant per venir cap a Barcelona, jo posava desenrotllava les pintures, les posava dintre un tub i per agafar l'avió amb Lufthansa, saps? I collera, tu, estàvem a punt de perdre l'avió, havíem de marxar corrents per agafar l'avió i a l'últim moment vaig vendre aquest quadre que està, ja et dic, que està a Viena. Però bueno, ha sigut de fet, la meva especialitat ara mateix no està centrada en la pintura religiosa, encara que n'he fet sí, i d'allò. Jo, la meva direcció a nivell artístic ha anat més abocada a gaudir de la natura, sobretot quan vaig tenir un marxant a Barcelona, doncs em vaig adreçar moltíssim al tema urbà i m'identifico molt amb el tema urbà perquè m'agrada el bullici, m'agrada tractar la gent, m'agrada sentir tot l'enrenou de la ciutat, m'agrada molt sentir-la, encara que a vegades també col·lapsa una mica,
0: Aquesta experiència que vas tindre als Estats Units és conseqüència d'una altra experiència prèvia, no? Perquè tu vas començar a pintar ja des de molt jove, no? I és a dir que la teva, diguem, la teva afició ve des de quan, però? quan vas descobrir aquest do que et donava la facilitat de pintar o de dibuixar?
1: A veure, lo de la pintura... Jo crec que tota la vida, des de que tinc ús de raó, que sempre he anat amb una caixeta, encara que fossin llapisos de colors, perquè jo agafava els cromos dels Xocolates Torres. Us en recordeu que hi havia a l'àlbum de Maravilles de la Naturaleza.
0: Sí.
1: Bueno, pues agafava aquests cromos i em passava el dia doncs, pintant i anar comprovant els colors i assaborir i el plaer d'utilitzar els colors l'he tingut tota la vida, tota la vida.
0: Però ho veies a casa teva? També ho veies dels teus pares, potser? O d'algun...
1: El meu pare sí que dibuixava... El meu pare agafava les làmines del Freixes i dibuixava amb llapisos de... I clar, jo també agafava les làmines a dibuixar amb llapis, vull dir. Però sí que recordo que jo estava a Parvulari i va haver una monja que em va agafar el que havia pintat i em va passejar per tota l'escola perquè vaig fer una ciutat i en aquell moment, bueno, això em va també...
0: motivar.
1: Clar, em va motivar perquè jo era molt menut, però era molt petit, o sigui, no estic parlant d'abans d'EGB, vull dir, anava a Parvulari, era un molt, molt petit. I aquesta monja em va agafar i quan es va quedar sorpresa i va dir, mira, oi, què ha hecho aquí? Em va passejar per tota l'escola amb el dibuix.
0: Que vas pintar una ciutat, o què?
1: Sí, em vaig imaginar una ciutat i sí que recordo que hi havia molts carrers, hi havia cotxes, bueno, a veure, no crec que tampoc fos una cosa de l'altre món, però bueno, va cridar l'atenció.
2: Però tu vas aprendre d'algun lloc o ja va sortir quasi espontàniament?
1: A veure, vaig acabar anant a l'Acadèmia dels Germans Arenes, que actualment és un museu a Mataró. Sí. Primer amb en Jaume Arenes i després amb el seu germà en Jordi, però amb en Jordi, més que alumne, professor meu, en Jordi va ser molt amic meu, perquè ens anàvem a pintar junts, anàvem a la Costa Brava, a vegades em convidava ell, a vegades ens quedàvem a dinar per allà i venia a casa també a dinar i a sopar i tot, i vaig agafar molta amistat amb en Jordi. I amb en Jaume era el meu professor d'aquarela, i un era l'antítesi de l'altre, perquè en Jaume era molt extrovertit, era una persona amb molta facilitat per tractar la gent, val? I en canvi en Jordi era molt retret. Jo sempre dic que els vaig conèixer en moments de la meva vida que en Jaume, jo em costava molt accedir a ell perquè era molt tímid, jo, molt, molt, i ell, clar, era explosiu, va ser el fundador del Club Nàutic de Mataró i tenia un patí, estava tot el dia a la platja i anava amb una gorra de mariner i es feia amb tothom. Era una persona molt, molt, molt brillant i que connectava molt amb tota la gent, saps? I llavors, clar, a mi m'emperuguia una mica quan veia que tenia aquella falera i que s'enrotllava i jo em quedava allà que dic, bueno, val més que no digui res perquè si em fa saltar el ruedo... I llavors, quan vaig tornar de fer el servei militar, vaig canviar el caràcter, val? I llavors vaig connectar més amb el germà, que el germà era el contrari, era una persona molt cerebral, saps? Molt, molt rigorosa, molt... que de fet les pintures d'en Jordi, si mai podeu contemplar les pintures que feia tant un germà com l'altre, l'un és l'antítesi de l'altre, s'admiraven moltíssim tots dos.
0: Eren bessons, per ser de cas, no?
1: No, es portaven un any i mig, una cosa així, més o menys. Però entre ells dos hi havia molt de pressi, sí. Però eren l'un l'antítesi de l'altre.
2: Normalment, quan són germans molt pròxims, sempre són diferents.
1: Molt diferents.
2: Però això és per supervivència de la persona.
1: Sí.
2: Que quan, per això ja neix un nen o una nena, el segon fill, sense donar-se en compte ni un ni l'altre, reaccionarà de forma com pot atraure els pares i l'ambient, i per això són diferents. I en el punt artístic és el mateix.
1: Sí. Doncs això. Llavors, clar, mires les pintures d'en Jaume i són molt esbojarrades. A més, es va inspirar, va conèixer el que són les ulleres d'escafandrisme i va començar a fer pintures amb els colors típics d'haver fet submarinisme, perquè es va deixar portar una mica per tota aquesta joia d'aquest canvi de colors de sota l'aigua, i era molt, molt esbojarrat. I en canvi el germà era molt cerebral, era tot molt, molt perfeccionista, era retratista, es va ficar també amb dibuix descriptiu per arqueologia i feia dibuixos pel Museu d'Arqueologia, i llavors també va ser un dels que va col·laborar més amb la Missa de les Santes de Mataró, val? De mossèn Blanc, es va recuperar tota la tradició d'aquesta missa, i en Jordi era el que dirigia l'orquestra quan, i els coros quan cantaven la missa de les Santes, no? I bueno, va ser un personatge realment molt potent a Mataró, tant l'un com l'altre, i ara en aquests moments és un museu. Mm-hmm. I
0: es diria que aquests dos personatges són els que més et van influir a tu amb el tema
1: especialment. Inicialment no, perquè inicialment va ser el meu pare veient-lo dibuixar el cap de setmana, que es posava a dibuixar, no sempre, però alguna vegada, i clar, veia allò i pensava, ostres, això està molt bé, és xulo, i em feia gràcia doncs també fer-ho, saps? I especialment va ser el meu pare i un oncle, en Josep Maria Sanxís, que vivia a Hospitalet i que quan el anàvem a veure tenia pintures a l'oli molt maques, i jo pensava, ostres, tu... Clar, vas projectant el que tu pots fer, i després jo penso que també hi ha un altre aspecte que per mi és important, que jo vaig entrar en una etapa que m'agradava molt contemplar i observar, val? Llavors, clar, jo amb en Jordi, per exemple, quan anàvem a pintar, doncs ens anàvem a prop de la finca de Can Garí, Argentona, tocant Cabrera de Mar, que és una finca... Jo a vegades m'hi colava d'amagat. Un dia em van trobar els masovers i em va fotre una bronca. Em va dir, ¿usted qué hace aquí? Ja tiene permiso. Hi ha un llac allà dintre i és espectacular per pintar. I jo vaig muntar el cavallet. Aquesta vegada no anava amb el meu mestre, anava jo sol. Però en buscava racons més aviat sols, perquè era més aviat tímid en aquella època, no? Després la cosa va anar derivant, i després em vaig veure obligat pel marxant que vaig tenir a pintar temes urbans. I ara és el que m'apassiona més, és el que disfruto més, jo pintant temes urbans, ficant-me amb el fregao i veure tota la gent, la nena que crida, el nen que em ve a fer preguntes, que això què està fent? Totes aquestes coses a mi em m'omplen, perquè, ostres, és que...
2: És que hi ha moltes escenes, eh? Jo mateix al metro, hi havia un senyor que ha fet propaganda de venir a dolços. Dice, jo, i entres un nen petit, mira... I entre les cames d'una altra persona, veus? I això, tu ho veuries.
1: Clar, és que jo penso que l'encant que té el tema urbà justament és aquest. I a part d'això, també hi ha una altra cosa. A mi, jo considero que el dibuix, més o menys el tema de la perspectiva, per exemple. Clar, si tu no controles la perspectiva, ja val la pena no aventurar-se amb el tema urbà, perquè és una constant, la perspectiva. Vull dir, estàs pintant i jo sempre els dic als meus alumnes, no heu de deixar mai de dibuixar, fins i tot després d'haver dibuixat, quan comences a aplicar l'aquarela o amb el pinzell comences a pintar, és com que ja dones el vistiplau, i és com quan firmes. Tu quan has de firmar, has de tenir molt clar que el que has llegit és correcte per firmar. Si no, no firmis.
2: Pues... Que primer ho fas amb llapis o així.
1: Sí, però sempre dic que el dibuix inicial a mi em serveix per interioritzar el que vaig a pintar. Perquè és com que tu el vas fent teu. Mm. Tot allò que tu dibuixes et serveix per interioritzar-ho, per anar-ho posant al teu subconscient. I llavors, quan comences a aplicar la pintura, et desfàs una mica el que ja tens a dins. Llavors, què vol dir? Que, clar, tu has fet una línia amb llapis, però a vegades, quan concretes la del costat, te'n dones compte que aquella línia que acabes de fer amb llapis està malament. Llavors, el que realment certifica que ho has fet bé és el cop de pinzell. No pas el llapis, el cop de pinzell. El llapis et serveix per connectar amb el que estàs pintant, el que aniràs a pintar, perdó, I una vegada ja has connectat, quasi que podries treballar-ho sense pràcticament ni mirar, perquè ja has incorporat. Exacte. I per mi és important aquest aspecte.
0: Ara sí. Digue'm. Ara li preguntarem al Xavi, no?, que que va ser alumna teva, eh? Sí. Que és el que...
3: Gran professor.
0: Sí?
3: Gran professor i motivador pel tema de la pintura.
0: Tu et vas iniciar amb el Xavi o ja també ja tenies abans?
3: No, jo una mica com a l'Òscar de petit, ja tenia l'afició de pintar. El que sí que és cert, vaig estar molts anys deixant la pintura, i després, al cap d'anys, pues, tenia una mica... les ganes de dir, tinc que fer alguna cosa creativa. Vaig estar un any fent escultura, però em cridava la pintura. I llavors vaig estar amb l'Òscar, que em feia de professor, i vaig estar una temporada, i perquè, clar, no, des de petit que havia pintat i ja no havia pintat mai més, no tenia quasi base. I llavors és una de les coses que em va motivar, perquè... el anar solucionant quadres, com anàvem fent quadres i com solucionar-los tot, pues em va motivar a després seguir pintant, i és una de les coses que li he d'agrair, perquè vaig començar tinc ganes de pintar, però no sabia ni d'il·luminació, ni de perspectiva, ni de res. Llavors em va ajudar molt. I va ser...
0: Tu ho veia fàcil, ho entenies bé amb l'Òscar?
3: Sí,
0: la metodologia d'ell?
3: És gran professor i gran pintor, i ho feia molt fàcil, perquè quan no tens molta base, no, vas molt perdut, no saps per on anar, i ell, unes coses de les que em vaig quedar quan feies el tema urbà i quan pintava... Clar, per exemple, quan venia el Christian, que es posava nerviós, perquè buscava la perfecció, i això... I una de les coses que vaig prendre...
0: Perquè éreu diverses alumnes a la classe,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí.
0: Quatre o cinc o sis, sí. O més, no? Potser,
1: sí,
0: no?
1: Bueno, hi va haver èpoques que érem fins i tot vuit, vam arribar a ser,
3: sí,
1: i a vegades menys.
3: Sí. Sí. Llavors venia també una alumna, però era molt tècnic i molt perfeccionista, llavors es posava nerviós perquè... clar, això era una mica com mano suelta, no? Vas fent i vas sortint, vas fent capes, vas...
0: Vas començar també amb l'aquarel·la, amb ell, o també...
3: No, ell m'ensenyava acrílic. Jo em vaig posar amb acrílic, i ell anava pintant amb aquarel·la, però em anava ensenyant amb acrílic. I a mi l'aquarel·la ho trobo el més impressionant, el més difícil de tot... I vaig anar acrílic. Era, pel meu punt de vista, més fàcil. Pots fer capa a capa, pots equivocar amb l'aquarel·la, no. Hi havia diverses coses que vaig tirar cap a l'acrílic. Però gràcies a ell és una de les coses que vaig tenir la motivació de seguir pintant i anar fent coses i coses i disfrutant, gràcies a una mica la base que em va donar.
0: I després... continues pintant?
3: Continuo pintant, continuo fent projectes. Volia explicar abans, també l'any passat vaig estar a Nova York, vaig pintar en un hotel, em van demanar un quadre del Guernica amb colors. I va ser un quadre de 4 metres i pico per 2 metres a la proporció, i després diversos quadres per les habitacions.
0: Però i... que pinteixes tu, un quadre tan gran.
3: Sí, sí, sí. Sí.
0: Vaig una anar... reproducció del Guernica.
3: Sí, sí, carai. Sí. Sí, el propietari de l'hotel era espanyol i va anar a viure a Nova York feia anys, i li agradava molt el Picasso, i va dir, hòstia, m'agradaria el Guernica, però en colors. Carai. I vaig anar allà unes setmanes allà a l'hotel a pintar, i vaig fent projectes, murals petits, quadres, una mica de tot, disfrutant.
0: I et va sortir bé, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè estan allà a Nova York, aquestes pintures, ja, no sé.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Carai, no? Sí, estan... Tenim aquí una altra, sí, una altra, sí, celebritat aquí a Molins de Rei, eh? Sí, sí.
3: Sí, sí.
2: I tens alguna fotografia així a mà?
3: Sí, sí, sí.
0: Ara les veurem aquí. Som els privilegiats a veure aquesta foto, obra, sí, mestra.
3: Fotos i vídeos.
0: I això de les reproduccions que a vegades et podran encarregar, escolta, firma aquest quadre, aquest pintor famós. Això és, a veure, políticament correcte, és legal, es fa freqüentment, perquè... O no passa res amb això? Que...
1: Bueno, home, jo no m'hi trobo que em demanin una reproducció d'un quadre, no. A mi no me l'han demanat mai. Ara, el que, per exemple, puc dir, em sembla que són 50 anys, que, per exemple, jo he treballat molt per l'editorial Perramon, I a partir, em sembla, si no m'equivoco, dels 50 anys que ja es poden reproduir imatges...
2: Sense llicència.
1: Sí, sense, no necessites llicència per... Ostres, que maco, no?
3: Sí, vaig...
0: Carai, amb el
3: vaig,
0: Xavi, no?
3: Vaig anar inventant-me una miqueta els colors i això és una de les sales que tenia a l'hotel, que tenia diversos salons, i això, feia uns 4 metres.
0: Aquest hotel, com es diu?
3: Aquest hotel es diu Canan d'Aigua.
0: I està a Nova York.
3: A les afores de Nova York.
0: Carai, tu. Anirem a veure quan anem allà, no?
1: Tu, molt bé.
3: I ho tenen en un dels salons, de les sales principals, i sí, queda allà com una peça... Això... Després ja... quadres més petits. Per exemple, hi ha un altre quadre, que això que dius de la reproducció, em van demanar a la parella de propietaris, van veure un quadre en un museu i llavors el sí vaig fer semblant, però més personalitzat, perquè era un quadre d'una dona que mirava uns àngels,
1: sí.
3: I llavors jo el sí vaig fer semblant, però portant dos gossos, que ells tenien dos gossos. I llavors, bueno... una versió d'aquell quadre que vam veure a un dels museus de Nova York, però versionat una mica diferent, una mica diferent.
0: Però, carai, no, però tens un alumne, sí, sí, que ja és un mestre.
1: Home,
0: no?
1: Déu-n'hi-do. Sí,
3: gran professor, pues, gran alumne.
1: Està bé, ja. Molt bé, sí, molt bé.
2: Sí. Esplendit, aquest quadre.
1: És espectacular, eh?
3: Ara miraré...
1: Quina mida dius? Que...
3: 4 metres, 4 i mig, més o menys, per 2,20, una cosa així.
1: Està bé.
0: Sí, carai, sí, no? Amb... I això ho vas pintar-ho allà mateix?
3: Allà sí. Sí. Em van contractar per estar allà, vaig estar unes 3 setmanes,
1: sí, sí.
3: I encara no havien obert l'hotel, llavors vaig estar aquestes setmanes abans doncs pintant-ho allà directe,
0: sí, sí. I sí. Has tornat després, no? Algunes vegades,
3: sí,
0: per allà.
3: Sí.
0: Què et diuen? Què diuen la gent?
3: Estan encantats. Sí. Estan encantats. Estan encantats. Sí, sí, sí. Allà als Estats Units em va impressionar una mica, perquè molts no tenen tant coneixement de Picasso i d'altres pintors d'aquí, i llavors gent preguntava, este quadro què és, no? I
0: clar, jo dic,
3: bueno,
0: clar.
3: Picasso, el Guernica del Picasso. I molts, bueno, sabien de sobres, però hi ha altra gent que li venia com nou, i em va impressionar una mica de...
0: Altres coneixement, no?
3: Sí.
0: I lògic, sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Escolta, i tu també, Òscar, quan vas pintar ja a Nova York aquests quadres, va ser allà mateix o aquí?
1: No. El Via Crucis aquest que vaig fer per Miami el vaig pintar aquí i l'anava enviant.
0: Ostres!
1: Sí, sí.
0: I com ho enviaves?
1: Eren quadres que feien un metro 11, bueno, és que em van demanar les mides en polgades. I no me'n recordo ara ben bé la mida, però feien metro i algo per 90 o per, no sé, era una mida així, eren bastant grans, eh? I llavors em feia un, em feien el pagament de dos, sempre hi havia o un moment en què jo els hi devia un quadro o ells que em devien un quadro. Sí, sí, sí. Saps què vull dir? Anàvem enviant.
0: I ho enviaves enrotllat, això?
1: No. Feia una caixa.
0: Un marc i tot. Aquí.
1: Sí, feia una caixa i...
0: Ostres.
1: I, bueno, hi havia d'anar... Bueno, lo típic, has d'anar a la delegació de comerç per fletar-ho, i demanar un permís, anar com es diu, bueno, al Departament de Cultura per acreditar que allò no és una evasió de patrimoni.
0: Clar.
1: Sempre que envies una pintura a l'estranger, has de passar per el Centre de Cultura, allà, com es diu, a la Rambla, baixant a la Rambla, al Palau Moja.
0: Ja.
1: Que hi ha el Departament de Cultura, em sembla que és.
0: No sabia això, que es tenia que fer una declaració de... Carai,
1: sí,
0: no?
1: Sí, o sigui, sí, cada sí, vegada sí. Que tu envies una obra d'art, sí, a l'estranger, sí. Doncs has d'acreditar, anar amb fotografies, i ells al cap d'un parell de dies o tres, no sé exactament, ara no me'n recordo, reculls el document segellat de que no és evasió de patrimoni, perquè, clar, tu podries empaquetar a França o als Estats Units un quadre de molt de valor, el Guernica mateix. No crec que el Guernica es pugui fer fora d'Espanya tan fàcilment, no? Però bueno, que qualsevol obra d'art que vulguis enviar ha d'anar certificat, i llavors hi ha un departament de la Generalitat, el Departament de Cultura, que fa el vistiplau i passa allà amb fotografies i un document explicant tota l'obra i passes i després a la delegació de comerç.
0: I després has tingut oportunitat d'anar...
1: Jo no, hi he anat, no? Hi han anat alumnes meus i m'han enviat fotos, alumnes que han anat a Miami, sí, i m'han enviat fotos de l'església amb el Via Crucis.
3: Òscar, hauràs de passar per Miami.
1: Pues sí.
2: I no has pintat a Califòrnia, a San Francisco?
1: No. Sí. Bueno, jo als Estats Units hi he passat per sobre, anant cap a Mèxic, he volat amb l'avió i l'he vist a baix, l'estàtua de la Llibertat, l'he vist de lluny.
3: De lluny.
1: Però no hi he aterrat mai.
0: Sí, sí. Escolta, sí, sí. Però sembla mentira que t'hagin encarregat després d'aquesta pintura moltes més pintures religioses, no? Com que el tema religiós sempre marca, no?
1: No, va ser sí, una època que vaig fer algun treball, però que tampoc... de fet, no tenia cap treball en concret. Sí que tenia un dibuix del Crist Arbre. Val? Aquest sí que el vaig fer en un retiro que vaig fer pel meu compte, que vaig fer un Crist Arbre. Que era un Crist que me'l vaig imaginar jo, que les cames del Crist es convertien en arrels i els braços eren com dos branques que abraçaven el cel, com si diguéssim, no? Com si fos una connexió del món espiritual i el nostre món, per entendre'ns, no? Sí, sí. I vaig fer un Crist Arbre amb un retiro que vaig fer i tenia el dibuix que el té la meva mare a casa. I la meva mare diu, aquest dibuix és per mi, té l'original. I llavors... De rebote va ser que en una exposició amb això del Multifestival David doncs vaig presentar una obra que era una aquarel·la d'uns nens jugant amb un manglar amb una branca, allò que es tiraven amb els braços per agafar mangos, saps? Sí, he dit un manglar i em sembla que no es diu així, però bueno. Es tiraven una branca per estirar mangos, saps? Tenien molta alegria aquests nanos, no? I llavors aquest quadre, que era molt gros, de metro, més o menys metro i mig per metro 14, el vaig exposar a Bellpuig de les Avellanes i això em va obrir les portes que em van proposar de fer el Via Crucis. Bueno, primer el Via Crucis, no, primer pintar l'església, que no va sortir, i després el Via Crucis. O sigui, va ser una cosa una mica de rebot. I llavors, exposant a Alemanya, vaig pensar, bueno, el dibuix aquest que tinc del Crist Arbre, perquè no faig un oli, vaig fer un oli d'un metro vint, més o menys, un oli una mica gran, que el vaig presentar a Augsburg, em sembla que era Augsburg o... Sí, era Augsburg. I a l'últim moment el vaig vendre amb una persona que venia d'Àustria i ja està, i se'l va quedar a l'últim moment, però va ser una cosa imprevista totalment, vull dir...
0: Però carai, a Alemanya i tot, no?
1: Sí, Alemanya, bueno, el vaig vendre a Alemanya, va acabar anant a Àustria, però bueno, i lo dels Estats Units, que va ser realment el projecte així una mica potent que vaig fer.
0: Sí, sí. I el Vaticà no t'ha cridat?
1: El Vaticà també, mira. Resulta que el Vaticà a veure, quan anaven a fer a beatificar el papa Joan XXIII, em sembla que era el Joan XXIII...
0: No
1: fa molt.
0: El Joan Pau II? No.
1: Joan Pau II... Ai, ara no em sortirà el nom, és un desastre, això.
2: Sí. Em sembla que era... Pau II no pot ser...
1: No, fa poc.
2: I que sigui el penúltim del que va morir ara, l'anterior.
1: Sí, aquest. Sí. Ara no me recordo el nom. Jolín. Bueno, és igual. El meu oculista em va dir, mira, si em prepares una aquarel·la del papa aquest, diu, jo intentaré que te'l publiquin. I me'l van publicar al diari de Brestia.
0: Ah, sí?
1: Sí, i a l'Observatore Romano. Mira, us el busco, que sí, el tinc ara aquí.
0: Pau II, Pau VI, no?
1: Sí, però va ser també de xiripa, perquè el vaig fer així en correcuita.
0: Sí, de l'Observatori Romano, no?
2: Una aquarel·la.
1: Sí, vaig fer una aquarel·la i es va publicar en el diari a l'Observatori Romano. Es va publicar a l'Observatori Romano i llavors al diari de Brescia. es va publicar als dos llocs. El cap de setmana aquell que van fer tot el, tota la cerimònia de beatificació i tot, doncs va sortir publicat, i a més en els facsímils de, del diari de tot Itàlia hi havia també el, la publicació. A veure, tots els retrats, ara no sé si sortiran aquí.
2: Quan surt un quadre teu en un lloc així, les revistes et donen, et compensen econòmicament o no? O simplement...
1: En aquest, mira, és aquest.
2: Ah, sí, sí, sí, però ja l'havia vist. És magnífic, eh?
1: Sí, sí. Mira, veus?
2: Molt bé, molt bé.
0: Aquest va sortir...
2: Pau Sisè.
1: És que jo ja no el vaig arribar a conèixer, aquest. No sé, jo quan vaig deixar, em sembla que no sé. No sé si era.
0: Sí, Pau Sisè.
1: Aquest va ser. Vaig fer dos.
0: Aquest, sí. Sí, Pau
1: Sisè. És aquest.
3: Sí, és que les aquarel·les de l'Òscar són tremendes.
1: Aquesta és la meva dona. I la meva filla petita.
2: I això és...
0: Aquests nens que surten, ens està passant un repertori de pintures.
1: Aquí tinc tots els retrats. Aquest el vaig fer per Ramon, una publicació de retrats.
0: Pel Per Ramon has publicat molt, no?
1: Sí. Bueno, a la vora de 40...
0: Carai.
1: Quasi 50 llibres. Aquest és el fotògraf de l'editorial. I, bueno, tot això són publicacions, ai, retrats que he anat fent i d'això.
2: Però bueno... Molt bé, escolta.
0: Però sempre a l'aquarela, no? Per què no?
1: No, mira, aquest és amb pastel. Ja, aquest bueno, és amb pastel de tot, eh? El que passa...
0: Però prefereixes...
1: I aquest, per exemple, és oli. Ah. A veure, l'aquarela, el retrat és més complicat. Veus, aquest, això és del Via Crucis de... I aquest és el del... Aquest és el de Viena. No, aquest és el que està a Viena. Espera, a veure si surt alguna cosa.
0: Carai, aquest... no. Si voleu més informació, teniu que agafar... No, no, ho tens Instagram, no?
1: Això no.
0: On tens la informació d'Òscar Sanchís Palomino?
1: Mira, i aquest és d'un premi que em van donar com es diu, el centenari de la creació dels Mossos d'Esquadra.
0: Ah, es veu aquí una, sí. Bueno, una mosso, eh?
1: Sí,
0: aixecant la mà, no? Carai.
1: És una part del quadre, és un detall. Sí, sí, sí, el detall, o sigui, el quadre era tots els Mossos llançant la gorra en l'aire perquè s'han llicenciat. I llavors es va fer un concurs que justament el centenari queia quan teníem el Covid. I llavors em van convidar a mi i a la dona per fer l'entrega de premis, i van fer
0: una cerimònia,
1: però vam, sí. Bueno, va durar 2 o 3 hores. La van fer quan va passar, després del Covid es va fer, i van donar premis en els Mossos d'Esquadra que havien
0: fet alguna actuació,
1: sí, van repartir especial, molts premis, sí, sí, i llavors van repartir tres premis de pintura. I a mi em van donar el segon premi. I aquest és un retrat que li vaig fer a un amic, molt amic, l'Artur Aldomà, que és un...
2: Tu també fas això?
1: Un escultor de Reus, molt maco, que, bueno... Sí.
3: Retrat... Bueno, tinc una anècdota de l'Òscar, sí? Que... El retrat és una de les coses més difícils,
2: sí,
3: i em va dir que... Bueno, un dia parlant, l'Òscar tenia un professor que era retratista.
1: Sí, en Jordi.
3: I llavors deia que suava tot i més aquest home, perquè amb els retrats, clar, el tema és que com et veus tu, no et veu l'altre. Llavors, el retrat sempre és una cosa que sí. Pots quedar malament. Com amb un quadre urbà.
1: Quasi sempre quedes malament.
3: Quasi sempre quedes malament.
1: És horrorós.
3: I a l'Òscar ho vaig aplicar, que hi ha vegades que m'han demanat retrats, i fa retrats? No. I si no és de la persona directa, sí. Però si una persona et demana directament... No, perquè és una complicació. Sí. I això és un consell que em vaig quedar, perquè vaig dir, vaig a provar el tema retrats, que no havia provat, a part difícil, la pròpia persona quedes malament.
0: Això és una mica com això de la ràdio, que moltes vegades diem, escolta, aquesta és la meva veu? No, no m'agrada la meva veu. Sí, és la teva veu, no dins una altra. Doncs ha de ser el mateix amb un retrato, perquè, ostres, jo no em veig així, no?
3: Sí, perquè la gent normalment no ens coneixem ni la veu, i en el cas de retrat, per exemple, o quan et veus a foto, aquest no sóc jo, aquesta veu no sóc jo.
1: A més, s'ha d'afegir que sí que és veritat que no som simètrics al 100%. Llavors, quan tu mires al mirall, t'estàs veient girat.
2: Exacte.
1: M'entens? O sigui, tu no veus realment no veus com et veuen els altres, no? No és que així de manera... No, és que realment quan tu et mires al mirall t'estàs veient girat. Llavors, quan el que et pinta t'està pintant tal com et veu tothom, no com et veus tu. Sí, és està clar.
3: Però això em va fer gràcia perquè és una de les coses que m'he quedat. Algun cop li vaig fer una dona em va demanar, mira que voldria un retrat de la meva filla pel cumpleanys, i vaig estar dies en referència a la foto, ho veia una cosa molt, molt, molt igual. Pues la dona, quan va veure el retrat, va dir, no, esta no és mi hija. No, llavors, hi ha coses que dius, bueno...
0: Sí, ja no em fico aquí.
1: És complicat.
3: No em fico aquí.
2: La cara canvia, té milions de moviments.
1: Sí.
2: Llavors, es veu imaginàriament, però veus el retrat i dius, aquesta no sóc jo, aquesta persona.
1: No, sí, i a més, aquí també hi ha una altra cosa que penso que s'ha de tenir molt en compte. Quan tu coneixes a una persona, sempre et queden alguns flaixos que per tu destaquen alguna cosa més que altres.
3: Sí.
1: Val? Llavors, aquestes etiquetes que tu pots fer de l'impacte de conèixer una persona en un moment molt concret, només els tens tu. Sí. Llavors, quan tu fas un retrat, com pots tu entendre quin és l'impacte en el moment en què coincideix que la imatge aquella és la que representa realment en aquella persona? Clar. Això és molt complicat, molt. I clar, bueno, la fotografia realment no falla, però si fas mala cara, et surt amb mala cara la fotografia, vull dir que...
0: Sí, i si és una persona introvertida, antipàtica, o et cau malament, doncs sí.
2: Jo sempre dic, ensenya les dents, perquè si comencen a riure, la meva germana és horrorosa per fer-li fotografies. Perquè li diu, i quan li diu, fa una cara de bufetada.
1: Sí.
2: I és que la cara va canviant moltes... I dius, mira, aquesta cara m'agrada, però ni aquella persona sap quina cara fer, ni jo, no la veig una altra vegada.
0: Això és diferent a fer caricatures, no? Això és més...
1: Bueno, jo recordo que, a veure, per fer caricatures, el que va bé, bàsicament, és com que tu tens una imatge mental del prototipus de persona perfecta, val? I llavors, quan fas una caricatura, en principi el que fas és comparar la imatge que tu vols fer a la caricatura i li restes la perfecció que tu tens idealitzada en el teu cervell. La diferència és el que tens que exagerar. Sí. Llavors, clar, primera, com el que fa caricatures té molt clar quina és la imatge perfecta de la Venus de Milo, perfecta. Si no tens aquesta imatge perfecta i tu te la vas coneixent, a mesura que vas treballant, que vas interioritzant més amb el món de la bellesa, has fet molts retrats, has fet molt... Llavors, a mesura que tu vas coneguent com és l'estereotip màxim de bellesa, tu, per comparació... Però, bueno, és de sentit comú. Si veus un paio amb uns llavis molt gruixuts, ja veus que allà tens... És on te tens que farcir i fots uns llavis... No gruixuts, no. Gruixudíssims.
0: Sí.
1: Saps què vull dir? O unes orelles ben grosses i que pengen. Doncs fots unes orelles més grosses i que pengin més. O sigui que la caricatura, en realitat, el que acabes fent és comparar amb aquesta imatge mental del prototip perfecte, i la diferència està...
0: Carai, no?
2: No, molt bé, molt bé. No.
0: Sí. Pues portem una bona estona xerrant aquí, eh? Però bueno, encara tenim una miqueta més abans d'arribar a la segona hora, no? I hem passat aquí per un tou d'experiències que he tingut a l'estranger. M'he sorprès que aquí tant el professor com l'alumne sou uns grans pintors i de renom, no? Perquè carai, no? Però bueno, tornant amb l'Òscar i la seva experiència molinenca, perquè ell ha vingut a Molins de Rei per alguna casualitat de la vida, van a parar aquí al carrer Major, no? I bueno, mira, també va coincidir amb el Xavi, no? I bueno, i m'imagino que tota la colla d'alumnes que éreu aquí a Molins de Rei encara manteneu un contacte de tant en tant.
3: Jo vaig veient a Sol, al Cristian, algú, sí. Encara trobes, perquè com que la majoria era gent del poble, pues, encara et segueixes veient amb uns quants.
0: Sí, jo tinc una veïna que també venia a classes, una noia, una llamullera de, no sé, ara no recordo el nom, de cabell curt, bueno, tan curt, cabell negre, que era de Madrid, em sembla, o sí.
4: La... Ostres, com...
3: Era Sol, pot ser.
4: La Fe? Sí. No podria ser la Fe?
3: O la Fe.
0: Sí.
3: Podria ser.
4: No sé, perquè...
0: Segurament avui quan la vegi, si la veig, li diré que t'hi he trobat, o si vius, i segurament, ostres, sí, perquè una vegada li vaig comentar, diu...
4: Clar, podria... Sí, sí. És que, a veure, sí que puc dir... A veure si et sona algun d'aquests.
0: Sí.
4: Ja tinc el mòbil.
0: Bueno.
4: Ah, sí, el tinc aquí.
0: Sempre...
4: L'he posat aquí. Tinc el grup, sí. Encara. Perquè no desfaig els grups. Jo no sé què...
3: A mi em passa el mateix.
4: Jo no
3: tinc
4: desfaig.
3: Grups de fa mil anys
0: que,

0: Pues ja li diré
1: bueno,
0: que tinguis,
1: doncs, doncs petons de part de l'Òscar i d'en Xavi, que el tenim aquí també.
2: Petons i records.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé,
0: que tal, que era bon alumne també, no?
1: Hombre, i tant, i tant. Sí, sí. Sí, sí, sí. Jo trobo una mica a faltar, eh? Bueno, em passa amb tots els alumnes, això, que els hi agafo a pressi, i després, amb el temps, quan fa temps que no els veig, et dic, ostres, tu...
2: Va estar molt bé, sí, comença allà, sí, a l'estudi.
1: Va ser molt... Va estar molt bé, la veritat. Sí, sí. Sí, sí.
0: Bueno, i aquest contacte esperem que no falli, no? Anem bé de temps aquí, no? Professor, dos minutets. Un minut. Mira, doncs ara no marxem perquè continuarem parlant de la pintura de la nostra vida amb l'Òscar i amb el Xavi, que avui ens acompanyen aquí al programa. Fins ara. Vinga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Un infant de 6 anys ha mort a una piscina de Calella al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís s'ha rebut a les 6 d'aquesta tarda. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos d'Esquadra i la policia local s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. Més successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta nit passada en un camp de panís a Soses. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergències van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca d'aquesta persona que malauradament es va trobar sense vida. Els Mossos han comprovat que es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent ja s'ha fet càrrec del cas, que es troba sota secret de sumari. Desenes de persones han fet avui un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament. I en matèria d'incendis, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora de la tarda ha cremat canyes i matollar al Prat de Llobregat. Per la proximitat a les flames s'ha tallat la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa i també s'ha bloquejat un carril de la Ronda de Dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat. Segons les primeres xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees. En les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. No deixem de parlar d'incendis perquè els agents rurals informen que per demà dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi un dia més del nivell 4 per perill extrem a 37 municipis de 7 comarques i a més s'activarà també el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. Continuarà també restringir l'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Per tot això es demana extremar les precaucions per evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. I en els esports, a hores d'ara, comença la final del Mundial de Futbol al MetLife Stadium de Nova Jersey, davant d'uns 82.500 espectadors. Les seleccions d'Espanya i l'Argentina s'enfronten. Els espanyols buscaran la seva segona estrella, mentre que l'Argentina, liderada per Leo Messi, buscarà el que seria el segon Mundial consecutiu i el quart de la seva història. Fins aquí les notícies en

0: xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
4: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga, els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
6: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
5: Ah, sí?
6: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
5: Així tot va més de pressa.
6: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
5: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Bueno, pues aquí amb aquesta cançó estàvem recordant a l'Òscar, perquè des que va deixar Molins de Rei les traiem molt, no? I sobretot els seus alumnes, sí, que avui tenim la sort...
1: Òscar, torna!
0: Òscar. Hem sí, conegut el Xavi, no? Sí. Que mira, menys mal. Això denota que has deixat una bona empenta aquí.
2: Bueno, ara, és que quan venia cap aquí i dic, ostres, per què no el truques i clar, anem a fer el
1: i
2: cafè?
1: I feia temps que no ens veiem ara. Sí.
2: Sí. I mira, les sorpreses que han vingut tots cap aquí.
1: I ens hem trobat tots.
0: Escolta, ara que parlava el Francisco d'aquests temes de l'aura i a més, quin és el quadre més misteriós que tu has pintat que has dit, ostres, això ho he pintat jo, però com pot ser, no sé, que t'hagi quedat una mica sorpresa aquesta pintura, o una obra que la vegis de tant en tant i diguis, ostres, que raro.
2: Em vaig fer una vegada una, després d'haver llegit un llibre que es deia... Ai, ni me'n recordo com es deia, perquè parlo de... Jo devia tenir 14, 16 anys o així, però... Que era un llibre que parlava, bueno, d'una mica d'aquest món així cosmològic i bueno, vaig fer una pintura que semblava una falla de València, Vull dir, tampoc us penseu que fos una cosa de l'altre món. El tema era el rebedor, i és tota una muntanya de gent abrallant-se per pujar dalt de tot, saps? Que és tothom abrallant-se per pujar dalt de tot. I llavors, com que es maltracten per ser dalt, val? I llavors, a dalt, es veia com un marc i com si la divinitat, perquè hi vaig posar el símbol de Déu, no?, el triangle, com si en aquell moment Déu els il·luminés per donar-se en compte de la barbaritat que estaven fent i que el món que es havien perdut, que era veure una família allà que estan plantant estan trasplantant una planta, que estan fent algú en comú. I, però, bueno, clar, és un, com es diu, una pintura que és tan evident tot el que hi ha, que és com muntar un escenari. I llavors no li vaig trobar la gràcia, però, bueno, en aquella època, com que jo pintava i m'agradava pues, experimentar, doncs vaig fer pintures surrealistes, vaig fer pintura molt, molt variada, de molts estils diferents, i aquesta, pues, com que va ser després de llegir un llibre que em va agradar molt perquè tot el que respirava doncs, era molt positiu, doncs a la meva manera doncs, vaig fer una representació molt escenogràfica del que explicava el llibre, no? Sí. I era això, no? Que es veia la gent abrallant-se per arribar a dalt i quan ets a dalt, llavors tens la il·luminació i dius, què coi he estat fent fins ara? He estat perdent el temps i total, perquè per arribar i una cosa tan fàcil que ens faria tan feliç, no?
0: Sí, sí.
2: I pel camí ens hem trepitjat tots.
0: Normalment conserva les pintures o dibuixos de la infantesa, les guardes encara o no?
2: Sí, sí. Sí. Tinc un esbós, per exemple, però és que són coses molt anecdòtiques i d'una època que ja et dic, ara jo disfruto molt gaudint de la llum i estant interioritzat en un paisatge que m'atreu perquè és bonic i m'agrada destacar la bellesa del que pinto, no? Però em vaig fer, per exemple, un esbós que era un paio estirant una corda, saps com els jocs aquests que estires cordes?
1: Sí.
2: Hi havia tot una politja que la corda pujava cap amunt, anava pel sostre i en el fons s'estava estrangulant ell mateix. Saps què vull dir? O sigui, era en el fons que... molta força, però resulta que la corda aquella s'estava estrangulant ell mateix, o sigui, és l'absurditat més destralera que et puguis tirar a la cara, no? Que és el que ens està passant amb això del canvi climàtic, vull dir, molt de tirar endavant, d'estirar la corda perquè per l'avarícia, i al final morirem amb una olla a pressió, perquè amb aquesta calor que està fent, jo no sé com acabarà la història, però, bueno, suposo que sempre l'home va trobant recursos i ens en anem sortint de tot. Vull dir, ens en sortirem segur, però realment ens estem tancant un
0: cercle. A mi em sembla que aquest any és l'any que més ho hem patit, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: No sé si és coincidència o què, però trobo que ho ens hem tornat més fluixets, no sé, perquè abans feien calorades de les fortetes, també, no?
2: Però realment està fent
0: una setmana que es nota, bueno, i des que es té coneixement amb dades, doncs clar, 40 graus aquí no era tan freqüent, no?
2: No, no.
0: Ara és continu.
1: Que no sigui molt progressiu, progressió, perquè si anem cap als 40-41 graus, amb aquesta progressió d'aquí uns anys, on arribem?
2: Clar, exacte, sí, no? Sí, o sigui, no caldrà anar a la sauna.
1: Ja la tindrem fora.
2: Ja la tindrem.
0: I això que hem tingut un any, que ha plogut, no? Que hem tingut aigua, que carai, ens hem sorprès nosaltres mateixos, molt, que cada mes ara torna a ploure.
2: Molt, molt.
0: En fi, no? Però bueno, tornem a les pintures de l'Òscar, no? I també les del Xavi, no? Que ens ha sorprès aquí, no? Perquè tu també guardes les pintures de nen, quan eres petitet.
1: Guardo, i també li voldria preguntar a l'Òscar, perquè suposo que amb aquarela no, però amb acrílic, el que he fet amb algunes pintures, pinto a sobre. Guardo moltes, però a vegades m'han preguntat, comences algun quadre i dius, no t'agrada,
0: i a sobre i fas una altra pintura.
1: Fas, sí.
0: Això era problema. Molt freqüent abans,
2: Sí, però no crec que tinguis cap problema. Ara, si et vols assegurar i comprar un com es diu, un vernís d'aquests que t'ajudin a preparar, però és que no ho necessites, o imprimació mateix, per exemple.
1: Sí.
2: Ho pots fer. Però és que en principi l'acrílic accepta tornar a pintar amb acrílic a sobre, no hi ha cap problema.
1: Sí, com que fas capa sobre capa, però em feia gràcia que començaves un quadre amb una temàtica i dius, bueno, vaig cap aquí. I acabant el quadre, personalment no convencia, llavors ja el tapava i el canviava.
2: El problema seria si, per exemple, haguessis pintat un quadre a l'oli i haguessis de pintar sobre. Llavors, a l'oli deixa una pàtina que no és tan adhesiva i llavors et saltaria. L'acrílic, realment, damunt d'oli no pots pintar. En canvi, a la inversa, pintar acrílic i després a sobre l'oli no hi hauria cap problema.
1: Sí. I com que feia acrílic sobre acrílic...
2: Tampoc hi ha problema.
0: Sí. I això no és una mica estrany, perquè moltes vegades s'han trobat pintures antigues que diuen, ostres, i ara que hi ha amb això dels rayos X i de més que s'investiga, mira, aquest home a sota d'aquesta pintura hi havia una altra, no?
2: Sí.
0: Ho detecten,
2: O rectificacions, hi ha pintures de lo millor que un braç ha canviat la posició del braç o una arma que portava. Jo recordo un alumne que era molt divertit. Era un alumne que era molt creatiu, molt creatiu. I tenia un quadre que era de la seva filla fumant, val? I quan es va casar i va tenir un criu, li diu, papa, diu, aquest quadre és horrorós, el meu fill no vull que vegi que jo fumava. I saps què va fer? Va rascar l'acrílic, el va fer saltar l'encenedor que encenia el cigarret, li va posar una espelma i a darrere del cap de la seva filla li va canviar i li va posar un rosetó d'església. I escolta'm, em vaig tronxar de riure perquè és que realment era supercreatiu aquest alumne. Vull dir, no sols anaven amb això, amb altres quadres que havia fet, jo vaig al·lucinar, dic, és que, escolta, però quina imaginació que tenia aquest alumne. Una imaginació...
0: Però ara que parles d'altres pintors, no? Dels teus alumnes, per exemple, no? Però tens alguna referència, tu, que diguessis, no, aquest home és el millor de tots els pintors, o el que jo sento... En trobo més... Jo vibro quan veig quadres d'aquest pintor. En general, o tens alguna preferència?
2: Alguna preferència respecte a artistes d'avui
0: artista,
2: dia?
0: Sí, algun estil d'artista. Abans parlaves del Picasso, parlava del Picasso, però potser tens algun pintor que diu, no, jo em quedo aquí.
2: Bueno, mira, jo, per exemple...
0: Dels antics o del modern, sí.
2: A mi un dels artistes que agrada, jo crec que el 100% de la gent, és el Sorolla, i tots els contemporanis de l'època. Inclús quan hi va haver l'exposició al Palau Martorell, juntament amb la Nori, que hi estic fent moltes activitats amb ella, i us recomano que... Perquè un dia podria venir aquí la Nori.
3: Jo vaig anar a veure aquesta exposició,
2: sí.
3: I hi havia un silenci, tothom,
2: sí.
3: I jo em vaig quedar... No sé què havia de tanta gent, i al veure tanta gent dic, serà un soroll, doncs no, silenci total.
2: Sí, sí.
3: Davant del soroll extraordinari.
2: Doncs amb la Nori vam organitzar, amb els alumnes que tinc, i altra gent que també es volgués afegir, van fer una visita guiada, però llavors vam demanar les notes de premsa, ens vam preparar ella i jo per portar i guiar l'exposició, però ella va guiar l'exposició més a nivell històric de qui era la representació de Sorolla, la seva vida íntima més o menys o familiar. Jo vaig parlar més amb els aspectes tècnics de Sorolla, perquè per mi era un mestre, i realment quan estàs allà amb els seus quadres vas veient coses super molt, que tècnicament estaven molt ben resoltes, no? Com treballava amb els complementaris per fer destacar l'efecte de la llum, el color de les carnacions amb l'efecte de la sol, els blaus del mar, tot això. Era un mestre, realment un mestre que sabia tractar molt bé la llum, però molt. I llavors hi ha una cosa superinteressant de Sorolla, que era l'aspecte de que els detalls els tractava de manera molt abstracta. O sigui, tu et mires les pintures d'ell i si les mires de molt a la vora no saps què estàs veient. Però quan te les mires d'una mica de lluny dius, ostres, però quin detall, que és perfecte aquest artista. És perfecte. Però és clar, que tu et mires de prop i, no, i dius, això no és perfecte, perquè aquí tot és abstracte, està pinzellades molt, molt desenganxades l'una de l'altra, però de lluny sabia crear un efecte de detall impressionant. Bueno, i per això és impressionista, clar, perquè realment era molt impressionant.
0: L'estil de Sorolla t'agrada molt, no?
2: Molt, molt, molt.
0: I dels antics, el Rafael, aquest Miguel Ángel i tot aquest que feien...
2: També m'agraden, evidentment. Són fenomenals tots i cadascun va portar a la història de l'art aspectes molt importants que han fet que tot n'és evolucionat com evolucionat. Però, per exemple, quan es va interioritzar més amb el tema de la perspectiva, el Mantegna, quan va treballar el tema aquella persona posat amb escorç que l'agafava totalment així, saps, de sota, saps?
0: Que llavors, es veia... perspectiva. La...
2: Sí, sí, que, sí. Clar, tots aquests detalls, clar, fan evolucionar l'art. I després també el valor del missatge que conté la pintura, també. Val? Que a vegades no en som del tot conscients, moltes vegades, que l'artista, a darrere de cada quadro, pot haver-hi un missatge subliminal amagat i que l'hem de també esbrinar, hem d'aprendre a descobrir.
0: Això et volia preguntar, no? Els quadres que tu pintes normalment tenen algun missatge, o per lo menys tu tens algun, vols transmetre algun tipus de...
2: Jo sóc molt primari.
0: No, però bueno, abans...
2: No.
0: Per exemple, sí. Abans parlaves de la cantonada que has pintat aquí, la Meridiana.
2: Ah, sí.
0: Allò et va transmetre alguna cosa, tu? Et va arribar?
2: No, evidentment, però no sóc gaire... No sóc recargolat. Allò de dir, ai, vaig a buscar que hi hagi un trasfons i d'allò... Yeah. No. Jo aposto per una pintura que faci destacar... A mi el que m'atrau moltíssim quan vaig a pintar és l'efecte de la llum. Per mi la llum és el que em dona més vida. O sigui, jo quan veig aquests efectes de contrastos de llum, tot això a mi m'encanta, val? Llavors, per exemple, ahir vaig estar pintant a la cantonada del carrer Mallorca amb Meridiana i amb un alumne, i el que trobava bonic del tema, el tema en realitat era horrorós, perquè era una cantonada que tot és pedaços, ciment, Portland, un tubo d'uralita d'un desaigüe, un balcó que una tribuna, perdó, fet amb alumini d'aquell durat de cromat dels anys 70. Vull dir, eren tot, però justament aquest bullici de colors contrastats del tema urbà és el que m'atreu, i m'atreu especialment quan hi arribava la llum, que a primera hora del matí arribava la llum així, una escletxa de llum, i feia que hi haguessin uns contrastos allà molt potents, i els trobava superbonics.
0: Veus, això va ser algo que et va arribar, no?
2: Clar,
0: moltes vegades sí. Els quadres et sorprenen a tu mateix, és a dir, al moment de pintar tu vas allà per un... Pintaré això perquè m'agrada, però de repent veus coses que altres més potser no veiem, no?
2: Bueno, sí.
0: L'observació és fonamental amb això, no?
2: Sí, en realitat hi ha aquest fons, però tampoc és un fons gaire complicat, perquè, per exemple, hi ha artistes que busquen el concepte de l'obra. O sigui, que aquell quadro allà darrere hi hagi amagat, bueno, o no tan amagat, però que el quadro és com una poesia i t'està dient alguna més que la imatge. Hi ha alguna més amagat. Jo no busco això. Jo simplement em deixo portar per allò que m'apassiona i que em trasbalsa. Llavors, si el tema a mi em motiva, i justament aquest tema que vaig pintar ahir al matí era un tema que feia molt temps que tenia ganes de pintar, i el vas madurant, o sigui, és curiós, però quan trobes una cosa que t'agrada, tens ganes de fer-la, però potser encara no tens la disposició, o aquell dia no et va bé, el que sigui, no? Llavors, tu vas madurant, i en el fons, quan el veus, dius, ai, ho solucionaria així, o ho solucionaria... Et vas fent... En el fons estàs treballant el quadro. I el dia que t'hi plantes, que és el que em va passar ahir, i ja no sempre em surten rodons, la veritat que hi ha dies que gaudeixo molt del que pinto, i hi ha dies que quan m'ho miro dic, ostres, voldria més que no hagués fet res avui, perquè hi ha dies que de tot, no? Però ahir justament em va anar bé. Per què? Perquè feia molt temps que el tenia al cap, aquell quadro, aquella vista, tenia ganes de fer-la, i quan m'hi vaig posar, perdó, quan m'hi vaig posar, vaig disfrutar moltíssim pintant.
0: Molt bé. Vinga, una mica de musiqueta i tot seguim.

0: cinemes. Bueno, pues tornem aquí amb l'Òscar i amb el Xavi i l'Enric, avui parlant de la pintura de la meva vida, no? I tu li estaves parlant alguna cosa amb el...
1: No, de dir l'estat d'ànim, perquè quan tu o ell també, perquè això els pintors ho tenen, no? Quina actitud tens o com et sents? Jo no, em noto que si fas silenci mental total, però matemàticament el cos tu no notes, ve una inspiració molt diferent. No sé si aquesta experiència tu la tens. Tu, la glàndula pineal l'has relaxat alguna vegada?
2: Bueno, a veure, això de la inspiració és molt, molt relatiu, val?
1: Sí, sí.
2: Jo, per exemple, els moments d'inspiració més forts que he tingut ha sigut mentre escoltava música.
1: Sí,
2: eh? Però
0: qualsevol música o alguna música especial?
2: Especialment jazz. Ah, sí. I perquè jo penso que el jazz connecta molt amb l'aquarel·la.
1: Sí.
2: Molt. I especialment recordo un quadre molt gran que vaig pintar a l'estudi, perquè clar, això només ho pots pintar a l'estudi quan és tan gran, eh? Estava pintant un tema de la cantonada de la Unió Suïssa de la Rambla Catalunya amb Passeig de Gràcia, que hi ha l'edifici aquell, la Casa del Rin, no sé si us... Era una casa que hi ha
0: com una àguila dalt,
2: sí, potser? Sí, que sí, era sí. De la Renaixença. Bueno, jo estava pintant allà i vaig posar, perquè m'havien dit que era molt bo, la música del Thelonious Monk, i que és un pianista, bueno, i ja fa molts anys que és mort, però que va ser un pianista que va marcar molt sense ser un... perquè era autodidacta, val? Però era d'aquests artistes que han nascut artistes, que no s'han fet artistes, han nascut ja artistes, no? I realment, quan vaig sentir aquella música, em vaig sentir com que connectava molt, molt, molt amb la música, de tal manera que vaig acabar... Bueno, és que em vaig emocionar moltíssim pintant
0: mentre,
2: aquesta
0: mentre crema. Pintaves.
2: Sí, però ha sigut la vegada que he gaudit més de sentir la música i al mateix temps estar pintant. Vull dir, va ser una cosa tan apassionant. És que no es pot explicar. És
1: que no hi ha llenguatge. Quan hi ha una vivència d'interior, ni la pots dir a ningú.
2: Sí,
1: I després hi ha una vivència que aquesta mai ningú arriba gaire, que apareix, tu no ho busques, sinó que t'apareix, i en aquell moment la inspiració és molt forta, però no pots dir-ho més que un altre, que tinguis molta seguretat que l'altre ho tingui, aquesta experiència no es pot aconseguir si jo ara tinc set, bec un got d'aigua, no, tu has d'estar així esperant. Però si dius, bueno, jo vull que vindre, has d'eliminar tot pensament, i quan elimines tot
0: desig.
1: El que es diu aconteixement. Però això s'ha de... Jo ho explico perquè jo faig unes sessions que la gent aprengui a equilibrar-se mentalment, perquè sorgiran coses... Jo em divideixo en dues parts. La part analítica i racional, per què i com ho faig així, i l'altra part que és que apareix. I aquesta part, quan apareix, t'inspira molt. I aleshores ja no has de fer cap esforç. Si fas un esforç, si dius, jo estic treballant per aconseguir-ho, no. Apareix el coneixement. És que jo vaig recórrer tota la Índia a visitar els grans gurus de l'època dels Beatles, saps? I li vaig dir, i em vaig centrar en un mestre, fèiem silenci tot el temps així, i després podíem consultar. I jo entro a veure aquest guru, però és que hi ha gurus que van a buscar diners. No, ha de ser una autèntica. I jo m'assabentava molt bé abans d'anar. I li va dir, i em vaig seure a dir, ara què li dic jo a aquest senyor? I se'm va córrer dir-li això. Jo observo a la naturalesa com creix. Y entonces él dice, usted es maestro. Digo, ¿y por qué? Dice, porque recibo. Veus aquesta vivència interior, i quan aquesta vivència ve, la inspiració, ja me'n vaig anar, perquè ja no era un procés de dir, aclarir idees. És que nosaltres sempre volem per què aclarir. I no, és un aconteixement intern.
2: Clar.
1: I el que pinta ho té que tindre. Jo,
0: clar, per això l'Òscar també rep. O sigui, quan tu surts, estàs rebent.
2: Sí,
0: surtes al carrer i bueno, no sé el que pintaré avui. I de sobte et trobes una cantonada, et trobes un arbre, et trobes un paisatge i tot flueix, no? És així,
2: clar,
0: no?
2: Sí, evidentment, sí. Hi ha una cosa, mira, respecte al que vostè diu, Enric.
1: Ai, digue'm tu.
2: Bueno, perdona, tens raó. Hi ha vegades que et dic de tu i a vegades de vostè. Però bueno, disculpa'm. Mira, no, hi ha una cosa... Jo, per exemple, en els meus alumnes els hi recomano fer apunts ràpids de model. Per què? Doncs mira, perquè justament quan tu tens pressió perquè tens que fer ràpid un exercici, i clar, quan es posa la model, igual es posa 3 minuts, 5 minuts o 8 minuts. Sí. Què passa? Doncs el primer que passa és que el teu coneixement d'aquarel·la, que ja el tens interioritzat més o menys quan ja portes rodatge, arriba un punt que la necessitat d'anar ràpid fa que passes pàgina i elimines la part de l'hemisferi que, justament que utilitza la raó. Perquè el més interessant quan tu pintes és que tècnicament et supeditis a la raó, però creativament et supeditis a l'hemisferi creatiu. I això costa molt, perquè t'has de dividir, entre cometes, t'has de dividir. O sigui, els coneixements tècnics, quan ja els tens, et surten de manera automàtica, per tant, no tens que preocupar. El que tens que intentar és, que per això dic no et despreocupis, és agafar i el que has d'intentar és desconnectar de la part de raó. Desconnectar de la part de raó. I si el que t'ajuda a desconnectar de la part de raó és la pressió d'haver de treballar ràpid, quan fas el salt ho notes. Perquè a mi em passa que quan jo pinto en model a punts ràpids, estàs treballant i hi ha un moment en què comencen a discórrer-te pel cap imatges de com solucionar-la, d'allò, fes una pinzellada per aquí, agafa color d'aquí, agafa color de... Em van sortint, em van rebossant tota una sèrie d'idees de com jo manipular els colors i com treballar amb els pinzells i entres en un punt d'apassionament que gaudeixes molt, i allò que pot ser un estrès inicial, perquè t'estresses perquè fas a punts molt ràpids, es converteix en una motivació. I et surts, bueno, acabes la sessió, que estàs super relaxat. Mm-hmm. És tot el contrari del que pugui pensar la gent. O sigui, a punts ràpids, acabes bé.
0: Normalment un quadre sempre s'acaba, és a dir, que et dius, ja està acabat. O dius, ostres, d'alguna li falta.
2: Jo t'haig de dir que quasi tots no els acabo.
3: No s'acabarien mai.
2: Tinc un paquet de quadres que estan per acabar, que jo a vegades penso, si els acabo malament. Perquè a vegades els dic als meus alumnes, lo cargues hasta que te lo cargues. Perquè realment...
3: Clar, vas, que és el punt. No?
2: Que dius,
3: I no arribaries mai...
2: No arribes mai.
3: Que hi ha un moment que pares o...
2: Sí, és que
0: Per això els orientals potser ho fan millor en l'aspecte de dir, fan una traça, una guia, un parell o tres de pinzellades, i amb això ja l'expressió, bueno, general del que volen explicar.
2: A veure, no? Jo, amb tota franquesa, amb els anys que fa que pinto l'aquarel·la, ara em començo a adonar de per què l'aquarel·la es considera sagrada, és un art sagrat. I bàsicament és sagrat perquè hi ha un... L'aquarel·la, tan important és el que pintes com el que no pintes. Per tant, què vol dir això? No sé si heu sentit a parlar del yin i del yang.
1: Sí.
2: Val? Pues, el yin i el yang està present de manera molt, molt evident a l'aquarel·la. Llavors, quan pintes a l'aquarel·la, si pintes de la manera que jo més o menys ensenyo i intento que la gent ho capti, t'estàs autoexigint no a rellenar, no a omplir espais, sinó a participar tu de manera tècnica amb el material, amb aquests espais blancs que deixes. Has de tenir consciència de que tan important és l'espai que deixes en blanc com el que estàs realment pintant. I molt sovint amb aquarel·la tu estàs pintant amb el negre, però tu estàs visualitzant el blanc que deixes. O sigui, la teva concentració no està tant amb on poses el pinzell, sinó amb els espais blancs que estàs deixant. I això és molt important. Per tant, què vol dir? Que la teva projecció del teu treball amb aquarel·la no va tant amb el pinzell que estàs aplicant al color, sinó amb els espais que estàs deixant.
0: Exacte.
2: M'entens?
0: Aquest equilibri, no?
2: I clar, llavors, això vol dir... Clar, per això amb el temps arribes a captar realment el fons real de lo que és la tècnica de l'aquarel·la, i per això és tan difícil l'aquarel·la. Perquè hi ha un aspecte que és aquest aspecte que ningú té en compte, perquè tothom se sent segur d'allò que hi participa directament. Amb què participes directament? Amb el que tens a la punta del pinzell. I allò que hi participes indirectament, que és tan important com l'altre, és l'espai blanc que deixes. Per tant, aquí és on hi ha el yin i el yang. Llavors, el fet de treballar l'aquarel·la tenint present aquests dos aspectes, doncs fa que agafes realment l'esperit de l'aquarel·la.
3: Sí, és un equilibri constant.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo no, ni pinto ni escric. Jo parlo. I m'ho diuen, i un senyor un dia digués que avui m'ha impactat vostè moltíssim, però jo no he notat, jo no he intentat abandonar-li com el que pinta l'aquarel·la. Jo, per mi, l'aquarel·la era més molt difícil des del punt de vista mi, que no pinto res. Però veig que és difícil, per això m'assombra tant les pintures aquestes d'aquarel·la, perquè té que veure una vibració, jo dic vibració per dir una paraula concreta, no? I tens que dir sense cap por ni que hi hagi allà les personatges. Jo he parlat davant de 500 persones, però jo és com si estigués sol. I perquè si no surt aquesta vibració. I és un món, que et podríem dir, misteriós, perquè la part analítica i racional no està ficada allà.
2: Clar.
1: I llavors tens que dir allò que... Jo també parlo una mica d'ella, dic, avui estava jo ensenyant unes pintures, precisament, que tenim allà, aquí a Caspe, unes pintures espectaculars, i dic, mira, ves aquestes pintures, i els que han vingut, dic, no les entiendo. Híjole, de la gran soberana xingada, com diuen els mexicans. No. Però que com es sents? Jo sempre insisteixo molt en això. Per això jo he recorregut molts llocs i vaig a llocs de que hagi una energia. Si vas a Iguaçu,
2: sí,
1: que vas estar, i Iguaçu ves aquelles caigudes d'aigua, que no pots dir res. La mateixa sala de família entres i no has de parlar.
2: No.
1: Hi ha gent i dice, ¿y ahora qué hacemos? Digo, ahora te voy a dar una bofetada, pero esto sí que lo sentirás.
3: Sí. Però la pintura va molt relacionat al tema irracional i els estats d'ànims. Sí. Quan pintes et surt un quadre d'una manera o una altra. I a vegades a mi m'ha passat que pintar una cosa de dir, hòstia, això he fet? Exacte. O ha sortit així? I és una cosa completament irracional i depèn de l'estat d'ànim. L'Òscar, per exemple, quan venia aquí a Molins, a vegades ens posàvem música estàs pintant i estàs escoltant música que t'agrada, estàs disfrutant, estàs sumant, estàs complementant tot.
0: I quina música ficava?
3: Una mica de tot. Però sí.
1: Jo poso música de 438 hercios, que és una música especial. I entonces i quan ja la tens acostumada, només posar-la ja entres
2: sí.
1: No analíticament de la teva vida, es desperta, però això, si a l'altre amb cara de bufetada que no la té, diu, te voy a dice, ara què fem? Si no hi ha
2: No, el que passa és que realment jo me'n dono compte que estem molt controlats per l'hemisferi racional. Vull dir, això de que, per exemple, tots treballem amb la mà dreta, vol dir que l'hemisferi esquerre, que és el racional, ha estat dominant la societat de fa molts anys. I el que no feia anar a la dreta, li feien fer anar a la dreta sí o sí. Val? A veure, potser no cal entrar tant en d'allò i ser tant d'allò, no? Però però en el fons això és significatiu, perquè vol dir que si fem servir la mà dreta és que l'hemisferi esquerre és el que ha dominat la societat en general. Llavors, utilitzar l'altre hemisferi, que costa molt, perquè estem tan obsessionats amb això, que ens permetria ser més creatius, disparar les neurones cap a coses realment que se surten de la normalitat, però que són a lo millor molt, molt evidents i que ens poden solucionar moltes més coses de les que ens pensem, doncs poder hauríem d'explotar-ho més.
0: Perquè això dona per fer un altre programa, que ja el farem, eh? La pintura és una teràpia, no? Consideres també que és una...
2: Home, i tant.
1: Sí, sí.
2: I tant, que és una teràpia.
3: És una teràpia natural completament. És una gent que va fer ioga, va fer relaxació, va fer altres... I el pintar, estar hores pintant i deixar la ment en blanc és una relaxació total.
2: Jo en els meus alumnes, perquè no me'n recordo del mindfulness, els dic... Sí, allò que és el Full Monty, i diuen Full Monty. Dic Full Monty perquè no me'n recordo que es diu Mindfulness. L'aquarel·la és un Mindfulness, sí. perquè en realitat l'aquarel·la t'està demanant que tu estiguis al 100% per l'aquarel·la. O sigui, no valen mitges tintes.
3: No, estàs
0: allà. I el temps no importa, no?
2: Sí que importa. És el que més importa. Perquè tu quan apliques una aiguada, fas una pinzellada amb una taca, aquella aigua comença a secar-se, comença a impregnar el paper. Per tant, és el teu moment d'aplicar el pigment. Vol dir que tu tens que tenir la consciència al 100% posat amb la tècnica. T'has de deixar anar, evidentment, però tu et deus amb cos i ànima a l'aquarel·la. O sigui, t'està absorbint de tal manera que no penses en res més. O sigui, tens que focalitzar la teva atenció en una cosa, només que en una cosa, que és l'aquarel·la. T'hi has d'entregar amb cos i ànima. I per això li dic el mindfulness, perquè en realitat, què fas amb el mindfulness?
1: És pues, equilibrar-se.
2: Exacte. O sigui,
0: mirar mà, caigut, això és una bona...
2: Clar, o sigui, és una
0: bona eina, eh?
2: És una dedicació plena a nivell mental... amb una tècnica que sí, que la tècnica necessita raonar-la, sí, però no. Després tot el procés creatiu ha de respondre a aquest altre aspecte més creatiu de la persona.
1: Té que veure un equilibri.
2: Exacte.
1: I la majoria de la gent li domina la part esquerra i la dreta. Jo quan veig que no parla de la part dreta, és a dir, que no ho expressa, tampoc li aclaro. Per això, imagines que Jesús o Buda o qui sigui, no donaven solucions. Donava l'orientació i passo bé. Perquè el procés és personal, de cadascú és una joia única, que té que descobrir aquest tresor que té i que ho expressa d'una forma o d'una altra.
2: Sí, sí, no, sí.
1: Ara s'inicia un tema molt interessant que el jefe ja està observant molt bé.
0: Bueno, pues mira, queden 2 minutets, eh? Jo vull agrair, Òscar, una vegada més que hagis vingut aquí a ràdio, no? A la ràdio, al nostre programa, no?
2: Igualment, gràcies a vosaltres.
0: El Xavi, que té les portes obertes.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I ja veus que fem un tipus de programa molt distendit, molt, molt obert, no? I bueno, escolta, hem de parlar de teràpies, hem de parlar de quadros màgics, d'un tou de temes que domineu vosaltres mateixos sobre el tema de l'art. I no sé si voleu fer algun comentari més, endavant, eh?
1: No, és que m'ha agradat molt sentir-vos, perquè una cosa és que en cadascú hi ha un camí. Hi ha tants camins que han tingut... Per això, el futur anirem a pitjor. No, el que diu això, encara no s'ha entès. El futur ha de vindre. Deixa el passat. Bueno, podem recordar el passat i té un valor. Però hi ha tanta novetat amb el que té que vindre, és que et quedes... Jo he viatjat una mica perquè jo després de les xerrades dic, quin lloc del món hi ha una energia? Digue'm algun lloc del món que hagi una energia que tu t'hagi impactat. Tens algun lloc?
2: Sí.
1: Teles, dinos-la.
2: Ho dic?
1: Sí.
2: Bueno, és un lloc que m'agrada molt.
0: Montserrat?
2: No, el Santuari de l'Hort.
1: Ah, veus?
0: Ah, sí?
1: Jo no el conec, no.
2: Sí, és molt...
0: Ah, on està? Molt quin lloc està?
2: Està a Solsona, sí.
1: Ah, no, però pues no, sí. Mira que he anat a molts llocs de tota Espanya.
0: L'has pintat, segur, no?
2: No? Home, hi he pintat i... Sí, sí.
0: Bueno.
1: Jo, home, hi vaig a... I tot la gent m'ho diuen. Dic, però és tan complicat. Però en seguida s'anima. Mira, jo he anat a Terra Santa 14, 15 vegades i cada vegada que vaig sempre ho veig diferent. Uh-huh. És a dir, que, i així per tot el lloc, eh? Però pots anar al Montesina allí, al on vulguis, però, i, però has d'estar en calma. I llavors hi ha l'aconteixement. I el pintor, per mi, és, té que sentir una cosa que és quan li surt. No, no, molt bé.
0: Per mi, moltes gràcies, Òscar i Xavi.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Sí, sí. Fins la propera. I vosaltres, Ràdio Gens, tornarem a veure el proper dimarts. Rebeu una forta abraçada, amigues i amics. Vinga.

Hola, molt bona nit. Benvingudes a aquest espai que és el Quan comença la nit, un programa que va de músiques amb veus de dona, música interpretada, composada, escrita, però que sigui amb veu de dona. Amb aquesta banda, bueno, el que és l'entrada, que és el Because the Night de Patti Smith, ja són uns quants anys amb aquesta sintonia. I no estic amenaçant a canviar-la, perquè és una de les meves cançons favorites del món mundial. Doncs bé, aquest és el penúltim programa de la temporada. Després ja sabeu que venen les remissions i demés, que ja està bé i que m'encanta. De què va avui? Avui són versions. Em vaig adonar l'altre dia que feia molt... Sí que també enyoro els directes, però cada cop em costa més escoltar o trobar directes que m'agradin molt com sonen. Llavors he decidit fer un de versions, que fa molt que no fem versions. També, com podeu veure, la meva veu no millora. Pot ser producte de la calor, aire condicionat, el que sigui, però no millora. Dir-vos, no sé si ha acabat de fer bé la presentació, però se'n tornem-hi, Benvingudes al 91.2 de la freqüència modulada, Ràdio Molins de Rei, emetent en aquests moments el Quan comença la nit. Soc la Fermina Recio, escoltarem veus de dona durant tot el programa, tot i que just avui comencem amb una parella mixta. La veritat és que NEC només li fa les veus dels cors. Com que la setmana passada no vaig estar a temps de fer-vos res sobre... Doncs ja sabeu que va morir. No acabo ni una frase avui, La setmana passada va morir Bonnie Tyler. Va morir, però no l'oblidem. Llavors ella estarà viva sempre que la recordem i que parlem d'ella. Ja us ho dic sempre. I bé, doncs, com avui va de versions, he trobat una versió del 2011 del Eclipse del

Quarry, tots els Kiss of the Heart, que fan Laura i Laura, amb apòstrofe, i Nec. Laura té una veu fenomenal i els coros de Nec no estan pas malament. I comencem amb aquest tema, el programa d'avui, Eclipsi del Quarry.

crec que és una molt bona versió de la cançó de Bonnie Tyler, que ens va deixar als 75 anys, però amb uns quants èxits que un dia aquests igual recopilem, sí? Ara me'n vaig amb un tema que, igual que el Total Eclipse of the Heart, també era de la meva adolescència. Ja sabeu, allò que us explico sempre de la música en l'adolescència, de que ens marca més que qualsevol altra música que haguem pogut escoltar en altres moments de la nostra vida, que també, però l'adolescència està allà. Doncs bé, l'any 1984, un grup que es deia Foreigner treien un tema que a mi, amb aquest anglès de Palafrugell, I want to know what love is, és el tema. Però us he buscat una versió que fa la... em sembla que és... ara no sé si és de neerlandesa, és noruega. Anne Brun. Anne Brun fa bastants versions, de fet té un disc que és de versions, i aquest I Want to Know What Love Is el trobem en un àlbum que es diu Leave Me Breathless, i crec que fa una molt bona versió d'aquest tema de Foreigner.

I want you to show me. I aquesta era en Brun de Construint, un tema de Foreigner. I a qui li toca el tornarà, doncs, a la mallorquina Buica, amb la seva veu trencada, preciosíssima, i que ve tot allò que canta i que decideix posar la seva veu, fa maquíssim. La Bohème, o la Bohèmia, que és un, el tema que versionarà ella, va ser escrita per Charles Aznavour i el senyor Jacques Plante l'any 1965, i que Aznavour canta per primera vegada i enregistra per primera vegada l'any 1966. La versió que jo us poso de Buica està dintre d'un àlbum que es diu Buica Collection i és de l'any 2009. M'encanta tot el que fa Buica i és això el que vull compartir amb totes vosaltres avui.

I bé, ara toca el moment de pujar una miqueta doncs les vibracions, de posar-nos a saltar, si cal, amb aquest Fun a Job, que era un tema que estava en l'àlbum Stop Making Sense de Talking Heads, i bé, l'any 2024 es va fer un àlbum de tribut a aquest, a l'Stop Making Sense. L'àlbum es diu Everyone's Getting Involved, a tribute to a Talking Heads, Stop Making Sense. I ho he dit del tirón, no ho repetiré. De Linda Lilas. De Linda Lilas són unes dones divertidíssimes, molt joves. Es fan dir que són un grup, com diu, oriental hispà, una cosa així. És que em fa molta gràcia com s'autodefineixen. I el cas és que són molt canyeres, són mig punt carres, i fan una versió del tema de Talking Heads doncs molt divertida. I com us dic, toca posar una miqueta, pujar els bioritmes i posar una miqueta més de canya.

Bé, per tothom que acabi d'arribar, això que escolteu és el Quan comença la nit, esteu sintonitzant Ràdio Molins de Rei, sóc la Fermina i és aquest el programa que va de veus de dones. Avui fem versions i ara és el torn d'Emily Loiseau. Emily Loiseau és una cantant franco-anglesa, escriu i composa tant en francès com en anglès i m'he anat a buscar un clàssic de Dalila, Gigi l'Amoroso. Gigi l'Amoroso és la història d'un cantant que tenia tot el poble, bàsicament a les dones, enlluernades amb la seva veu i la seva manera seductora de cantar, que bé, acaba caient en els braços d'una rica americana que se l'emporta als Estats Units perquè triomfi, però que ell acaba tornant al seu petit poble de Nàpoli amb la seva gent i una mica com defraudat del que ha passat, no? Gigi l'Amoroso, feia anys que no escoltava aquesta cançó i buscant versions, a part és una versió molt especial perquè Emily Loiseau es diu Revisited i és un, són sessions a base de piano i cello i crec que és un disc meravellós, especialíssim, i és del 2014, per si us interessa. I bé, que aquesta versió del Gigi doncs és per al dia d'avui.

I bé, si heu arribat fins aquí, és que us estan agradant les versions i és el torn d'una de les meves favorites. Favorita com a cantant, com a baixista, com a pionera, en grups on les pionera, de les pioneres de l'època. Susy 4 és de qui estic parlant. I fa una versió del All Shook Up d'Elvis, més rockera que no twistera, i és que és molt divertida. I així no perdem el ritme, sí? Seguim ballant aquestes versions.

I ara és el torn de Florence Welch, Florence and the Machine, versionant un clàssic de E.B. King, o B.E. King, com era? E.B. King, no? Ben E. King, perdoneu, una cançó de l'any 1962 i que ella reinterpreta i torna a fer i el fa seu, pues no sé si és en el 2016, 2015, per ahí està la cosa. Stand By Me és el tema que ve ara. Jo crec que és un dels clàssics i amb la veu de la Florence, doncs és meravellosament bonic.

la veu de Florence Welch amb aquest trèmolo, aquesta manera d'expressar, és que em sembla meravellosa. No diré que m'agrada més que l'original, però podria dir-ho. I bé, ara us posaré una versió en italià d'un tema de Monkees, el famosíssim tema I'm a Believer, de l'any 1967, i que el mateix any la senyora Caterina Castelli, doncs, la va... va fer la seva interpretació. Es diu Sono Bugiarda, soc una mentidera o soc mentidera. Està dintre un àlbum, com us deia, que es diu Qualcuno mi può giudicare, i com us deia, és l'any, ella la va enregistrar l'any 67, però aquest àlbum és un compilatori de Caterina Castelli de l'any 97, de l'any 1997. Doncs bé, tema de Monkees amb veu de dona en aquestes versions que estem escoltant avui, ara un en italià. Ja havíem escoltat una altra, però bé, la versió que ens han fet del Total Eclipse of the Heart el començarem, però és que aquesta Caterina Castelli no me la volia deixar al calaix.

trobo que aquesta versió, el Sona Butllarda, de Caterina Caselli, és fantàstica, i per això no podia no posar-la. I ara ens anem amb un estàndard americà interpretat per la senyora Maria del Mar Bonet i acompanyada al piano pel senyor Manel Camp. Aquest és una celebració dels 20 anys del que va ser el Ben a Prop, però jo vaig tenir el gust, el plaer immens d'anar al concert original fa ja, doncs igual 25 anys. Maria del Mar Bonet, us he escollit un tema que es diu Abraça'm, que en anglès es deia Embraceable You, com us deia, un clàssic del jazz dels Estats Units, un tema fet, el seu creador és George Gershwin i lletra de Ira Gershwin. Dit això, en català, Maria del Mar Bonet, amb un tema preciosíssim que m'agrada recordar de tant en quant.

Bé, jo crec que si segueixo així, avui dona temps a escoltar els dos temes que queden quasi quasi sencers. Some Beer és un tema de Phil Good Mac que està dintre l'àlbum Rumors de l'any 1977, però que va quasi dir que va morir molt jove, va morir amb 33 anys l'any 1996. La clava, la fa preciosíssima acompanyada de la seva guitarra. Us recomano un àlbum que es diu Eva by My Heart, o Eva by My Heart. Songbird, versió Eva Cassidy, preciosa.

Bé, hem arribat al final d'aquest penúltim programa d'aquesta temporada. No sé si torno l'any que ve, no m'han dit encara si volen que torni. Jo espero, desitjo que sí. Ho preguntaré quan surti. Bé, doncs això, penúltim programa de la temporada. Avui dedicat a versions de temes que m'agraden i que espero que us hagin agradat a totes vosaltres. Sabeu que aquest programa va d'això, va de compartir. Compartir músiques, compartir doncs, tot allò que ens agrada. I en veu de dona, per suposat, teniu un correu electrònic, fermina10869@gmail.com, i espero que em digueu alguna cosa en aquesta setmaneta de cara a l'últim programa. A veure si fem una sorpresa entre totes, sí? Bé, acabem amb Psycho Killer, també de l'àlbum tribut a l'àlbum Stop Making Sense de... Oh, serà possible que se me'n vagi del cap. Això de la menopàusia és una cosa estranyíssima, eh? Estranyíssima o no, però que és de Talking Heads. Psycho Killer interpretat per Miles Cyrus. Ho fa tremendament, bueno, divertida. I la fa molt ballable. Gràcies per fer-me acompanyar una nit més. Un petó molt gran. I m'encantaria que estiguéssiu aquí la propera setmana. Adéu-siau.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ya no es lo que era antes. Y la música también.
4: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
5: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
7: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
6: A la nostra edat estem fets ostequis.
8: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Garcia.
10: Què?
9: Diumenge fem programa.
10: Clar, com tots.
9: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
10: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
9: Ah, sí?
10: Sí.
9: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus...
10: Ai, Follet.
9: Ai, Garcia.
10: Mare de Déu, senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
2: Aquest programa s'emet en segona

Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Hola, estem aquí, els més garruts de Ràdio Molins de Rei, BAC, el barco de col·legues, anomenat altrament Zona Metall. Què tal va tot plegat, Mikhail Smirnov? T'has fos ja de calor? Aquesta bonica calva que tens entre dos auriculars segueix sencera o l'ou per dins està podrit ja de calor, temperatura que puja i bull? Què t'expliques?
1: Ara mateix estic ja, o sigui, transformant-me ja en diamant.
0: En saps? Diamant.
1: En diamant, directament.
0: Ja no és ni calor, és pressió.
1: Sí, sí, pressió. Sí, sí, vull dir, estic comprimit a mi mateix. Vull dir.
0: Ja deia que estaves molt brillant. Dic, és suor. No, és pressió.
1: És pressió.
0: Molt bé, Diamonds and Rust, perfecte.
2: És Mikhail.rar.
0: Correcte. Hola, què tal? La barba més comprimida del programa. En sumeri, senyor Mr. Hyde, què t'expliques?
2: Bé, jo desitjant que acabi l'estiu d'una punyetera vegada.
0: Doncs, nen, ho portes malament, eh?
2: Ja, vull dir... no, és horrible.
0: Queda un rato.
2: És horrible, o sigui, de canviar la ràdio, de casa a la ràdio, un telele pel mig, eh? Vull dir, veus...
0: Telele.
2: Un telele pel mig. Això em recorda un any que, una fira medieval de no sé on, hi havia un tio amb parada d'espelmes de... d'allò.
0: No.
2: I era... No, m'estic ponent.
0: Sí. Se li va enfondre o què?
2: Sí.
0: Hòstia, que xungo.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, i res, hauríem de començar el programa, però abans de res, deixem ni que sigui saludar un segon de res, una incorporació d'última hora, la màscara del metall. Hola, què tal? Com va tot plegat? Què t'expliques?
3: Benvinguts a la Ràdio Molins de Rei.
0: Moltes gràcies, molt sí senyora.
2: Molt bé.
0: Perfecte. Doncs amb aquesta incorporació així, pim-pam, una cunya ràpida, jo donaria per començat, diguem... La prequela del final de la temporada.
2: Sí, queden dos programes, és aquest i el següent.
0: Bàsicament.
2: I res, m'ha dit uns follets del poble que us heu passat fa res per l'exposició.
0: Sí, de fet ara mateix.
2: Ara no. Però bueno, què us ha semblat? Jo és que no puc parlar, perquè
0: vaig estar
2: el dia de l'inauguració, he estat a tot arreu, vull dir...
0: Molt bé. O sigui, perdó, és que en Mikhail m'està tocant els controls i estic perdent l'audició momentàniament.
2: No, però, tio... el barco sigue navegando.
0: Ja, però clar, estic parlant, em diu coses i em passen coses, jo què sé, saps? I... Anyway, parlo en diferents dimensions alhora.
2: Multivers de la locura.
0: Pues bé, curiós, sí. Vull dir, per qui no ho sàpiga, el que està fent és parlar de l'exposició que es fa...
2: Ja ho saben, la setmana passada va
0: però tu jo torno a repetir, per si cas. Aquí, Molins de Rei, a Can Ametller, es fa l'exposició dels 20 anys del Move Your Fucking Brain Extreme Fest, que, per cert, farem crònica o què?
2: Si voleu, sí.
0: Bueno, anyway.
2: Jo és que ho vaig viure des de la perspectiva fila zero.
0: Sí, ja t'ho diu, filamenju.
2: Filamenju, però no, podem parlar.
0: Recollent denis i confeti, a parts iguals.
2: Confeti, sobretot, jo vaig arribar a casa amb confeti, no sé d'on, però...
0: Pues res, i fa un rato que en Mikhail i jo hem passat a veure les versions de nosaltres mateixos congelades en el temps,
2: ja,
0: amb cabells llargs, menys quilos i molta més neurona.
2: Molta neurona, però sí, sobretot, sí, sí. És el que dius, hi ha tota gent que veus el pas del temps a través

0: L'entitat.
1: I veus gent que... gent desapareguda i gent incorporada en cert punt. Dius, hòstia, aquí va començar per aquesta persona, el MUF, no sé què.
0: Curiós. Jo començo a sortir a partir de 2007.
1: Efectivament, exacte. Se't veu una foto ultra jove.
0: Ultra jove, tio.
1: Imberbe, literalment.
0: Imberbe. Dos fotos Imberbe, de fet, surto jo.
1: Gran, gran, gran.
0: Ja veus.
1: Bueno, i resum ràpid, el MUF, potser menys tapeït que altres anys, amb molta més festa. De fet, en Mikhail i a mi quasi ens atropella...
0: Es va atropellar la conga de Serravoló.
1: Una metal conga que he vist el vídeo que se'n va prendre amb el cul, fa la volta a l'illa i entra per darrere l'escenari.
0: Hi ha un detall d'aquest vídeo, però acaba, després te l'explico.
1: No, sisplau, per favor.
0: Hi ha un detall del vídeo que hi havia dues càmeres, la que portava el cantant de Serravoló, sí, i una que estava a rotllo Steadicam mirant al públic.
1: Al fosso, sí.
0: I què passa? Es veu el fosso...
1: Sí.
0: Els tres persones que hi havia al fosso, dos allà passant-s'ho bé, i llavors queda el senyor Borràs aguantant el fuerte i sol, saps? I dius, fills de puta, què és aquesta seguretat, saps?
1: Però... Bueno, estem parlant del crew de Metal Defenders,
0: de Metal Defenders que
1: assignat
0: que
1: al fosso.
0: Ara, per mi, Serravoló va ser dels millors concerts de la nit.
1: Busqueu els portuguesos Serravoló, amb LH, no amb ella, el seu vídeo que hem penjat a xarxes socials i YouTube, un muntatge molt ben parit del seu pas pel MUF. Sí. Què anava a dir? Jo callaria i punxaria, perquè justament una de les coses que va passar aquest MUF, em va fer molta il·lusió parlar amb molta gent que em va reconèixer per la veu, el Loro, pel Zona Metall, es van declarar fans i bla, bla, bla, i alguns d'ells va dir, això passa com tot, és que feu massa això o feu massa poc allò, cadascú té els seus gustos, però un d'ells ens va dir, és que està molt bé, però quan xerreu tant de les vostres coses, jo penso, va, punxeu metall. Doncs me callo i vaig a punxar metall. Mikhail, què et sembla si... Comencem una mica suaus.
2: Bueno.
1: Sí? Comencem per un pare i un fill.
2: Com de suau?
1: Un padre i un hijo, saps allò?
2: No ho he dit.
1: Estem parlant de dos Morelos.
0: A Tom Morello i suposo que el seu fill, no?
1: Clar, exacte, efectivament, tots dos a la guitarra, juntament amb Serge Tankian, cantant de System of a Down, acaben de treure un tema, bueno, típic del seu rotllo de... borderline metall alternatiu, posar-hi si vols, que està prou bé, vull dir, estiuenc, ballable, reivindicatiu, com no pot ser d'altra manera, qualsevol de les cançons que envolten l'univers Tom Morello. És un single fora de qualsevol àlbum que es diu Adjourned, i Tom Morello amb son fill Roman Morello i Serge Tankian sonen així de bé, Adjourned.

0: All right.
1: All right.
2: Hola, què tal, teacher? Com estàs?
3: Què faig? Arriba't una mica tard, però a temps per adonar-me que la cosa anava de pares, fills, criatures vàries, i jo he portat el meu granet de sorra avui també.
0: Hola, granet de sorra.
2: Espera. El 3,
3: el granet de sorra, vols
0: granet de sorra, sisplau, digues alguna cosa.
4: Hola,
2: què tal?
3: És la primera cosa diferent a Bon Nadal, zona matèria, sí, que ja, diuen.
0: Sí, amb els 40 graus que fa anar fora, Bon Nadal no, eh?
2: No. Bueno, doncs, això...
0: jo ets a dir que està en el límite del bien i del mal, del sí, que és el metall, eh?
2: Ja, perquè... ja ho he dit, és molt borderline tot plegat. L'he punxat perquè és qui és, perquè és molt mític i bla, bla, i que és curiositat. A més, tots dos són referents de... del, sempre del borderline del metall, saps? Però bueno, està bé, està bé.
0: A veure, curiós que... també he dit nu metal. Però...
2: bueno, de fet, no, cap dels dos.
0: Sound, sí.
2: No, no.
0: Sound
2: System
0: of a Down, sí.
2: No, System of a Down
0: és
2: alternatiu. És entre new, perquè hace un poco de wiki-wiki, però és sobretot alternatiu. Wiki-wiki. Vamos. Què anava a dir? Aquí, de fet, lo curiós és que Serj Tankian fa aquesta espècie de rapejat que imita una miqueta... Ai, com es deia el cantant de... Ai, de Rage Against the Machine.
0: Bueno. Juan Antonio Rage.
2: No. Zac de la Rocha, correcte. Bé, no canta com ell, però fa aquesta espècie de rapejat raro que ell no fa gens ni en solitari amb el seu grup de Serj Tankian ni en System of a Down, saps? Vull dir,
0: però s'ha de dir que curiós. Tom Morello ha agafat un rol un pèl de productor perquè consta
2: sí?
0: com a... Sí, t'explicaré perquè... Mira, el pollastre...
2: De... És ell, és en Tom Morello.
0: És en Tom Morello. No,
2: parla bé de mi.
0: Has de treure el pollastre del forn. Has de... com a productor, perquè surt com a productor de l'últim concert de l'Osi, vale?
2: Ah.
3: És veritat que s'ha fet per tot
0: com a director artístic musical de tota la gent.
2: Bien por él. Sí que és veritat que està fotut amb coses d'aquestes.
3: Amb trombalines estava.
0: També sí. Productor musical de la pel·lícula de Netflix metalera que va sortir fa 2 anys, que no recordo el nom.
2: És que veus, ell...
0: Lords of Black.
3: Hòstia, només me'n recordo les coses a la meitat, eh?
0: Lords of Polles.
3: Sí, sac, whatever. Lord of no sé què.
2: Afegir polles i ja està.
0: Sí, això
3: ho vaig aprendre a la universitat. És com
2: el...
3: El lago polles, la muntanya polles.
2: És com els sentits que diuen el coso este, saps?
0: Pues el coso.
2: Aquí fots polles i ja està.
0: El coso.
3: Sí, sí, sí.
2: Bueno, anyway, perdó, que... Bueno, això...
0: No, ha agafat un altre rol totalment diferent, que potser no està tan lligat a la música com a tal, sinó que potser va fent concerts, o potser té una formació que nosaltres no coneguem, com a productor de coses, i Hollywood i la indústria l'explota.
2: Could be.
0: Ja se presta.
2: El tema és que ell, dins el món del metall, segueix actiu, tot i que la seva música no sigui mai del tot explícitament metàl·lica. Per tant, oye, enough. So, who's next?
0: Bona pregunta.
3: Pues, ¿per què mireu tots?
0: No, sí, bueno, jo...
3: He recuperat ja una mica l'Ale.
2: Em dic teacher next. No?
3: A veure, jo fa... temps. De fet, el que m'ha passat és que tenia una cançó d'aquesta banda tant de temps a la rereguardia
0: que
3: ja guardada,
0: tret una altra, no?
3: Que n'han tret una altra. O estan a punt de treure una altra.
2: Jo he arribat a tenir dos discos d'endarreriment, saps?
3: Llavors, la tenia ja, això un dia... Bueno, doncs ja han tret un avançament per un àlbum que sortirà a l'octubre del 2026 i ja està el single, per tant no té cap mena de sentit que us ponxi una cosa de final, era de finals de 2024. Estic parlant de la banda italiana Frozen Crown. Us sona els Frozen Crown?
0: No.
3: De nom.
0: Power Metal, potser?
3: Com ho sabes?
0: Itàlia, només poden sortir dues coses, Power Metal i canya.
2: Sí, però fotent-li Frozen, si no és Viking, poc li deu
0: fotre.
3: Bueno, és que sí, són una mica aspiracionals. Vikings sí, aspiracionals, no? Powerosos, amb cantant noia. Líder, en teoria, és un guitarrista, compositor, multiinstrumentista, Federico Mondelli, ni idea de qui és aquest senyor, però va fundar la banda a Milà l'any 2017, que és l'any on va néixer el meu granet de sorra.
2: Si
3: la banda tingués aspecte, tindria més o menys aquest aspecte.
2: És quan la roca se partió per erosió i va sortir granet
3: sí,
2: de sorra,
3: sí,
2: no?
3: És quan les mans comencen a créixer una mica més que la resta del cos, així per adolescència. Bé, i la veu la porta Giada Etro, li diuen Jay, així una mica americanes.
2: Me gusta.
3: I és una de les senyes d'identitat del grup. Efectivament fan power, a vegades tira cap a l'speed, a vegades més cap al heavy metal clàssic. Podem veure riffs valosos, guitarres bessones, que ja sabeu que és un dels meus punts febles. Però n'hi ha les guitarres bessones a mi mentre tot amb això, yes. És la vaselina de tot el que vingui després.
2: Sí, sí, hi ha una guitarra fent la tercera i tu ja...
3: Efectivament.
2: Fas com un perito de pradera.
3: Exacte. I, bueno, pues, evidentment, com marca l'estil, lletres inspirades en fantasia, en aventures, en sagues, en tot aquest tipus de coses. I podem detectar traces de Sonata Àrtica, Nightwish, Winterson, que no els conec, i potser Arkenemy, això, bueno.
0: Winterson sí, però Winterson, Winterson sí? entra en una categoria que no és power metal del tot, perquè me'n recordo que quan van treure un disc era com les quatre estacions,
2: sí,
0: hi havia molta canya,
2: sí.
0: Inclús en la primavera, que representa que havia de ser més power metalera.
2: És que Winterson tenen bastant canya, al tanto.
0: No et, no et diré que se'n van al dead, tampoc al black, diríem que el metal més general, que diríem ara que mesclen melodia i canya, per que ens entenguéssim, però, joder, estàs dient bandes... molts referents, tot s'ha de dir.
3: Pues, la veritat és que no els conec. El que sí que és bastant paradigmàtic o bastant dintre del cànon, us deia que les lletres acostumen a estar inspirades en fantasia, en grans classes de la literatura, en sagues. Doncs justament la cançó que us porto, que es diu The One, que és el primer avançament del seu proper disc The Legends of the Six Kings, resulta que està inspirada en El Senyor dels Anells.
2: Ah,
3: sí. Hòstia. The One.
0: Oh, quina sorpresa dins del power metal.
3: Quina novetat.
2: Sí. Bueno. És que, curiosament, com es diu, Tolkien es pot colar perfectament dins del power i sempre dins del black.
0: Sí,
3: sí, si vas con los malos, sí.
2: Sí, sí, sí, correcte.
0: Si vas amb els dolents, sí.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, pots triar,
0: bueno,
3: igual que
0: Star Wars. I si ets un hobbit, doncs amb el Folky, directament.
3: Bé, llavors, si us sembla bé, escoltem aquesta cançó que es diu The One, l'avançament de la propera obra dels Frozen Crown.
2: Fot-li fort, Mikhail.

0: right.
1: Bueno, no. Guai, eh? Power metal. Perquè era cantant noia, no massa líric, no massa monyes, no
2: correcte,
1: massa...
2: Correcte, perquè de vegades dius... sí, per favor, que soni com hagi de sonar, I don't fucking care. But, també s'agraeix que no sigui explícitament allò que diguis, home, clar, és que fa de noia. Ai, sap greu que se li hagi d'aplicar el caràcter, saps? Vull dir,
1: sí.
2: Raro. Bueno, anyway, clàssic dins del power metal, ben parit, prou bé, sí. No sé si la corona congelada parlarà del rei brujo de Angmar en el trono de hierro, no, en el
1: complicat.
2: Norte...
1: L'hauríem de veure...
3: Complicat.
2: A meitat de la segona era...
3: És que el nostre tolkienista de referència no hi és?
1: Està de baixa indefinida?
3: L'Essanen,
2: sí, correcte. L'Essanen
3: està de baixa indefinida.
2: Sí.
3: Però bueno...
0: Angmar diuen que està molt maco en aquesta època d'any, eh?
2: Ja, sí.
0: Estius
2: sí.
0: Allà, sí.
2: No
3: Mordor diuen que està preciós.
1: S'ha anat a portes grises, l'Essanen.
3: Sí, una miqueta, pobret. Mira, que ho tinc preparat, vale? Més que repassar una mica amb l'estela de Power Metal.
1: Ah, oh, sí.
3: Sí, anem fàcil.
2: En Mijail ja anava...
3: Ja, però m'he passat l'escaleta pel forro...
1: Quina escaleta?
3: La que jo no hi és.
2: he agafat lo poc que heu xerrat i I wiped my ass.
3: Sí, no, més vaig ràpid, no xerro massa. Fa molt de temps que Halloween va treure l'últim disc.
2: Hombre.
3: Fa ja un cert temps. I no l'havien punxat encara.
1: Perdona. Vols dir?
3: Collons, es diu Giants and Monsters i crec que va sortir a l'estiu de 2025.
1: Jo diria que una cançó de l'Essanen, precisament una cançó devia posar. És un àlbum, perdona per la referència tan xorra, però que té la portada així com en grisos, amb una mica de vermell,
3: no.
1: Blanc, negre, gris, no?
3: No. Aquell era el Halloween de 2021.
1: Sí que passa el temps.
3: Sí, una miqueta.
2: Sí,
3: més quan tu passes bé, com deia Mr. Bean. Res, disc que van treure l'estiu 2025. Ja l'he escoltat, ja no me'n recordo.
4: Com passa el temps. Com passa el temps.
3: Quan tu passes bé. Sí.
1: I
3: res, nou disc d'aquesta nova ultimate formació de Halloween, que és amb Kai Hansen a les guitarres, reincorporat a la banda, el Kiss, que també reincorporat, i aquí ja li sumes a l'Andy Deris, al Sasha... A tots els...
2: Que l'han anunciat, per cert, pel Rock Imperium de l'any que ve.
3: Sí. Sí. A veure, després de veure'ls en directe al Rockfest, veus un molt bon concert i amb una producció molt currada. O sigui, ja no és només les pantalles... O sigui, el que es projecta a la pantalla darrere, sinó que, diguem que la tenim a la bateria i dos tarimetes que llenen pel voltant, el que seria el fons de la tarima, o sigui, el que seria la cortina de la tarima, perquè no li vegis l'estructura, també s'il·lumina i també té projecció.
2: Ah, bé, mola.
3: O sigui, està curradet.
2: Bueno, aquí el tema és que si musicalment funciona...
3: Musicalment funciona
2: molt bé. Les llums afegeixen.
3: Sí.
2: Ara, si musicalment justeja, les llums és un poquito el trampantojo perquè no te des cuenta,
3: saps? Exacte. No, s'ha de dir que el projecte musical funciona molt bé.
2: Bueno.
3: Som músics amb molts anys de carrera. Òbviament, tothom gaudeix molt quan se'n van
2: als
3: clàssics, però els temes nous... S'ha de dir que funciona molt bé i que les veus empastades del Kiske i del Deris estan molt ben fet,
1: sí.
3: Hi ha molta companyia entre ells, que seria normal, que no seria, entre cometes seria molt raro, perquè realment Deris va entrar per substituir Kiske després d'altres XX, i que diguem que Deris està molt més en forma vocalment i físicament del que està el Michael Kiske. Però bueno... A nivell vocal, sí.
1: Mm.
2: A veure, a mi em quadraria, perquè jo recordo fa uns quants anys vaig veure en Kiske...
3: En Avantasia.
2: Ja inflat i tot plegat, i patia que no vegis.
3: Ja no entrem dins del tema físic, sinó que tu
2: veus
3: que vocalment... Va veure que la veu va abandonar Kiske.
2: Clar, però és el que dèiem abans del trampantojo i la música. Doncs diguem que aquí no hi ha trampantojo, perquè efectivament s'ha fet gran i lògicament hi ha un canvi físic, però també vocalment jo... Fa uns quants anys el vaig veure amb Avantasia i justejava bastant.
3: Justejava una miqueta. I diguem que és alguna mica mida, Avantasia.
2: Depèn. Però sí, bueno, crec que és veritat que fa molts anys que funciona Avantasia, sí.
3: En fi, no m'enrotllo més. Podeu escoltar el disc, està ja a totes les plataformes, i el tema que us porto és a totes les plataformes.
2: Ah, perdó.
3: No sé què he dit.
2: Fa-fa-fa-fa.
3: A totes les plataformes. A totes les plataformes, i el tema que us porto és We Can Be Goods.
2: Pot dir fort. Halloween.

0: All right.
1: Tan, tan, tan, tan.
0: Molt bé, molt bé.
2: Sí, sí, sí.
1: A veure, ja et dic, és un molt bon disc. Renou, sota el firmament.
0: Vale.
1: Però la veritat és que és una banda que en directe dóna gust a veure-la. Sobre... Últimament només l'he vist en festival. També t'haig de dir que dubto que anés només a veure'ls a ella a sala. Però que quan venen en festivals, la veritat és que és un gaudi veure'ls en directe.
0: Però llavors, això que et queixaves que no aguantava la veu...
1: No et dic que no aguanti la veu. Sinó que
2: profundament en desacord.
1: No. Vale. No, no, no. Jo no dic que la veu d'aquí és que hagi mort. La veu de Kai Hansen sí que mor. De fet, és el que deia, que Gamma Ray ara són quatre, perquè tenen amb un cantant d'ajuda emocional. Però diguem que el pas del temps ha sigut més benevolent amb Andy Deris que no amb Michael Kiske.
0: Okay, això es nota.
1: També.
0: És que jo he parlat amb fans acèrrims de Kiske i em diuen que no, que es torna a estar genial, com que s'ha fotut les piles. Clar, dic, jo no l'he vist.
2: Si sí, jugava a fer de Kruner al concert de
1: Un moment que es van posar els dos amb una guitarreta a cantar ranxeres per descansar de 2 hores i mitja de concert. Vull dir... A mi m'agrada, i sempre he sigut molt més dels Halloween de Kiske que no dels Andy Deris, però sí que és veritat que a dia d'avui la trajectòria és molt més llarga amb Andy Deris que no amb Kiske.
0: Sí, bueno, això passa. És com dir, és que Sepultura són cavalera. Bueno, ja no, fa molts anys que és més llarga amb el... Com es diu? Amb el Root?
3: El Green.
0: Green es deia? El cantant.
3: No sé què Green, no?
0: Es deia Green o es deia Root, justament? No sé què es deia Root.
1: El cantant actual de Sepultura, l'Homenot.
0: Sí. Anyway, doncs, coses aquestes que passen, que tothom tenim la formació mítica i el temps passa. Mijail, què ens portes? Green? Sí?
4: Sí.
0: I doncs, què ens portes?
4: Novetats.
0: Novetats
4: i metall de proximitat.
0: Bé. Acostuma a ser últimament el teu feut, eh?
4: Sí. M'estic ficant aquí
1: Seu priorat.
4: Sí, el meu priorat. He trobat un nínxol.
0: Sí. Em sembla bé. Sí, I doncs,
4: us porto el nou tema de Perennial Isolation.
0: Perennial Isolation. Que, per cert, s'han fet una sèrie de fotos en què l'Albert Batlle va amb unes pintes espectaculars de Necromancer.
4: Sí, tremendo. Sí, correcte.
0: Molt bé.
4: Tema anomenat Crimson Iconoclasm, que va sortir el passat 26 de juny. Perennial, que ja fa uns quants anys que funciona, vull dir, van de formar el 2012 d'Atmospheric Black Metal d'aquí a Barcelona, i que ja té quatre llargues durades publicat.
0: Sí, correcte. Bueno, i l'Albert ja és un mite dins
4: l'escena.
0: No només ells, tots ells són músics més que consagrats, però bueno, l'Albert suposo que el coneixereu per ser vocal coach de Metall Extrem i cantant, i professor a la Metal Academy la Metal Academy de Barcelona.
1: Sí. I també a Ercebet i a Setge.
4: Correcte. Sí. Doncs el tema es va publicar acompanyat d'un bonic videoclip que està penjat a YouTube, per si voleu fer una mirada.
0: Sí.
4: Un tema, llarguet, em sembla que són 6 minuts 15 o així.
0: Déu-n'hi-do.
4: I si vols el punxo i el comentem.
0: Correcte.
4: Si us sembla bé.
0: Escoltem aquest Crimson Iconoclasm Perennial Isolation.

0: All right. Sí, senyor, sí, senyor. Un bon black metal. Hosti, jo sé que ells es defineixen com a black metal atmosfèric, però sí, aquí hi havia molta canya, eh? Vull dir...
1: Però sí, hi havia l'atmosfera, eh?
0: Vull dir, no era tan mig temps, no era tan...
2: No, aquí hi ha traces de canya.
0: Sí, sí, bastants.
2: Hi ha un moment de bombos, de no parar.
0: Sí,
2: no,
0: d'aquell... Saps, no sé si serien semifuses, no, no, potser no tant, però bueno, Déu-n'hi-do.
3: No, no, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Molt bé, molt bé. Ostres,
3: hi havia boira, però bufava ben, eh, també.
0: Sí. Molt gran, sí, senyor. Jo baixo una mica més, però em quedo en el black metal, ves que et dic.
1: Ostres.
0: Sí, bueno.
1: Dos i dos, eh?
2: El black metal refresca, eh? També
0: sí, oi que sí? Sí, oi sí. Que... Per això ho he parlat moltes vegades. Vull dir, la gent, quan s'imagina la fi del món, parla que sigui... Ah, i tot es congela. No, té res a veure. Vull dir, haurem d'inventar un gènere lent, pesat i greu que
2: sí,
0: parli...
2: Sí, es diu Doom.
0: Que parli de la sufocació mundial.
2: Es diu Doom, o Stoner.
1: No sé, sí, Doom, sí. Però no el tinc associat a la calor, però bueno, por ahí va, sí.
0: Anyway.
2: El Doom o l'Stoner està associat a una digestió pesada el diumenge.
1: Sí.
0: Bueno,
2: un mall
0: que m'ha caigut al cap després de fumar-me allò, saps? Sí. Bueno, què anava a dir? Jo ja dic, me'n vaig una miqueta més al sud, sense deixar els països catalans. Me'n vaig a la terreta, a València, perquè els immensos Litost acaben de treure un altre single del que serà el seu tercer disc, anomenat Logos, el tercer LP, que forma una curiosa trilogia. No sé si temàtica o simplement que els ha vingut de gust parlar d'això. Atenció, me voy a liar.
3: Explica'm la connexió aquesta, o suposada connexió.
0: Per començar, aquest diria que és el quart single que treuen del nou disc. El tema és, diria, l'únic que canten en català valencià. S'hi afegeix, atenció, com a col·laboració, l'Eloi de Vidres a la Sang.
3: Ostres. Gran.
0: També ho han tret en videoclip, que per cert encara l'he de veure, però si es veu igual que sona, jo ja em tenen compradíssim. I el nou disc es diu Logos, i dius, bueno, senzill, conceptual, curiós, no? Però és que he estat investigant i resulta que els seus dos anteriors discos es diuen Ethos i Pathos. I diràs, i això? What the fuck? M'he posat a buscar, a traduir, a investigar, i resulta que són conceptes que Aristòtil va fer servir al seu gran apèndix retòrica per descriure els tres pilars de la persuasió a l'hora de convèncer algú. Ethos, sent el caràcter, la manera de ser, la credibilitat, i d'aquí ve la ètica. Pathos és el patiment, l'experiència, l'emoció o la passió, i llavors logos, que és la paraula, el discurs, la raó, argument, pensament i fins i tot el principi racional. I clar, són els seus tres primers discos, amb la qual sembla una espècie de declaració d'intenció. Primer, quin és el meu caràcter, després l'emoció que hi poso i finalment aquí, la meva raó, saps?
1: Estic dintríssim.
0: Flipa.
1: Estic dintríssim. Del lore aquest.
0: Sí,
1: m'encanta.
0: Jo he flipat fortament. A més, tenen un logotip que m'encanta. Semblen... literalment són com els pilars i una volta com d'una catedral gòtica mig en runes, saps? Vull dir, és bestial. Està molt ben parit. I et dic, mesclen black death metal amb moments de compassos irregulars que a mi això m'ha posat molt cachondo. Bueno, sí, com sigui, punxem aquest temazo directe, anomenat Tràngol, dels immensos Litost. Fot-li fort.

0: temazo, tío.
1: Sí, és un temazo, és un temazo, temazo. Gordo, molt gros, molt gros, molt gordo, gordo, gordo. Sí, tio, a més, fa bastantes voltes, tot i que manté la tonalitat, l'essència i tal i qual, m'agrada perquè t'ensenya diversos camins, passes per diferents, diguem, zones compositives. No, no, vull dir, molt content, molt content, molt content, sí, senyor. La veritat, em sap greu perquè encara no he escoltat la resta dels singles. Aquest em va aparèixer com a, hey, estoy aquí, vaig dir, vale, ok, vaig escoltar, vaig dir, Love at First Sight, tio.
0: No, no, bravo. A mi m'ha molat el tema, la veritat és que, ostres, death metal sí.
1: El death és més aviat pels moments que trenquen, sí, el clàssic zona de blastejat, saps, del black. Però el so guitarrero segueix sent el black. Sí.
0: I a més sí que és veritat que t'explica, o sigui, tal com està estructurat, t'explica una història que està,
1: sí,
0: està molt bé, la veritat. M'ha agradat, m'ha agradat aquesta gent.
1: Molt bé, molt bé. Mikhail, tu em deies que els has vist en directe i que funciona molt bé, no?, els Litost, pot ser?
2: La veritat que sí, els vaig veure ser al Prat.
0: Allà al Capçal. Amb un desgam.
2: Sí, correcte. Fa 2-3 anys.
1: Pot ser el segon Dark Eargasm?
2: Podria ser, sona. Podria ser.
1: Jo vaig estar al tercer, diria.
2: Sí, no sé, fa temps. Ah. De fet, tancaven ells i, vale, em van donar molt bona impressió.
1: Bones vibres.
2: Sí, totalment, totalment. I em sembla que en aquell moment encara només havia entrat un primer disc, o sigui que...
1: Vale.
2: Bé.
1: Potser seria llavors el primer Dark Eargasm.
2: Potser era el primer.
0: Un segon, abans que seguiu, de coses que passaran aquest estiu, que sí que encara queda el Ripollet, queda el Camp Mercadec aquest de setmana.
1: Que anem a parlar ara mateix.
0: No, jo anava a parlar d'una altra cosa que es fa a Gràcia, que és la Sorollada de Gràcia.
1: Ho he vist, correcte.
0: O sigui, cada any porten coses boníssimes, però aquest any s'estan quedant amb tothom per bé, perquè estan confirmant a Sota Bosc, a Ubaga, els Rocco Banana, aquests sí que no sé qui són,
1: bueno,
0: però que seran bons, i també els de Bové del Sol.
1: Bové del Sol.
0: Per això deia, estàveu dient...
1: Jo els vaig veure també tancar
0: el és que esteu dient bandes que van tocar el Dark Eargasm, sí, i dius, hòstia, brutal.
1: Bové del Sol...
0: Jo només els he escoltat aquí a la ràdio, i els vam punxar un dia i vaig flipar.
1: Va estar bé, però no va acabar d'acompanyar el so. Perquè pel meu gust hi havia massa sí, de greu, sinó una mica un poc la bola que te rebotava. Yeah. I tot i així la proposta estava molt bé. És densa, és pesada, és màntrica, saps? Vull dir...
0: Jo el que vaig escoltar aquí a la ràdio un dia, aquí amb vosaltres, i després a casa, sí, em va semblar...
1: No, una espècie de doom dead, sí, més doom que dead pel meu gust, sí, però molt bé, molt bé, molt ben parit. Mikhail, què em deies? Què em vas aportar parlant de Can Mercader?
2: Correcte. Aquest cap de setmana és Can Mercader. Realment portem uns cap de setmana espectaculars, perquè si fa dos era el Rockfest, el passat era el MUF, aquest toca anar a Cornellà, toca, sí, anar a Can Mercader. Enguany són dues dates, són dos dies, divendres i dissabte, amb dos escenaris.
0: Això és un upgrade del festival
2: important,
0: enorme, eh?
2: Important.
1: Ah, cert, ho estic veient. Molt bé,
2: divendres molt bé. Tenim a The Mendigos, a White Demon, a Barrena, que és tribut a Barricada, i a The Night Prowlers, tribut a ACDC.
0: Que està un dels ballets aquí.
2: Correcte.
1: Jo no... Ah, sí? Sí. Ah, hombre, molt
2: crec
1: bé.
2: Crec que l'LG està aquí.
0: L'LG
1: està aquí. Jo, The Mendigos, no els conec. Barrena i Night Prowlers, bueno, si t'agrada el rotllo de versió, perfecte. Però White Demon
0: és brutal.
1: Al tanto.
2: Ojo, al tanto. I dissabte tenim a Beating, a Malos Tragos, Donut Hall,
1: que han tornat.
2: Invicti, Radity,
1: hombre,
2: Dry River, Megara i Vidres, sí, a la Sang.
1: Oh, per favor. Vull dir... Jo ni que sigui per la tria de Donuts Hall, Invicti i Vidres a la Sang, jo hi soc, eh?
2: Sí.
1: Bueno, i al tanto Radity, per cert, perdona.
2: Sí, perdona.
0: I també s'ha de dir que Megara fa molts anys...
1: Em sona.
0: Sí. Jo els he escoltat, com aquí diu, ràdio de Spotify, saps?
1: Vale, ok. Mm-hmm.
0: I m'han sortit moltes vegades per xarxa, però és una banda que... dintre, que fins i tot van optar a representar l'estat espanyol a Eurovisió, que això seria un tema a part.
1: Què?
0: Sí, estaven dins del contest. Fa molts anys que piquen pedra amb una proposta metalera alternativa, em podríem dir.
1: Bueno, va
0: molt semblant, entre cometes, a Quiles, perquè ens entenguem una mica.
1: Mikhail, amb què tanquem el programa, llavors?
2: Doncs tancarem amb Vidres a Sang. Tancarem amb el tema L'òrbita del cor, que és el tema que tancava l'àlbum de 2018, Set de Sang, l'àlbum que va significar la tornada a primera línia dels de Terrassa.
1: Sí.
2: I res, amb això ens veiem a Can Mercader, i salut i metall.
1: I com a tard, si no, la setmana que ve, l'últim programa de la temporada.
0: Sí.
1: Apa, gent, Vidres a la Sang.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
8: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
9: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
10: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
9: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
10: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
9: Informa't al Molí Jove.
11: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
12: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
13: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
12: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
13: No, tinc la T Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
12: Això sí que és un bon invent.
14: La T Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T Jove o trucant al 012.
12: Ara entenc per què no pares mai per casa.
14: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
15: Aquest programa s'emet en segona audició.

bona nit i benvingudes a El Voltatge, aparentment un programa de música jamaicana a Ràdio Molins de Rei. Avui som divendres 17 de juliol de 2026 i vosaltres, que em seguiu incondicionals de les ondes hertzianes sincopades al Baix Llobregat, esteu sentint el darrer programa de la història del Voltatge. Ja ho venia anunciant feia setmanes i ha arribat el moment. Una setmana abans que s'acabi la programació d'aquesta temporada 2025-2026, el Voltatge, aquesta bogeria sincopada que va començar al setembre de 2022, diu adeu a Ràdio Molins de Rei, a la ràdio pública d'aquest municipi del Baix Llobregat que tant

vegades m'ha acollit i que tan agraït estic a la seva gent. Avui, com no podia ser d'una altra manera, és una nit de comiats, de records i d'agraïments, perdó. I comencem amb el més important, perquè és el que té a veure amb els mestres.

0: I és que en Xavi Guillamón, el qual vaig veure la setmana passada al tercer Cultura Viva a Calella, que assisteixo de forma consecutiva amb la meva companya, l'Anna Barber, també col·laboradora esporàdica d'aquest programa. Gràcies, Anna, t'estimo. Doncs es va trobar, com no podia ser d'una altra manera, el Xavi Guillamón, i em va dir, doncs acabes el voltatge? I li vaig dir, sí, acabo el voltatge, i va tingut l'amabilitat, la deferència, doncs a posar-me un àudio, que reproduirem tot seguit, on diu cosetes. Així que, sense més dilació, agafaré el ratolí. És que la tecnologia aquí a l'estudi, ordinadors, reproductors, mil canals... A veure què em diu el Xavi.
1: Hola, Isaac. Ànims per la nova vida sense la teva, el teu programa al voltatge a Ràdio Molins de Rei. Un plaer per convidar-me des de setembre del 2024 fins juny del 2025 per dedicar el programa a Clement Coxon Dot. Total respecte a tu, i això sí, continuarem veient-nos. Respecte total.
0: Respecte a tu també, amic i company, Xavi, Xavi Guillamón, aka, a.k.a. Papa Dick. Mestre, justament, juntament, perdó, amb David Doctor Decker de Sound System FM, que van venir aquí a visitar-nos amb en Rank Enric Ricard, pioner també de la ràdio jamaiquina, a Ràdio Molins de Rei, amb el Seba i el Tresor, amb el qual vaig poder col·laborar quan era molt, molt jove, començament del segle XXI, l'any 2002-2003, on vivia encara a Vallirana i en Ricard a Cervelló. Avui és un dia de festa, d'estiu, de festa major, a Corbera. He vist una festa que sembla una festa alternativa. I de comiats. De comiats i una mica de dol, també. M'entristeix. Després de tants anys vinculat a la ràdio Molins de Rei amb diferents espais. I després també de 4 anys consecutius que quan faig balanç i penso, doncs dic, déu-n'hi-do. No està malament. Ha vingut molta gent, ara ho recordarem, els sentirem novament per retre'ls també doncs, homenatge i per mostrar respecte cap als artistes, perquè la música jamaicana a Catalunya, a Barcelona, doncs encara roman molt viva, no tant l'ambient en el qual podem sentir la música en directe, però hi ha molta gent fent coses, algunes d'elles, una petita representació, s'ha esforçat per venir aquí a Molins de Rei en persona de forma altruista, creient en que la ràdio analògica, la que no està constantment volcada a les xarxes socials, doncs té algun tipus de recorregut i de significat, i a ells els hi agraeixo. I començaré, m'emociono i és inevitable, amb una persona que va venir pràcticament sense fer res dues vegades, un artista que ja és conegut arreu de Catalunya i Europa, a l'estat espanyol, i que quan ha vingut aquí ha mostrat humilitat, mostrat curiositat, ha contribuït no només amb el seu treball musical com a cantant, com a productor, com a frontman d'aquest projecte, que òbviament jo crec que deixarà empremta en la música jamaicana i les seves influències, que es diu Adala. Em refereixo al Guillem Simó. Gràcies, Guillem, per venir dues vegades a Molins de Rei a parlar amb mi, amb nosaltres, al voltatge.

amb el meu fill Aritz, gràcies a les invitacions d'en Guillem Simó, de Dala, doncs vam poder assistir a la presentació del seu nou disc, que és aquest Clima, a la Sala Parell 62 de Barcelona. Ens ho vam passar molt bé, va ser un luxe poder veure aquest espectacle tan cuidat i musicalment impecable. Tot i que hi ha gent que diu que aquesta sala, i l'altre dia va sortir a la conversa de la trobada mataronina, després hi m'hi referiré, que no sona molt bé. Bueno, en qualsevol cas, no és l'únic que va venir dos vegades a la ràdio. Potser és el més conegut, però ja us parlaré. Bueno, ja ho sabeu, de fet, si heu anat seguint, la Memisil ha vingut dos vegades, va venir amb el Javi Doldians i també va venir després amb la Pandemic, i Mr. Fake ha vingut dos vegades també. El sentirem a tots. Però el primer convidat va ser l'Ivan Díaz, cantant fundacional juntament amb el Jordi Xuba de Cabrians, Djokey, Sir Lord Tennant, un home polifacètic, un home que en sap molt, que li agrada molt la música jamaicana, ens semblem amb això, li agrada moltíssim ballar-la, la sent dins el seu cos i ja ha format part d'un munt de projectes. Actualment, no sé si està en actiu massa, però està amb The Sufferers, i Mosquito Bite, doncs també va ser una banda que vaig veure un parell de vegades, de la qual va parlar aquí, i que té una versió molt digna del clàssic de Desmond Dekker, Fu Manchu. Gràcies, Ivan, per ser el primer convidat d'aquest al voltatge, tot just començar l'any 2022.

Quan arrencava el voltatge, al setembre de 2022, doncs clar, vaig tirar de contactes perquè era fàcil i perquè pensava que era una manera doncs d'arrencar tot això, no? Des de zero. Ningú em coneix, fa temps que no hi ha un programa de música jamaicana a Ràdio Molins de Rei, de fet, sent l'últim, el vaig fer jo també l'any 2012 i 2013, anomenat Més que Reggae. I, insisteixo, doncs, no era difícil per mi contactar amb l'Ivan Díaz, amb el Javi García Murcia, per exemple, que conec fa molts anys, fa més de 20 anys, no som amics, però som coneguts del que s'anomena l'escena oldies, és a dir, l'escena jamaicana més antiga, no, de rocksteady, d'early reggae, d'esca. I, òbviament, quan els vaig cridar, van ajustar les seves agendes i van venir. Però té molt valor aquelles persones que a les quals no coneixia i que em van escriure per venir, no? I m'agradaria significar les dues que em van escriure interessar-se per programa sense que jo els hi digués res i no les coneixia, coneixíem gent en comú, això sí, i que finalment doncs, també van ajustar, van moure les peces per poder estar aquí amb mi a l'estudi i amb els meus col·laboradors, que no recordo doncs, si estava Letícia, si estava Charlie, Carlos Caño, però després hi havia qui va contactar, per exemple, la xilena Betania López, que vaig veure fa dos anys, ja dos anys o tres, al Nova Reggae, i que es va interessar al programa, però no la vaig presentar el seu àlbum, però no, òbviament no va venir perquè no li anava bé. Un dels projectes sorprenents que no m'hi esperava trobar, autònom, independent, és el de l'Agnès, la de l'Agnès Steady. I va venir aquí, va parlar del seu EP, vam xerrar de moltes coses també fora de micro, segurament les més importants, i òbviament us he portat aquesta adaptació que va fer d'Engine 54 i que sona així, especialment pensada i escrita per sentir a les 11 de la nit.

Doncs Nes Esteri, 11 del matí, us recomano anar al seu EP i repassar les 4 o 5 cançons que inclou, perquè valen molt, molt la pena, molt. Una altra persona que em va escriure, en aquest cas un productor, també músic, teclista, pianista, tècnic de so, en Sergio Caño, al capdavant, una de les persones significades de Gatsara. Gatsara és un disc, és un segell, també és una sound system, ja sabeu, una sound system, un grup de gent que agafa uns altaveus, una mescladora o una caixa de so, un plat, i comencen a posar discos. Originalment al carrer, ara s'ha convertit en una modalitat que és reproduïble en molts indrets, en tots i ambients diferents. Però en qualsevol cas, el Sergio Caño em va escriure, em va dir: ei, mira, tenim Gatsara i hem produït una cançó amb una saxofonista de jazz bastant coneguda que es diu Irene Reich, de Vesgel, sobre la base de Mai Vesgel, una cançó del Dave Barker en Ansel Collins. Va venir aquí, em va portar un disc i el vam sentir i vam comentar. Després va tornar un altre cop, perquè han produït més coses, i també va portar els singles i també els va regalar. Molt agraït de rebre el material d'aquelles persones que han editat en vinil i també en CD, com la Pandemic, després aniré amb vosaltres, i que me l'han portat aquí, me l'han regalat. Així que, doncs, què puc dir? Moltes gràcies, perquè m'heu ajudat no només a eixamplar el meu horitzó musical, perquè no us coneixia, i a tenir més discos a casa per poder-vos sentir directament punxats en analògic, com mai m'agrada. I així sona The Best Girl amb el gran saxo tenor de l'Irene Reich.

recomano una doble tasca. Estar darrere de les produccions molt acurades. És com que els de Gazzara mimen la cançó. Mimen el vinil. Saben donar-li cos, saben donar-li profunditat. Un baix potent, una melodia molt ben escollida. Hi va haver-hi una banda que, en aquest cas, és un duet, que em va encandilar quan els vaig veure a la taloners dels Penguins a la Sala Obloat ja fa uns quants anys, no més de 4, òbviament, que són Corks Drum and Organ. Van donar amb un format inèdit, aquí mai vist, almenys en l'àmbit jamaicà, soul, barra soul. Potser amb el jazz sí, però no recordo cap duet de jazz ara mateix. Inspirats per Booker T. amb Dengis, la seva banda multiracial i aquest gran organista. Tenia una proposta de posar una escena molt potent, molt arriscada, molt... no sé com dir-ho, eh? Cara dura. I de tocar un Hammond i una bateria davant de l'altre, mirant-se tota l'estona, coordinant-se, sense, òbviament sense partitura, improvisant, i doncs tocant per Jackie Mito, poca broma, per Ray Charles i òbviament per Booker T amb The MGs, amb unes lletres també, és a dir, lletres per, no perquè eren majoria d'intropastal, però uns títols de cançons també molt suggerents, com aquesta que sentirem ara, que fan referència, no? A títols d'aquest grup, com he esmentat, no? No puc fer una altra cosa que comentar, doncs, el que va passar una mica. Vaig estar gairebé 2 anys darrere d'aquesta gent, d'aquest parell, no? I quan finalment van venir una mica, doncs això, no? Com sentiments trobats, la veritat. M'encanta la vostra música. Realment teniu un do. Però en relació a allò que a un mateix l'apassiona com a mi, que és la música, i en aquest cas la música afrodescendent, la música jamaicana, i el soul, el jazz, doncs no agrada sentir-se utilitzat. Sentir-se un mitjà per una altra cosa, perquè les persones que fem, que en aquest cas, en el meu vessant de divulgador musical, jo no sóc periodista, no sóc músic, sóc aficionat a la música jamaicana des de fa més d'un quart de segle, doncs que ens costa molt trobar el moment, costa molt trobar les energies, costa molt contactar amb la gent, més quan estàs sol la major part del temps. Per això estic tan agraït a tothom que ha vingut, fins i tot a ells que van venir. Però insisteixo, en part em va decepcionar, i des d'aquí, que no crec que ho sentiu, òbviament, perquè no tindreu temps per aquesta insignificància que és el voltatge a 91.2 de l'FM Ràdio Molins de Rei. Que tingueu sort i salut.

I ara, sense més dilació, ha arribat el moment doncs d'esmentar de nou dos dels col·laboradors més... dos més un, en lo musical i en lo personal, més significats i que he d'esmentar obligatòriament, malgrat una d'aquestes persones ja no hi és a la meva vida. És la primera col·laboradora, la primera persona que va doncs entomar amb mi, no?, mano a mano, el voltatge d'una forma doncs col·laborativa, en pla d'igualtat. Va ser la Letícia García Torre, una antiga amiga de fa anys que vaig conèixer doncs també aquí a Molins al voltant de l'any 2012, i la seva aportació a molts programes doncs és notable, per no dir doncs molt significativa. Només destacaré la recerca que va fer amb l'especial de Don Letts i també l'especial per la mort del Terry Hall, cantant d'Especial, no?, que em va doncs d'alguna manera ensenyar que va composar una cançó perquè el van segrestar d'adolescent, el van portar a França i amb una mena de colònia i van abusar d'ell amb Funny Boy 3, un grup que va formar amb un component d'Especial, amb la cançó Well Fancy Dot. Gràcies també, moltes gràcies al Carlos Caño, a Slim Charlie Selector, també un conegut de fa molts anys, per la seva contribució al programa, per portar coneguts i per portar també convidats, com el Marco Reguelán, que el va portar aquí, amb en Dani, que el vam entrevistar, i vam sentir alguna de les seves produccions, de les seves cançons. Us poso una cançó que en realitat és una col·laboració amb els Boom Boom Fighters, ¿vale?, i Sula, i el Cucapí, òbviament, Cucapí i Boom Boom Fighters, una banda genial, de la qual no m'ha donat temps ni tan sols a fer un especial, que també van tocar Cultura Viva i que us convido a sentir-la. Young Veterans, Marco Reguelán, Cucapí, Sula, Boom Boom Fighters.

dancehall català, dancehall de proximitat. No puc ocultar que m'encanta. Però no, no tenim temps, queden molts, molts artistes als quals vull agrair i, òbviament, doncs, mostrar el meu respecte pel seu treball, doncs, punxar una, com a mínim, una cançó seva. Doncs la Noemí Sila, la Memi Sila, una dona que jo he vist diverses vegades abans de conèixer-la, que li vaig fer una crònica, un concert amb el seu Memi Sila Group, un concert que va fer a les Cotxeres Borrell de Barcelona, al Centre Cívic Cotxeres Borrell de Barcelona, fa ja uns quants anys, i que va venir aquí amb el Javi J de Audience i també a la gran trobada de comiat amb Mr. Freak, amb el Cabra de Cabrians, amb el Charlie Slim Selector i amb l'Erin de la Pandemic. I aquí us torno a posar Self Love, una cançó que m'encanta en solitari. Memi Sila, Tune In.

Memisila. Gràcies. Gràcies per també per les converses i gràcies per la teva música i per la teva trompeta. Doncs un dels cantants que per mi, cantant, guitarrista, membre fundador de Cabrians, que per mi ha revolucionat també la música jamaicana contemporània que es fa aquí a Catalunya, en aquest cas doncs, del Maresme, de Mataró, és el Jaume Quadrada, guitarrista de Cabrians i conegut arreu del món com Mr. Freak Ska, que va venir 2 vegades a presentar discos i a parlar la darrera, juntament amb aquesta colla de Yamaka que em va fer doncs, molta il·lusió que vinguessin, i la seva col·laboració amb Pirats un Sistema, una altra banda que vaig veure moltíssimes vegades a festes majors. No pots passar, Tioni!

No pots passar Mr. Freak, és que és que de Beige, que toma treien discos. L'últim que ha tret, de Kalec Blue Beat, no l'he pogut sentir. Javi García Murcia, The Oldians, i Leire Echarri, la primera cantant. Gràcies, Javi, també per apostar per tots els programes que he fet aquí a Ràdio Molins de Rei, perquè vas venir una o dues vegades a Més que Reggae i has tornat dos vegades, la segona, amb la Memisila al voltatge Mont River.

Moon River, The Audience, Leire Charry a la veu, del seu àlbum All Secrets, ja fa uns quants anys això. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Audience. Una banda que ha incorporat algunes de les seves cançons al meu catàleg de sintonies de fons. O sigui, tinc... I a vegades les he posat en entrevistes. Acceptation, aquesta la tinc, és una de les meves favorites d'un àlbum que és més o menys de l'època... com es diu? Bueno, em sortirà, té a veure amb els sentiments. Això, Audience. I passem a una de les bandes que més he vist al llarg de la meva trajectòria com a espectador, com a aficionat de la música jamaicana en directe, els Cabrians, que van començar a principis dels anys 2000. Un dels primers concerts que van tocar va ser a una masia a Rubí l'any 2003, on encara l'Ivan Díaz era company a les veus del Jordi Xuba. I jo crec que la cançó que més vegades han tocat i que més ha cantat els seus supporters, perquè els Cabrians portaven desenes de persones, és aquest Mataronian Fibar Maresma Tropical. Gràcies en part a aquesta gent que resisteix a deixar de pujar-se a l'escenari.

Doncs encetem al final del programa. Deuen ser ja gairebé 3:15 de la nit. Aproximadament ens queda res. Ens queden 10 minuts, menys de 10 minuts per acabar el programa. I agrair un cop més a Ràdio Molins de Rei, al seu director coordinador, l'Oriol Romeu, a la Eli Arjona, al Montano ja jubilat, avui al David, tècnic de so de les tardes, que juntament amb la Eli tant m'ha ajudat, i gràcies també a Oriol per confiar. Només dir per la meva part que l'Ajuntament de Molins de Rei i l'equip de govern ha d'apostar fermament perquè la ràdio continuï sent un referent de programació pròpia, doncs cuidant els col·laboradors. Una manera de cuidar-los no és només acceptant les seves propostes i donar-los les de gravació, sinó doncs, renovar l'equipament, que molts cops doncs, continua el mateix des de fa més de 20 anys i fa que la feina molts cops no es pugui fer amb totes les garanties. No crec que vingui d'una taula o de dues taules de sons de so nova, sisplau, i apostin per la cultura de veritat a Molins de Rei. Acabo amb la pandèmic. He d'acabar amb la pandèmic perquè l'Erin, el baixista del grup, em va escriure, no el coneixia. Ei, tenim un grup, hem fet un disc, l'hem gravat en vinil, Life at Canovelles, voldríem venir a presentar-lo. Van venir a presentar un piset al Raval, i després va organitzar l'Erin, sense que ningú li demanés, i li estic agraït infinitament la trobada, doncs ja sabeu, amb en Cabra de Cabrians, amb el Jaume Quadrada, nou amb la Mimicila, i amb ell mateix, i també va venir el Charlie. Així que dos cançons, si puc, per donar-te les gràcies, Erin, personalment un altre cop, i per donar-vos també les gràcies a totes les persones que no sé que no han estat moltes, però les poques que hi heu estat amb periodicitat, gràcies per estar a l'altra banda de l'aparell de ràdio, de l'ordinador, del mòbil o del que sigui, i sentir doncs, la nit dels divendres aquest al voltatge. Sempre recordaré aquests 4 anys i òbviament no deixaré mai de sentir la música jamaicana i la música afrodescendent com una militància de driver. Tune in. Dintre.